0: És la primera informació que acabem de saber de les autoritats locals. I en política espanyola, Pedro Sánchez, que continua alimentant la possibilitat d'avançar eleccions si no aconsegueix nous pressupostos. Tot i això, el president espanyol ha matisat que no serà abans de l'any que ve i que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig.
1: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
0: El govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant aquestes vacances escolars. És una de les 55 mesures que recull ara l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que són habituals, segons ha assegurat la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
2: Com la flexibilització d'entrades i sortides horàries. Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compacten les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: Són recomanacions que es fan per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el de màrqueting o el de tasques administratives, que tenen tots els seus processos digitalitzats. Ara aquestes mesures es traslladaran als sindicats perquè intentin pactar-les als convenis. En esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona i, segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units, fa uns minuts, s'ha acabat l'Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0. Abans havien jugat Estats Units-Austràlia amb victòria per 2-0 dels nord-americans. L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I aquest divendres ha arrencat també la volta ciclista a Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benoven, després dels 92 quilòmetres en sortida i arribada a Santa Susana al Maresme, i de retruc n'és la primera líder.
3: Fins aquí les notícies.
4: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
5: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
6: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
7: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i caserver de l'altre barri, avui amb un programa que serà com jugar en un videojoc.

0: Avui a l'altre barri no ens visita Super Mario, tant de bo, sinó més aviat Super Maria. I ja em permetràs la brometa, però és que ser tan bona en tantes coses, doncs una mica super s'ha de ser. Com a mínim, una super que bufa fort i les apaga. La coneixíem com a monologuista, radiofonista, podcaster, guionista i des de fa menys també escriptora, tot i que jutjar pel seu nom artístic també podria ser paraire o aprestadora de teles. I ara aquí hi posem un asterisc i sentim això.
1: Etimològicament, Sherman ve de l'anglès antic Sherman, Sherman, que designava un ofici tèxtil, la persona que retallava, allisava o preparava la llana o la tela després de teixir-la. En català, l'equivalent més apropiat seria paraire, treballador de la llana, o tondidor, aprestador de teles, segons la funció exacta.
0: Si busques el seu nom a Google, et surt en primera posició una pàgina de Wikipedia titulada Oye Sherman. Potser d'aquí uns anys, quan ja sigui una escriptora consagrada, el seu nom i cognom superarà el sobrenom. En fi, que Maria Rovira, benvinguda a l'altre barri. Què tal, com estàs?
2: Molt honorada d'haver entrat amb la música de Super Mario Bros, perquè és veritat que bueno, és un videojoc important a la meva vida. Doncs quina gràcia això de Sherman, perquè precisament amb l'etimologia de text és teixit.
0: Ah.
2: I em sembla com...
0: Mira, doncs
2: em
0: ja
2: sembla una concepció...
0: Queda tot lligat,
2: d'alguna
0: manera.
2: Lligadíssim.
0: Maria Rovira i Oye Sherman és la mateixa persona o hi ha algunes diferències?
2: Jo crec que hi ha algunes diferències, perquè Oye Sherman seria com la part humorística i més pública, i Maria Rovira, a banda de ser jo, és aquest intermig, no?, entre la meva persona més íntima, que evidentment és una cosa que no es veu públicament, però és Maria Rovira és aquesta mena de frontissa a cavall entre el meu jo més veritable i vulnerable i el personatge que m'he fet per presentar-me als escenaris, davant dels micròfons, tot i que Oye Sherman també sóc molt jo.
0: Parlant de cançons que,
2: mira, sí,
0: que n'analitzes unes quantes al llibre, Un esquimal perdut en el desert.
3: Un esquimal perdut en el desert entonava cançons amb el seu banjo.
0: El seu banjo.
2: Que
0: també això em va agradar molt llegir-ho, perquè jo no m'entenia com pot ser només banjo. Saps? És que aquesta paraula no és aguda.
2: Clar. És...
0: Com pot ser?
2: El problema és que tu quan ets nen, clar, estàs aprenent moltes coses. O sigui, tu parteixes de la base que tu no saps res. Llavors les coses són com te les diuen, no? Llavors tu, si en aquell dia a la professora de torn o la mestra et cantava aquesta cançó i tu dius, ah, doncs banjo. Però dius, però jo tinc entès que és banjo, no? I hi ha gent que ho diu. I llavors es produeixen aquests curtcircuits que jo crec que són el que fa que a mi em quedi al cap la resta de la meva vida. Clar, és perquè era una cançó originàriament francesa.
0: Clar.
2: Llavors, per mètrica, ritme i tema, bueno, banjo i ja està.
0: Una mica de mandra l'adaptador, la persona que va adaptar la cançó, no? Una mica de... quina 100%. Mandra, buscar aquí un altre instrument, o seria pervertir-la?
2: 100%. Potser, no, jo per això...
0: Ningú se n'adonarà.
2: Jo per això a Garlanda proposo el meu tambor.
0: Clar,
2: que seria,
0: veritat, per
2: que
0: això,
2: seria
0: sí,
2: molt
0: clar,
2: més fàcil.
0: Sí.
2: I molt més lligat, no?, a la cultura.
0: A la cultura.
2: Sí. Esquimal. Sí. Que no un banjo, que de sobte és com raríssim, no? És
0: totalment,
2: com el rellotge de Gladiator, dius, ah, sí? I alhora és com una cançó tràgica, no?
0: Sí.
2: És terrible.
0: És com Paf, també, no?
2: Aquesta ja...
0: Aquesta és...
2: No, o sigui, L'esquimal és una cançó tràgica una mica més amb el subtext dissimulat que no Paf, que Paf ja va directament a trencar-te el cor i pixar-s'hi, jo no vull dir... Crec que és una prova bastant fiable, no? De si tens sentiments o no, si t'ha trencat el cor.
0: Clar,
2: va
0: fer
2: un trac màgic.
0: Per això ho fan, per comprovar el teu nivell de sensibilitat.
2: Clar,
0: no? Sí, no?
2: Si no, ui, aquest nen,
0: ui,
2: ens haurem de mirar
0: sí,
2: de prop.
0: Hem de fer un seguiment especial.
3: Ossos, anar, que plori més per mi, de la mama jo vinc ara amb un banjo i un violí.
0: Oh, Susana, no ploris més per mi. Aquesta també déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, aquesta haig de dir que musicalment a mi em sembla un 10. També, De la lletra no l'acabava d'entendre, però ja de gran, no?, vaig explorar quin era l'origen d'aquesta cançó i vaig pensar que molt millor. Hi ha coses que millor no saber-les totes.
0: Són coses que trobareu a aquest Garlanda, que és el motiu pel qual la Maria avui visita a l'altre barri, que hem posat una porta aquí en un parc idíl·lic on tenim vistes al mar, fins i tot de Barcelona, no direm quin perquè és, perquè si no allò que si no, Maria, el proper dia que vinguis aquí te'l trobaràs ple, no? Perquè no. Tenim moltíssima audiència nosaltres aquí des de l'altre barri.
2: No, i a veure, els parcs ja estan per això, no? Ja estan perquè la gent els passegi. Mm-hmm. Haig de dir que com que jo sóc autònoma puc anar a hores intempestives on no hi ha tanta gent.
0: Ah, és la teva oficina, no? Una
2: exacte. Mica,
0: aquí, a aquest parc.
2: Sí.
0: A veure, fem que soni La guerra de l'enciam de la Trinca.
2: Oh. Som

0: fan autostop.
1: Aquesta sonava el cotxe dels teus pares?
2: Sí. Hi havia el casset de la trinca, que és que m'han dit que, crec que és. Clar, jo per mi no el tenia, o sigui, no el veia. Clar. Físicament per mi era només la música que sortia d'allà, no? I no sé si devien perdre la caixeta, alguna cosa així. Però és un disc mitiquíssim de la trinca, que hi ha La Guerra de l'Ancià, amb l'Ou d'en Colom, amb Flash Regan, que és boníssima. I jo haig de dir que a mi, jo crec que aquest va ser el primer contacte amb l'humor genuí en català. Mm-hmm. I hi havia, o sigui, clar, perquè per mi ajuntaven dues coses, no? Que era, d'una banda, doncs, el cotxe dels teus pares, no? Que és on descobreixes molta música. Sí. També és un lloc com que pots estar introspectiu, no? Mirant per la finestra, llavors com que entres molt en contacte amb l'emoció que et genera la música, però alhora les lletres eren divertidíssimes. I les cantàvem amb els meus germans i tot, i ens les sabíem de principi a final, no? I em feien molt riure. Les lletres de la trinca, La Guerra de l'Enciam, o sigui, clar, no coneixia el context, no? Que és que quan Espanya entra al mercat comú, llavors França fa boicot, i llavors, mm-hmm. no? A la frontera, doncs, esperaven allà els camions, hi havia merder. Però clar, com a nen és molt divertit, ho entens perfectament, que gent fent una guerra de verdures i fruites, no? I per mi és especialment rellevant la trinca en aquest sentit, que va ser, vull dir, després, clar, hi ha diferents punts de contacte amb l'humor, no? Que jo crec que aquests són molt compartits, tipus el Simpson o Plats Bruts o el que sigui, però diria que la trinca va ser el primer.
1: Amb la trinca va començar tot.
2: Amb la trinca va començar tot.
1: Doncs ara ens hem imaginat el cotxe dels teus pares i el que fem és fer un viatge a través de les espècies dels espais. Jo t'aniré dient llocs, començarem pel més gran i acabarem pel més petit, i tu em diràs què et suggereixen aquests llocs. Espècies d'espais.
3: Espècies d'espais.

0: Comencem per l'univers.
1: L'univers. És que, clar, això a Garlanda ho explico, jo tinc un tema amb la sinestèsia i les paraules, que llavors jo cada paraula l'associo amb un menjar.
0: Clar. Ah, doncs fem-ho així.
1: Per mi, univers són pèsols. Pèsols cuits.
0: Hi ha alguna explicació, això? O... bueno, inconscient,
1: és,
0: no?
1: Sí, és absolutament inconscient, és automàtic, és des que tinc ús de raó, i va per fonemes. O sigui, les paraules que tenen fonemes similars em porten a textures de menjar similar, però a partir d'aquí
0: m'encanta.
1: Jo no puc explicar res perquè ni jo ho entenc i em sento tremenda farsant quan explico aquestes coses perquè sembla que m'ho estigui
0: doncs inventant. Va, aprofita ara que aquesta secció està feta per això.
1: Perfecte.
0: Planeta Terra.
1: Haig de dir que Terra sí que em recorda literalment a Terra. I Planeta és com una mena de disc. Planeta no és una cosa de menjar. Són, també hi ha paraules que estan una mica en terra de ningú. Però sí, Planeta... Sí, és com un disc no comestible i una mica gruixut.
0: Ah, i si dic món?
1: Món és un tros de Fosquito.
0: Europa.
1: Europa és, clarament, és sopa. Sopa meravella. Això té, és rastrejable.
0: Sí. Itàlia.
1: Itàlia, és que clar, sembla una conya marinera tot. Itàlia és com un fusili, tota la pasta. Itàlia, sense salsa ni res.
0: Roma.
1: Roma és com la goma d'esborrar, però com el gest. Saps? O sigui, tens al cap com la típica...
0: Goma Milan,
1: mig gastat, sí. No? Quan havies apretat, havies premut massa fort amb el llapis i estaves allà esborrant, allò és Roma.
0: Roma, Que per cert, qui llegeixi Garlanda,
1: home,
0: acabarà el llibre comprant-se uns bitllets per anar a Roma, segurament.
1: Per favor, sí. Un bitllet i en el temps, també, perquè clar, és fruit d'uns bitllets de la màquina del temps.
0: El teu lloc favorit, no? Després d'aquest parc.
1: És un dels meus llocs preferits, sí, em sembla màgic. És un lloc on la felicitat t'espera a cada cantonada, no? Perquè passejar és increïble, la llum és increïble, el menjar és increïble, tota l'arquitectura, no? I la història és increïble, la cultura que tenen, l'idioma, tots els records que tinc jo associats a aquella ciutat, totes les amistats que vaig fer allà, que vaig tornar amb uns quants precisament fa poc, i és que, no sé, Roma millora cada vegada que hi vaig, és molt fort.
0: Potser és l'única ciutat del món que millora.
1: Potser sí. Sí, jo crec que clar, com que la gentrificació romana ja és una cosa insalvable, però no ho sé, crec que hi ha alguna cosa que Roma és tan gran que ho pot sostenir, però sí que és veritat que vaig estar veient la pel·lícula de Fellini de Roma, precisament, i clar, és un canvi brutal, no? Veus el Trastevere que es retrata en aquella pel·lícula i ara mateix ja és un decorat de pel·lícula també, però un de molt diferent, no? I penso que sí que és tremendo, però és això, Roma és tan gran que els espais d'autenticitat de l'extraradi encara es poden mantenir. I crec que a Barcelona això és més complicat.
0: Espanya
1: és com un bunyol de bacallà. Hi ha una cosa molt fregida allà.
0: Sí. Catalunya,
1: mira, és que també, jo crec que Espanya, Catalunya, tot això, com que és el fonema fregit, Catalunya em sembla, sí, peix fregit també. Però no és un, o sigui, Espanya seria més bunyol de bacallà i Catalunya és més com un, saps, el peix de l'escola? És que clar, com que tot això es va forjar quan jo era petita,
0: clar.
1: Moltes, que si el Fosquito, que si el peix de l'escola, tal, allà estem.
0: Barcelona
1: és una imatge molt concreta. Saps quan el tovalló que tenies al menjador de l'escola es tacava de iogurt i llavors ho netejaves?
0: Sí.
1: I quedava com la tela, però impregnada encara d'una pàtina de iogurt que no se'n va. Doncs això, per mi això és Barcelona
0: és això,
1: t'ho juro.
0: Ara, això sí que no m'esperava.
1: Clar.
0: O sigui, Barcelona és un tovalló tacat de iogurt.
1: Sí. Barcelona. Aquesta textura que és brut, però no molt, no? Mm-hmm. Humit, però no molt. No és greu, però és, està allà, a Barcelona.
0: No, sí, sí, sí. No, i a més, ara em connecta amb això, de, amb aquesta llegenda de que Messi va ser fitxat amb un tovalló de paper, no? Doncs, no, Barcelona això és un tovalló...
1: Tovalló de tela. De tela.
0: Tacat de iogurt.
1: Barcelona.
0: El Montseny.
1: El Montseny per mi és una fulla de llorer.

0: variant que hem dit del Montseny sona Montseny de Surfing Sirles, que també seria una cançó per tu una mica especial.
1: 100%, jo crec que el que va suposar Surfing Sirles per la música del nostre país, és un fenomen potentíssim a tantíssims nivells, no? Tant musical com líric, com polític, d'actitud, un posicionament ideològic ferotge i alegre i incorrompible. Mm-hmm. No sé, a dia d'avui encara em fascinen i no crec que se'm passi mai.

0: Si et dic, mira, si et dic l'altre barri, quin plat que hem menjat bé.
1: Mira, altra és una patata bullida, però tallada, o sigui, com en format de patata brava.
0: Sí.
1: O sigui, saps? L'altra. Altra és una patata tallada. Com quan fas patata i mongeta, uh-huh, doncs aquella patata és altra. I barri és un xurro.
0: Doncs mira, podem muntar una xurreria, ja ho exacte tenim. En fi, preguntes metafísiques.
2: On voudrait revivre. Preguntes metafísiques.
0: Som a l'altre barri amb la Maria Rovira, aquí parlant. Fem les dues preguntes que fem sempre. La primera és, si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, què triaries? Tornar a ser Maria Rovira tot igual o començar una altra vida diferent? I la podries triar a la carta, eh? De dir, puc néixer a Roma, anys 20...
1: Ostres, ni idea. No en tinc ni idea, francament. Jo és que confio molt poc en les meves decisions. Llavors crec que si pogués triar una existència a la carta, em passaria tota l'estona pensant que he triat malament, saps? Mm-hmm. Com de, ostres, això no m'hagués passat, sí.
0: Doncs
1: la típica història.
0: T'ho formulo diferent. Triaries tornar a ser la Maria Rovira o tirar un dau i que passés qualsevol cosa?
1: A veure, jo crec que variar sempre està bé, no? És a dir, tornaria a viure la meva vida i ja sabria tot el que passa tota l'estona. Crec que és molt avorrit, això.
0: Jo també ho penso. Però no. Aquí hi ha gent que diu que...
1: No em convenç.
0: Que sempre, que diu, no, jo em mantinc sempre, jo el mateix,
1: home, depèn de,
0: el mateix,
1: o sigui,
0: el mateix.
1: Sí, clar, no, perquè hi ha un punt de risc, no? Mm. Vull dir que...
0: Ja, però poder, o sigui, triar ara... Cap... Poder triar una època, poder triar... No sé... Poder triar tot.
1: És que crec que totes les èpoques estan molt romantitzades.
0: També.
1: Però és un problema, és a dir, com a dona, jo crec que no vull existir en cap altra època que aquesta. És a dir, m'agradaria anar com en el punt de la història, no? on la gent tingui més igualtat d'oportunitats i hi hagi menys opressions, no? menys racisme, menys masclisme, menys homofòbia, no? Vull dir, m'agradaria anar a un lloc on més o menys, sigui qui sigui, ho pugui tenir bé. Perquè clar, és com la gent que diu, ah, m'encantaria anar als anys 60 als Estats Units. No crec que vulguis anar a ser negre als Estats Units,
0: sí, sí,
1: als anys
0: sí,
1: 60,
0: sí,
1: no? Llavors em faria molta por equivocar-me. Però sí, no sé, jo votaria canviar, clar. I sí que potser, no sé, és que és això, està tot molt romantitzat. Potser m'agradaria viure a una Barcelona com abans de la gentrificació i el turisme, o sigui, com poder tenir l'oportunitat de veure una Barcelona més genuïna i autèntica, no? Que evidentment que tenia els seus problemes, tenia un munt d'històries i políticament hi havia molta repressió, vull dir, ja en sóc conscient, eh? Però sí que de vegades miro Barcelona i veig fotos antigues i penso, ostres, quantes coses que hem perdut, no?
0: Aquell sentiment de nostàlgia d'una cosa que no has viscut, no?
1: Clar, no has viscut i només estàs com vivint l'altra cara, no? Sí. De sentir-te cada vegada més en un decorat per turistes. Vull dir, vaig viure 7 anys al Born.
0: I ara seria...
1: Els 7 anys anteriors a la pandèmia jo vaig viure al Born i ja em va semblar una destrucció exponencial.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el que ha vingut després ha estat encara pitjor, no?
0: Mm-hmm.
1: I sí que ha estat una sensació totalment fonamentada en fets, de pèrdua constant, d'això, semblar més una broma, no? Com que... Tanca la ferreteria, tanca la fleca, tanca un bar de tota la vida i arriba doncs una gelateria, un Starbucks i una botiga on venen paperines de patates fregides com de French fries,
0: sí, sí,
1: saps?
0: Sí, i tot en anglès.
1: Tot en anglès i ara patates amb el pimiento del padrón, ara patates... I dic, pues que nosaltres no... Patates amb gorgonzola, no? Un cucurutxo de patates French fries amb gorgonzola. I dius, però qui ho menja això? És que nosaltres no. És a dir, no estàs ni... ni recrear una cosa No? No estàs ni vampiritzant una cosa nostra per oferir-la als turistes. No, no, directament t'estàs inventant una mena d'usos i costums que nosaltres no tenim i que els guiris arriben i diuen, bueno, doncs anem a tastar això, no?
0: Mm. I animals? Si t'haguessis de reencarnar en un animal, també tindries una mica complicat per triar, no?
1: Clar, o sigui, el tema és que els animals tampoc estan en el seu millor moment. Llavors, m'agradaria un cens de realment quins són els nivells de felicitat, no?, dels animals. Sí que penso que, com que, diguem-ne, els humans dividim els animals en, no?, o sigui, destruir el seu hàbitat o menjar-nos-els directament, o els que ens fan companyia. Llavors, jo crec que hauria de ser algun animal que comptés amb la protecció d'una família bona, no? Una família de gent bona. I jo crec que triaria ser un gat, però d'aquests que poden sortir, que tenen un espai natural on poden sortir. Perquè crec que si fos gat de pis m'agobiaria una miqueta. I jo crec que sí, jo crec que els animals que millor s'ho passen en aquest sentit són els gats de famílies que estan totalment...
0: Benestants.
1: Benestants, famílies que estan totalment entregats a l'animal, perquè així em pagarien les factures del veterinari en cas que es necessités, i de tenir accés a l'espai exterior. La biodiversitat del voltant se'n ressentiria? Sí. Però, mira, sóc un gat, sóc egoista.
0: Quin superpoder voldries tenir?
1: Quin superpoder?
0: Sí.
1: A veure, tal com està el transport públic a Catalunya ara mateix, la teletransportació seria el millor.
0: Totalment.
1: Realment.
0: Totalment.
1: Com moure'm només per diversió, no? Per esport. Però clar, sí, no m'agradaria llegir els pensaments de la gent. No els vull saber. Quins altres poders hi ha? Ser invisible? Bueno...
0: T'agradaria ser invisible?
1: De vegades és
0: un
1: fàcil.
0: Dia.
1: De vegades és...
0: De vegades ja ho ets, no?
1: De vegades ja ho soc i... Vull dir, crec que les dones en general, i a més a mesura que creixem, ja acabaré sent invisible algun dia. Però jo, de veritat, si pogués demanar una cosa, demanaria que algú m'agafés la mà i em digués: no seràs mai celíaca. No hi haurà un dia en què et llevaràs i de sobte el pa et farà mal. Jo crec que això és el que m'agradaria.
0: Això, eh?
1: Mm. És que m'agrada molt el pa. I m'agrada molt la paraula panarra.
0: A mi també m'agrada. Mm. El pa i panarra.
1: Clar.
0: Sí, sí. Anem a escoltar unes quantes cançons.
1: Som-hi.
0: Comencem per la Marieta Bola Bola, cantada pel Xesco Boix. Aquesta cap a on et porta?
3: Marieta Bola Bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel et donaré pa i mel.
1: Doncs el cotxe dels meus pares, també.
0: Un altre cop, allà?
1: Sí, sí, sí, teníem un caset de cançons del Xesco Boix. I recordo que... Clar, les típiques coses, no?, que quan creixes una mica et comences a riure una mica d'allò, no?, d'allò que t'havia agradat d'infant. I clar, ens feia com gràcia. I després vaig saber la història de Xesco Boix i... Vull dir que no té cap mena de sentit, no?, però em va saber com greu. De sobte vaig descobrir que era una persona que m'inspirava un profund respecte i admiració.
0: Sí, sí, a mi també em va xocar, no?, com una persona que transmetia aquesta vitalitat, aquest bon rotllo amb els nens, no?, i tot això, i després veus que es va acabar tirant el tren. No?
1: Això em va explicar el meu pare i va ser el primer contacte, o sigui, em va marcar molt perquè va ser la primera vegada que jo vaig entrar en contacte amb la noció del suïcidi. Penso, perquè era molt petita i jo no sé, no se m'havia explicat, no? I va ser com una incògnita molt gran de dir com, no? Per què? Com funciona? No? Va ser com, de sobte, com una nota discordant, no? Com un revers molt, molt fosc en aquells casets de cançons per nens, que a més els sents cantar amb els nens i tot. I va ser... Jo crec que va ser com de les primeres immersions involuntàries en el que és el món dels adults, no? Que molt sovint és terrible.

0: del noi de la mare.
1: Sí, aquesta me la cantava la meva mare per dormir. I és una cançó que sempre li he tingut molt d'afecte i que sempre m'ha acompanyat, també, a més, desgran a menjar, no? Que suposo, em feia gràcia. Que
0: tot
1: són
0: ens porta allà, eh?
1: Tot ens porta allà. Em feia gràcia dir, què són aquests aliments per a una criatura, no?
0: Panses i figues i
1: nous i olives. I nous i olives, panses i figues i mel i matoso, però no és una criatura de pit, no? Que és com, de sobte, un... com bastant adult, no? El nen aquest que menja olives.
0: A més, una nou sencera pot ennuegar un nadó.
1: Totalment. És un risc molt gran, tota aquesta cançó. Però sí. I la versió aquesta de la Sílvia Pérez Cruz, bueno, amb Xalupa, on canta Sílvia Pérez Cruz, m'agrada moltíssim. I també em crida l'atenció lingüísticament, perquè no és el nen de la mare, no? És el noi. I de sobte,
0: és veritat,
1: em sembla com... no sé, com un gir molt bonic.

0: m'agrada molt, m'agrada molt Blink, això, pues, és segon d'ESO ja. Segon d'ESO, em flipo molt amb Blink. Després amb la típica cosa, no?, que et fa com vergonya, com d'ai. I ara, a dia d'avui, si endreço la casa i em poso Blink, jo crec que acabo molt abans i més contenta.
1: I ara canviem bastant. Il Pescatore, Fabrizio De André.

0: Sí, clar. Sí, sí, tot, o sigui, tot el contacte amb la música italiana el vaig fer arran de l'Erasmus a Roma i també descobrir un cantautor com Fabrizio De André, com tot el folk aquest amb orígens trobadorescos, no? De cançó medieval, adaptacions de, per exemple, aquella de la cançó de Jordi.
1: Sí.
0: Que ens havia arribat en versió maquinera a nosaltres, con un acordador en privilegi.

0: clar, doncs és una història tristíssima i jo sí que ja recordo quan estàvem, jo que sé, lo típic a la discoteca de la casa de colònies a l'última nit, no? De tercer d'ESO, que cantàvem tots això d'un privilegio raro, un acordador, i jo, què és això? I clar, i després descobreixes com aquesta història, no? D'una jove esposa que va al rei a suplicar, no?, per la vida de Jordi, escrit Geordi, com a nom anglès medieval, a suplicar que li perdonin la vida perquè ha robat cérvols, no?, dels boscos del rei, i ara el penjaran amb un acordador, no sé, és... Tot plegat dibuixa un univers molt, molt artúric, no?, molt fantàstic.
1: Som a l'altre barri, amb la Maria Rovira. Ara el que farem serà posar la teva data de naixement en aquesta màquina que tenim, la jukebox, i aniran sonant coses.
0: Ah, perfecte.
1: Per tant, si ens dius la data, llavors ja l'activem i a veure què surt.
0: Mira, jo vaig néixer el 2 de juny del 1990.
1: Doncs, ui, han sortit, no sé, 4 o 5 arxius sonors. Anem a escoltar-ho, a veure què surt.
2: La jukebox. Repsol els ofereix el temps.
3: Hola, bon dia. Hem iniciat fa poques hores un mes, el mes de juny, que ens portarà doncs cada cop més calor. De fet, si fem un repàs dels mesos anteriors, sobretot el mes de maig, hem vist que les pluges, sobretot en zones del Pirineu Oriental, han estat més importants del que és normal i això ha facilitat que els rius augmentessin.
1: Francesc Mauri. Francesc Mauri, ara llegiré un fragment del llibre. Diu, és com Francesc Mauri davant d'un cel negre, uns trons aixordadors, un vent que s'endú les vaques i preguntant-se, què deu estar passant aquí? Aquests nimbuestrats s'estan arremolinant i hi posa, doncs, que plourà tros de llondro. És que ben bé que la natura pot ser un misteri. Fent una... Tu ho comparaves doncs amb el fet de no veure venir que ve la regla, no?
0: Clar, és que... Vull dir, passa una cosa...

0: La regla que és això, que és de dir, ja pot fer 15 anys que la tens i de sobte se t'ajunten tots els símptomes, no? Dius, ostres, que no sé què passa, que estic molt inflada, tinc com una gana ferotge, estic com trista, no? A més m'ha sortit aquest gra aquí, sí, que em fa com mal. Què deu ser, no? I acabes pensant, ostres, deu ser que la meva vida és una merda. I és un no, passa que t'està a punt de venir la regla com cada mes i encara no ho saps identificar. Doncs sí. Aquesta era la previsió de Francesc Mauri,
1: sí,
0: fet al 1990.
1: Sí, el dia que tu vas néixer.
0: Realment és, uau. I ja estàvem així, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja estàvem
1: allà, la calor.
0: La calor, patrons hídrics que no són normals.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare de Déu. És que clar, Francesc Mauri ha estat a primera línia de l'apocalipsi, no? L'ha estat veient tota l'estona, aquest lentíssim però inexorable.
1: Ell ens anava avisant,
0: sí,
1: i ningú li feia cas, i així estem ara. A veure, una altra cosa.
2: Tot i que no estava previst, aquesta tarda el president ha volgut visitar l'abocador de deixalles de Beuda, prop de Besalú.
3: Si nosaltres tenim un país brut, aquest país no el podrem presentar enlloc. Forma part del país civilitzat, del país que va endavant, del país progressiu, al netejar el país. Una de les coses que ens valoren, per exemple, doncs, internacionalment, és si netegem o no netegem el país. És clar que això dona de viure la gent.
2: Aquest abocador va començar a funcionar al setembre de l'any 88 enmig d'una forta polèmica a la comarca de la Garrotxa per la seva ubicació.
0: Uau, quin document!
1: Boníssim aquest, eh? A més, justament això de netejar el país ara està molt a l'ordre del dia, desgraciadament, a Catalunya.
0: Sí, terrorífic, però clar, també és com...
1: Però ell en parlava literalment.
0: La noció de netejar, sí, el país és un sí, és juntar tota la merda, sí, no? En un lloc, és com aquest... No és netejar el país, és això, posar la merda sota l'estora,
1: sí,
0: i que aquest lloc tingui unes... Vull dir, clar, pels llocs on hi ha abocadors té unes repercussions ambientals duríssimes.
1: Totalment.
0: Però... Era el que als anys 90
1: es feia molt, això.
0: Això era ecologisme.
1: Anar a inaugurar pantans, anar a inaugurar abocadors...
0: No estava previst, però a ell el cos li va demanar anar a inaugurar l'abocador.
1: Sí, sí,
0: clar que sí,
1: sí,
0: Jordi. Ostres, realment jo que he fet molta feina amb l'arxiu de TV3.
1: Sí, també pensant en tu, això.
0: Ah,
1: hi ha perles, eh?
0: Uf, Jordi Pujol... O sigui, les aparicions... tots els esdeveniments on arribava. I a més és com... Tu estàs buscant a l'arxiu de TV3 sobre qualsevol tema i és que apareix a tot arreu.
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí,
0: fins
1: sí,
0: i tot un tema que vaig fer de càmpings va acabar apareixent perquè va anar a la junta, a la cimera internacional del càmping que es feia a Alemanya. Doncs va arribar Jordi Pujol també. És molt fort, és molt fort. Jo haig de dir que trobo a faltar aquest carisma polític, no? Al marge de consideracions,
1: sí,
0: ideològiques,
1: sí, sí, no,
0: de dir, mira, necessitem una mica de carisma polític, vull dir, realment, Salvador Illa...
1: No.
0: És que no sé.
1: No me l'imagino anar a visitar abocadors i fent aquestes declaracions, o que tu li puguis dir que ets de qualsevol poble i que et pugui contestar, ei, ah, doncs sí, mira, allà teniu allò, o ja conec aquell d'allà... En fi, i més ara estem molt a prop d'on vivia, on viu, del domicili de Jordi Pujol a Barcelona. Crec,
0: sí,
1: que és per aquí a prop, en fi. I no sé si hi ha algun àudio més, eh? A veure, Jukebox, hi ha alguna cosa més o no? Ah, sí, és Mikimoto entrevistant Àlex Gorina i Jaume Figueres.
4: Surten els actors, amb quin actor aniríeu vosaltres a prendre copes ara? Ja, quin és el que...
5: Mort o viu?
4: Home, sí, més aviat viu, esclar, perquè mort...
5: és igual... És igual.
4: És igual. Mort o viu?
5: Monty Clift.
4: El Monty Clift.
6: Jo amb la Catherine Turner.
5: Home, dit actor.
6: Bueno, actor amb sentit figurat
4: actriu
6: i genèric.
5: Catherine Hepburn.
4: Molt bé, doncs, no sé, Àlex, Jaume, moltes gràcies per seguir. No sé si hi ha alguna frase que se'ls pugui dir a la gent perquè vagin més al cinema, que és divertit, que els caramels són molt bons i que el surround impressiona molt més que...
6: Com deia aquella frase de promoció dels francesos...
5: Si anem a la vi... On va al cinema?
6: Si anem la vida, si s'estima la vida es va al cinema, però jo li donaria la volta i diria que en el fons la vida és més important que el cinema.
0: Caram, quantes coses.
1: Sí, tot això el dia que tu vas néixer, i això ens serveix per connectar amb l'última secció d'aquest programa, de l'altre barri, que és la festa amb morts.
7: La festa amb morts.
1: Això, doncs, fent preguntes, com per exemple la que els hi feia el Mikimoto amb en Figueres i el Gorina, no? Amb quin personatge faries una sobretaula o un sopar íntim o un grup de música. Per què comencem?
0: No sé, per la primera.
1: Grup de música?
0: Grup de música.
1: Vinga. amb qui formaries un grup?
0: Clar,
1: a l'altre barri.
0: Mira, he vist fa poc el documental de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Tu l'has vist?
1: Encara no, però el vull veure.
0: És increïble. Jo crec que retrata, és com molt sincer, molt honest, em sembla una fita dintre del món del documental musical del nostre país, perquè no va anar cada bé. Hi expliquen com una mica la cara bé...
1: No?
0: Sí, i més que els egos, perquè no és tant que siguin egocèntrics, sinó que realment el grup concentra sensibilitats molt diferents, no? I a vegades que no és tant que no hi ha ni bons ni dolents, simplement doncs hi ha encaixos o desencaixos, no? I crec que és molt difícil realment, al final els grups, no? Els grups musicals, sí, famosos acaben separant-se per això o acaben patint més per això, no? I clar, jo penso que els músics tenen molt ego. Llavors, però jo crec que potser faria un grup de música, no? Ens anem a la banda italiana i potser jo agafaria, mira, Franco Battiato, que crec que em cau molt bé.

0: Rafaela Carrà.
1: Fiesta, que fantàstica esta fiesta. Que fantàstica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor.
0: I Tina Turner. You're simply the best. Si algú s'ho sap passar bé, jo crec que és Tina Turner. Jo crec que amb aquests tres faríem una cosa divertida.
2: Segur que sí. Amb qui faries un sopar íntim?
0: Doncs... Mira, em posaré una mica vintage i et diré que James Stewart. Perquè, o sigui, quan vaig fer comunicació audiovisual, no, vaig veure totes aquestes pel·lícules, que si d'això parlàvem de Corner, o L'home que va matar Liberty Balance, mm-hmm. no? I realment jo estava fascinada. Jo crec que em vaig enamorar una mica de James Stewart. Com d'aquesta manera de parlar mig mastegada, no? Aquest tio tan llargarut. I bàsicament això, encarnant personatges de pel·lícules que m'agradaven tantíssim. Jo crec que sí.
2: Mm-hmm. I sortir de festa o una sobretaula llarga?
0: Doncs mira, jo crec que Jenny Joplin, Katharine Hepburn, mira, aquí coincidim.
2: Ah, mira.
0: I Mari Sampera. Tres ties que jo crec que
2: potent,
0: anaven a fondo
2: això, eh?
0: I que se sabien divertir. Crec que amb això faríem un bon combo.
2: Tu et saps divertir, Maria?
0: M'agrada pensar que sí. També és veritat que m'analitzo molt des de fora i hi ha una veu dins meu sovint que t'hauries d'estar divertint més, que això et mata qualsevol diversió, no? Perquè és com algú aigualint a la festa.
2: No, és allò que no n'hi ha prou amb la felicitat, exigim eufòria, no?
0: Exacte.
2: Una mica. I a qui t'emportaries al món dels vius?
0: Doncs mira, jo faria tornar Salvat Papasseit, perquè va tenir una vida tan curta i era una persona tan talentosa i un artista d'esquerres de veritat, que això no se sol veure.
2: Això costa de veure, sí.
0: De fet, ara li volen tornar a posar el nom de la plaça Virrei Amat, li volen posar Salvat Papasseit.
2: Això fa temps que va, no? Que ja...
0: Sí, però vaig sentir una notícia d'això fa poc, vull dir que crec que està ben encarrilat. I sí, i com més, diguem-ne, com més investigues a la vida Salvat Papasseit, més penses que... Quina pena i quina injustícia.
2: Tens algun poema preferit del Papasseit?
0: A mi m'agrada molt el de Escopiu a la closca pelada dels cretins. Però en general tots... És que són... És més el que van significar en aquell moment, no? És més com... Em sembla molt, molt, molt de geni, no? Aconseguir canviar un paradigma i tenint en compte d'on veníem, vull dir, com amb la força amb la que van irrompre les avantguardes i que ho fes una persona tan autodidacta i que ho va tenir tan difícil en aquesta vida, no? Per accedir a la cultura i a la cultura i a les condicions de vida bàsiques en general, no? Em sembla valuosíssim.
2: Com que hi acabem i aquest llibre, doncs, un dels temes que també són importants i que són que sustenten una mica tot el llibre, doncs, és l'absència del teu pare, la mort del teu pare. Com t'ha canviat viure de prop la mort del teu pare, la teva concepció del que és la mort, del dol, la pèrdua?
0: És que jo crec, o sigui, el subtítol de Garlanda és Paraules, pèrdues i altres celebracions, no? I al final, o sigui, m'ha fet com connectar més amb la celebració que amb la pèrdua, no? En el sentit, perquè quan tens un dol fort és perquè has tingut una cosa forta abans, no? I penso també que al final és com... És a dir, la pèrdua dels pares al final és llei de vida, no? Mm. Vull dir, no és... Tanquem-nos, no és com una tragèdia com que se't mori un fill, no? Que això no és el que ha de passar. Els pares sí que els hem de perdre en algun moment, perquè vol dir que seguim vius, no? Nosaltres. Sí. I penso que experimentar, no?, tot aquest retorn de records i de coses bones que em va donar el meu pare i també d'interioritzar visions positives sobre la vida, no?, que tenia ell, ha estat com un regal tot plegat. Ha estat evidentment ha estat un viatge molt trist, però també molt emocionant en aquest sentit. I crec que al final, curiosament, m'emporto més coses bones d'això. Ha estat molt curiós, perquè jo m'havia imaginat vegades, no?, com seria la pèrdua dels meus pares. I realment no anava gens per aquí. O sigui, no hi havia pensat que en un dol també hi pogués haver-hi tanta llum.
2: Que únic, aquesta reflexió. Arribem, doncs, al final. Sonen unes campanes, això vol dir que tenim tres opcions i donarem tres opcions i tu tries què vols fer.
0: Val,
2: opció A. Opció A és quedar-te a l'altre barri. La feina que et donen és estar al departament de comunicació de l'altre barri. T'encarregaran de fer accions. T'aviso que hauràs de ser molt creativa per donar a conèixer aquest lloc i aconseguir que la gent tingui menys por a venir, però a la vegada que tampoc tinguin moltes ganes de venir. O sigui, trobar aquest equilibri i...
0: Això un cop em moro, no?
2: Sí. Això, si et quedes a l'altre barri, doncs la teva feina serà aquesta. Opció B, reencarnar-te en el Toby, el de la pel·lícula, amb la missió que tingui un desenllaç millor. El Toby que surt al llibre, també. A canvi, podràs fer realitat un desig que sigui en benefici col·lectiu. I opció C és tornar al món dels vius i la teva mare serà el teu bebè.
0: Oh, wow.
2: Com un d'aquells somnis que dius que vas tenir sota la mirada de l'àvia que no vas conèixer.
0: A veure, clar, és que em semblaria tan mind-blowing, no?, de sobte tenir un fill meu, que sí, la meva àvia, la meva mare, prefereixo no condicionar tant l'existència d'una persona, diguem-ne. Crec que m'agrada la idea de ser una guineu.
2: Ah, sí.
0: M'agrada la idea de treballar un desenllaç millor i el desig en benefici col·lectiu és una cosa que sí que em tira molt, per tant, crec que aniré per aquí.
2: Sabem quin desig?
0: És que m'agradaria que hi hagués justícia social. Uh-huh. No? M'agradaria que aquest món es regís per l'interès del bé comú i no de l'acumulació de capital. I és que jo crec que només amb aquest principi ja resoldrien tants problemes dels que tenim, que tiraria per aquí, sí, home, sí. Eat the rich.
2: Amb quina cançó acabem?
0: Doncs a mi m'agradaria acabar amb I la pluja es va secar, però la versió que canta el Roger Mas amb el Pau Riba i el Jaume Sisa. Crec que aquesta cançó és l'adequada per moltes coses,
2: sí,
0: per molts finals.
2: I tant. De moment, pel final d'aquest programa, ha estat un plaer, Maria. I sobretot això, ho torno a dir, Garlanda, llegiu-lo. I aneu-la a veure, que la podeu veure a molts llocs.
0: Sí, i de fet hi ha moltes presentacions de Garlanda, hi ha monòlegs, tot això es pot seguir al meu Substack, oyesherman.substack.com, que cada setmana més vaig actualitzant una mica la newsletter amb altres pensaments laterals que evidentment sempre em creuen pel cervell i dic, va, els apunto aquí. Doncs si algú vol seguir per on seré i què faré, doncs al meu Substack es pot subscriure.
2: Perfecte, una salutació de qui us parla, Blai Mercè, i del Nil Via a la producció, i us deixem amb tres astres, un estarà a l'altre barri i els altres dos al món dels vius.

vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre esdevé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, donava el seu condol per aquest succés.
2: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
1: És la primera mort a les platges de Catalunya des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Alerta perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona, i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. I a aquesta hora, a la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat un mort i ha obligat a evacuar centenars de persones. És la primera informació que acaben de donar les autoritats locals. Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'haurien hagut de reprendre ahir a Suïssa, amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezaei, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
3: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
1: Mentrestant, el trànsit a l'estret d'Ormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. Tot i això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà. Per exemple, els hi diu que han de fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. I també és notícia de les últimes hores. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. El primer ministre britànic assegurava a les xarxes que els primers informes que arriben sobre aquest accident són preocupants. Ara per ara sembla que un dels trens va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i que després el segon tren hi va xocar per darrere, sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
1: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López, Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segona, el Sabadell s'hi trobarà el Girona, i segons ha avançat la SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units, aquest hora, lliure i en joc Brasil-Haití. De moment, Brasil guanya 1-0. Abans ha jugat Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. Aquest divendres s'ha arrencat la volta ciclista aquí a Catalunya, la femenina. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Benoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. I a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat fora del tall.
0: Fins aquí les notícies.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena.
6: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Ha tapat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, contenta i poc morena, perquè acabo de veure, estàvem escoltant el concurs del Jubany i companyia.
1: Contenta i poc morena.
0: Poc morena. I he vist en Jubany i dic, però què és aquest color de pell?
1: Ah, sí?
0: Però què és aquest color de pell? Moreno, ara moreno paleta, eh?
1: Vols dir que no era la barba?
0: No, li he preguntat i s'ha aixecat la samarreta i m'ha dit que això és de veure jugar als braços, no pateixi qui ningú. De veure jugar la seva criatura. I diu que va escoltar el programa que vam fer d'esport base i va dir que és el típic pare que haguéssim fet fora de l'estudi. El pare entrenador.
1: És cert, és cert.
0: Una abraçada, Gerard Jubany.
1: I és cert que en els partits de futbol base, com que estàs mínim 2-3 hores, et toca el sol, no ho saps, i aquell sol traïdor també que es fica entre els núvols, aquell cel gris, que el sol que no s'ensenya, que també et fa molt
0: també,
1: mal.
0: També, aquell ressol és punyetero,
1: aquest és el pitjor, sí.
0: Va, tu, que és divendres, ja anem tard, eh? No hem començat i ja anem tard. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipió. Sí, avui és divendres. Ui. La solució. Ui. Són dues persones. Es diu Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Marta Pontnou, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com esteu?
3: Mai he estat millor de la vida.
0: Sí, home, va. Escolta'm una cosa. Sí. Malcom Otero, vens molt guapo avui, perquè no t'has posat polo, t'has posat samarreta i et vam dir que et quedava molt bé.
3: No, m'encanta. No sé per què és el primer home que m'agrada amb samarreta, perquè normalment van amb samarreta, dius, home, m'arregla't una mica i tal.
1: Sí, cert, sí.
3: Però m'agrada amb
1: aquest
3: samarreta.
1: Aquest slim fit que porta.
0: D'on vens, Malcom, d'on vens?
2: Ara vinc d'un despatxet que tinc que llogar. No és una cosa molt glamurosa, m'agradaria. Vinc d'un lloc fantàstic amb una gent estupenda. Estava sol amb un ordinador.
0: Ara ets el lloc fantàstic amb una gent estupenda.
2: Ara, clar. I amb un ordinador.
0: Ai, senyor, Marta Pontnou. Escolti'm, tot bé vostè?
3: Jo sí, no vull parlar.
2: No menteixes.
3: Que ploraré.
0: Mira, posa'm una música d'atenció.
1: No,
0: sabia que tard o d'hora això passaria a la nostra societat. Tan acostumats a conduir
3: cotxes
0: automàtics.
1: Què ha passat?
0: Ens estem atontilinant. Ens estem atontilinant.
3: Elèctrics. Automàtics, elèctrics i amb tota mena d'ajudes, doncs el tinc a restauració.
0: Restauració, no sap ni què es diu, reparació.
3: No, restauració, perquè me l'han de restaurar, perquè s'ha fet un buquete, que en català seria esborany, i m'han donat un cotxe de substitució.
0: Un cotxe de substitució, que és estupendo.
3: Que des d'aquí, Sitges Motor, amb tot el carinyo...
0: Sí, home, fes la falca.
3: No, no, clar, perquè és que, clar, podria no deixar-me. M'han deixat un cotxe de substitució, però... És canvi manual.
0: Ai, quin drama! I ara no sabem conduir a manual. Ens estem atontolinant tots plegats.
3: Se m'ha calat, he apretat amb el peu dret, he apretat l'embrague, he tirat... Havia de posar freno de mà, que això no me'n recordo, amb aquella palanca...
0: Mira, Marta, em fas tan poca pena com Elon Musk. Saps què et vull dir? Apren, hosti, torna a sortir al carrer amb aquest cotxe. Haver baixat a Barcelona, o avui és un gran dia.
3: No he pogut.
0: Mira, has fet bé sense saber-ho, perquè avui operació sortida a la ciutat de Barcelona.
3: Déu del cel, no.
0: 610.000 cotxes, és que el col·legues moran.
3: Jo per la ronda, posar la primera, no m'hi veig.
0: A tot això, avui no parlem d'això, però com que ja fa olor d'estiu, aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, avui us portem una solució educativa i pedagògica. Avui ens preguntem, deures a l'estiu, sí o no? No només per nens, eh? També per adults. Hem de fer quadernets, hem de mantenir el cervell viu, sí o no? Cal que les criatures facin deures a l'estiu? Les vacances d'estiu haurien de ser un temps de descans total o també d'aprenentatge? O podem aprendre d'una altra manera, potser? Si fan deures durant les vacances, com han de ser aquests deures? I si es fan quaderns d'exercicis, cal fer-los cada dia? Els podem plantejar com un joc? En el cas dels adults, el cervell dels adults, com podem mantenir aquest cervell actiu sense seguir treballant? Els passatemps són una molt bona manera? Quines ofertes hi ha per adults ara mateix de passatemps que incloguin, a més, sentit de l'humor? Doncs mireu, la solució a aquesta i altres preguntes. Enric Prats, molt bon dia, un aplaudiment per ell. Com estàs?
4: Bon dia.
0: Ja repeteixes a la solució,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, també automàtic, com la Marta.
0: També t'has atontolinat?
4: Atontolinat, jo manual impossible.
0: He dit atontolinat a l'antena, abans és una altra cosa,
1: Ja ho he convidat.
0: No.
4: Sí, no sé si no em sap corrents o que...
0: Hi ha confiança, ara ja. O sigui, ara no sabries portar un cotxe manual.
4: No.
0: De veritat, m'esteu dient que això és una pràctica
1: habitual?
3: Canviem el tema del dia. Avui aquest matí he fet el préssec.
0: Doncs una cosa, 93-201-7474, us passa com a la Marta i com a l'Enric? Heu deixat de saber conduir un cotxe manual? Feu-nos-ho saber. Hi ha alguna... Mira, podríem trucar a alguna autoescola per veure si realment fan cursos de readequació a la gent que ha perdut l'hàbit de conduir amb cotxes manuals. 93-201-7474, 93-201-7474 o el 677-38-77-19.
2: No, el que sí, em sembla, si no estic equivocat, que hi ha autoescoles que aprenen ja amb automàtic,
3: ah, sí,
2: i hi ha gent que no sap fer servir, o sigui, que mai ha après a fer servir un cotxe manual.
3: Sí, això vull saber, sí.
2: Sí.
0: Però deien que potser s'havia de treure un carnet específic, no? Que deien que s'estaven plantejant un carnet que fos un carnet només de cotxe automàtic. Sí.
3: No, però el que hauria de ser és que quan et treus el carnet de conduir, és veritat que si tu aprens en manual i després els cotxes gairebé tots, no?, són gairebé automàtics, llavors com... No?
0: Home, depèn, si tens un cotxe de tercera mà t'asseguro que no són automàtics, eh?
4: No, jo aclareixo, jo conduïa manual com la gent normal, fins que vaig fer un accident,
0: no,
4: de
0: Marta.
4: Moto, exacte, accident de moto, vaig fer el cama com va quedar la cama, oh. I la DGT em va dir: vostè no pot conduir manual, ha de conduir automàtic.
0: Ah, t'han obligat.
4: I en el meu carnet, sí, consta que només puc conduir automàtic.
0: Ah, amic.
1: No, dic una
0: cosa...
1: és
0: diferent, eh? No, és... Bé, no, no pot apretar
3: l'embrague.
4: No, que va, impossible. Impossible.
1: Els oients estan enviant ja...
0: Ai, què diuen?
1: En paral·lel, coses sobre els quaderners d'estiu i coses sobre conduir manualment o automàticament. La Berta, per exemple, és partidària de conduir manualment perquè, a més, fa menys son conduir, perquè has d'estar atenta amb la mà i llavors estàs més pendent.
0: No, és que hi ha cotxes, com per exemple el de la Marta, que fins i tot a l'autopista porten el carril sols, que dius, bueno, a veure...
1: La Txell l'estressa, també.
3: Jo vull que em
1: facin
3: les ungles en el proper.
0: A la Txell què li estressa?
1: A l'automàtic.
0: A l'automàtic?
1: Sí, sí, són absolutament manuals,
3: no,
1: els nostres oients.
3: No,
0: que al principi t'has de lligar el peu a l'esquerra, eh?
3: S'ha de provar.
1: Ja vam dir una vegada, fa uns quants mesos, que hauríem de fer un programa a dins del cotxe de la Marta. I no es va fer aquesta promesa.
3: És veritat.
1: Aquest format de road movie, jo el veig, conduint la... O la Carot conduint el cotxe de la Marta, a dins, i fer-ho a dins. Fer el programa...
2: A mi em sembla perfecte.
1: Fer el programa sobre rodes, això. Escolta, és un format que hauríem de fer a la ràdio.
0: El cotxe, vols dir, no?
1: Clar.
0: De l'Eloi Vila.
1: No, però la ràdio...
0: Va, centrem-nos amb el tema,
1: no,
0: per favor.
1: Ai, no, sí, mira qui parla.
0: Enric.
1: La piròmana bombera.
0: Avui estic molt despistada, de veritat, no sé què m'està passant. L'Enric és professor dels graus de pedagogia i mestre d'educació primària de la Universitat de Barcelona. També és l'autor del llibre L'educació sense horitzons, crisi, tensions i renovació. És una obra sobre la crisi de l'educació que ha guanyat el Premi d'Assaig Ricard Torrents, convocat per la Universitat de Vic i UCC i EUMO Editorial. Déu-n'hi-do, quin càrrec, eh?
2: Mira.
0: Ara se l'haurien de comprar ja no tots els mestres, però imagino que se l'han llegit totes les persones de govern, no?
4: Que s'esperin al setembre.
0: Vols dir?
4: Sortirà al setembre el llibre, vull dir.
0: Ah, sortirà al setembre,
4: sí,
0: d'acord.
4: Que s'esperin. Però aquest estiu, govern i sindicats tenen deures, ja t'ho dic.
1: Sí.
3: És que ningú.
0: Els donaries quadernets d'estiu?
4: Per exemple.
1: Mira, avui...
4: D'aquests de dibuixar i de guixar i de...
1: La consellera Esther Riubó, la consellera d'Educació, ha fet també una carta, fins i tot, aprofitant el final del curs, per fer una mica de balanç. Vull dir que això que diu l'Enric de que tenen deures, és cert, tenen deures. Sí,
0: ai, senyor. Argument, ara centrem-nos, avui no volem fer un debat polític, ens centrem en els deures i les criatures. Quin és el principal argument a favor dels deures durant les vacances, Enric? A favor, eh?
4: A favor, el fet de que els nanos no arriben al nivell desitjat, o que han de reforçar no sé què, o que s'han de distreure durant l'estiu per fer no sé què o per no fer res. I per tant, el llistat d'arguments i de raons positives en trobaries moltes. Cadascú a la seva corda.
0: I quin és el principal argument en contra?
4: Que fotin el que vulguin. Que l'estiu...
0: Això ho diu un pedagog, no ho estic dient jo, eh?
4: No, m'has preguntat què diuen els que estan en contra, no és que jo estigui en contra.
0: Ah, d'acord.
4: Però els que estan en contra també diuen que, aviam, l'estiu és per disfrutar. Tu et posaràs deures a l'estiu?
3: No.
4: No. Per tant, ara... Si el punt mig, allò que diem sempre, no, que sí, no, el punt mig, alguna coseta sí, la cosa va per aquí.
0: La cosa va per aquí, pel punt mig, d'acord. Vosaltres, a casa vostra, Marta, Malcolm, primer, les criatures fan deures a l'estiu, fan quaderns, no. Tenen unes lectures obligades...
2: Jo que... Els nens són molt, molt bons estudiants, però, per exemple, el gran té mala lletra. Aleshores, li hem fet uns deures que hem inventat per a mi, que cada dia ha d'escriure 20 línies del que fem, cada dia de l'estiu.
1: Que bo, com un diari.
2: Com una mena de diari. I és només per agafar una mica de tal. I
0: és ja... que això ens ho feia fer el meu pare a mi i els meus cosins.
2: Ah, sí?
0: Oh, i eren meravellosos. El meu dietari eren 200 milions de lletres. El meu cosí Marc, bueno, la meitat, i el meu cosí Jordi era sempre... No, avui no tinc ganes d'escriure. Tal qual.
2: I després, com que nosaltres tenim molta limitació de pantalles, bueno, gairebé no tenim pantalles tampoc a l'estiu, aleshores el que fem, i com que la lectura és una, diguem, una pràctica habitual...
0: És un hàbit, perquè clar, també us veuen a vosaltres. No?
2: Aleshores el que fem és forçar-los a llegir en llengües que no estiguin còmodes. Vull dir, si passa en anglès, si llegeixen millor català que castellà, doncs en castellà, o al revés, o en francès, o que sigui. I els fem forçar una mica perquè gaudeixin, però mm-hmm. també s'esforça una mica.
0: Podeu dir la vostra com a pares, com a avis, com a tiets, què fan les criatures que teniu al voltant i què feu vosaltres com a adults? Perquè per aquí anirà la pregunta, de seguida et pregunto tu, Marta.
3: No, a mi ja poden venir els serveis socials.
0: La pregunta que fem avui a tota l'audiència, el 93207474 i el 677-3877-19.
1: Doncs mira, molt senzill, a banda d'explicar-nos si condueixen cotxes manuals o automàtics, que ho estan explicant, efectivament.
0: Foteu el que vulgueu, les vies de contacte.
1: Ens poden explicar, home. No? A veure, et fan cas a tu.
2: Culpa meva.
1: Et poden fer cas. Expliqueu-nos com passeu el temps a l'estiu. Quins passatemps feu servir a l'estiu? Per exemple, fan sopes de lletres a la platja, o fan mots encreuats, o fan allò de sumar matrícules a veure quin número dona, o fan allò de trobar-li una explicació a les lletres finals de la matrícula. Si veuen S, C, R i diuen Solució Cat Ràdio, no? Per exemple, això podria ser, si veus una matrícula que té aquestes tres lletres...
0: Com passeu el temps, no?
1: Clar, exacte, com ho fan?
0: Jo quan era petita feia trenes a les cortines, unes bronques de la mare també i de la meva iaia, trenes a les cortines. Jo, per exemple, sóc fan dels autodefinits. Per què? Perquè no he d'anar llegint a la dreta i tornar al centre. Vull dir, és vagància pura. Què feu vosaltres per entretenir-vos, per matar el temps?
3: Ara m'has matat.
0: Jo... M'ho he de portar a casa,
3: no,
0: això.
3: No, perquè no ho vull dir. Pues, digue-ho. Pues, mòbil.
0: Ai, Marta.
2: No vull dir, pues, mòbil.
0: Mira, la Marta ja ha cridat als serveis socials i no vull dir, pues, mòbil. Ara entrarem en el moment, Marta. Abans, obrim, tanquem el meló aquest de... les autoescoles, si fan cursos o no, d'aprendre a reconduir en manual. Berta, molt bon dia, estimada.
5: Hola, bon dia.
0: Ai, et demanaré que... Estàs conduint, oi?
5: Sí.
0: No, vale, anava a dir, treu el mans lliures, però aleshores ja hauríem de sumar la DGT i la policia, tot això. A veure, Berta, tu ets professora d'autoescola.
5: Sí. Sí, sí que es fa cursos de reciclatge, però clar, ara aquests moments, com que hi ha tanta saturació d'exàmens de conduir, ara la nostra autoescola ho tenim parat. Però sí que es fan classes de reciclatge, gent que fa temps que no condueix, o té por, o així, o, bueno, o vol practicar amb un cotxe manual, no se'n recorda, sí que es fan, eh?
0: Ah, amiga.
5: Ara actualment nosaltres no ho fem perquè ja tenim altra feina.
0: Esteu saturats amb les pujades habituals de les persones que volen treure directament el carnet. D'aquests cursos de reciclatge, que entenc que pot ser gent que fa molt de temps que no condueix, has trobat que està augmentant aquest percentatge de persones de, ostres, jo ara fa molts anys que porto un automàtic, no sabria conduir en manual, he de tornar a fer un curs específic d'això?
5: Ja. No, nosaltres no és el cas. Nosaltres el cas és, jo què sé, sobretot gent d'una certa edat que no conduïa perquè el marit o el company conduïa i ara m'he quedat sola, ara vull conduir, llavors es treuen el carnet amb cotxe automàtic.
0: Clar, clar.
5: Però això de venir, bueno, que fa temps que no condueix, això de moment aquí a la nostra autoescola no ho hem sentit.
0: Doncs mira, proposo que obriu un programa que es digui Marta Pont Nou, eh? I estarà padrinat per aquesta sabadellenca, bé, de Santa Coloma de Caral, però adoptada de Sabadell, i us la portarem allà a fer unes classes. Berta,
5: molt bé, molt bé.
0: Gràcies per trucar-nos, bonica, una abraçada.
5: Sí,
0: fins ara. Adéu. Guardeu el telèfon de la Berta, que serà interessant parlar algun dia de les històries dels profes d'autoescola. A veure, Marta, tu has dit, truqueu a la DGAI o truqueu als serveis socials?
1: No, tanta gent a trucar.
0: Primer, què fas tu per entretenir-te?
3: Jo mòbil. Hòstia, mòbil i llegir. O, si no llegeixo, escric llibres.
0: Però estàs treballant.
3: Ah, sí, però és que no, jo...
0: Soc autònoma, per entretenir-me treballo.
3: Treballo, no te prometo, per entretenir-me escric o columnes o, o llibres. Entonces, la canalla...
0: La canalla.
3: La canalla, doncs, jo no els hi compro el llibre al quadernet aquell, cada any em posen...
0: Però te'l donen al col·le.
3: No, al col·le diuen, les meves van molt bé, no sé què tal, i diuen, mira, no caldria, si vol fer alguna cosa, pot fer això. No? I llavors, doncs mira, doncs reforç, aquest, que es compri aquest i te'n donen dos o tres. I el que sí els hi faig és que han de llegir un llibre, això sí, un llibre o dos.
0: El poden triar elles?
3: Poden triar elles, i un en català sempre i l'altre doncs en anglès, per exemple, o, però no això d'un idioma que no sigui còmode, això ja no, que és nivell pro.
0: Home, clar. No, fot-li en suahili, que li gustarà més.
3: No, un en català i un en anglès... Depenent de l'edat, clar, ara ja amb 10 anys l'altre ja ho pot fer. I el tema del el quadernet, no, perquè jo tinc com un trauma, jo penso en aquell quadernet que se'm feia bola, que el mirava allà cada migdia després de dinar i pensava, me'n vaig a la piscina, i el faré. I després l'havia de fer l'1 de setembre, tot ràpid i corrents, i l'entregaves i dient, ah, doncs no cal, no cal, perquè queda de mirar els professorats, amb la feinada que té, més faltava que haguessin de corregir tots els quadernets.
0: Vas trobar la trampa del sistema.
3: Exacte, però ara a l'escola sí que els hi fan xantatge de, al setembre, els que me'l portin, perquè parlen així, al setembre, els que me'l portin.
0: Estan contentes i contents,
3: avui, els corregirem, i llavors posarem not, vull dir, pujarà com not o que
0: sigui. Ah, fa punts extres, eh?
3: Sí, però que no és veritat, perquè després no ho fan, o si ho fan els deuen acumular allà, i sí, bé, tot molt bé, molt bé.
0: Un gomet.
3: I llavors les meves pateixen una mica i em diuen, no, és que clar, arribarem, serem les úniques. És igual.
0: A veure, si les nenes demanen quadernet, fes el favor de comprar-los un quadernet.
3: Que no ho fan,
0: Marta.
3: Després, ho vaig fer un any i després no ho fan.
0: Un any, no els has donat més oportunitats.
3: Va, després va quedar allà. Que no ho facin, que gaudeixin de l'estiu.
0: Per il·lusions, Enric, què has de dir?
4: No, que
0: per il·lusions.
4: Per il·lusions, sí. El que no pot ser el deure d'estiu o la feina d'estiu és avorrida.
3: No hi ha ningú.
0: Aquí,
4: no, però és el que dius, no?
0: Espera, és interessant.
4: Veig el quadernet allà d'estiu que se'm fa bola, doncs el que no pot ser és que sigui una tasca avorrida. El que dèiem, el com és interessant de dir, anem a buscar altre tipus d'activitats diferents de les que hem fet durant el curs perquè obrim altres finestres. Això no treu que aquells nanos que necessitin, jo què sé, aquest, no, la lletra, no? Fem un reforç per aquí, fantàstic. Ara tenim mil opcions a l'estiu, podem anar a museus, podem anar a biblioteques, bé, ara no gaire, podem anar a mil coses, a mil llocs, no?, per fer, i per tant aquí...
0: O sigui que tu recomanes tornar una mica a la base real de l'educació que fem, que hauríem de fer els pares, no?
4: Exacte.
0: Que és acompanyar-los a la vida, a llocs que siguin enriquidors, sí. I que a més si pot ser que aprenguin jugant ja és... Hòstia.
4: La pena. Ara bé, no totes les famílies podran fer-ho. Ja sabem com està la situació, en segons quines famílies, que això no ho podran fer per no poder acompanyar. Uh-huh. Bé, doncs busquem altres recursos, altres serveis, altres de suport.
0: Per exemple?
4: Per poder... No, famílies que tenen dificultats econòmiques. Se m'explicaràs com ho resolen,
0: no? Sí, entenc, però què poden
4: famílies
0: fer?
4: Que... hi ha serveis, hi ha activitats, ajuntaments que ho intenten promoure, no amb l'extensió que voldríem, però és una manera de fer. Evidentment, activitats d'estiu, activitats físiques, no? De sortir, etcètera, i això jo crec que és la fórmula.
0: T'anava a dir, tu deies, un punt mig, com ho detectem els pares? Què li pot agradar a la nostra criatura, què pot ser edificant pel seu cervell sense que es converteixi en una obligació?
4: Clar, avui ja és tard, perquè és l'últim dia d'escola, avui ja desapareixen nens i famílies, però el que és, i mestres, el que és interessant és que abans s'hagi fet algun tipus de reunió amb mestres que et sàpiguen orientar i et sàpiguen dirigir, perquè són els que coneixen el teu fill. I per tant, aquells dèficits, no?, que deien, mira, potser que això ho pots reforçar, bé, en tota la teva llibertat, no? I també allò que més li agrada a cada nano, doncs reforçar-ho, perquè ja et dic, no ha de ser una cosa avorrida, no ha de ser una cosa de rutina, no ha de ser un càstig el deure d'estiu, no ha de ser un càstig. La paraula deure ja genera un rebuig, però jo diria més activitat d'estiu, activitat de reforç, activitat d'acompanyament, com deies tu molt bé.
2: Sí, jo també crec que els nens, o sigui, deien que no ha de ser avorrit, però sí, o sigui, estic d'acord, però també crec que els nens han d'aprendre a avorrir-se.
4: Ah, totalment d'acord.
2: Tinc la sensació de que els nens, els pares d'aquesta generació meva, estan com entretenint permanentment les criatures, i crec que s'han d'avorrir. Jo m'avorria quan era nen, m'avorria, i això em va despertar curiositat per altres coses, per llibres, pel que sigui, i cadascú tindrà la seva cosa. Jo crec que els nens s'han d'avorrir una mica, això, perquè els meus nens, a mi també em passa, a mi, que es desperten,
0: t'han d'avorrir i no acudir a la pantalla,
2: clar, no, però desperten el cap de setmana i em diuen, quin és el plan avui? Vull dir, tu, entertainer, quin és el plan que m'has muntat? I no, perdona.
0: Això ho paguem molts pares.
2: No, jo pego, vull dir que ho estic dient, però que és també autocrítica. Vull dir, i crec que els nens s'han d'avorrir una mica més. Han d'estar una estona que no saben què fer, i que despertin la seva imaginació i que es diverteixin.
3: És que a nosaltres no ens havia passat mai de dir, mai a la vida recordo de, al matí anirem a tal, dinarem a casa de no sé qui, a la tarda farem tal i al vespre anem al cinema. El dia que anaves al cinema era...
0: Un extra,
3: però que...
0: La nit de Reis.
3: Sí.
4: Exacte, la hiperactivitat no és bona, eh?
0: D'acord, a veure, aprofundim aquí.
4: No, vull dir que no és plan de programar-ho tot, perquè jo comparteixo el que dieu. Avorrir-se és fonamental per tenir més imaginació, per generar creativitat. Sense avorriment no hi ha creativitat, ja ho sabem, i per tant és un bon espai. Ara que preguntaves què feu al temps lliure, bé, jo no tinc temps, per tant no sé què fer, però m'avorreixo. I quan m'avorreixo és com ho passo millor, sincerament. Sí.
0: Per tant, les criatures, suposo que hi haurà aquell moment d'adequació. És a dir, ens estem avorrint, Aleshores, els pares allà hem de sostenir aquella incomoditat. Doncs, avorriu-vos, no?
4: Et veus obligat a fer alguna cosa, bé, que aprenguin, com dèieu, a passar aquest temps d'avorriment, que de seguida
0: el trencaran. I com l'aprenen? A base d'exposar-los.
4: Però de seguida el trencaran, trobaran, segons quina edat, trencaran, trobaran una capsa de no sé què i faran no sé què, sí. O faran això, faran allò. De seguida trobaran alguna cosa per passar el temps.
0: O sigui que a la pràctica no hem de patir. Simplement els exposem a... M'estic avorrint? Doncs avorresta.
4: Avorresta.
0: Pot ser la resposta?
4: Ja ho trobaràs, perfectament. Jo l'avalo, jo l'afirmo. Sí, sí.
0: Avorresta, i ja trobaran alguna cosa.
3: Sí. Acaben ara anant a la cuina, obrint... Ai, faré... Ara sí que fan molt, que nosaltres no havíem fet, potser, és anar a la cuina i que no ens ho deixaven tocar el menjar. I
0: cuinar, entre cometes.
3: Sí, i gràcies a les xarxes, també, que no tot és dolent. Ai, doncs vaig a fer, us faré unes galetes que he vist només amb tres ingredients de no sé què i tal. I s'entretenen tota la tarda i t'emmerden tota la cuina, però que no és tan dolent tot, no? Sinó que aprenen coses i després poden estar tota la tarda fent això.
0: Una opció, deixar-los putinejar. Va, què ens diuen? El 677-38-77-19.
1: Mira, el Miquel diu, sobretot, deures, activitats, sempre agradables, això sí. Lògicament han de ser agradables, sudokus, lectures, problemes de lògica, cartes escrites a familiars i amistats, també, això, aprofitar l'estiu.
0: Uf,
1: està molt bé, escriure cartes,
0: això,
1: recuperar el gènere epistolar. La Pont Nova fa una cara entusiasmada de recuperar el gènere epistolar.
0: Família. Oh, sí.
1: Però mira, mira...
0: Bueno, que... amics...
4: No són trobar segells, però bueno, hi sobra.
3: Sí,
0: perdona, als anys 90 hi ha una cosa que es deien els pen friends. No sé si en teníeu, de pen friends.
3: Sí.
0: Era meravellós, era una amistat epistolar que jo, per exemple, la profe d'anglès que feia maig entre els nosaltres
3: nens
0: catalans.
3: Nens d'aquí, nens d'allà.
0: Sí, nens d'allà, i aleshores tenien un pen friend, que era un amic
3: irlandès.
1: Ara s'envien DMs per Instagram.
0: Ah, però és igual un pen friend.
1: Això. No, però el Miquel diu que tenia un amic que em va acollir a les vacances al país on vivia, li he preguntat quin era aquest país, i em va fer qüestionaris culturals perquè jo sapigués com era el país que visitaríem. Per exemple, si havia d'anar a Holanda, doncs hi va preparar un qüestionari aquest col·lega per passar-s'ho bé durant l'estiu. L'Anna feia quadernets també, fins a l'ESO, i el que fèiem a casa era quadernets d'estiu al matí i a la tarda, lliure, per avorrir-nos o per fer el que vulguem. I atenció al Jesup, que el Josep, perdó, el Jesup, he fet un... dislèxia. El meu fill té 12 anys, és bon estudiant, treu bones notes, enhorabona, però la tutora ens ha dit que ha de llegir més. La nostra idea és que aquest estiu li farem llegir un capítol diari del llibre que ell vulgui i després faci un resum escrit. Què és això, Enric? Què et sembla?
4: Això és molt interessant. Trobo que és una activitat molt, molt, molt productiva, molt fructífera, molt de barreja de dues coses. Una activitat més passiva de llegir i una més activa de fer un text. Molt bé.
0: Jo conec uns pares que als seus fills els costava molt llegir i van dir, ostres, com ho podem fer? Són molt del xou els nens i van dir, d'acord, els hi donarem a teatre. No es l'havien de fer llegir en vocatiu. És a dir, llegien i a sobre interpretaven. Per tant, van convertir la lectura en algo molt xulo.
4: Un club de lectura, a casa.
0: Un club de teatre. Saps allò de, ara fem una escena de no sé què. També ha de ser guapo, eh?
3: Quin cansament, m'esgoto. No arriba molt esgotat.
4: No, però coses...
3: Perquè jo arribo a que ja no puc amb la vida, llavors ara pensar d'haver-los d'entretenir com si fos un cert de soleil a casa.
0: Casals d'estiu, sí o no?
3: Sí.
4: Jo faig esport, casals d'esport, sí. Sempre d'esport.
1: I colònies, no, també?
3: Ella empalma tot. O sigui, les meves empalmen... Una empalma l'escola amb el casal, o sigui, no té treva, doncs canviarem una motxilla per una altra, per la del banyador, i l'altra, mira, l'altra comença a treballar ja, que té 16 anys.
0: Perquè és gran ja. Sí. Les criatures, el tema dels casals, és un tema que també hem discutit bastant. Positiu, negatiu, què tenen de positiu els casals? Els hem de treure de la rutina i és una bona manera de treure's de la rutina, però a la vegada conciliar, perquè els pares
3: s'han
0: treballant.
3: I a veure, és el
4: treballant.
3: Preu, eh? Carot. Això és, el preu és que és molt heavy, eh?
4: Clar.
0: S'ha d'apretar aquí pels casals municipals.
3: Entre 700, bueno, clar, i com que estan plens, entre 700, 1.000, anem així, eh?
4: Per clar, criatura. El punt dèbil és aquest.
3: Per criatura.
4: Clar, el punt dèbil és aquest, sobretot perquè no tothom hi arriba. Punts positius, d'entrada la socialització. Coneixeran nanos diferents, coneixeran nens i nenes d'una altra espècie, diguem-ho així, no? I per tant podran, diguem-ne, obrir, no?, altres finestres. Jo trobo molt interessant. També és cert que faran activitats que no fan durant el curs.
3: Sí, són diferents.
4: Clar, i això també ajuda a distreure.
0: És a dir, els nens han de fer un canvi de rutina.
4: és interessant que facin canvis de rutina, si poden. Si repetir el mateix esquema, el mateix horari que fan a l'escola, com he vist algunes vegades, no? Mira, ara de 9 a 10 faràs matemàtiques, ara de 10 a 11 faràs... No.
0: En cap cas, això,
4: no. Bé, en cap cas, potser hi haurà nens que ho necessiten.
3: Jo aquest any, per exemple, cada any canviàvem de casal i provàvem un, i de piscina, i de mil coses, i aquest any, no sé per què, ha volgut el mateix de l'escola. Per tant, o sigui, dilluns començarà amb un...
0: A l'escola, però fan coses diferents.
3: Fan coses totalment diferents, sí, però hi ha els mateixos espais, el mateix professorat, perquè són
4: professorat
3: els mateixos...
4: Professorat
0: també? Sí. Deuen ser monitoratge, no?
4: Normalment són monitors.
0: Clar, haurem de descansar.
3: Alguns, no, i un parell són els mantenen, sí.
4: Està bé.
6: Clar, jo estic molt a favor dels casals, però encara no he provat les colònies, que jo crec que és el pas següent, que és que dormin fora de casa. Vull dir que això també està bé.
3: És un patir.
6: Però encara tenim l'esclavatge dels casals, que és el porta el nen pel matí, les han de buscar, vull dir que és com l'escola, no?
3: Bueno, i aquest encara que es queden a dinar, que hi ha casals, jo algun any he sigut mare de l'any i l'anava a buscar per dinar i a la tarda no feia casal. I clar, a dos quarts d'una has de plegar de fer-ho tot, o sigui, entre que les portes i reculls i has de fer el dinar, bueno, terrible, va ser l'infern.
4: Si t'ho pots permetre, és genial poder enxufar el nen de colònies, tens 15 dies que pots anar a sopar amb qui vulguis, pots sortir, pots anar al cine, pots fer...
0: Però aquí s'obre un altre debat, també tens fills per capdir-los, no?
3: A veure, Carot, però tot l'any no cal.
0: Home, jo sí, criatura, però això crec...
3: No, ara perquè és molt petit.
0: Encara me l'estimo, vols dir?
3: Encara te l'estimo. Però d'aquí 7 anys tindràs unes ganes que vagi 15 dies a fora.
4: No, clar, depèn de l'edat. Adolescents, a partir de 14-15 anys, un viatge, si t'ho pots permetre, no què sé, 15 dies a Irlanda per fer no sé què, també està molt bé, o als Estats Units, o a Xipre, o aquestes coses que fan, o a Creta, o què sé, no? A Malta.
3: A Malta.
4: Per tant, també, o a Itàlia, per fer italià, que també, i conèixer no sé què d'Itàlia, també estaria molt bé.
0: Sense els pares, també, per fomentar l'autonomia, eh?
4: Sense pares.
0: Però de cara per ells, Marta, no per tu.
3: Ah, oh, mira, sí.
0: Enric, quines competències són les més susceptibles de deteriorar-se durant les vacances?
4: Bé, totes aquelles que estan relacionades amb la rutina. Mm-hmm. La rutina són les que més acabaran deteriorant-se, el que dèiem, no? Si el nen deixa de llegir i ha tenir dificultats lectores, potser que no ho deixi de fer durant l'estiu, no? Per tant, aquest tipus d'activitats reforcen aquestes competències que es poden anar deteriorant. Les de memòria, segur, també són importantíssimes, no? Treballar la memòria, mira, el que deia el Fran de jugar amb les lletres i jugar amb els...
0: Jugar, números, bàsicament, eh?
4: Jugar.
3: I després, jo fomento una cosa durant l'època aquesta de vacances, i és a l'hora del casal, doncs, el que preparar-se la bossa cada dia, ell, ella, però amb totes... Perquè, clar, si no t'han posat ja a prova durant tot el curs... A l'època del casal t'has de treure el cum laude de mare, perquè allà hi ha matí xancles, a migdia la tovallola, portar un tàper sec per no sé què, una bossa i un
4: fruita,
3: paper de...
4: però que no sigui no sé què.
3: Exacte. I una pala per no sé què, per canviar... Bueno, o sigui, i macarrons secs per fer.
0: Ai, senyor, per cert, Enric, és millor fer un dia a la setmana i estar tot el dia fent aquest reforç de les competències, o millor fer-ho cada dia una estoneta?
4: Jo crec que depèn del nen, depèn de la criatura. Hi haurà nens que demanaran una rutina perquè estan acostumats a això, i per tant convé que si al matí es lleven i es dutxen i després fan no sé què físic, i al moment quan fa més calor de quedar-se a casa i llegir, potser els ajuda, o llegir o escriure, quan dèiem el cas de l'exemple que explicava el Fran, no? Però hi haurà nens que potser són més anàrquics, no? I necessiten, o no necessiten tanta rutina tancada.
6: Clar, jo també, per mi, jo sóc partidari d'una certa rutina, per exemple, quan a l'agost, que no hi ha casal, per exemple, comprem els diaris en paper, cosa que no faig perquè el meu fill, o sigui, esmorzem amb els diaris, llegim els diaris i comentem una mica les notícies, coses d'aquestes que no, però és per introduir rutines, perquè si no el dia uns es lleva més tard, vull dir, es llevem a la mateixa hora, fem una mica de rutina, que no és tant per ell sinó per mi, perquè si no tinc certa rutina, jo que sóc desendreçat, entro jo en el caos total.
3: Jo és l'únic que no m'agrada, és l'únic que sí que sóc molt estricta, és amb l'hora de llevar-se. No suporto això de la gent que es lleva a
0: canalla,
3: de llevar-se a les 9 o a les 10, a les 11, no? Canalla que es lleva a les 12, no. Allà es lleva cada dia a les 8.
0: Digues, Enric.
4: No, pensava ara mateix que també és interessant pensar en el ritme de l'estiu, no és el mateix ara amb Sant Joan acabat al col·le, que el carreguem d'activitats que s'acosta al final d'agost i potser hem de pensar en activitats de recuperació de rutines. No?
0: Ah, amic, interessant, eh?
4: Sí, jo crec que això és important tenir-ho present, no? Ara deixem-los tranquils, deixem-los lliures, que fotin el que vulguin, no? I potser a partir d'un cert moment...
3: L'última setmana d'agost.
4: Per exemple.
3: No? Com els programes de tele.
4: Sí,
3: tot s'activa l'última setmana.
0: Com quan jo feia un morning, tu vaig estar molts anys fent un morning, i aleshores el que anava fent era la setmana anterior, m'anava llevant cada dia mitja hora abans, recuperant l'hora terrible de llevar-se a quarts de cinc de la matinada. Va, farem una pausa i a la tornada, vosaltres feu quaderns d'estiu o passatemps? No feu?
7: No.
0: S'han posat molt de moda.
6: Jo faig el que fa la Marta, però frustradament. És a dir, jo intento escriure cada estiu una història que fa 20 anys que intento escriure, i cada any faig 3 pàgines.
0: Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, d'en Xavier Bach, en Pol Mallafré i en Jordi Pota. I el quadern de passatemps històrics d'en Josep Maria Bunyol i les il·lustracions de Guibó. Fer història, fes història sense aixecar-te del sofà. De seguida us expliquem què són aquests passatemps per a adults. Anem a la publicitat i a la tornada parlem amb ells.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem parlant de passatemps, de passar el temps, de quaderns d'estiu, tant per adults com per criatures. Ho hem centrat la primera part en criatures, però ara anirem a la part d'adults. Abans, però, el 677-38-77-19, Fran, no sé si estan comentant alguna cosa d'interès.
1: L'Helena vol compartir el que fa amb el seu fill Quim de 10 anys a l'estiu. Diu, hi ha un quadern d'activitats de repàs general i després un altre d'anglès, però atenció al mètode que fan servir a casa de l'Helena. El nen, el Quim, concretament, compra amb els seus estalvis, per tant ja té uns estalvis, una joguina de màxim 50 euros. Aquest és el pacte que arriba a la família del Quim a l'estiu. Hi ha un compromís per recuperar aquests calés invertits, és a dir, si tu et compres doncs, un peluix màxim 50 euros, però has de fer una pàgina cada dia, de dilluns a divendres. Si compleix això, a meitat de l'estiu recupera 25 euros.
0: Hosti, ja. Quin incentiu, no?
1: És un escape room, o sigui, tu ja passes unes vacances divertides.
0: Però és interessant, perquè és una manera d'incentivar, però no jo ara et pregunto... Ah, val, d'acord,
1: no, segueix. Si continua fent feina fins a final de l'estiu, recupera els altres 25.
0: Però aquest nano, què, li foteu un contracte?
1: Pot tenir superàvit, perquè si es compra una joguina de 40, per exemple, si completa tot, ja haurà guanyat 10 euros.
0: Enric, el nostre pedagog expert. A veure, Enric, estaves fent cares, volent dir, a veure.
4: No, que ja dic ara aquest nen quan sigui gran.
0: Especular, segurament, no?
4: A la borsa.
1: Un broker.

0: No em premieu, atremieu amb la cultura.
1: Això diu ell, no?
2: Sí.
1: Això diu ell, que li regalen els amics.
2: Sí, sí. Bueno, clar, potser no és veritat.
0: Exacte, potser t'està fent aquí la 13-14. En fi, a tot això, hem parlat molt de criatures, però nosaltres volem saber, i si són els adults els que volem fer quaderns d'estiu? Josep Maria Bunyol, molt bon dia.
3: Què tal, bon
0: Com
3: dia?
0: Estàs?
3: Molt bé.
0: Un aplaudiment pel Bunyol, per favor, company de la casa. En Josep Maria, ja sabeu que és guionista d'un dels programes insígnia d'aquesta casa, de l'Enguàrdia, i ara ha publicat un quadern de passatemps històrics.
3: Clar, de què havien de ser?
0: Home, clar. És que de veritat, fes història sense aixecar-te del sofà, eh?
4: T'imagines que agafava una altra cosa?
0: De matemàtica.
3: Escolta, a mi de cinema, que ja sabeu que em tira. No ven
0: al cine?
3: No, al cinema no. Un llibre de cinema ven poc, en general.
0: Ah, m'estàs dient de veritat? I un llibre d'història ven més?
3: Depèn de qui siguis, clar, depèn de qui siguis. Si el fessis tu, per exemple...
0: I se'l fes jo que pitjor, també.
4: Però és que tu vas fer un de cinema i periodisme. És a dir, vas anar a buscar el ninjo.
3: Aquest ja...
0: Quadern de passatemps històrics. Fes història sense aixecar-te del sofà, amb unes il·lustracions també estupendes. Aquest quadern és hereu dels quaderns d'estiu de vacances de la nostra generació, tu diries?
3: Totalment, sí. De fet, és un fenomen editorial que, com ja sabem, ve de fa uns quants anys i que no és nou, però que cada vegada més editorials s'hi han apuntat. I l'únic que fem nosaltres és buscar un nínxol, que ja sabeu que és el futur, no? Buscar els nínxolets, i en el nostre cas és un quadern de passatemps sobre la història de Catalunya, amb les il·lustracions del Guibo, fantàstiques, i doncs això, un quadern per aprendre començant pel que l'ha fet, perquè és que és
0: allò... Tu també has après coses fent-lo?
3: I tant, home, i tant. I les he oblidat després, també, clar.
0: Per què passa això? Especialment amb la història, que dius, ara ho tinc claríssim.
3: No, sí, jo sempre ho dic, si tot el que he escrit per l'Enguàrdia ho recordés, em faria d'or en un concurs de tele.
0: Doncs va, ja trigues.
3: Que no me'n recordo de res. Que a vegades que agafes un guió de fa 2 anys i dius, això ho vaig escriure.
0: Malcolm Otero, tu també escrius coses històriques.
4: Clar, però a mi em passava també que, de fet, ens va passar un dia que vam repetir un personatge.
0: Ah, vull dir, no te'n recordaves?
4: 4 anys abans, i després se'l van comprar i se semblava molt, però clar, vull dir...
3: I el buscador, no? El Google.
4: Sí, no, busquem si l'hem fet, però jo busco el Gmail perquè ens enviem els guions i tal, però mira, aquest...
3: Això a l'Enguàrdia també ens està passant, ja.
0: També arriben amb el seu quadernet sota el braç en Pol Mallafré i en Jordi Pota. Un aplaudiment per ells, per favor. Pol, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com estàs?
5: Encantat d'estar aquí, la veritat. Un somni fet realitat, Catalunya Ràdio. No, superbé.
0: No has estat mai a l'estudi de Catalunya Ràdio?
5: Sí, bueno, en alguna ocasió. Molt, sí.
0: Jo pensava que m'estrenava ara.
5: No. És la segona vegada, vull dir, no he vingut massa més.
0: Doncs posa't còmode. T'hem posat una cadira una mica incòmode. Malcolm, canvia-li el lloc, per favor.
5: No, estic encantat d'estar aquí al marge de la taula.
0: Amb Pol Mallafré i en Jordi Pota. Jordi, molt bon dia.
6: Com estem?
0: Com estàs tu?
6: Molt content. Feia molt que no ens veiem.
0: Molt bé, mira, una criatura. Ja ens posem el dia després,
4: eh? Sí, porta gent aquí per posar-se
0: el
4: dia.
0: Exacte. El Pol el trobareu a xarxes com a Mocodrama, segurament ho soni, i en Jordi Pota. Els dos, juntament amb en Xavi Bach, han publicat Quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, un llibre il·lustrat per la Cristina Gallardo. A veure, vosaltres hi heu posat passatemps i, evidentment, humor. Coneguem-vos els dos, especialment en Pol, sobre els tòpics de les vacances catalanes a través d'una família. Perquè la gent entengui què hi ha al llibre, què hi trobarem i a qui va destinat.
5: El llibre hi ha l'autèntica clau de la felicitat, no? Que és una mica el que jo estic venent. No?
0: Vull dir... És que no te'l pots prendre seriosament, aquest Pau.
5: No, és broma. Però hi ha molts passatemps i hi ha molta cultura catalana, bàsicament, aquesta cosa. Jo no sóc un expert en cultura catalana, però sí que he fet una radiografia d'una mica el que hi ha, les festes majors, els calbs, per exemple, més il·lustres.
0: Surt en fred, no?
4: Molt bé.
0: No hi surt i estem una mica enfadats,
6: No, no.
5: Bueno, és que clar, la lliga... Bueno, sí, a la segona edició potser sí que sortirà. Sí.
4: Sense amenaces.
5: No. I sortiran aquestes coses i després evidentment hi ha com un reflex molt d'això, de la família nuclear catalana, de que tenen un nen adolescent que parla molt poc i que parla amb argots raríssim, una nena pues, ja una mica més espavilada, que diguem, però que es fan de la ràdio i llavors...
0: És la família, per cert, poc ens passa, eh?
5: La família dels poc ens passa, sí. Vaig estar mirant diversos noms i crec que aquest és un nom bastant encertat, perquè surt
0: una mica desgraciadets. A veure, Marta Pontnou, espera un moment, està rient molt amb la crònica del cunyat. Què et passa amb la crònica del cunyat? No. És que està plorant de riure.
5: Sí.
7: Expliquen sobre...
3: A veure, va.
7: Per anar de turisme rural. I és que és tal qual. El primer que arribi que compri el pa, si voleu jo porto el pica-pica. Sempre hi ha el típic... És que sóc jo la que compra el pa quan arriba, la que diu que hi ha tovalloles a la casa... Sí, sí.
0: Perquè el costumbrisme dels catalans fa molt de riure.
5: Totalment. Haig de dir que aquestes pàgines són les del Xavi Bach, que se'l coneix com el Xavi no riguis, i que fa allò del Morgan Freeman i tal. Llavors aquí ha fet una mica un destilat, hi ha algunes pàgines...
7: És que són totes les frases de nostres. Mira, ara sí que faré quadernet d'estiu, Veus, punyetera?
5: Home, és risa, és risa.

0: us heu repartit la feina? A veure, Jordi, perquè clar, jo et tinc posat en un lloc molt determinat.
1: On en tens posat, tu?
0: Jo tinc posat al món dels jocs,
1: val,
0: ara últimament, però jo et coneixia del món de la màgia.
1: Correcte. Doncs he unit les dues coses. Em van venir a buscar, em van trucar, em van dir, volem fer això, hem pensat en tu perquè fas coses de barbarismes i fer jugar la gent, no sé què. Dic, val, val, anem a veure què podem fer. I hem aquí ideat diversos tipus de jocs una miqueta raros, tots plegats, i hi ha algun que uneix la màgia. Tu podràs aprendre un joc de màgia en aquest quadernet, vull dir, ensenyem un joc de màgia.
0: Però això expliques el truc, eh?
1: Sí, expliquem el truc en un, sí. I després hi ha un altre, per exemple, que és una mica superpop, així és entendre una miqueta com ets tu, com a jugador, a veure si ets una persona assassina, ja veureu allà per allà dins.
0: Va? Marta, tu ets assassina, no cal que el facis.
2: Ai, no.
0: Sí, i no fotografies el llibre,
2: sí,
0: per favor,
2: no,
0: compra-te'l.
2: No, que els he enviat al grup de WhatsApp, on sempre jo dic...
0: D'acord.
2: Feu el
3: primer que compri el pa.
2: Exacte.
1: I els hi que el comprin.
0: Exacte, que comprin el llibre, per favor. Deia, Jordi, perdona.
1: I res, he anat unint una miqueta de tot aquest tipus de jocs. Fins i tot hem ideat un joc estil el llop, el poble, no sé si us sona. L'impostor, no? Ara que és molt famós, de xarxes. I n'hem ideat un perquè puguin jugar la gent a casa, no?
0: És un llibre destinat, els dos, eh? Són dos quaderns destinats a adults, però segons quins preadolescents ja s'hi poden posar a jugar, no?
1: I tant.
4: Sí, a veure, precisament es parla molt de la història, quin pes té ara la ESO i aquestes coses, i em consta que hi ha algun, fins i tot algun alumne de primària que s'ha animat i l'ha fet, algun fill d'un amic, d'una amiga, però clar, també són els, he de dir que són els més friquis de la classe, segurament, són els que s'hi han posat a fer-lo, pobres, i jo em solidaritzo molt amb ells, però sí que és veritat que està pensat una mica perquè pot jugar a la gent més adulta, per com deia, aprendre, i a la vegada, doncs, els que ja són una mica preadolescents, adolescents, doncs també que comencin a entendre les coses que han passat en aquest tros de terra, no? Per exemple, en el cas del nostre.
0: Escolta'm, tu creus, Josep Maria, que hi ha un interès creixent en la història? Perquè jo detecto que últimament la història està de moda, no és broma.
4: Jo crec que sempre hi ha gent que s'interessa per la història. A l'enguàrdia jo al·lucino la gent que et comenta que l'escolta fent footing, que m'al·lucina, que algú corrent escolti això, no?
5: Fent realment... footing ja t'al·lucina, eh? Ja, sí.
0: La paraula no, footing no? Ja...
4: La paraula footing ja és molt forta, perquè no, ara que diuen...
3: Paraula història, històrica, no?
0: Històric.
4: Sí, sí. És que nosaltres parlem com el segle XIX. Sempre parlem així, eh? Ve el Calpeni i diu, vos, quin programa voldríeu, us avalliria fer en aquesta vella jornada?
0: Perdona, si que fa servir aquest llenguatge.
4: Home, no tant.
0: No fora,
4: no
0: tant, però
4: no passis,
0: sí.
4: Eh? Home. En aquesta vinentesa, en aquest moment... No, parlem tots així. I per això diem footing. Però no, que és veritat que sí, que la història li interessa. Jo estic d'acord amb tu, sí. Per això l'hem fet, clar, si no, malament.
0: Tens algun personatge històric que sigui preferit de Catalunya? Algun que et fascini?
4: Em quedaré amb els directors, amb el Fructuós Gelabert, pioner del cinema en català, que va rodar Rinya en un cafè. Per no dir el Jaume primer, perquè és una parada de metro i era massa fàcil, però sí, Fructuós Gelabert, va, vinga.
0: I si haguessis de triar un personatge històric aquí i regalar-li aquest quadern, qui seria i per què?
4: Ostres, algun personatge històric que li hagués de... Home, doncs, que fos viu, s'entén, no? Home, ja ho he fet. Ep. El Joan Pera, que surt al llibre...
0: I li vas regalar.
4: I li he pogut regalar, perquè vaig coincidir amb ell en una altra redacció d'un altre mitjà públic de ràdio de Catalunya, que no diré, ja sabeu quin és, i ja està.
0: Només en queda un, no?
4: L'altre. Doncs vam coincidir allà amb el Pere i em va fer molta il·lusió, perquè és... No sé, clar, el Jaume primer no me l'he trobat a cap estudi encara.
5: Bueno,
4: que tot i que el Ferran Domènech, una mica pinta de Pere el Cerimoniós, amb una mica de perruca podria tenir. Però no, el Pere, sí.
5: Digueu-me el que vulgueu.
0: Quadern històric de passatemps d'en Josep Maria Bunyol i el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances. Hi ha un joc de Verdader o Fals titulat La ràdio de l'ira, que heu inclòs vosaltres en el vostre quadern, on s'hi explica que l'equip d'Alguna pregunta més de Catalunya Ràdio va trucar l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez, s'hi va posar i es va fer passar pel porter de la finca.
5: No pot ser això.
4: Això també és històric,
0: joc,
4: eh? Això
0: no és veritat. Però és un joc de Verdader o Fals. És un tall que molts teniu present, per si no el teniu present és aquest.
6: Sí.
7: Hola, bona tarda.
6: Sí.
7: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
6: Espera, que no et sento.
5: Boníssim.
6: Sí, digues.
7: Truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
6: És que no et sento, eh?
7: Truco de Catalunya Ràdio.
6: Sí.
7: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
6: No, és que no hi ha ningú aquí.
7: No hi ha ningú?
6: No.
7: Doncs estic parlant amb vostè, eh?
6: Eh?
7: Si parlo amb vostè.
6: No, amb mi no.
7: Ah, no?
6: No.
7: Ja. I amb qui parlo, doncs?
6: Jo sóc el porter.
0: El porter. En fi, creieu que hi ha algú al món que encara cregui que això no va passar a Catalunya?
3: Bueno, a veure, jo he jugat bastant a la carta aquesta de que hi hagi coses molt evidents i després que sigui una mica per tots els nivells. Llavors això, aquesta està clara, però després hi ha altres anècdotes que vas buscant i sí que et fan dubtar una miqueta més.
0: Posa'm un exemple. I no resoldrem, perquè hauran de comprar el quadern.
3: Me les hauria de saber de memòria.
0: Vols que te'n passi?
8: Bueno, és el que deia el Bunyol, no? L'efecte Bunyol, ja, però... no podem dir ara, que tu fas un llibre, però no, no te'n recordes.
3: Hi ha una que és més de nínxol, que és del Pasqual Maragall, se'l van trobar pel carrer, sí. I llavors es va posar a cantar, llavors dubtes de si això va passar o no va passar.
4: Santa Eulàlia Gloriosa, no?
8: Balleu pels barcelonins.
3: Bueno, clar.
4: Bueno, barcelonins!
3: Els que esteu ficats en tot el que és la història.
8: No, ho hem recreat, suposant que fos cert.
3: Sí, no, però és que hi ha coses com això, que més avoltades, com aquesta del Núñez, i altres com més difícils d'identificar.
0: Mireu, farem una de les proves d'un quadernet.
3: Vinga.
0: Una a l'autor de l'altra. Us creuarem els quadernets.
4: Oh!
0: D'acord?
4: Ui.
0: Va, comencem el concurs, som-hi.
4: Això s'avisa, home.
0: Josep Maria, al quadernet d'estiu hi ha un apartat de la història de les cartes i ens pregunten...
4: Sí?
0: Què simbolitza l'as de piques?
4: Uau. I no hi ha opcions?
0: Què simbolitza... Que no te'n recordes de la teva pròpia resposta.
3: No, però just a fora hem estat parlant d'aquestes cartes, però no s'ha dit això. I llavors aquesta informació no s'ha passat. Hem estat a punt.
0: És complicada. Josep Maria, al quadernet d'estiu hi ha un apartat de la història de les cartes i ens pregunten què simbolitza l'as de piques. Simbolitza, calli, la mort...
4: La mort.
0: El canvi o l'energia.
4: Això no era el tarot, el que tenia el simbolisme a les cartes? La mort, què més has dit? La mort?
0: La mort, el canvi o l'energia.
2: Hi ha una altra.
4: Hi ha una opció?
8: No, estem fent el guió.
4: Doncs no deu ser bona.
2: Calla. D, el misteri.
0: És que la veritat, Marta, a la ràdio sempre es donen tres opcions. Ah, sí? Si no, la gent no és capaç de recordar quatre.
4: Això no sabia, això, de debò?
0: Sí, sempre.
2: S'apunto això per l'allò del cunyat.
4: No havia sentit això.
0: Va, la mort, el canvi o l'energia? Tu no miris la resposta.
4: Diré la mort.
0: Diràs la mort i la resposta és...
4: És incorrecte.
0: Incorrecte. Quina és la correcta, Jordi Pota, sisplau?
1: L'energia.
0: Per què? Explica'ns una mica.
1: Oh, això està fet així. És com això del tarot, una miqueta, eh?
4: Sí, sí.
1: Clar, és una miqueta llarg d'explicar, t'ho explico una mica. Cada carta simbolitza diferents coses. T'han agafat la més complicada.
4: Yeah.
1: El cor és l'amor, els diamants, els diners, els treus la sort... I els piques són l'energia, l'univers.
0: L'energia i l'univers, però si hi ha molta gent que en guarda una a la cartera.
1: Exacte. Sí.
4: A la ràdio fas tres opcions i tries la difícil.
0: Correcte.
4: No ho ha dit la Carol.
0: Pol i Jordi, el quadernet de passatemps històrics, hi ha un apartat sobre on eren les dones al segle XX.
3: Mm-hmm.
0: Heu d'endevinar a quina dona correspon aquesta definició. Si em doneu la paraula, us explico la missió. Va ser bo sortir de l'aula i renovar l'educació. De qui parla? Va ser bo sortir de l'aula i renovar l'educació. De qui parla?
3: Vinga, Jordi, ja ho tens.
4: El Pol abandona el barco.
0: Rosa Sensat. B. Marta Mata. O C. Maria Antònia Canals.
1: Jo estic mirant, ja, si hi ha alguna senyal allà.
4: Tu no m'has ajudat abans, eh? Jo no t'he vist cap. Has fet cara de pòquer. Has fet cara de pòquer.
1: Vale. Ja
0: teniu
1: tinc,
0: un pedagog
1: ja
0: aquí,
1: ja
0: per si voleu. Sí. I el pedagog ha fet un senyal just quan he dit aquell nom.
4: Sí, ja ho tenim.
1: Venga. Ho tenim molt clar, però és que era molt fàcil.
0: Ell dirà, l'Enric dirà si és correcte.
1: Era massa fàcil.
3: Jo crec que l'opció més sensata, direm.
1: Sí,
3: vinga, que vagi bé.
4: Que ben lligat.
0: Quina és l'opció més sensata?
8: La
0: A és Rosa Sensat i la resposta, Enric, és...
8: Correcte.
0: Bravo. Hi haurà segona edició de totes dues o què?
3: Bueno,
8: sí, perquè sortia jo als calps.
3: Clar, segurament. És una cosa que no se'ns escapa a les nostres decisions, però vaja.
1: No ho portem, eh?
4: Clar, la gent molt observadora et diu, vosaltres també us posa, no ho he vist, volum 1, també ho diu.
0: Volum 1, el teu posa volum 1.
4: El meu diu volum 1, que se la van jugar, i tot sembla indicar que hi haurà volum 2, sí.
0: Home, per tant, un aplaudiment per en Josep Maria Bunyol, per favor.
4: Exacte. Potser li encarreguen a un calp famós, per exemple.
1: També n'hi haurà
0: segona edició.
3: També.
0: Segona edició també del quadern d'estiu per fer vacances de les vacances. Un aplaudiment per ell també, Albert. Siguem equitatius, per favor. Val, 677-38-77-19. Últims missatges perquè us regalarem aquests quadernets dels guanyadors d'avui. He de fer una pausa per la publicitat, d'acord? A la tornada de Reus fent una pregunta i haurem d'acabar el programa. Però digueu-me, o sigui, penseu bé on dirigim la gent perquè compri aquests quaderns, d'acord? Si dirigim al quiosc, alguna botiga específica, ara m'ho dius a la tornada de publicitat. Va.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 1:30, avui estem parlant de passatemps, de quaderns d'estiu per criatures i també per adults. I ara us he preguntat, a veure, aquest quadern de passatemps històrics d'en Josep Maria Bunyol i el quadern d'estiu per fer vacances de les vacances, Pol Mallafré i Jordi Pota, a més d'en Xavi Norriguis, on els trobem?
4: A totes les llibreries de confiança.
0: No els trobem a quioscos, eh?
4: Depèn, perquè això és que jo no ho sabia, va per distribuïdores diferents, es veu, eh? Però sí que el pots trobar potser en algun quiosc, però jo crec que el consell és que aneu a una llibreria i que els compreu tots dos.
3: Totalment. Sí, a totes les llibreries que coneixeu, sempre les llibreries petites, sempre recomanem aquesta cosa, no? Fer el barri,
4: de barri.
3: Recolzar el comerç petit.
2: Sí, però després passes pel súper i també n'hi ha el...
3: Sí, també pot ser.
0: Allà
3: pot ser.
0: Català,
3: pot ser que ho tinguin, segurament.
2: Sí, català,
10: un pack dels dos llibres, eh? Sobretot.
0: Sobretot els dos llibres,
4: un no s'entén sense l'altre.
0: Exacte. Hi ha picadetes d'ullet de l'un a l'altre. Almenys hi haurà els segons volums. Va, ho hem de deixar aquí, em sap greu no haver tingut més temps, però Josep Maria Bunyol, gràcies per acompanyar-nos avui. Pol Mallafré i Jordi Pota, gràcies, bonics.
1: Moltes gràcies.
0: Molta sort amb això. Malcolm, Marta, ens sentim divendres que ve. I Enric Prats, professor dels graus de pedagogia i de mestre d'educació de primària de la UB, gràcies, estimat.
10: Bons deures.
0: Tornem dilluns, Fran.
10: Bon cap de setmana, salut.
0: Ens deixem amb Catalunya Migdia.
10: Chau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Israel i Hezbollah han pactat un alto al foc que no han reconegut, però encara públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units hores després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i que ha fet ajornar sense data la represa de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Teheran exigeix incloure el Líban en el seu diàleg amb Washington. El ministre iranià d'Afers Estrangers ha acusat Israel de voler la guerra permanent. Tot i això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa, amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha lloat públicament Benjamin Netanyahu després de l'allunyament entre els dos líders a causa d'aquests atacs israelians al Líban.
2: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Els atacs entre Israel i Hezbollah han continuat una vegada entrat en vigor la treva, tot i que amb menys intensitat. A Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda d'ahir. Segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. És la primera mort a les platges de Catalunya des que va començar aquesta temporada de bany. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor d'aquest any. L'episodi començarà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures, atenció, que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i també per la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i de Girona i per això els bombers han reforçat el dispositiu preventiu. A la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat la mort d'una dona italiana i ha obligat a desallotjar 1.700 turistes. Segons les autoritats locals, aquest foc ja està sota control i ara s'estan investigant les causes. La República Dominicana és el país del Carib que més persones visiten cada any. Només en aquest mig any ha rebut ja 5 milions i mig de turistes. Els Mossos han denunciat el conductor d'un autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 a Amposta, al Montsià. L'home de 54 anys transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors d'edat. Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. Els passatgers els van traslladar a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Tot plegat va passar dijous, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta. I en esports, la notícia d'aquesta nit és sens dubte que el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Sabadell han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens. Han remuntat el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segona, el Sabadell s'hi trobarà al Girona i segons que ha avançat la SER i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, que és el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. El Mundial de Futbol dels Estats Units. A aquesta hora hi ha en joc Brasil-Haití. Els brasilers estan guanyant per un contundent 3-0. Abans han jugat Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: Fins aquí les notícies.
3: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
3: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
4: Cada dissabte a les 11 de la nit,
0: l'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
4: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
4: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
5: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
4: El divan, el valor de la conversa.
6: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
5: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

0: Aina Clotet estrena avui a tots els cinemes la seva primera pel·lícula com a directora, Viva, la història d'una dona que acaba de superar un càncer, però podríem dir que ara ha de viure, que sembla el més complicat. Aquesta és la sinopsi, però podríem dir que això només és una petita part de la pel·lícula perquè Clotet va molt forta. Posa de cap per avall l'amor romàntic, supura de desig per un home més jove que la seva parella, ho entenem, ens parla de la trampa de la seguretat, d'estar malalta quan ets metgessa, del llegat d'una família, de les amigues que s'estimen però no s'escolten, de fer l'amor quan et falta un pit, de tantíssimes coses que necessitaríem 20 entrevistes per parlar de tot això. Ara farem el que podrem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Aina Clotet, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ens has donat feina, eh? És que clar, sembla una cosa la peli, però en n'expliques moltes.
2: Sí, suposo que en el fons és el resultat d'una feina de molts anys, no? que comença amb una llavor molt més concreta de voler parlar de la por i del desig, no? I de com la por a vegades ens fa tenir dependències en les relacions, no? I en l'amor romàntic i que sentia que tenia una vinculació en com ens relacionàvem i en com a vegades buscàvem, estàvem atrapades, no? Jo em sentia atrapada en l'amor romàntic i tenia relació amb la por, i d'aquí doncs, durant els anys anar treballant i anar trobant moltes capes, personatges que et van ajudant a explicar el que vols explicar, no?
0: M'encanta que em comencis parlant de l'amor romàntic, perquè és una pregunta que sempre fem en aquest programa, en plan, sempre fem la pregunta de quina quantitat de mal t'ha fet la idea de l'amor romàntic? Crec que a tota una generació ens ha fet molt mal, però...
2: Sí, jo crec que hi ha una herència molt, molt gran, no? I de fet, una de les primeres idees que tenia era dir, ostres, jo vull com rebentar aquesta idea de que hem de trobar un amor que ens doni un lloc al món, i vull fer una història d'una dona que ha de donar-se un lloc al món ella mateixa, no? I com una història d'alliberació i de búsqueda de la pròpia fortalesa interior.
0: És un tema generacional també, perquè crec que vam néixer o veiem pel·lícules de Disney on allò, el final feliç, on encara ens explicaven tots aquests contes de princeses, i clar, ara estem en un món que és molt salvatge, en el sentit que hi ha molta distància, ara estem parlant d'obrir la parella, etc. Però clar, venim d'allò i hem hagut de fer tot aquest trajecte, per exemple.
2: Sí,
0: les
2: totalment,
0: dones.
2: I fins i tot obrint la parella, que és un concepte que em sembla fantàstic, però que crec que sempre has d'escoltar-te i treballar les teves pors per vincular-te des d'un lloc menys ansiós, no? O sigui, que és molt important que no vulguem que la parella ens salvi de res, no? O sigui, com sigui el tipus de parella o tipus de vincle, no?
0: Li posem molt de pes a la parella, i a més també em fa la sensació que en la pel·lícula parles de que tenir parella d'alguna manera dona estatus social, és a dir, en el sentit de que si no tens parella sembla que et falti alguna cosa, que tens 40 anys i has d'anar omplint peces de la vida d'una dona, i una d'aquestes peces importantíssima, una és tenir fills, que també,
2: sí,
0: també et premen per aquest tema, però a la protagonista, clar.
2: Totalment.
0: Però també tenir una parella és important, és com has de fer check a la casella.
2: Sí, totalment. Jo volia parlar d'aquesta dona que té una fotografia al cap i li han posat una fotografia del cap de com ha de ser la seva vida, i que de fet porta molt de temps al costat d'una persona que se l'ha estimat molt, molt, molt bé i que és molt noble, però que són aquestes estructures que precisament perquè ha estat molt a prop d'entendre la impermanència i que se li posi davant, no? Que estem aquí de pas, doncs li agafen unes ganes de viure i de menjar-se el món ferotges que amaguen per això una por que ha d'enfrontar, no? Però sí que volia, no sé si volia parlar tant, bueno, sí, això de les estructures, sí.
0: Sí, de tota manera estava pensant que hi ha un moment la Lloll, que fa de mare, la Lloll Bertran, que li diu, però nena, que és sòlid.
2: Clar.
0: Que això és una cosa, és un noi de profit.
2: És
0: jo crec
2: sòlid.
0: Que també aquet llegat, no, em sembla que diu sòlid.
2: Sí, tant, i tant, no, sí, me'n recordo perfectament.
0: Diu, és sòlid, no? I aquest llegat també que arriba de mares i filles.
2: Sí, sí, per aquesta por a que estiguis sol, no? Aquesta por que és ben absurda i que és molt heredada també d'un sistema heteropatriarcal, de dir, és que en el fons hem de intentar, és ben difícil, estar bé sols per poder estar bé amb algú, no? Perquè si no... Però sí, evidentment hi ha un llegat de generacions, i les dones tenim molta més pressió amb tot això, sens dubte.
0: Mares, filles, netes també, en aquest cas, vull dir, surt la figura d'una àvia. com també tenies ganes de parlar del llegat, per exemple, del llegat que ens passen les dones, a vegades com tenim una relació més difícil amb les nostres mares que amb les nostres àvies, o...
2: Sí, el personatge de l'àvia, o sigui, així com els personatges dels pares són molt diferents, de fet la meva mare a la vida real no s'assembla gens al personatge de la
0: Llot. T'ho pregunten,
2: No, sí que ho pregunten, i realment és molt diferent, molt superdiferent, però sí que ens ajudava aquest personatge a explicar millor la Nora, no? I vam pujar el volum dels personatges secundaris i de la mare, i el de l'àvia sí que hi ha algo com d'homenatge, una barreja entre la figura que vaig tenir de la meva àvia i d'una dona que ens va cuidar de petits, que generava com... Per mi era molt important que hi hagués un espai de tendresa també a la pel·lícula i de refugi, no? O sigui, la Nora està en un moment de vida de crisis, rodejada de persones molt individualistes, ella la primera, no? Egoistes, que com molt bé has definit al principi, amb una amiga que s'estimen molt però que no s'escolten perquè les seves pors les atreveixen i no s'escolten. I el lloc on se sent més acollida és amb aquesta àvia, que al final també és la que li permetrà mirar la seva por de cara, no? I estar a prop de... Bueno, no vull explicar la pel·lícula perquè no expliquem tot el viatge, però em semblava un lloc molt important i buscava aquesta àvia com de Pixar, quasi, i vaig estar molt feliç quan vaig trobar l'actriu.
0: Clar, estem en un món també on és molt important, per exemple, fer teràpia, analitzar-se, i passem moltes hores analitzant-nos a nosaltres mateixos, però potser a vegades no necessitem parlar tant. Podria ser això? Per exemple, que necessitem parlar tant,
2: quan
0: potser necessitem abraçar-nos.
2: Exacte, cada cop i volta hi ha menys paraules, hi ha més silencis, hi ha més carinyo, no? Sí, és una bona conclusió, sens dubte.
0: M'estic tirant de la moto, tu em dius no. A mi em fa la sensació que potser tu volies fer una pel·lícula i la pel·lícula t'està parlant. És a dir que t'ha sorprès a tu mateixa de totes les coses que hi han sortit, que és com si t'haguessis mirat a un mirall, però m'estic tirant de la moto.
2: No, o sigui, han sigut molts anys, i llavors sí que sento que hi ha hagut moltes coses que són evidentment molt cuidades, però sempre quan fas la promoció de les pel·lícules, això sempre m'ha passat com a actriu, sempre rellegeixes coses que has fet des d'un lloc intuïtiu i cada cop les rellegeixes amb les mirades de les altres persones, perquè cadascú la rep amb la seva història i cadascú fa la lectura que vol, no? Però crec que sí que hi ha, per part de la Valentina Envisó i meu, com molta, molta dedicació en aquest guió, i després també s'ha reescrit en el muntatge amb l'Aina Calleja i sí.
0: Molta feina de dones, ja en parlarem també de què és dirigir com a dona, com són els equips amb dones, però ja sabeu, és divendres, són les dones i els dies, és el dia que convidem doncs a una dona que admirem, en aquest cas Aina Clotet, avui estrenant Viva a tots els cinemes, i li demanem com sempre una banda sonora, i comença... Ens agrada molt, comença a marxar tota la cosa.

0: Aina Clotet, amb aquesta cançó d'Oclu, aquesta dona que a més tens com una mica de relació especial perquè et va donar el Premi Cannes, això és fort, no?
1: És molt fort perquè jo era molt fan, de fet vaig descobrir, jo li deia Oclu també, que es diu Okelu.
0: Segur que ho dic malament.
1: No, però jo també ho deia malament, ho vaig aprendre a Cannes, vaig aprendre a Cannes, que jo deia, uau, és que han posat de jurat a l'Oclu, no? I la directora del Festival de la Setmana de la Crítica em va dir, es diu Okelu, no? Perquè és francès i jo, perfecte, perfecte, però va ser un privilegi i la vaig conèixer després de l'entrega de premis i vaig parlar amb ella i li havia agradat tant la pel·lícula i vam estar parlant tanta estona que després tocava el Primavera Sound i vaig anar com una fan, bueno, va haver un diluvi i una tempesta aquell dia.
0: Però no et va saber greu, eh?
1: No, bueno, m'ha sabut molt de greu perquè volia disfrutar-la molt més, però vaig igualment aguantar allà salvatjament perquè soc superfan de l'Oclu.
0: Valia la pena. Escolta, diu, la cançó parla d'agafa'm de la mà. Amb qui t'has agafat tu de la mà per construir aquesta pel·lícula? Perquè com ha anat tot el tema del síndrome de la impostora, que sembla que també ens arrossega molt les dones. Jo ja ho sabré fer, he fet unes sèries, he fet molt d'actriu, m'han donat molts premis, però fer una pel·lícula, senyora directora, amb la meva cadira, com has portat això?
1: M'he agafat de la mà de molta gent des de fa molts anys, crec, i que agraeixo molt que me l'hagin donat, no? Jo crec que haver codirigit amb la Marc Coll, això no sé si em va donar molta força, i després unes coses que porto d'entrevistes repetint, però que sí que sento que hi ha hagut referents de dones els últims anys que a més ens ajudem, no? Com pot ser doncs, això, la Mar, la Carla Simón, la Clara Roquet, no? Gent, directores superbones que tinc a prop i que t'animen i que et diuen sí, estàs preparada, jo també tinc dubtes, jo també tinc pors, es pot fer des d'aquest lloc, no? I que amb feina i dedicació i amb preparació, no? Doncs pots arribar a fer les coses que desitges.
0: Parles de dones per això, curiosament, és a dir, sou les dones que ho recolzeu i els homes estan en una altra banda, els directors, o no?
1: Parlo de dones com a referències, de persones que m'han donat l'energia. Després jo treballo amb molts homes amb qui m'entenc moltíssim, em dono la mà amb el Nilo Zimmerman, que és el meu director de fotografia, amb qui m'entenc moltíssim. He tingut també al costat el Juan Miranda, que m'ha ajudat molt amb la interpretació, amb el coach, i que és meravellós. I no, vull dir, ja m'he donat la mà amb moltes persones a la vida. El meu germà m'ha ajudat moltíssim també.
0: El teu germà?
1: M'ha ajudat molt a dirigir, sí, des del principi, quan jo vaig començar a tenir ganes, ell m'ha ajudat sempre, animant-me, recolzant-me, fent possible que dirigís des de la primera cosa que vaig, des del curt, a una cosa que vaig rodar a Los Angeles, o sigui, sempre ha estat, i ara tenim la productora junts.
0: Sí, però és curiós, feu coses superdiferents i tot i així us comuniqueu molt en aquest sentit.
1: Sí, o sigui, és veritat que tenim carreres molt diferents, però tenim la productora junts i a nivell...
0: La família és molt important, eh?
1: Sí, la família és important, sí.
0: Aquí li has fet un homenatge també al teu pare, o no sé, o a una Aina, potser, que potser volia ser, que era l'Aina, ets l'Aina actriu, però potser la teva carrera, pel que havies mamat a casa, amb un pare, doncs, que es dedica a la investigació i una mare que també es dedica doncs, al món de la infermeria, etc, i de la investigació...
1: La meva mare és metge, també.
0: La teva mare és metge, perdona.
1: És metge i farmacèutica.
0: Sí, farmacèutica, perdó, m'he confós.
1: Sí, no, és metge i farmacèutica i el meu pare és metge. Sí, d'alguna manera hi ha un homenatge a aquesta Aina, jo crec, de que volia, li hagués agradat dedicar-se a la ciència també en una altra vida, perquè m'agrada molt la meva feina. I també un homenatge a la investigació que jo he respirat a casa i que fan, i de fet els estudis que explica la Nora són reals, no? I jo els venia escoltant a casa i pensava, hòstia, que interessant que realment estiguin estudiant com combatre l'envelliment, no? I els retrotransposons, que donaria per fer una entrevista, recomano la Núria Izquierdo, que és una investigadora espectacular, excel·lent, que és la que m'ha assessorat per fer tot això i que em sembla superinteressant el que estan fent i els resultats que estan tenint i que probablement a la llarga es podrà allargar la vida, no?, de les cèl·lules, perquè estan tenint molt bons resultats combatent l'envelliment i estudiant aquest retrotransposons, i em semblava superpotent el fet de tenir una científica que està estudiant com allargar la vida amb un personatge que té molta por a la mort i que a més està en aquest marc que li vam donar a la pel·lícula mediambiental, de sequera i on la vida és més complexa, no? Que en el fons és pujar una mica el volum de l'actualitat, però ens semblava un bon mirall de dir, vale, la ciència ens pot donar moltes solucions de coses, però quin món ens està quedant, no? I també la precarietat d'una investigació científica de primer nivell com tenen també m'interessava, perquè sempre he sentit que hi ha molt paral·lelisme en la cultura, no?
0: Buscar els diners a la cultura, buscar els diners a la ciència. El que dèiem, tu això ho has mamat de petita, com dèiem, mare metgessa, pare també investigador, metge, etc. M'imagino que quan eres petita, ton pare comença amb tota la història de la investigació del SIDA i en aquell moment no se sabia res. Tu com ho vas viure això com a nena? Parlo. Perquè m'imagino que eres una nena.
1: Sí, clar, jo era una nena, jo he crescut al costat de l'evolució que ha fet la investigació amb el VIH i la SIDA i amb tots els fundraisings, intentar trobar recursos per seguir amb la investigació i coneixent a moltes persones doncs, que tenien el VIH i intentant ajudar al màxim, no? I sempre la ciència i la investigació ha format part de la meva vida i diria que de les converses del 80% dels sopars de casa meva, no?
0: Diries per això que, clar, jo m'imagino que tenia uns pares tan potents a nivell acadèmic i tu de sobte decidir que et vols fer actriu, no sé si vas sentir una mica que vas trair a la família, que estaves fent una traïció.
1: Diria que em van empènyer, o sigui, jo diria que em van empènyer més a fer-ho que no al revés, o sigui, de fet jo recordo haver tingut la sensació de dir que no hauria de dedicar-me a això sinó a la ciència i ells dir-me, no, t'has de dedicar al que t'apassiona realment i la vida es tracta de llevar-te al matí, que t'agradi molt el que vols fer, i crec que els dos els agradava molt la cultura i és veritat que hi arribo per atzar i que segurament si l'atzar no m'hi hagués portat, no? Perquè per una entrevista que li feien al meu pare i ens van fer un càsting per casualitat.
0: Sí, vau acabar a Estació d'Enllaç, sí. Tu i el teu germà, eh?
1: No, només jo vaig fer Estació d'Enllaç i ell va començar després a fer altres coses una mica més endavant, però que va ser l'atzar que em va posar allà i si no, potser sí que de natural, a més a mi m'agradaven les ciències, crec que se'm donaven bé i potser hagués acabat tirant per allà, no? Doctora, però em van recolzar molt.
0: Doctora Clotet.
1: Però segurament hi havia alguna cosa de també el fet de tenir doncs, no, un pare que estava fent una carrera potent i la meva mare també, doncs una sensació de que també com a fill vols buscar el teu lloc, no? Clar. I et vols diferenciar. Però això...
0: Clar, però és ben curiós que els dos germans s'hagin dedicat a la interpretació a casa teva amb totes aquestes feines diferents, però m'imagino que sí que va haver un moment de dir, vols dir o no? Res de dubte. Per casa teva?
1: No va haver mai dubte per casa meva, no.
0: Ho tenien claríssim,
1: Tenien claríssim que em veien que m'agradava i que m'apassionava i que amb això sí, he de dir que em van empènyer més. Jo recordo converses de dir, no? I fins i tot recordo una conversa de jo dir-li al meu pare i a la meva mare com de dir, que jo sento que vosaltres feu coses molt útils i jo no vull fer... I em van dir, però si és molt útil el que tu t'agrada fer i la cultura és molt, molt útil, és necessària, no? I jo com sentir que potser m'estava dedicant, era al revés, no? Vull dir que ells m'han recolzat molt a fer-ho.
0: De fet, no sé, vaig llegir una entrevista, que ja saps el que passa amb les entrevistes, eh? Que sí, potser sí, dius, sí. Això em va tergiversar, no va ser així la cosa. La ràdio és bona perquè aquí no tallem res.
1: Exacte.
0: Eh? Però llegia que tu, per exemple, quan hi havia certa por de dir, a veure si ara es dedicarà a la interpretació i no estudiarà, i tu, que quan vas començar a fer interpretació i estar a Estació d'Enllaç, encara vas treure més bones notes.
1: Clar, això
0: vaig llegir,
1: això,
0: eh?
1: Això sí que és, o sigui, com per matitzar-ho, sí. Sí que és veritat que quan em van agafar, sí que no, ho dic, ells estaven igual de sorpresos o més que jo, sí. I que sí que sempre m'han dit que van acceptar que jo fes aquesta sèrie en el seu moment perquè els van dir que eren 13 capítols, perquè els hi feia relativa por, i ho entenc perfectament,
0: clar,
1: que amb
0: tenies?
1: 11 anys
0: 11.
1: Em posés a fer una sèrie de televisió i que...
0: I sí
1: que
0: més amb ells... tops, no? Mercè Arènega,
1: sí, la Laia Marú, la meva germana, sí, no, hi havia actors fantàstics, no? I que és veritat que a casa meva sempre estudiar havia sigut una cosa important i per tant sí que em van dir, és important que continués estudiant, i realment el que em va passar és que jo em vaig motivar més i vaig començar a estudiar més del que estudiava, perquè sí.
0: Vas dir, jo us demostraré que puc fer-ho tot.
1: No, jo no crec que era tant la demostració de poder-ho fer, com que realment, com que estava molt motivada, després aprofitava més l'estona. Jo he descobert que sóc una persona que funciona molt bé amb deadlines, amb els coneguts deadlines, i que vaig començar com a treure molt més, o sigui, a aprofitar més l'estona, a concentrar-me més ràpid, no? Perquè estava molt motivada amb el que estava fent.
0: I les àvies i avis, què, amb tot això? També venien del món científic o venien d'un món absolutament diferent?
1: Per part patern sí que venien de món científic. Bé, hi havien com quatre generacions de metges.
0: Mare meva, quina pressió.
1: Els Clotets són quatre generacions de metges. I per part materna no, la meva mare va ser la primera en fer medicina a casa seva.
0: Però vaja, ho trobo una proesa haver escapat d'això, eh? La veritat t'ho dic. Escolta, sentim més cançons amb Aina Clotet, parlant de Viva, parlant de la seva vida i parlant de tot el que l'ha fet arribar fins aquí.

0: Rosalía també està a la llista. Què, Rosalía? És que també ets superfan, eh?
1: És que és una gènia, no?
0: És una gènia.
1: Realment és una gènia. I té una sensibilitat increïble i és com que barreja tantes coses, tantes disciplines, no? Tants tons i el que és més bonic és que sempre la veus i sembla que sigui senzill i és tan complexa, no? Tots sabem el difícil que és, però ho fa des d'un lloc que sembla que sigui senzill.
0: A Vives parles, que no ho hem dit clar, hem parlat de l'amor romàntic, hem parlat de moltes coses, però en realitat parles també de com la medicina no cuida les dones. De fet, hi ha una primera imatge que no és gaire material fílmic d'una mamografia. Totes les dones que hem passat per mamografia sabem que no és gens agradable, que fa mal, que, vaja, mil coses, no? Posar-ho ja era una declaració d'intencions, començar la pel·lícula amb això, i a més que durés una miqueta i veiéssim com el pit es va estrenyent.
1: Sí, em semblava una metàfora del que després també li passa al personatge, no? Comença com aixafat, sentint com la pressió d'una vida de la qual vol alliberar-se, no? I també em semblava... No era una imatge que estava pensada per estar a l'inici de la pel·lícula, estava pensada per estar uns minuts més tard, i la pel·lícula començava una mica diferent, però el muntatge té això, que busques la manera de balancejar i de realment fer el camí emocional millor amb el personatge, i al final vam decidir que era la millor imatge per començar i per fer una declaració d'intencions de des d'on volíem que l'espectador es col·loqués. És veritat que s'ha de tenir paciència, perquè potser amb aquesta imatge et penses que estàs davant d'un drama,
0: i per
1: mi era molt important que la pel·lícula fos lluminosa, fos divertida i que t'acompanyi cap a un camí de llum i d'alliberació, no?
0: Però hi ha una crítica, perquè de la medicina, del tractament que fa les dones, també hi ha una punció, hi ha moltes coses que són lletges, diguéssim, de les que no es parla, lletges vull dir visualment,
1: sí, jo no ho he fet des de la voluntat de fer una crítica, que evidentment sinó com amb la voluntat de mostrar coses que no s'ensenyen i que sento que estan invisibilitzades i que formen part del dia a dia de la meitat de la població, que som les dones, i que és sorprenent com la quantitat d'homes, pocs que l'han vist encara, però quantitat, que s'han acostat a dir-me gràcies, no, la meva dona m'havia dit durant molts anys que significava una mamografia, però no m'ho podien imaginar, no? I sento que d'una manera intuïtiva, perquè tampoc ho vaig fer pensant vull generar imatges que no, però que sí que m'enorgulleix que es generin aquestes imatges, perquè sento que som unes heroïnes.
0: Trobes que cada cop t'estàs fent més feminista? Per dir-ho d'alguna manera?
1: Sí,
0: és a dir, que totes aquests... Ho ets,
1: sí.
0: Està clar, eh? Vull dir, la pel·lícula es veu per davant, per darrere, pel mig, però que com més coses saps i més gran et fas, més feminista et tornes?
1: Sí, o sigui, crec que és inseparable ser-ho, no sé, és com que ho soc d'una manera intrínseca, no? És com que és d'una manera natural, que de fet a mi a la Valentina ens surt la manera... No sé, crec que mostrant una dona amb totes les seves complexitats és impossible no tenir una mirada feminista, i sí que penso que falten molts retrats, perquè em sorprèn el que sorprèn posar una dona com la Nora en pantalla, no? Que sorprengui així, és el que dic, Déu meu, ens falta molta feina, no?
0: També ens costa veure desig, i també pensem que quan una està malalta està molt separat del desig, quan justament la sexualitat, que en aquesta pel·lícula està molt present, el que fa és que, o sigui, aquesta dona, les ganes de viure les porta cap aquí, com podria ser d'una altra manera, però no hi ha judici.
1: Sí, sí, és una història particular, no? No podem fer generalismes, i en cada història, cada dona és un món, però sí que nosaltres volíem parlar d'aquesta petjada que li deixa i que l'enllença cap a aquest desig de fisicalitat, de sentir-se viva, i com més que mai passa per això volia que fos la pel·lícula també com que la poguessis sentir també a nivell de calor, de pell, no? Ella vol menjar-se el món, literalment, sexualment, professionalment, i sempre havia pensat que havia de ser una pel·li de temperatura sexual i amb la intimitat a primer nivell, perquè també et donava la dimensió de la por, no? Una persona que té aquestes ganes de viure, doncs també a vegades amaga, no? I en el cas de la Nora amaga una por que no s'atreveix a mirar de cara i que al final ha de atrevir a mirar, no? Perquè serà la manera com que es alliberarà.
0: Clar, estem parlant també d'un món, el món dels metges, que no porten mai gaire bé estar malalts. I aquí suposo que aquí sí que hi ha alguna història familiar, però és a dir, els metges són mals pacients.
1: Sí.
0: En aquest sentit, ella té molta por. No volem explicar per què, però ella té por, no?
1: Sí, o sigui, això és veritat. Crec que és veritat que els metges, però crec que moltes persones que no són metges també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I que jo sempre havia sentit a casa, no? Com la dificultat de seguir un tractament, la dificultat, no? I a més recordo haver-li consultat al meu pare això quan estava escrivint el guió, com és habitual, oi, que les persones no es vagin a fer una prova malgrat, i em va dir, uf, això és més que habitual, perquè evidentment hi ha una fugida, no? I un no vol, encara que en el cas de la Nora, per mi se li diu molt clar que és molt petit, que assumi, però és el fantasma que no vol veure, no?
0: Els fantasmes que ens persegueixen. No vull explicar gaire cosa, però ho dic perquè si els oients encara no han vist la pel·lícula, aquesta dona està curada del càncer, però no sap si del tot. Ho podem explicar així?
1: Sí, però per mi era aquest fantasma, perquè per mi sí que al final és una història positiva en el que realment sí que l'ha superat, però hi ha aquest fantasma que no s'atreveix a mirar de cara, no? I que no s'atreveix a acceptar-se des de molts llocs, no? Per això també té tanta importància el desig, perquè sí que viu l'acceptació també a través dels ulls i el cos d'aquest noi més jove, no?
0: Aquest, un altre tema, la sexualitat de dones més grans amb nois més joves.
1: Sí, que això sempre penso, i últimament que m'ho pregunten molt també, que al revés no s'estaria parlant. Perquè els anys que ens separen no són suficients, o sigui, són 15, que són molts, evidentment estan en moments diferents, però és que al revés ho veiem sense parar i no genera ni una sorpresa física, perquè estem molt acostumats a veure una noia de 20 amb un noi de 35. O sigui, en pantalla, moltíssim.
0: Sí, en pantalla
1: moltíssim.
0: Sí.
1: I de fet, les pel·lícules que parlen de les diferències d'edat quasi sempre posen distàncies molt més grans, de 20 i pico, 30 i pico, no?
0: No, perquè les pel·lícules, aquest és un tema, no? I tu ara, que vull dir, tu sent actriu saps perfectament la pressió estètica, no sé si a tu et preocupa, també, per exemple, fer-te gran com a actriu, allò que deia la Vilarsau, no? No ens donen papers per nosaltres, com ho farem, això?
1: Bueno, i tant, és que és un tema molt fort i existeix moltíssim aquesta pressió estètica i sents que costa en l'audiovisual, perquè evidentment el carrer està ple de referents, no? Però en l'audiovisual costa trobar referents de dones reals, no? Al final, de dones reals de 50, 60, 40 llargs, i crec que queda molta feina, que queden molts personatges perquè ens inventem per començar a crear aquests referents per les generacions.
0: Clar, tot i així, encara que el cinema demana això, jo no sé també com ho vius tu com a actriu, si et planteges, bueno, doncs potser algun dia, no sé, em faré els llavis.
1: No ho sé, o sigui, jo vull pensar que no, però jo ja no vull donar, o sigui, jo espero que no, perquè m'agradaria acceptar el pas dels anys bé, no? Però tampoc ni jutjo a qui ho faci, perquè sento que és fruit també d'una societat que genera una pressió estètica que no és la responsabilitat després també de les persones que ho fan, però m'agradaria no haver-ho de fer, però ja no vull dir res, perquè la vida no s'ha de dir res.
0: D'aquí 3 dies sabem uns morros d'aquí allà.
1: No, jo espero que no, i de fet, o sigui, crec que hi ha alguna cosa com de militància en mi de no voler-ho fer, saps? Però també crec que s'ha de ser... amable
0: curós
1: amb un mateix i no prometre coses a la vida que vés a saber. Espero que no, però em sorprèn perquè, i dic això sobretot perquè també estic viatjant i veient referents d'actrius que admiro molt i que veus que han passat per la cirurgia estètica, no? I llavors penses,
0: t'ha passat a Cans,
1: i com pot ser que aquesta actriu, no? Que per mi és un referent de moltes coses, per com pot ser que sí? I per això estic prudent, perquè dic, jo què sé, jo tinc 40 ara, què passarà als 50, als 60? Ja et dic que espero que no, i per això crec que és important crear referents perquè ens sembli, perquè no ens sembli estrany la cara real d'una persona de 50, no?
0: Ja. I per l'altra banda, tu t'han demanat, escolta, és que estàs massa prima, o és que ets massa rossa, no sé, m'invento, és a dir, quan
1: sí,
0: tu...
1: Sí, sí, jo fa molts anys, quan començava, jo recordo una directora de càsting que fins i tot em va dir que m'havia d'operar el nas, perquè llavors seria més guapa. Sí, hi ha una pressió superforta sobre les actrius i com dient, no me recordo com era, però que era com en blanc, és que aquest os, si te'l llimessis, i vull dir, és molt fort la pressió que hi pot haver-hi sobre el físic de les dones, sobretot, no? Jo crec que és profundament injusta la mirada sobre el gènere femení comparat amb el gènere masculí.
0: Clar, m'imagino que una després arriba a casa i es comença a mirar l'os, no?
1: Bueno, te'l mires, però també hi ha un camí de dir, pues, l'abraço, no? I no ho vull fer, al revés, o sigui, vull estimar-me tal qual sóc i crec que jo considero que la bellesa, o sigui, és un tòpic, però no passa pel físic, sinó passa per la persona que ets, i realment crec que hem d'intentar l'altre camí. El que passa és que bueno, et fan tenir reflexions que potser amb una altra professió no les has de fer, no?
0: Clar, de fet, jo estava pensant a Viva, que tu ets protagonista també, i que a més hi ha moltes escenes de sexe i que t'has despullat, en tots els sentits, diria. Com has viscut, també, si tu t'acceptes? És a dir, tu et mires en aquella pantalla i dius, doncs m'agrada el meu cos.
1: Sí, és que no sé, jo fa molts anys que vaig intentar decidir que intentava no jutjar-me físicament, i és difícil, però he après a mirar-me, no? I a mirar-me sense buscar la bellesa, sinó intentar buscar l'essència de les emocions que s'estan transmetent. I per mi era important mostrar el cos de la Nora, que en aquest cas també és el meu, però del personatge, per la història, no? Probablement, si al final no hagués sigut un personatge que hagués passat per una mastectomia, no l'hagués mostrat d'aquesta manera, l'hagués mostrat diferent, segurament menys, i perquè tampoc crec que es necessiti per tenir escenes on el desig estigui en primer terme mostrar el cos, no? Crec que no, que es poden intuir i amagar moltes coses, però és que en aquest cas era voluntari, precisament perquè sentia que era important per la història mostrar aquest cos no normatiu, que li falta un pit, i fer aquesta reapropiació i reivindicació del cos, no? I per tant, quan m'entraven les meves pors, les meves inseguretats, el meu ego de qüestionar-me, doncs intentava recordar-me el motiu del per què ho estava fent, i sentia que havia de passar per sobre d'això.
0: Perquè havies tingut, per exemple, alguna amiga o algun cas proper, sí, de persones que t'expliquessin, doncs, haver viscut això, les relacions sexuals quan t'acaben de tallar un pit, que crec que és algo, o sigui, és a dir, el cos de dona està molt lligat als seus pits,
1: sí,
0: històricament,
1: sí,
0: és així, a tota una història cultural, i crec que la por al rebuig, per exemple, Ada Vilaró, una artista catalana que ha vingut moltes vegades al programa, en una de les seves obres justament explicava això, que va conèixer un home i que ell, amb mig polvo, parlant ràpid i malament, no va voler continuar perquè li feia angúnia al pis la falta de pit d'ella, no?
1: Sí.
0: I clar, no sé com vas batallar amb tot això.
1: Sí, vaig parlar amb moltes dones, o sigui, teníem amigues i gent propera, i després vaig intentar també parlar amb persones que no coneixia tant, amb dones que van ser molt generoses. També vaig parlar amb metges que havien tingut, doncs, bueno, metges especialistes en oncologia de càncer de pit, i realment, encara que cada cas és diferent, hi ha un canvi molt fort en la dona després de passar per una mastectomia, moltes parelles que s'acaben i que es trenquen, no? I sí que evidentment és un càncer que ataca directament la imatge d'una mateixa, no? I passa, s'ha de reconstruir. Per això volia precisament mostrar-lo i fer un cant a la vida i mostrar-lo amb la màxima bellesa i delicadesa, però mostrar-lo, no?
0: I també donar l'opció a les dones que no vulguin reconstruir-se, també.
1: Sí, sí, totalment.
0: Fa molta gràcia el personatge de la Llolla, ja, tots tan natural, tots
1: sí, sí,
0: tan
1: sí.
0: natural, no?
1: Sí, no,
0: que
1: i
0: has decidit no reconstruir-te.
1: Sí, també perquè el tipus d'operació que li han fet, doncs, és una tumoroctomia que tampoc és tan evident, i a vegades com extreuen el càncer, que no ho fa tan fàcil la reconstrucció, no? I era el cas que vam decidir per la Nora, perquè també s'entengués el per què no ho havia fet, però hi ha coses que no resolen a la pel·li, que està bé que siguin així.
0: Al final de l'entrevista li haurem de dir doctora Clotet, perquè ha dit tumorectomia, has
1: sí.
0: dit?

0: T'hem d'imaginar ballant o què? Jo sento que tu ets molt balladora, però...
1: M'agrada molt ballar, m'agrada molt la música, m'agrada molt la música electrònica i ha sigut bastant referent per la pel·lícula i...
0: O sigui, aquest cap de setmana hauries d'estar al Sónar i estàs fent promoció, eh?
1: Exacte, sí.
0: Escolta, aquesta ens has triat a Erika de Cassier amb aquesta cançó que es diu Bikini, que també és com un remix. Cap on et porta això? És música dels últims anys per tu?
1: Sí, l'he escoltat molt a l'Erika de Cassier, l'he descobert farà un any o així que l'escolto i durant la banda sonora que vam fer amb la Clara Aguilar doncs hi havia tot un univers com de música electrònica que he escoltat molt i l'Erika formava part.

0: perquè aquell, jo vaig rodar només un dia, que feia de Rosa Maria Sardà de jove, però va ser la primera vegada que algú, que jo tenia 20 anys en aquell moment, justos crec, i que el Ventura Pons em va acostar només per una mirada que vaig fer i em va dir: crec que tens molta vis còmica, em va dir. No? I jo realment m'agradava molt la comèdia, però encara estava com molt en la búsqueda, no? I després vaig estudiar clown i vaig estudiar interpretació també a la Nancy Tunyón, però que sempre m'ha quedat gravada aquella frase del Ventura Pons amb això de la comèdia, perquè després he lluitat molt per escriure personatges que tinguin sentit de l'humor. I...
1: És la teva, podríem, la teva petjada en aquesta pel·lícula que vam viure, i és molt el sentit de l'humor, de fet la travessa tot, que hi ha moments que riureu veient la pel·lícula, molts, vull dir, no és un drama, no és tot en quiròfans, etc.
0: No, això és molt important, sí, perquè encara que crec que està molt bé també parlar, sí, del càncer, crec que també és important parlar que la pel·lícula no parla d'això, sinó, clar, que parla de donar ganes de viure ferotges, no?
1: Exacte, i això no és Suècia, també una autoparòdia del que pot ser una parella jove tenint criatures en aquest món també on les criatures han de ser éssers celestials, portar-los a 30 teràpies i tot, quan els pares volen ser modèlics però no acaben de ser. I aquí, a més, amb la teva parella, o sigui, és a dir, amb el pare dels teus fills, això...
0: Sí, que és perquè és bon actor. Jo no ho faig perquè sigui la meva parella. És perquè realment, per
1: I
0: mi...
1: I perquè el tens a mà, no?
0: És bon actor, sabia que entendria el to, ja. I amb la Marc Coll, que vam fer la codirecció juntes, doncs era el més orgànic, no? Però sobretot és perquè és bon actor, no és perquè sigui res autobiogràfic ni sigui nostre, és tot ficció.
1: Tot ficció, però home, un mirall a aquesta generació de pares...
0: Això, sens dubte, sí, no? Això, sens dubte, sí, sí, sí.
1: I a més, suposo que hi havia moments en què us veieu reflectits i reieu.
0: No,
1: jo
0: m'imagino
1: que el millor d'Això no Suècia devia ser el pos a casa.
0: No, la llavor d'Això no Suècia, igual que Viva, sí, és no prendre'n seriosament i riure'ns de nosaltres mateixos, o sigui, això, sens dubte. El que passa és que després tot és ficció, però com que les línies, no?, sempre m'agrada reivindicar-ho perquè ni són els nostres amics, ni són els nostres fills, ni el barri és exactament així, no? Però que sí que volíem, doncs, posar una mirada d'humor i d'ironia sobre aquesta generació que estem carregats de teories i de bones intencions, però que a la pràctica ens costa molt, no?, fer les coses, i també d'aquesta herència de la criança i de com es vol trencar, com es vol fer diferent, i també parla molt de la por. O sigui, sí que sento que Això no Suècia i Viva es toquen amb to, amb algunes coses, i que al fons la llavor és explorar com la por ens pot llançar a ser versions de nosaltres mateixos complexes, no?
1: Mm-hmm. Viure, treballar amb una parella, tenir criatures amb aquesta parella, com portes tot això? T'he sentit a dir a vegades que la conciliació no existeix. com es fa?
0: És molt difícil. Jo sento que vivim en una societat que amaga els nens i la gent gran, no? O sigui, molts cops penso perquè vivim en una societat on els extrems, on tots hem sigut nens i tots serem grans, i no els posem més al centre de la societat. Crec que ho fa complicat, que ho fa difícil, que seria mentida dir que fàcil conciliar, és complicadíssim, no? I més en professions liberals i amb uns horaris no fixes com són les nostres, no? I és bastant complexa, ens ho muntem com podem, la millor manera que sabem, i no sé, o sigui, no crec que hi hagi
1: una recepta màgica, no?
0: Sí que sé que cada setmana és un univers, i que tenim ara mateix just a la meva família una mica cap per avall ajudant-nos amb tot, perquè està sent superintens per mi. Marcel també just ha estrenat l'òpera fa poc que ha codirigit amb el Nau i estava a Madrid, i han sigut èpoques professionals intenses, on... però després també tenim moments que parem i que ens podem prendre el privilegi d'estar molt amb ells, vull dir que intentem...
1: Sí, que teniu una família xarxa que us ajuda, podríem dir,
0: Sí, bueno, també tampoc és... vull dir que també són persones molt actives i nosaltres, doncs, també tenim ajuda, que ens busquem nosaltres, no és només la familiar, però sí, sens dubte, la meva mare, la mare del Marcel, el meu pare, ens han ajudat molt, sí.
1: Com es porta també que els dos us dediqueu a la mateixa professió? Hi ha gelosies, de vegades pors, a ell li surten més papers, a mi no, a mi ara no em truquen.
0: No, realment no en tenim, o sigui, crec que...
1: Clar, sou molt diferents i
0: crec que som molt diferents, sí. I que crec que realment no n'hem tingut gens en aquest cas, ens hem ajudat molt, això sí que sento que ens hem ajudat molt. Crec que també el fet de que els dos som persones que creem les nostres pròpies coses, crec que cadascú té el seu camí i que cadascú es fa... O sigui, tenim realment vides bastant independents, malgrat compartir moltes coses, però som dues persones molt independents, que cadascú fa la seva vida i que

0: després ens ajudem i ens ajudem a sumar el màxim que podem, no? Però crec que tenim la sort dels dos estar realitzats amb nosaltres mateixos professionalment des de fa molts anys, perquè els dos som molt generadors de projectes, llavors no, realment, per sort no, perquè seria bastant dur si no.
1: Està clar que la conciliació, hem dit que és difícil, però és certa la nova masculinitat de la que parles una mica això a Suècia, i també jo crec en la nova pel·lícula Viva, no? Perquè crec que són uns homes que s'estan repensant coses i ja no estan fent tan bé els rols de sempre.
0: Sí, jo crec que és supercerta, crec que hi ha molts homes requestionant-se, escoltant, intentant repensar-se, intentant reescriure's, escoltant molt més a les dones, col·locant-se en un segon terme. Després és difícil, evidentment hi ha resistències, no?
1: Els egos.
0: I d'això això a Suècia per mi era superimportant, col·locar el personatge del Sam en aquesta invisibilitat de la maternitat, i com al principi feia fotos i volia vendre-ho i després no ho pot sostenir, no? Perquè crec que era important posar una mirada d'humor i crítica en els dos personatges, i no és gens fàcil, igual que no ho ha sigut per les dones al llarg dels anys, no?

0: fotia.
1: Música en francès, que crec que és una cosa que també t'agrada escoltar, com aquest Angel, que ens agrada molt aquí en aquest programa, i no sé com la vas descobrir.
2: M'agrada molt a mi la música sí. en francès, sí. De fet, jo he pres, vull dir, el francès el vaig escoltar a l'escola, però jo crec que he pres molt francès gràcies a la música. El vaig descobrir gràcies al Navi Dacli, que és l'actor que fa l'Angel, aquesta cançó just a més, quan assajàvem. El Navi Dacli és el que fa de Tom, que és la parella com de tota la vida de la Nora, i la pel·li de Viva, i me'n recordo que assajàvem i em va dir, ai, la Nora és una mica com la cançó d'avui o no, de l'Angel, no? Que havia dit com en plan, ahir em deies que sí, ara em dius que no, m'estàs marejant, no? Que en el fons mareja el Tom per la seva por, per la por de deixar anar aquestes estructures que el representa, aquestes garanties que sent que li dona, i sempre em recordarà la pel·li.
1: I escolta, ara que deies això de marejar, ara estem en el món aquest del ghosting i tot això, i ja sé que ets una senyora casada fa molt de temps i totes aquestes coses.
2: Bueno, no però, casada, eh?
1: Bueno, emparellada.
2: No m'he casat mai.
1: Però has patit molt de mals d'amor o què?
2: Sí, he sigut una persona que l'amor ha ocupat un espai important a la vida, per això he fet aquesta pel·li.
1: Per això fas pel·lis.
2: Per això he fet aquesta pel·li que parla sobre l'amor i sobre les dependències i sobre la por i sobre com això ens costa també. Sí, crec que les meves amigues, les més grans converses. És veritat que et diré que fa sobretot dels meus 20 i 30, no? Vull dir que ja estic als 40 i és una cosa que està potser en un altre lloc i m'ho miro des d'un altre lloc, però, però em sembla que l'amor és l'essència i m'encanta de la vida i la passió i tot. Vull dir que sempre sóc una gran escoltadora, no sé si existeix aquesta paraula, no? De les meves amigues i els seus problemes amorosos. M'encanta.
1: O sigui que no ets com el personatge de Viva, de que dèiem al principi, d'aquestes dues amigues que parlen però no s'escolten.
2: No
1: hi havia una crítica a les teves amigues aquí camuflada.
2: No. Que va. Em considero molt afortunada amb les meves amigues i m'encanta escoltar-les i em sento que m'escolten i que compartim moltes coses sobre l'amor i com seguir rebentant l'amor romàntic.
1: Parleu molt d'això amb les amigues. Rebentar l'amor romàntic.
2: Parlem de moltes coses, sí.
1: Ja m'imagino.
2: Parlem de moltes coses i ara ja et dic que és una altra etapa, però bueno, sempre, no? L'amor crec que mou el món i mou les nostres energies.
1: I crec que també els 40 és un moment de fer-se preguntes.
2: Cada any és un moment de fer-se preguntes, no?
1: Ho hauríem.
2: Cada any, cada dècada, cada tot. Sí, crec que... No crec que els 40 siguin diferent dels 30 ni dels 50. Sento que les crisis poden aparèixer en qualsevol moment i...
1: Però les crisis són oportunitats, eh?
2: 100%. Jo que les trobo positives, 100%. Si les saps aprofitar, molt positives.
1: El que sí, per exemple, Viva, i estava pensant que hi ha relacions de parella, diguéssim, la protagonista ja ho veureu, però hi ha altres parelles accessòries que són aquelles parelles que una es pregunta com és que estan juntes. I aquí sí que potser també hi ha una pregunta de l'Aina Clotet, aquesta mena d'amors romàntics o aquestes estructures que no saps com se suporten, no? I que aquestes fixacions, per exemple, per determinats temes, no? Com ser mare, etc., que en algunes parelles realment els hi costa molta factura.
2: Penses en l'amiga.
1: Sí.
2: Sí, no, però el personatge de l'amiga, per mi, jo crec que sí que entenc perfectament per què estan junts, i a mi el que sí que m'agradava era travessar els personatges tots per la por, des de diferents llocs, sense perdre mai el sentit de l'humor, i de fet em semblava atendre, és veritat que potser no s'acaba d'entendre, però que en el fons hi ha un moment que s'explica que havien perdut un embaràs i és el motor que fa que ella estigui realment angoixada i preocupada amb com anirà aquest embaràs, i té un home, un cop més, supernoble al seu costat, no? Que és el personatge que fa el Xavi Daura, que és dels Vengamonjas i que a mi m'encanta i que crec que està estupendo.
1: Sí, crec que li hem de donar més papers del cinema.
2: Sí, està fantàstic el Xavi, està fantàstic i en canvi crec que són un gran match aquests dos personatges i aquesta parella. El que passa és que estan també en un moment de crisi, no? On ella està en una obsessió absoluta i també per això li costa escoltar l'amiga i li costa, no? Però jo, per exemple, crec que és un moment concret de l'amistat d'aquestes dues dones, no? Crec que s'han escoltat molt a la seva vida i simplement ara una està amb les conseqüències de la malaltia i de la por i l'altra està amb les conseqüències d'un embaràs que també té molta por, no? I la por fa que no s'escoltin i estiguin més egoistes.
1: Com va de pos l'Aina Clotet?
2: Pues mira, tot el que faig per intentar entendre-les.
1: Exacte.
2: Pel·lis, sèries, tot.
1: Tot això és per les pors?
2: No, bueno, les pors sempre hi són, no? I sempre en tinc i sempre les intento vèncer, però crec que tots en tenim i tots intentem ens tallar, no? És com la vida, però sí que crec que anar-les mirant i anar-les escoltant crec que és bo.
1: Hem fet teràpia o què?
2: Home, i tant.
1: Molta.
2: Molts anys, sí, sí, segueixo.
1: I ho recomanes?
2: Moltíssim. Moltíssim, és que realment no ho entenc si no se'n fa. O sigui, crec que és un espai d'escolta cap a un mateix, de pausa, en un, a més, sobretot en el món en el que estem ara, no? Penso que si visquéssim en un altre món, apartats d'aquest capitalisme i de tot això, doncs potser no necessitaríem tant, no? Perquè estaríem més connectats amb la naturalesa, tindríem més espai, més temps, però en un món com aquest crec que és quasi imprescindible per intentar trobar una mica de refugi, escoltar-te i encara que et sentis que estàs bé, no? Jo he seguit fent teràpia en moltes èpoques, com ara, que sento que estic bé. No és per vici, és com qui va al gimnàs, no? Jo també vaig al gimnàs i no vas al gimnàs un dia i ho deixes de fer, no? Per estar en forma has d'anar al gimnàs o per trobar-se, per sentir-te bé. Per mi l'esport també és una teràpia i intento fer-la el màxim que puc. Doncs també la teràpia...
1: Sí, que fins i tot quan estàs bé val la pena anar-hi, no?
2: Sobretot, jo crec, quan estàs bé, perquè així quan estàs malament estàs una mica més preparat amb més eines, no?
1: Amb això les dones jo crec que portem avantatge, no ens costa gens parlar-ne, ho expliquem molt, i no sé si els homes n'en parlen tant de la
2: teràpia. Jo he de dir que estic rodejada de molts homes que fan teràpia, sí. I que crec que ja...
1: I en parlen, eh?
2: I en parlen, sí. Però és veritat que potser la professió d'actors...
1: Presenta'm els teus amics.
2: Sí. Crec que la professió, per això et dic que crec que la professió d'actors o del món artístic, doncs que en el fons sector és estar en contacte amb les teves emocions, amb les teves pors, entendre-les per després poder entendre els dels personatges que t'ofereixen, des d'on entrar, no?, en aquests personatges, i crec que quasi interpretar és quasi fer teràpia per conèixer-te emocionalment i saber com fer els personatges després a nivell emocional, no? Llavors els homes que em rodegen molt són actors i fan teràpia.
1: Si no vas a teràpia, no treballes amb la Cotet.

0: les dones i els dies. Amunt els cors.
1: Amunt els cors, avui amb Aina Clotet a Les dones i els dies, que ens fa molta il·lusió. Acaba d'estrenar aquesta pel·lícula Viva, que podeu veure aquest cap de setmana ahir als cinemes, i amb aquesta cançó de Romy, la cantant de XX, que també va anar al Primavera Sound. No sé si la vas veure.
2: No vaig poder.
1: Ja no vas arribar.
2: Vaig anar a la Okelu i me'n vaig anar perquè estava en un moment super exigent de promoció i només em vaig permetre aquest luxe, però m'encanta. A més, aquí està amb el Fred Again, que és un geni també. Sí. Super referent també per mi.
1: I parla, i en aquesta cançó parla de no has de ser tan forta. Sí. La vulnerabilitat, un altre temasso, temasso en aquesta pel·lícula Viva, i m'imagino que també a la pròpia, no? M'han dit que tu ets molt exigent.
2: Bueno, sí.
1: Ho has dit tu en entrevistes,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: quan
2: sí.
1: dic m'han dit, no m'ha dit ningú, no ha parlat amb ningú.
2: Pot ser, és que és veritat, sóc exigent, sí. També lluito per intentar-ho ser menys, però ho sóc. Intento
1: ser... Això és bo,
2: també.
1: Sí. Ho portem aquí amb culpabilitat.
2: Sí. No, però és veritat, sí.
1: Clar.
2: Sí, sóc exigent.
1: I com ho portes, això? L'exigència i després la culpabilitat de ser exigent.
2: Per això crec que explico aquests personatges que en el fons són exigents, són molt controladors, però busquen com trencar el control, no? I de fet, per mi hi havia alguna cosa superterapèutica en la pel·li o en els projectes que faig, com de dir, ostres, és que precisament estàs escrivint aquests personatges que s'han d'enfrontar a la seva esposa i que han de tal, doncs fes-ho, no? I per tant hi ha alguna cosa com sempre d'estar-me medint, no? Amb les pròpies contradiccions. Però, sí...
1: La vulnerabilitat, la fortalesa, tot el que va associat.
2: És que la vulnerabilitat hi ha a la nostra fortalesa, no? Vull dir que, mira, això és així que acabava l'obra dels Stuntmans, del Marcel Borràs i del Nau Albet, amb aquesta frase que deia: en la nostra vulnerabilitat hi ha la nostra fortalesa, i em sembla una gran frase.
1: Vulnerabilitat, també dèiem, estem en un món, jo no estic en cap món, està l'Aina Clotet, del món de les actrius, del teatre, del cinema... casos els últims mesos d'assetjaments sexuals, abusos, etc. Xavier Atance aquestes setmanes, fa pocs dies, Eduard Cortés fa mesos, fa de mal dir els noms, no? Perquè, però, clar, tu m'imagino que també has passat per rodatges on no ho has passat bé sempre, o has tingut sempre bones experiències. És a dir, perquè sembla que el món del cine... està començant a treure casos com a tots els llocs si aixequessin la catifa, però clar, el cine últimament s'estan duent molts cops en aquest sentit.
2: Sí, és veritat que crec que és super necessari, crec que a més l'Acadèmia de Cine Català ha creat un espai on fer aquestes denúncies super important. Jo en el meu cas he viscut més coses d'aquestes, com de sentir que em jutjaven com a dona o que se'm demanaven coses que potser no volia fer i no sabia com fer, no? Per exemple, amb escenes d'intimitat, abans de que apareixés la coordinació d'intimitat, no? Sentir com que sí que em faltava potser la força en moments de posar límits en segons quines escenes, i per això accento que la coordinació d'intimitat és meravellosa, però no, per sort, no m'han passat coses que senti que he de dir en veu alta, i he sabut posar límits en segons quines situacions, però crec que està superbé que...
1: Però m'imagino que gairebé totes les actrius catalanes i de l'Estat podrien explicar històries d'aquestes. D'algú m'ha dit, si no vas a sopar amb mi no et dono paper, o etc.
2: Sí, jo no tant potser aquesta amenaça, però intuir-ho, no? Intuir, sí. Que si li feissis cas des d'aquest camí, doncs trobaries una porta que no m'ha interessat mai i que no l'he fet servir mai, però sí que saps que hi ha tota una mena de com de poder respecte a això, que a mi sempre m'ha generat molt de rebuig i que per tant sempre m'he mantingut molt apartada d'això, però no, ningú m'ha dit mai això a la cara, també t'ho he de dir, m'hagués quedat morta, potser hagués sigut bastant antipàtica i borde.
1: Ben fet. M'imagino per això que quan et toca fer d'actriu amb una directora dona, hi ha un cert descans, dius, d'això no patirem, o què? O patirem d'altres coses? Com funciona això? És a dir, perquè també has treballat amb moltes dones directores,
2: sí, jo tinc...
1: i també jo no sé, jo crec que l'autoritat normalment és diferent, no? Però també...
2: Sí, també
1: no
2: hi ha homes fantàstics, amb qui treballes amb molt de respecte i molt d'amor, Però sí, o sigui, crec que hi ha una cosa generacional ara, de canvi d'ara, que evidentment ha estat més liderat, jo crec, per dones, però sento que hi ha molts homes també posant-ho en pràctica, d'una direcció més afable, més amable, més cooperativista, no? Més de sentir...
1: Sí, el feminisme ens està canviant a tots, no?
2: Jo crec que la professió ens està canviant i que hi ha com bastantes onades, i que ho sento perquè veig que hi ha directors que veus que treballen des d'aquí, des de crear ambients que jo crec que és l'únic ambient en el que es pot treure bons resultats, que és el de la confiança, el de la seguretat, el de sentir-te que estàs en un lloc on se't cuida i on des d'aquí trauràs el millor. Jo és que com a actriu, des de l'exigència o el malestar o els, mai he tret bons resultats, no? Llavors sempre que puc i que jo lidero, intento generar espais de seguretat i de passar-s'ho bé, perquè crec que així és quasi una estratègia, però aconseguiran.
1: Però al final s'aconsegueix deixant més coses, no?
2: És l'única manera d'aconseguir que la gent estigui en la seva plenitud.
1: Clar, s'agafen més mosques amb la mel, no? Que...
2: però,
1: o alguna cosa així, no la sabia, no me'n recordo. Però...
2: aquesta no la sabia, però m'encanta, però és que és així, i més, sí. Jo que busco projectes on hi hagi molt sentit de l'humor, i això surt només des de la llibertat i la joia, no? I la confiança.
1: Claríssim. Escolta, acabem, Aina Clotet, moltíssimes gràcies. Aneu a veure Viva, acabem amb una altra de les cançons que ha triat l'Aina Clotet, aquesta Tània Iray Cortés amb Los Almendros, que és una meravella.
2: Graciosa.
1: I així us diem adeu, bon cap de setmana, i tornem dilluns a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Les Dones i els Dies.
2: Moltes gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació de perill per calor aquest any. L'episodi començarà demà diumenge i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims dos dies hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona i és per això que els bombers ja han reforçat el dispositiu de prevenció. Claudi Gallardo és el cap de suport dels bombers.
2: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: I alerta el que diu el Servei Català de Trànsit sobre els ciclistes i els motoristes que condueixin amb temperatures altes. Ramon Lamy, el director.
3: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
1: Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda i, segons apunten els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien problemes per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. És la primera mort a la les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Un xoc entre dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un comboi va quedar aturat a causa d'un error en el sistema de seguretat i després el segon tren hi va xocar per darrere sense descarrilar. Un passatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era el capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
1: Aquest accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton. I a la República Dominicana, un gran incendi en un hotel ha provocat la mort d'una dona italiana i ha obligat a desallotjar 1.700 turistes. Segons les autoritats locals, el foc ara ja està controlat i s'estan investigant les causes. La República Dominicana és el país del Carib que més persones visiten cada any. Només en aquest mig any ha rebut ja 5 milions i mig de turistes. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'avançar eleccions si no aconsegueix nous pressupostos. Tot i això, el president espanyol ha matisat ara que no serà abans de l'any que ve i que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho ha dit entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
5: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
1: Per cert, el president espanyol ha tornat a tancar files amb Zapatero després que dimecres declarés com a imputat a l'Audiència Nacional. I en esports, la notícia d'aquestes últimes hores és sens dubte que el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els de Sabadell han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà ara al Girona i segons ha avançat la SER, i ha pogut confirmar també aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, que és el tècnic del filial, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, el Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans s'havia disputat l'Escòcia-Marroc amb victòria pels marroquins 1-0 i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final. Ha derrotat per 5-2 el Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: Fins aquí les notícies.
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
8: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
9: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
9: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
0: Tres Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
0: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I ui. Marta Muntaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què passa?
0: Bueno, això em direu vosaltres, que heu dit. Hem de començar amb un tema d'important rellevància, música d'atenció.
1: Aviam, n'ha passat una de bastant gruixuda.
0: Bueno, sí, doncs per això, enllestim-ho.
1: Saps què passa, Roger? Que nosaltres ens devem en aquesta audiència, a qui adorem amb tot el nostre cor, i jo no em sentiria còmode si fes aquest programa, tots aquests minuts de programa que ens queden avui per endavant, gràcies a Déu, millor moment del dia, pendent i tensa, sabent que estic amagant una informació de tal nivell de rellevància.
0: Home, doncs sí, ventila-la ja.
2: És realment molt important el que ha passat.
1: Avui jo era a casa, gràcies a Déu, tranquil·lament, fent-me el setè cafè del dia, anant bé a les 11, i de sobte rebo un missatge d'Instagram que primer he mirat ràpid. Saps allò que te'ls mires una mica per sobre? Dic, poder ser alguna lloba que em pregunta d'on és el bolso? Alguna lloba enviant-me un insta-story del Ferran Torres?
2: No hi ha mai cap llop? Només lloves?
1: Marta, jo crec que els nois no els hi surto jo a Instagram. Automàticament estan tots bloquejats, saps? Perquè és que no, mai de la vida m'ha respost mai un tio un insta-story. Menys aquell tio que fa un parell de setmana em va enviar una fotopolla. Una foto...
0: Oh, hòstia, sé que me la vas ensenyar i...
1: Que deia, carnassa catalana, nena, em va dir.
2: Quin horror, no,
1: molt,
2: fora de riure.
0: Molt passada, perdoneu. Perquè sense context ni res, i que tu vas preguntar, recordo, què passaria si ara la pengés? Aquesta foto que
1: passaria,
0: em va enviar.
1: Passaria, mira, a mi.
0: Pillaries ara, tu, jo que... crec, em sembla.
2: Això mereix una trucada als Mossos per saber què s'ha de fer. Jo recordo fa molts anys que en vaig rebre una i que no era gens consentida, que no era tan fàcil poder-te defensar. Al contrari, és com que t'havies d'aguantar. Sí, la reps i punt.
1: Doncs a mi l'única vegada que un noi m'ha dit alguna cosa per Instagram ha estat per enviar-me aquesta foto. En general sempre són lloves. Avui és cert que m'ha escrit un noi.
2: Ep.
1: Miro aquest missatge.
2: Noi hetero?
1: D'un noi... Jo crec que fins ara hetero. Vins posaven el nom.
2: Bueno, jo ja sé tot el que ha passat, però faig una mica d'acting, vale?
0: Vins d'algun celler, potser.
1: Diu...
0: Estaven en contacte.
1: Hola, Juliana, què tal?
0: Molt bé.
1: Fa uns dies vaig treure una nova cançó i em va venir al cap el debat que vau tenir amb la primera. Cap rancor, eh? Per això m'ha fet gràcia escriure't. Crec que aquesta us agradarà bastant més. Si tens un moment i et ve de gust escoltar-la, t'envio el link. Una abraçada. I jo he llegit això ràpid, sense donar-li cap importància. Deixo el telèfon i de sobte, flash. Dic, perdona, aquest no és un noi qualsevol que m'estigui intentant promocionar la seva cançó, endollar-me la seva cançó nova. Aquest tio que m'ha escrit és, ni més ni menys, que en Vicente.
0: En Vicente.
1: L'exnòvio d'Aitana Ocaña, amb qui ella va estar mantenint una relació quan encara estava a Operació Triunfo, quan la vam descobrir, quan va esdevenir la nostra cosina petita.
2: Just i aquí li va fotre les banyes, presumptament amb el Cepeda.
1: Recordem que aquest noi fa uns mesos va treure la seva primera cançó, que era bastant dolenta, per mi, jo vaig opinar, vosaltres crec que us va agradar, no me'n recordo.
0: No recordo.
2: És aquest noi que estic veient?
1: Que
2: es diu Vince a Spotify,
1: sí.
2: V-I-N-S.
1: Però hi havia
2: Otros
1: més
2: de... labios yo pierdo.
1: Hi havia més d'un noi, sí, em penso, Marta.
2: Sí, és que Vince és un nom molt popular, eh? Ara ho reviso bé.
0: És veritat que de moment els escolta poca gent.
1: No, però és veritat que aquest noi, la cançó que va treure, vam tenir una discussió molt aferrissada, que és el que ella refereix, diu, recordo el debat que vau tenir el programa, i a més me n'alegro que no ens guardi cap rancor, perquè ho fèiem no només des de l'amor, sinó des de la broma. Però a més és veritat que vam tenir una discussió molt forta sobre si anava dedicada a l'Aitana o no, que jo em vaig mantenir ferma en el no, perquè em penso que després de gairebé 10 anys d'aquella relació...
0: Recordo que el debat era si potser havia jugat una mica amb l'ambigüitat i que la gent interpretés el que volgués.
2: Jo deia que sí.
1: Per la Marta, aquesta cançó anava escrita per l'Aitana.
0: Jo també.
1: Nois, ha tingut 5 nòvies entre mi.
0: Vince.wap a Instagram, si algú vol veure...
2: Vinga, anem a buscar-ho.
0: Sabíeu que jo 10.000 seguidors.
1: L'he convidat al programa. Oh!
0: Hòstia!
1: No avui, sinó en general.
0: Val.
1: Jo li he respost, ho llegiré.
0: Sí, compareixo.
1: Jo li he respost.
2: T'ha llegit ell?
1: No m'ha llegit, perquè per ser justos li he respost fa 3 minuts. Li dic, Vicente! Amb majúscules. No.
2: Sí que és aquell noi que només té 66 oients mensuals a Spotify. Hòstia,
1: clar, 66, escolta, aconsegueix-los.
0: I així es comença, eh?
1: Ah, posa-te'ls davant.
0: És de baix de tot.
1: Dic, Vicente, amb majúscules. Bon dia. Home, encantadíssims. Escolta, vols venir al programa a parlar-ne?
2: Molt ben dit.
0: Molt bé, sí, clar.
1: Anem bé dir que no, perquè ell ja sap el pa que li donem.
2: Però escolta'm, i per què t'escriu?
0: Clar.
1: Perquè vol que posem la cançó, que parlem d'ell, però no crec que vulgui venir aquí a parlar de la seva ex.
0: Però ell, si vol venir aquí, ja sap que aquí hi ha unes normes.
1: I no voldrà
0: venir
1: per sentir.
0: Que és dir Aitana cada 5 minuts. Si no, no podrà venir.
2: De fet...
0: Està claríssim.
1: No, Marta, en el Vicente no li faríem això. Altra cosa fos que vingués bé el Juste, però el Vicente, si no...
2: Però a mi m'agradaria que vingués i nosaltres fer allò de quin és el teu restaurant preferit i fer-li preguntes que no venen a cuento i després acabar-li estirant una mica la llengua, no ho sé.
0: Ja.
2: Crec que seríem capaços de fer-ho. Et fer-nos passar pels seus amics i després treure-li les declaracions més grosses.
1: No crec que ell es deixi, i menys quan hagi escoltat aquest episodi, que clarament escoltarà perquè ell va escoltar el que comentàvem.
0: Clar, ara se'ns ha vist la tàctica aquí, Marta.
1: Sí que ho hem anat a cara descoberta. Sí que no m'ha acabat de dissimular.
2: Però la posarem la seva cançó, no?
1: No m'ha enviat el link encara.
2: No, però si la tinc aquí a Spotify, si jo la veig, Otros Labios.
1: Jo he entès que era en exclusiva.
2: Que no, home, no.
1: Ni tan sols va regalar l'exclusiva en vins.
2: Home, però si posa aquí Otros Labios, vins.
0: Bueno, a veure, busquem-la,
1: sisplau. Per un tio hetero que m'escriu educadament i a més per fer-me un favor i compartir-me una exclusiva.
2: Mira, perdona'm, fa un dia al seu Instagram vins.wap, Otros Labios ja disponible. Link a la bio, gràcies pel carinyo.
0: Ara en Fran ens la busca i l'Enric ens la punxarà al moment.
2: I saps qui li comenta? Marmi, que és molt amic de l'Aitana, no?
1: Sí.
2: Ja deia. Otros Labios, por fin!
0: A veure quin rotllo serà, perquè...
2: Ara trobareu el seu... Si voleu, us passo l'enllaç.
1: Mira, doncs, Vicente, no cal que m'envies ja l'enllaç. Ja hi som.
0: Otros
1: ja hi som.
0: Labios.
2: No, no és una sintonia, això?
0: En directe, sí, Catalunya Ràdio.
1: Sí que serà una mica llibreria.
0: El més nou de Vits.

0: pel moment.
1: És que només vull centrar-me en la lletra, jo la necessito a lyrics.com.
2: No ha de ser gens fàcil ser los labios.
1: Encara que sigui una relació tan antiga, si t'emboliques amb ell i saps que és l'ex de l'Aitana, ha de ser complicadot. Però vaja, que és que ell ja ni es deuen recordar de res de l'Aitana. Com oblidar l'Aitana? Aquesta és la pregunta, com oblidar-la?
0: Vicente, convidadíssim, quan tu vulguis. Però
1: comentem la cançó de tal.
0: Sí, cada vers i el que vingui. Vull dir, si venen coses que són de fa uns anys, doncs potser també les haurem de tractar. Hosti, anem tardíssim, va, un quart i mig de set. Avui és veritat que ens hem despertat amb moltíssims missatges i molt bonics al 677-27-1058, bàsicament perquè ahir vam anunciar que renovarem una temporada més a aquest programa, i jo els anava llegint aquest matí tots els que reenviaves, Marta, i jo m'emocionava.
1: Estàs sensible, últimament.
0: Sí,
1: sensible, no m'estranya.
0: M'han agradat molt.
1: No és per menys. Hem rebut molts missatges al 677-27-1058 i en podríem llegir alguns de bonics.
0: Sí, i tant.
1: Com per exemple aquest que diu: estic d'exàmens finals i no sabeu l'alegria i les forces que m'ha donat que el que no surti segueixi la temporada que ve. Gràcies per tot, realment m'alegreu molt les tardes, sou fantàstics. Un altre: us ho diu tothom, però no sou conscients de com d'important sou quan en els dies més de merda acabem posant el programa i rient a cor que vols. Que bé aquesta renovació, enhorabona. I un altre que diu: enhorabona per la renovació, jo us escolto des del principi. Epa. Perquè vaig tenir el meu fill el juliol del 2023 i estava de baixa quan vau començar. M'encantaria tornar a escoltar els primers capítols. Estan penjats a alguna plataforma?
2: Bueno,
1: a
2: Spotify.
1: A Spotify, no?
0: Sí, si va baixant avall els trobarà ara. Som uns altres, eh?
1: Uf, o sigui, en tots els sentits.
0: Jo no puc escoltar un programa de fa més de 2 mesos, perquè ja no em representa, imagina't.
1: Ni els de la setmana passada, eh?
0: No, ni amb el pas que anem, ni això.
2: Quan jo agafo el cotxe, sortint de la feina, que ja s'ha publicat l'episodi a Spotify i me'l poso, el de fa una hora, jo ja no me'n recordo de res del que dic, ni res del que dic em representa.
1: Tu tens ressaca de guilla a l'instant.
2: A l'instant.
0: Bé, per altra banda, ens fan arribar també un missatge tranquil·litzador que jo agraeixo. Diuen: per cert, dissabte vam tenir concert de la Sara Roy al Pallars i en Miquel hi era amb el gos preciós que tenen. Tot bé per Can Roy Núñez, per tranquil·litat de tots i sobretot d'en Roger.
1: Que es digui Miquel, a mi em segueix marcant, eh?
2: És un
1: però oi que la Sara li deia Miquel?
2: Sí, li deia
0: ella,
1: això. Ho vam descobrir amb l'Eclipsi.
2: Es diu Miquel com tots els teus tiets i com tots els meus ex.
0: Sí, clar. Bé, canviem de tema.
2: Canvi de temàtica.
0: Perquè ahir va ser l'últim concert de Bad Bunny després de 10 concerts a Madrid.
2: Es diu ràpid, però sí, 10 dates al Metropolitano és el que s'ha clavat el cantant porto-riqueny a la capital espanyola, amb temps perquè la casita s'omplís de totes les influències del panorama castellanoparlant, des de la Lola Lolita i tota la polèmica que això va despertar, a la Rorro ahir, sense anar més lluny, entre tantíssimes altres cares que han anat desfilant per allà. I amb 10 dates, és clar, també hi ha hagut temps perquè entre el públic hi hagi hagut absolutament tothom, des de Marta Montaner a la cantant catalana Aitana Ocaña.
3: Divertirse, yo le digo que los rumores vuelan. ¡Qué bona!
0: Molt, però és
3: que... Dios!
0: Sí, ja la coneixem. La
1: superestrella. És un hit tan gran, aquesta.
0: Estava sonant massa estona.
1: Senyor Dispensi, Spotify.
0: Sí,
2: Spotify, que ens toques els ous? No tenen altra feina? Hòstia!
0: Va, Juli, ja està.
2: És que de veritat,
0: sí,
2: és catalanofòbia, això. Així de clar t'ho dic.
0: Bueno, li tallen
2: misogínia,
0: a tothom. No, per ser catalans, ens tallen els drets de les cançons.
2: Mira, aquesta cançó, que a part sembla que es publiqués fa 15 anys, o sigui, sembla més antiga que el Despacito de l'olent que ha passat.
0: Despacito, que bona que era, tio.
2: Molt bona, Despacito ja entra, però com un clàssic de Mozart, eh?
0: Vull dir que... I ja estàs fins.
2: La nostra estrella de Sant Climent de Llobregat no va voler perdre's l'esdeveniment de l'any a la ciutat de Madrid, i encara que ella estigui de gira, perquè això no ho hem d'oblidar, ella encara està amb la seva gira i tingui molta feina i moltes dates ocupades, s'ho va muntar, es va organitzar l'agenda i, apurant a l'últim dia, finalment va ser al Metropolitano per veure aquest concert que tothom diu que és tan i tan i tan increïble.
1: No des de la casita, per això.
2: No, ella des del públic com una més.
1: Creus que li van oferir i ella va dir que no?
2: No ho tinc clar. Si,
0: home,
2: si anar a la casita...
0: Oferir-li segur.
2: És que... No ho tinc
1: no,
2: clar.
1: És que jo també...
0: Bad Bunny encantat, no?
1: Mira que són 10 dates ja a Madrid i encara no he entès com va.
2: És que no ho entenc gaire ningú, jo em penso. com funciona allò de la casita, que les influencers ja anaven i t'explicaven que les havien escollit aquell mateix dia, sent allà al concert ja, ha dit.
0: Deia, molt menys no, és una mica organitzat estrany, del tot. Que sembla.
2: I et diré que no només és que hi hagi anat tothom, sinó que, a més, hi ha gent que hi ha anat més d'un cop. És el cas, per exemple, de la Lolita, d'influencer valenciana, que va anar-hi 2 dies seguits després de tenir un disgust molt gros amb l'experiència a la casita, des d'on presumptament no veia res, es va barallar amb aquella noia guiri que va gairebé arribant a les mans.
1: Exacte, sí.
2: I des d'on va viure l'experiència estant molt incòmoda, i l'endemà l'equip de Bad Bunny li va proporcionar unes noves entrades i per tant va repetir. Però no és l'única que ha viscut l'experiència més d'un cop, perquè també és aquest el cas d'una de les nostres perfectes predilectes, tal i com ens heu assenyalat per WhatsApp algunes oients que no se'ns escapa, però és que ni una. Bon dia, ens dèieu avui al matí, ja com autèntics soldats. Estic veient els històries de la nostra perfectíssima Laura Escanes i... 3 punts. Pot ser que hagi anat a veure Bad Bunny per tercera vegada?
1: Correcte.
2: En podem parlar?
1: Sí.
2: No crec que s'obressin entrades, precisament.
1: No ens sobraven.
2: No sé si serà un tema d'interès nacional, però sí. M'ha sorprès molt. Doncs efectivament, sí, en podem parlar. Sí, és un tema d'interès nacional. I sí... Laura Escanes ahir es va clavar per tercer cop al concert de Bad Bunny.
0: Que devia saber-se els parlaments de memòria i tot.
2: Anant bé el proper bolo el farà ella,
0: perquè... Suposo. Té a 3.
1: A veure... Va escriure per DM a Instagram, dient, Matia, no puc parar de pensar en aquest show.
0: Uau. Jo 2 t'ho compro. 3 ho trobo bèstia.
1: Sobretot si un és des de la casita i l'altre des d'un altre,
0: sí.
1: No? D'un altre punt de l'estadi. Jo això t'ho compro, però hi ha el tercer?
2: Tampoc caldria.
0: A mi em sorprèn el tercer.
1: Es mor pel FOMO i crec que és pitjor que en Marc Andreu.
2: Aviam, he de dir que no ens hauria de sorprendre tant perquè ella n'ha fet de molt grosses, per veure en Benito.
1: Això és veritat.
2: És dels seus artistes preferits i per això va anar fa un parell d'anys expressament a Nova York. A més, ja sabeu que cada vegada que Laura Escanes va a Nova York, ella va en business. Vull dir que és un viatge que li surt ja el doble del car del que costa de normal, que ja és caríssim.
1: Però vols dir, que paga ella? No deu tenir algun acord amb alguna aerolínia?
2: En aquest viatge va pagar, a mi em sembla recordar. Però vaja, que no li ve d'aquí tampoc, però sí que li va fer, vull dir que va anar a Nova York només per veure'l. Si estem parlant d'una tia que va creuar l'oceà per un concert de Bad Bunny, home, doncs poca sorpresa ens hauria de generar que ara que actuava 10 cops a la ciutat on viu hagi volgut fitxar sense parar. Com que tinc el seu WhatsApp, dic, mira, en comptes de fer hipòtesis, no, directament li puc preguntar com ha viscut l'experiència i com ho va viure des d'allà.
4: Què t'he de dir? Si jo he anat a Nova York a veure Bad Bunny, o sigui, tenint-lo a Madrid havia d'aprofitar el màxim de dies possibles, i l'última data la tenia reservada ja des del principi, que vaig poder comprar entrades quan van sortir, i, buah, brutal, o sigui, cap queixa... És una festa increïble, la gent va amb moltíssimes ganes de passar-s'ho bé, la nit d'ahir va ser brutal, l'última nit jo crec que hi havia una energia diferent, o potser m'estic autoconvencent, però va ser brutal, quedo, no sé, perfecte, o sigui, repetiria la nit d'ahir i de totes les nits dels concerts 200 vegades.
0: Ha comprat entrada,
1: Aquí sí.
2: La Laura compra molt sovint entrada,
1: però la primera no. La va convidar a Zalando, no sé quina marca era, i la segona era Casita. Ah, m'encantaria repetir Bad Bunny amb Laura Escanes a mi.
0: Bon duo, faríeu? Perquè sou de ballar molt i cantar molt les dues, em sembla.
1: Sí. Bueno, ella canta molt.
2: Ella canta molt. Si podeu quedar directament a casa seva i que ella canti les cançons de Bad Bunny, que serà més o menys el mateix.
0: Home, pot fer el show sencer allà al menjador, tot de colors.
2: A més, ja se sap de memòria. Home, a casa seva se sembla una mica la casita.
0: Per això.
2: És veritat. Bé, tenim la Laura molt distreta, passant-s'ho d'allò més bé, perquè també has de tenir temps de distreure't, per anar 3 cops en 10 dies al concert de Bad Bunny. I mentrestant, en Bad Bunny ja deu haver fet les maletes per fer via i abandonar Madrid d'una vegada, perquè pràcticament sembla que hi hagi estat vivint 5 anys, s'ha fotut llarguíssim. A tot això, la Laura Escanes ha estat entrevistada fa molt poquet amb Miqui Núñez.
1: Ep.
2: Ja en diuen alguna, Vull dir que jo crec que d'aquí poc
0: ho hauríem
2: de repassar perquè té tela la cosa.
0: Bé, farem una pausa quan passen 1 minut per sobre 7:15 i una altra història que teníem pendent, que és sentir i comentar el primer episodi del podcast d'en Xavi Furriol, el concursant de la Gran Cita.
1: Ai,
0: que les diu grossíssimes.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Bé, serà molt important que us poseu còmodes perquè sentirem, com us deia, coses molt grosses. S'incorpora Marc Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Pandons.
0: També com a tertulià del que estem a punt de viure ara mateix. Tot això perquè dijous en Xavi Furriol, que s'autoproclama ell guanyador de la gran cita, el programa de
2: Trescat. Jo només puc estar a favor d'ell i de tot el programa.
0: Molt bé, vull dir, estava vacant aquest lloc i ell doncs l'ha ocupat.
2: Tant de bo tenir aquesta seguretat en un mateix,
0: sí. I creure-t'ho, no, al final. No.
7: Guanyant l'amor, és que...
2: Bueno, ell no sap què és el síndrome de l'impostor. No, jo me n'alegro que no ho sàpiga, perquè ens haguéssim perdut una de grossa.
0: No el coneix. Doncs bé, aquest dijous ell va publicar el primer episodi del seu podcast.
8: Estic molt, molt, molt, molt content d'arrencar aquest projecte. Un projecte que farà que tot Catalunya li voli al cap. Paca. Tinc que ser un podcast políticament incorrecte. Parlarem de l'art, de lliga, de sexualitat. Benvinguts al meu món. Benvinguts a Territori Xavi.
2: Territori Xavi! Xavi. És que sí, això és.
0: Un format...
2: No sona així el nom? Sembla que ho hem de dir sempre així.
0: Molt bon naming.
7: Un logo de neon o alguna
0: sembla
7: cosa
0: així. Sembla un programa d'esports, l'inici, però m'encanta. Llavors, pel que ell ens ven... Serà un programa que ve a redefinir el panorama i el paradigma del podcast en català. I com molt bé diu, perquè a mi m'agrada molt aquesta frase, prepareu-vos perquè ens volarà el cap. Així doncs, benvinguts a la premiere de Territori Xavi. Amb tots vosaltres.
7: Ell, la veritat, és que
0: i amb tota l'audiència sentirem en primícia doncs, com sona això. Us explico una mica com funcionarà tot plegat. Val? Perquè canviarem una mica de com s'han fet fins ara les premiers. Anirem sentint alguns fragments.
2: Ho estem reinventant tot, veig.
0: Doncs. Sí, girem tot del revés. Llavors, sentirem alguns fragments d'aquest primer capítol i tothom serà lliure d'anar comentant a temps real. Vull dir, no esperarem al final a fer preguntes. Vosaltres, si heu de dir alguna cosa, aixequeu el dit,
2: per fi.
0: Us apropem un micro i dieu el que vulgueu, perquè així ell ho ha demanat. Per tant, si no hi ha dubtes... Començarem.
8: Bueno, família, què tal? Benvinguts a la primera edició de Territori Xavi. Crec que no podia tenir millor convidat que el que tinc avui, que a part de ser amic, crec que és el concursant, el participant més polèmic de la gran cita, sense cap mena de dubte. Alexis.
9: Pues encantat estar aquí.
8: Què tal, senyor?
0: A mi aquest tal senyor ja m'ha cardat la pell de gallina.
2: Un tio que diu què tal senyor als seus amics.
1: Crec que aquí hauria de sonar... Tiriri!
0: Tocata
1: i fuga.
2: La Wen segur perquè està fent molts vídeos i criticant-lo.
1: Home.
0: Sí. Bé, aquest què tal senyor marcarà una mica el to de la conversa. I us haig de dir que en Xavi ho fa molt bé, al meu entendre, perquè comença fortíssim i, de fet, fa una gran pregunta per enganxar-nos ja a tots.
8: Lo primer que vull saber, i vaig al gra, és... Alexis, ets gigoló?
2: Home, ben tirada.
1: Doncs t'haig de dir que molt bé.
2: Sí, directe. Perquè a més és la gran pregunta que ens fem des del principi.
1: És el mamut a l'habitació, gigolosbarcelona.com.
0: Escolta'm, i hem d'aprendre d'en Xavi, perquè nosaltres hem tingut moltes vegades aquí convidats.
2: Som al contrari.
0: Que hi ha una pregunta
7: final.
0: I ens anem mirant entre els tres.
2: I al final de tot preguntem, què en penses de la prostitució? Pregunta oberta.
0: Ell ha agafat l'elefant i l'ha fotut sobre la taula. Maravilla. Aquí ja vam comentar aquí el programa que l'Alexis és aquest altre participant de la gran cita de 3CAT que apareixia i encara apareix, perquè ho he mirat aquest matí, en una web de gigolós, i clar, el dubte era si realment era ell o potser era un fake que li havien agafat una foto o potser ja no s'hi dedica. Doncs bé.
2: Potser era un fake. Ho ha dit bé.
7: De la manera de dir-ho estàs rient, és que no entenc.
0: Para un moment la música. Aquí estic jo muntant una premiere. I estàs sí, més per com dic fake que pel contingut?
2: No, és per com has dit fake, és el potser és un fake, no sé. En comptes de dir, potser és un perfil fals, saps? Bé, és igual. Jo també tinc dies difícils, eh? Puc tenir dies difícils?
0: No, sí.
2: La cosa seria que no tots fossin difícils.
0: El tema és que no ens el facis difícil als altres. Aquest és el tema. Bé. Què li havia demanat al xaval aquest? Si era gigolo, no?
2: Si era un fake, o és un fake.
0: Vale.
2: La capipa.
1: Doncs fets o fakes, va.
0: Anem a sortir de dubtes.
10: M'encantaria.
8: M'encantaria.
10: Crec que és una feina brutal. És una de les feines més antigues del món i és una feina molt respectable a partir del moment que l'entens. I jo crec que he fet una feina d'entendre el que és. I potser he fet algunes coses, potser que no, He tingut experiències a nivell sentimental, sexual, amb potser diner entre mig. D'aquí a estar en una web, potser que sigui jo, potser que no. O sigui,
1: sí, que sí,
10: però
1: que
10: això és molt fàcil.
1: És que...
10: Contracta sí, aquest servei i ja es veurà.
11: És increïble. I només a principi.
1: Aquest rotllo que es tira, del condicional... vigila.
2: Juliana,
1: et penso tancar la gàbia amb clau, doble volta. No et deixo sortir.
11: Amb espardenya,
0: per esclatar.
2: Escolta, jo vaig contactar amb l'Alexis.
11: Va vestit a la gent aquí d'aquest
2: moment. No, no ho hem fet mai i no es farà ara.
11: Si t'has fet mai,
2: No s'ha fet mai.
1: Home, sí que s'ha fet.
2: No s'ha fet mai.
1: Molt en Roger Canadell.
0: Anava a dir, no s'ha fet, diguéssim, amb els famosos, però a mi sí que s'ha fet.
1: Amb en Roger sí que ha rebut escarni, sí.
2: És el color que portes avui?
1: Li queda molt bé.
2: No apretis, no busquis, perquè trobaràs.
1: És color pressa.
2: Li queda fatal, aquest color. No passa res, Roger.
0: A mi m'encanta perquè se'n veu morenet i jo portava Marc Andreu aquest color, dic, mira, doncs me'l posaria també.
2: A veure, jo com que sóc una persona molt seriosa i m'agrada prendre'm la meva feina seriosament, quan vam trobar el perfil de l'Alexis, que de fet ens ho va passar una lloba perfecta per WhatsApp, en aquesta web de gigolós, vaig contactar amb ell en el WhatsApp, amb ell en el Gigolós Barcelona, encara que fos fals, però hi havia un WhatsApp, sí, que hi havia la seva foto de perfil, i que li vaig demanar què podia fer, què no podia fer, i em va dir que eren 300 euros l'hora. A partir d'aquí és veritat que vam bloquejar el procés, sobretot perquè ell no volia participar en el que, se li proposava.
0: Se li proposava alguna cosa...
2: Perquè ell deia, homes no.
12: Ah, deix, perquè vas crear un format, un perfil fake.
0: Bueno, un format que era un trio,
1: sí, clar, tu volies anar-hi... Volies veure l'Alexis amb algun cosí?
2: Era el meu WhatsApp.
11: Ah, el teu personal.
2: Era el meu WhatsApp personal.
0: Que ell no feia cosins.
2: Ell em va dir que podia, que no hi havia cap problema si jo venia amb un cosí, però després quan jo li vaig dir a mi m'agradaria que participessis, aquí sí que ell va marcar una línia vermella. Va estar molt obert fins al final, però... Va, sí, que però ell volia participar, si no el tocava amb ell,
1: el cosí podia mirar, per exemple...
2: Ah, no, això cap problema. Això ell no posava cap problema.
0: El tema és que no vol tocar.
2: Mira el cosí, el que no volia és fer-li una pata al cosí.
0: Bueno, no comencem a parlar de pràctiques.
2: Doncs aquí, el món cul, diguéssim, que d'entrada...
1: Però això ja no és un condicional. Saps aquesta cosa de sí, podria, va dient l'Alexis.
0: Clar, va dient podria, però en Xavi, que fa bones preguntes, li acaba traient al final.
10: Es pot fer de mil formes, però sí que vaig acompanyar una mica que dones a sentir-se millor,
0: vale,
10: un servei que tu pagues per hores, pots anar a sopar, pots anar a fer una volta en barco, i a vegades pot haver-hi una mica de sexe. Una mica, molt.
0: Vale.
10: A mi, sincerament, crec que el sexe és algo que molta gent ho fa gratis.
0: Totalment.
10: I a mi, si una dona que m'agrada em vol pagar per fer-ho, endavant.
2: O sigui que sí que és gigoló, tanta història,
1: sí, tanta volta, ni potser ni podria.
2: Tanta gira volta.
0: Li agrada més dir que acompanya dones a sentir-se millor.
10: És el que explica.
2: A veure, qui acompanya dones a sentir-se millor és un terapeuta,
0: no,
2: un massatgista.
1: Fins i tot les amigues.
2: Exacte. O sigui...
0: Però ell diu que el sexe és com un afegit. Les porta en barco, se'n va a sopar, els fa
1: jo dono gràcies de no estar fent la turra amb l'Alba Riera,
0: si demanen,
1: ara, per no obrir aquest debat.
12: Doncs, sí.
0: Bé,
2: i ara... En contra, bé.
0: No, clar. Fins que en Xavi directament li demana el que ara dèieu i que tu demanaves, Marta. Està en actiu o no està en actiu? És una cosa que va fer fa un temps i ara ha deixat de fer.
10: O sigui, no em considero actiu actualment, però sí que ho vaig ser. És algo que tornaria a fer. Tot el que m'ha ensenyat això són coses molt boniques.
0: Clar.
10: Crec que hi ha una cosa molt important. Al final mai ho vaig fer per diner, perquè ja tenia altres negocis. Llavors vaig entrar en aquest món en plan a veure el que hi ha, però sobretot fixant-me una única norma, que era que mai faci algo que no faria, de forma gratuïta, no ho faig.
2: Però si no ho faries per dir, o sigui, si els diners és el de menys...
1: Bé, no sé, igual. No em posaré a discutir perquè no acabarem.
0: A més, són uns arguments que no és que m'ho hagin desmuntat tot, però que no m'esperava, que ho ha fet com per provar, per experiència, perquè tenia curiositat per fer-ho i que mai va ser pels dies.
2: Per experiència t'obres el Tinder i quedes amb una senyora.
1: A mi no em surten els números de les seves hores del dia, perquè tu pensa que tot això ho havia de compaginar amb sortir joc de cartes, amb en Marc Ribas parlant del seu restaurant,
0: amb
1: portar aquest restaurant en qüestió i després presentar-se a la gran cita.
2: Però Marta, pensa que fent aquesta pena són 300 euros l'hora.
1: Anar a podcast per parlar de l'ocupació.
2: Ah, és que és la seva especialitat.
1: És la seva especialitat, i això hi especulant, penso, també.
0: Ell també explica que durant tota aquesta etapa que estava acompanyant dones, com diu ell, doncs hi ha hagut moments que ha tingut parella i mai els ha amagat, doncs, que també es dedicava a fer això.
8: Crec que és algo que no vull canviar, o sigui, tu al final prioritzes, depèn, també, també va en funció del grau de relació depèn que tinguis, de depèn del que te l'estimis o no, però que tu has deixat de fer això per una tia.
9: Jo ja m'ha passat de deixar de fer de això dir, per una tia. Paro. I m'ha passat també tenir una parella i que ho sàpigui tot.
8: Vale.
9: O sigui,
8: i que ella et digui, ok, endavant, fes.
9: Sí, perquè hi ha una cosa que és, diguéssim, més sexual i una cosa que és l'amor. Per mi són dues coses molt distintes que molts cops es junta. Vale. Saps? I ho tinc com molt separat.
0: Per tant, obrim el meló de separar l'amor del sexe.
2: Manu Guix va caminar perquè ell pogués...
0: Totalment. I aquí en Xavi, que jo crec que no calcula bé quan pensa el podcast, perquè el veig tota l'estona amb moltes ganes de parlar, però enmig se n'adona que ell és l'entrevistador. Perquè l'entrevistador només fa preguntes.
2: Home,
0: i ell voldria opinar.
2: Dóna-li una mica de marge, és el primer episodi, eh?
0: Sí,
2: que jo no estic a favor, a mi tampoc m'agraden les entrevistes quan és l'entrevistador preguntant i l'altre responent. M'agrada una conversa normal.
0: No, com que el protagonista se centra amb l'Alexis i el tema de Gigoló dura els primers 15 minuts, és com que en Xavi no pot dir res. Ara, a la mínima que obre el meló l'Alexis de l'amor i del sexe, si ho separen o no, en Xavi s'hi tira de cap.
8: Penso exactament el mateix que tu, és a dir, no, que l'amor i el sexe no tenen per què estar units.
10: I pot ser una mica més amb els homes.
8: Òbviament nosaltres som bastant més burros en aquest sentit. Jo sempre dic que un tio no deixa de ser un mono amb una escopeta en molts moments de la seva vida. Jo hi ha moltes vegades que penso més amb lo de vall que amb lo de dalt. I per això estic solter, no m'he dit, eh? Però sí que és veritat que tinc la sensació que l'ésser humà, sobretot l'home, no està fet per estar amb una persona tota la seva vida, sobretot a nivell sexual. I més amb el món en el que vivim,
2: que la Juliana diu
8: hi ha
2: el mateix.
8: Tants estímuls en el teu dia a dia per despistar-te, surts de festa i només veus que gent que busca sexe. Obres l'Instagram i només veus gent que busca sexe o sexualitzada.
2: Vaig obrir Instagram, aviam si Plató ha publicat res nou després d'això. Perquè em temo que fa molt que no publica un Instastory, m'entens? És que es va estrenar aquest territori, Xavi. Escolta, que no diuen cap bestiari.
0: Ah, Xavi,
2: no, no. És una mica això. La Manu Guix, que és una cosa que fa anys i anys i anys que està, que tothom
0: en parla. Bueno, però ell la diu amb un to diferent, amb
2: però
0: un
2: part,
0: podcast
2: saps què?
0: Diferent.
2: Ell ho diu i no és un farsant. No, no. Ell ho diu des de l'absoluta convicció.
0: Sí, i ho practica,
2: no, no,
0: a més
2: no,
0: a
2: practica.
0: Més.
2: I una persona coherent. I a més, és que és això, que és veritat, que és un tema superinteressant, el del desig, el de la parella, l'amor. Però clar, tu no pots vendre un podcast dient que es parlaran de coses que no s'han parlat mai quan això fa anys que es parla en buffering. Tot va d'això, des dels primers clàssics.
0: En un moment del discurs d'en Xavi, que parla molt bé, s'obre en els seus seguidors i acaba explicant una cosa molt personal, que és que ell ha de lluitar constantment contra la percepció que tenen d'ell les noies.
8: Però quantes vegades t'ha passat de sentar-te amb una tia més de 15 minuts i que la tia et digui, hòstia, em sorprens.
9: Sí, ni ho conto.
8: Clar, és que a mi em passa cada cop que me sento amb una dona, també té el prejudici que tenen quan estan sentades amb tu, i diuen, aquest és el típic tonto, el folleti, que només val per ficar-me el pito i ja funcionar. I te sentes amb ella 10 minuts i et diu, joder, que interessant ets, o hòstia, tenia una altra visió de tu. A mi m'encanta aquesta sensació.
0: Bueno, aquest moment que et diuen, hòstia, ets molt més llest del que em pensava. No m'hi he trobat, suposo que va ser un moment gratificant, no? Que et diguin,
2: home, ells els dona un plaer que no vegis. Home, si s'ha d'escollir, és millor que et passi això que no al revés. Que es pensin que seràs tan i tan llest i que després siguis tonto.
1: I que després han vist com era aquell missatge d'ahir, Juliana, aquell de, m'ho he passat molt bé, però no vull tornar a quedar amb tu.
2: Merci. M'ho he passat bé, però prefereixo no tornar a quedar més. Una abraçada i gràcies.
1: Una abraçada.
2: Papallona. Per mi la papallona és la clau,
0: Sí, és la clau. Jo rebo una papallona i m'ho agafo molt bé.
2: Clau.
1: Se'l va inventar l'Aitana perquè el fàcim servir.
2: El va dibuixar ella i ens ha funcionat en aquest missatge que vam enviar col·lectivament perquè és una cosa que vam
0: pactar entre tots.
2: Sí.
0: De licència col·lectiva.
2: Hi ha alguns missatges que s'ha de saber que s'envien
0: en grup, amb
2: les lloves.
0: Bé, estem arribant ja al final del podcast, que veureu que a partir de la meitat l'Alexis ja no pot parlar més perquè en Xavi s'abraona davant del micro i ho explica tot ell. I a mi m'agrada més quan parla en Xavi que quan parla l'Alexis.
9: Tampoc dura tant el podcast, no?
2: Quantes visites té de moment?
0: 30 minuts, si estava 4.000 reproduccions.
9: Visites.
0: Mira, 3.000.
2: Nosaltres a YouTube en fem menys, ja t'ho dic ara.
0: I en Xavi ens acaba explicant, ja que s'ha obert en canal i ens explica la seva vida, ens acaba confessant una petita condició que ell té, que és que li costa recordar les cares de la gent. I això què passa? Que en algunes situacions et pot portar algun problema.
8: A mi m'ha passat moltes vegades, no n'estic orgullós i fa que jo sigui una persona deplorable i lamentable, però anar a parlar-li a una tia de festa i presentar

0: Tu també, Juliana.
1: Clar que sí, que ets boja. És que, de fet, jo estic en contra del que diu ell.
0: Ah.
1: En contra en el sentit de...
2: De tornar-li a tirar la canya, com per tornar-li a embolicar.
1: Això és un nivell de...
2: És un nivell de demència.
1: Bueno, a mi em sembla que te n'hauries d'en recordar... Em sembla que seria lo normal.
0: Potser el nom no, però la cara t'ha de sonar.
1: Clar, o sigui, has de saber que ja t'has girat aquesta dia.
0: És una cosa que em fa gràcia tot plegat, perquè vol dir que torna a ser coherent perquè li agrada la mateixa noia que ja es va tirar.
1: A mi això no passaria, saps?
0: Clar, tu els gustos et canvien molt, però ell no.
3: Okay, Marc.
4: No, que volia comentar que ara el tenim aquí fent el podcast, però crec que en Xavi el veurem pròximament.
0: Oh, on ha fitxat?
4: No ha fitxat, però...
0: Amb el Bracet a la Selva?
4: Farà tertúlia a un lloc de molt de debat, que és molt icònic.
0: A la Torre? Quan?
2: Ha fitxat
0: demà?
2: Per la Torre?
0: No, però què vol dir fitxar?
1: No, fitxat vol dir que li han pagat
0: comida.
4: Demà?
0: Demà me'l creuo. Perquè jo hi vaig també.
2: Tu hi vas també? Doncs demà coincidireu.
0: Marta, no, però no coincidirem a plano, diguéssim.
2: És la gelosia.
0: Ostres, ell és gelós? No és gelós, oi?
1: No, jo crec que una mica, perquè amb el Xavi de Granoller...
2: Quan parlàvem de separar l'amor i el sexe, ell diu que entendria perfectament que una futura nòvia, en una nit de festa, com que hi ha moltes distraccions perquè està tot molt sexualitzat, s'emboliqués amb un pavo de qui ni coneix el nom, que li perdonaria perquè a ell li ha passat.
1: Marta, ara ja saps, i això és el bo, que si en Xavi Furriol et tira la canya, tu el pots mirar molt sèrie i dir-li: no te'n recordes de les ties que t'has follat? I descol·locar-lo totalment. Mira, jo penso fer-ho, no amb el Xavi, perquè ja com tu que t'has... Però si un tio em tira la canya i no m'agrada gens, li diré això.
2: Doncs li volarà el cap, eh?
1: Sí, eh? Sí que li diré. Vinga, va, ens l'apuntem.
2: Fins aquí aquest primer capítol.
5: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
2: Deu minuts i arribem a les 7 de la tarda. Marc Andreu.
4: Sí, doncs res, posar-vos una mica al dia, i crec que hem de viatjar per últim cop a Cayos Cochinos.
0: Si no hi ha ningú allà.
4: Bueno, sí que
0: si ha marxat tothom.
2: Només queden bicis al terra.
0: No, han tret l'illa també, se l'han emportat. L'inflable se l'han endut.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
6: Bona tarda, com estàu?
2: Has seguit aquests últims dies a Can Cayos Cochinos?
6: He de dir que és un concurs que m'agrada tan poc, Supervivientes. No ho sé gens, però bé, per Instagram i tal ho vaig mirant, sí.
4: Doncs es va celebrar la setmana passada la final de Supervivientes, i clar, ho hem de comentar, que hi havia un duel final entre la Maika i l'Alba Paul.
7: Los espectadores de Supervivientes 2026 han decidido con sus votos que la ganadora de Supervivientes 2026 sea Maika.
4: Va guanyar la Maika.
0: Tanta campanya,
4: quina
0: Maika,
4: però sí, tanta campanya
0: de la Dulceida, de la Belén Esteve.
4: Molt. Em va guanyar amb un 59,25% dels vots i l'Alba un 40,75%. I clar, és veritat que va fer molta campanya la Dulceida.
0: Però aleshores què és? Que aquesta noia, aquesta Maika, tenia molt suport, o que l'Alba generava també molt odi i la gent votava en contra de l'Alba?
4: Jo crec que tenia molt suport.
0: La Maika tenia molt fan.
6: La Maika agrada molt, és molt bé, ha fet diversos concursos i és com a típica diva histriònica, no? De vegades és com molt carne Mediaset, no?
4: I de fet la Dulceida es va enfadar fins i tot, perquè no
0: ja me l'imagino.
2: Guanyen molts calés, perquè vaig veure la foto aquella amb un taló, em
0: sembla. Pot ser que 100.000 euros? Sí,
2: 100 o 200.000 euros.
0: No
2: s'hi han de pagar, com estan els impostos.
4: Ara l'Alba ja ha tornat a casa, aquest cap de setmana ha estat a la casa nova, que l'ha descobert per primera vegada.
1: Que si no li agrada, ara també quin embolic. Sobre si que no guanyen el premi.
4: Doncs ja és a Madrid i s'ha retrobat això amb la Dulceida i la seva filla.
0: Perdoneu, això és l'Alba?
8: Que bonito cuando...
4: No, és una versió d'una cançó.
0: Està al sòdic. Aquí passa un plora molt. No, estan jugant amb la seva filla Ària.
4: Al pati.
0: I fa un patí, el Sharenting, espera, perquè és clar...
2: No surt en cap moment la cara.
0: Bueno, perquè la nena té els cabells molt llargs, bàsicament per això.
4: Estan al límit total. De fet, van penjar una foto juntes amb la Dulceida i la seva filla i tapen amb un cor la cara de la filla. I res, que ja està, ja han acabat aquesta aventura i veurem quina és la següent que fa. Bueno, la Dulceida ho tenim clar, que és la gran cita de la segona temporada.
2: La gran cita 2.
4: Que estan anant amb el càsting obert.
2: Que tu t'hi vas apuntar, vas enviar tot aquell formulari, que el vas escriure molt bé, perquè amb la Marta vam repassar-te una mica les respostes i tot.
4: I ja vaig enviar el videocàsting.
0: Estava superbé aquesta presentació, carinyo.
1: Hem de penjar el videocàsting a la xarxa.
4: No, que fa molta vergonya.
1: Ara mateix el vaig a publicar.
4: No.
2: Estan trucant i

0: tothom.
1: Estan trucant a gent.
2: Amics teus, fins i tot, Marc.
3: Sí. A mi he de dir que m'han escrit avui per participar, però jo he dit que no.
2: No!
3: Jo he dit que no, perquè crec que en Marc en deu de brillar sol.
1: I si coincidim?
2: Heu de brillar tots. O sigui, no, penseu que podeu ser els nous Xavi Furriol, perdona, sisplau.
0: Imagina't.
3: No, però quin referent no em dones tu.
0: Que dius que sí i coincidiu. Hi hauria un
1: clar,
0: moment
1: seria molt maco que l'intel·ligència artificial digués
2: jo,
1: no, una cosa és el que diu la intel·ligència artificial, després allà ens ho trobaríem.
3: Escolta, tot per TV3, si m'he d'emorratjar amb tu ho faré.
1: Ahir vaig trobar-me el Tona, per cert, pel carrer, i em
2: el director de la Gran
1: sí,
2: Cita
1: pel carrer?
0: Sí. Saps que li vas
1: el vaig escriure i li dic
2: m'encanta quan la gent es troba pel carrer, que és una cosa com molt,
1: molt de poble,
2: normal. Sí, però al mateix temps quants cops, o sigui, jo alguna vegada m'he trobat el meu pare pel poble, pel meu poble, i m'ha sorprès moltíssim.
3: Cardedeu pot ser més fàcil, però Barcelona és molt sorprenent.
2: Jo sempre que me'l trobo igualment.
0: Antonio i en Marc Andreu, que tu i el teu pare. Ahir en Marc Andreu diu estan començant a trucar tothom. I dic, a tu no t'han trucat? Dic, deixa'm fer un tema. I li vaig dir...
2: Sí, sí, llegeix, llegeix, perquè va col·locant el Marc Andreu a la força. No, no, en Roger va estar brillant.
0: Que se sàpiga, bueno, que s'està pressionant una miqueta, però és pel bé del programa i de 3CAT i de tothom. Obro amb en Tono. Ahir a les 17 i 17 minuts estàvem amb la Marta i en Marc Andreu a redacció.
2: Tono, perdona, però encara no sabem d'on ve el nom. I si és un nom de DNI o què? O si ve d'Antonio o què passa?
3: Antonio, no.
0: Antonio, d'Antonio.
2: Va, què li dius? Tono. La I cau, no? La I cau. I la I cau.
0: Perquè fa diftong. I cau.
2: Va, què?
0: Entès mai això del diftong, que collons era, però bueno.
2: Molt bé.
0: Obro amb Antonio i li dic... Bona tarda. Hi ha algun malentès pel qual encara no s'ha trucat a Marc Andreu?
2: Oi.
0: Es va presentar al càsting de la segona temporada.
2: S'han traspapelat els papers.
1: És com el meu pare, saps?
2: Però, part, ho afirmes, no preguntes.
0: No, no, no, cap mena de pregunta perquè...
2: Això és.
0: Ho afirmo perquè ha estat així, no t'han trucat.
2: Ha estat així.
1: Jo em trobo
2: amb
1: el Tono...
2: Gastant, Roger, molt bé.
1: Unes hores després em trobo un Tono i primer que el que vaig fer per disculpa, perquè el Roger ha sigut molt dur. Sí, sí, a mi em va semblar que eres molt dur i li vaig demanar perdó.
2: Ah, pensava que el Tono t'havia demanat disculpes
1: no, no, no,
2: a tu
1: no, no. Jo en el Tono, perdona, perquè el Roger ha sigut molt dur amb tu i realment només volíem saber com anava el procés. I m'ha dit,
0: va dir ell,
1: hi ha molta gent que s'està apuntant, però encara estan obert, encara està obert el formulari per apuntar-se, llavors les persones de càsting estan saturades i estan anant a poc, perquè a més xerna amb tu molta estona per conèixer sí. els teus gustos i tot.
0: A mi em va dir, no donem l'abast, ja rebrà la trucada, no sé en quin ordre va la directora de càsting.
1: Doncs
0: però vull dir que entenc que dient-nos això, que has passat a la següent fase, Marc Andreu.
1: Clar, la següent fase és que et truquen i sí.
0: Vull dir que si et truquen és que sí.
1: Sí, sí,
0: si no
1: sí.
0: et truquen és que no.
1: Exacte.
0: Doncs bueno, enhorabona.
1: Estem esperant la trucada, estem esperant la trucada.
0: Quantes fases hi haurà aquí?
1: Crec que és trucada i després has de confirmar si el rodatge et va bé o no, els dies de rodatge.
0: Doncs bueno, tindràs festa d'aquí, vull dir, la prioritat...
2: Però no, però no és festa.
0: Bueno, no, festa.
2: No, no, treballant aquest noi.
1: No, no, jo no vull anar-hi a treballar.
2: Hores extres, no, Marc, cobraràs.
0: No, treballes per nosaltres.
1: Clar, jo no hi vull anar a Catalunya Ràdio.
2: Ell hi va per l'amor de veritat.
1: Bueno, doncs, jajas,
0: quanta gent ha trobat l'amor a la feina?
2: Ningú. Ah, no, em pensava que deies a la Gran Cita.
0: No, aquesta casa, els col·legs, a tot arreu.
2: A la feina i a la Gran Cita, perdona, tenim la Carla i el seu nòvio, que no em facis dir com es diu, el del somriure gegant,
4: sí.
2: enamoradíssims, que fa poc van celebrar els 4 mesos amb una publicació que semblava que portessin 15 anys i s'haguessin quedat embarassats del primer nen.
1: El segueixes a tots, tia.
2: Però és no, l'única parella que tinc. No segueixo a ningú, però l'algoritme que és cabron com ell sol sap perfectament el que jo vull veure. Pensa que em surt la Clàudia, la farmacèutica, fent promoció de la festa major de les Corts. M'entens el que dic? Em surt tothom.
0: Però què és la Clàudia, la farmacèutica?
2: Com que tu no has vist la Gran Cita, Roger, ja la miraràs, ja t'ho recuperaràs.
0: Hi ha una farmacèutica a la Gran Cita.
2: Jo no la recordo.
1: Jo tampoc la recordo.
2: Sí.
0: Bueno, a veure, ho deixarem aquí, Jaume, allò d'en Russell Crowe i tota Barcelona haurem de fer demà.
1: Ai.
0: I molt més cal, també, més detalls, que aquest home no sap ja com sortir de la ciutat.
1: Dia, Jaume, no, cada dia està de festa aquest senyor. Mm.
0: Tu descartes la Gran Cita 2?
3: Jo és que tinc un problema d'ansietat que a mi...
0: Doncs res, fora.
3: Ensenyar-me en aquest fora. Pla no ho faré.
1: Doncs la grancita.cat, que si voleu apuntar-vos...
3: Ah,
1: problema.
3: Sí, clar.
1: Bueno, que s'apunti molta
0: però
1: gent.
0: Però si estan saturats, que pari.
1: Bueno,
0: ja.
1: Però com més gent millor.
3: No, busquen gent de Balears, eh?
2: Tens ganes d'emorrejar-te a TV3?
1: No, tinc ganes de veritat de connectar amb algú.
2: Però no m'has respost.
1: No, d'emorrejar-me, no. D'emorrejar-me a la discoteca.
0: És que el veurem morrejar a 4K.
1: Que no morrejaré. Que primer ets entrar, primer, però para, va.
2: Com fem... trobis l'amor a la Gran Cita,
0: no,
2: serà
0: no, no, no,
2: històric.
0: Serà un escàndol.
2: Yeah!
0: Avui, Jaume, hem de tornar a parlar d'un ex indesitjable en aquest programa perquè ha tornat a fer de les seves.
3: Sí, feia molt que no parlàvem d'ell a favor de la nostra salut mental, però mos hem vist obligades a reobrir la càmera secreta i es basilisca en aquest cas és en Sebastián Yatra.
2: Gairebé havia oblidat qui era.
0: És que t'ho hauria de buscar, però és que jo crec que potser ens hem tirat mig any sense parlar de Sebastián Yatra.
2: Va haver-hi una època que parlàvem cada dia.
0: Però molt.
3: Per això estem també.
0: Fa un parell d'anys i no paràvem. I mira, ara ja el tenia fora del mapa, jo.
3: Ben que dic que he demanat permís a la Marta Montaner per usar aquesta cançó amb en Yatra, perquè normalment ja sabem que la usam amb en Risto, però crec que li escau molt. Sebastián Yatra, actor, cantant i un dels pitjors ex que hem relatat mai en aquest programa amb permís d'en Risto Mejide, va estar amb la nostra petita ninfa Aitana des de 2023 fins a principis de 2025 i ho van deixar definitivament després de diverses ruptures i de diverses declaracions d'en Yatra, com unes on remarcava que no sabia ser fidel a les seves parelles després d'un any de relació estable. I de bé, després de sort d'allunyament que vàrem sol·licitar totes les fans d'en Aitana per lo malament que l'havia tractat, el teníem ben lluny fins ara.
2: Per mi és molt important destacar que sí que vam parlar de Sebastián Yatra.
3: Quan?
2: Fa poques setmanes, de fet, bé, poder ja fa més, però...
0: En
2: vam parlar quan Rosalía va passar per Madrid.
3: Clar.
2: I Aitana Ocaña va ser la primera convidada al confessionari.
3: Mm-hmm.
2: On justament va relatar aquesta experiència que ara en Jaume comentava de quan Sebastián Yatra va dir en un podcast que no podia ser fidel passat l'any de relació. I ella va explicar aquesta història.
0: I gràcies a això vam conèixer exactament els timings de com havia estat la ruptura,
3: i com havia sentit ella com a exnòvia en aquell moment, aquelles declaracions.
2: I per mi és rellevant esmentar-ho, perquè jo no crec que aquest contingut que ara comentarem de Sebastián Yatra hagués existit si no hi hagués existit abans aquest confessionari de l'Aitana.
3: Que és com una resposta, no?
2: Crec jo.
3: Bé.
2: Després discutim.
3: Ok. La qüestió és que el contingut és que ahir el cantant colombià va estar a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic per veure el partit entre Colòmbia i Uzbekistan. Un partit on el país llatinoamericà va guanyar 3-1 i així ho va celebrar en Sebastián Yatra en ple camp. A part dels crits testosterònics, en Yatra va festejar sa victòria amb una gran glopada d'alcohol a sa sòfag, a morro directament de sa botella, tot rodejat dels seus amigots saltant i cridant. Ja sa cosa apuntava maneres. I així va ser, perquè minuts més tard en Yatra penjava aquest TikTok dins un cotxe amb sa vintena cervesa a sa mà i cantant amb els seus amics orangutans. Oh!

0: Barnier's, una de les imatges d'aquest 2026. És un dels moments pop i de periodisme del cor més rellevants. I això que realment tampoc és el que passi. Però és que l'ha fet molt grossa. L'ha fet molt grossa. Soc jo, l'Aitana.
1: Clar, com s'ho deu haver agafat, ella? És a dir, aquest matí, quan li han reenviat i quan ho ha vist...
0: Saps què passa? Que per molt bona relació que mantinguis amb ell, que pot ser que ells fora de l'esfera pública mantinguin una cordialitat...
2: No té pinta.
0: Però encara que fos així, si tu saps en quin punt està la teva relació a nivell mediàtic, el que genera, el que ha generat, el mal que t'ha fet, perquè l'Aitana ha patit moltíssim, no només en aquesta relació, sinó també per tota la pressió mediàtica que va comportar, jo crec que t'has d'enfilar per les parets quan veus que el teu ex, que és... un imbècil profund, ha publicat això.
1: Clar, jo aquí tinc un dubte. Això ho publica després del partit, a la nit, evidentment. Jo tinc la sensació que van tots borratxos al cotxe.
2: Sí, és que per qui no vegi les imatges, estan tots amb uns ulls. Sí, unes pupil·les
1: que
2: i unes cerveses a les mans.
1: S'ha mamat des de primera hora de la tarda.
2: Sí.
1: Entenc que ho puguis penjar en un moment d'eufòria i d'anar borratxo. Però és que no l'has borrat, tampoc.
2: No.
1: Però no sé si aquest matí ha pensat, hòstia, potser l'hauria d'esborrar, però és que si l'esborres encara fas més gros tot el
2: programa. Clar, perquè ja fa com 8... Clar, el va penjar que eren les 12 de la nit de Mèxic. Llavors, ara ja m'imagino que ja s'ha despert, evidentment. Clar, ja ha passat tantes hores i ja ha voltat tant aquest vídeo que jo crec que ja te fa vergonya i no el borres.
1: Clar.
2: Però sí que se deu estar...
0: I que ell la vergonya no la coneix, tampoc, perquè és que ho recorda justament que Rosalía també va fer referència a quan Sebastián Yatra va penjar un vídeo també que era com fals d'ell explicant que en Raúl no s'estava enamorat de la Rosalía.
1: Sí.
2: Bé, en qualsevol cas, veig que estàs en el mateix vaixell que jo. Aquest vídeo no està fet des de l'amiguisme ni des de la intenta de proximitat cap a Aitana ni res, sinó que és una burla, no només a Aitana, sinó també una mica, hem de recordar que Superestrella està basada en la relació actual de Aitana amb en Plex.
0: Algunes fonts deien que era una cançó que va dedicar Biel Just,
2: Bé, en qualsevol cas.
0: En qualsevol cas, estem parlant d'un disc que té clarament dues cares molt diferenciades, la cara de la llum i la cara de la foscor. La cara de la foscor impregnada per justament aquest dol tan fort que ella va viure per culpa de Sebastián Yatra, on va patir tant, i una part de llum, entre les quals hi ha Superestrella, que vagi per Biel Just o per en Plex, és una reivindicació d'aquesta nova etapa sense aquest corcó i aquest exnòvio beneit i insuportable. És una falta de respecte per part d'ell que ara la pengi aquesta cançó.
2: I jo he de dir, no sé si ho viviu igual, que per mi aquest vídeo també respira com molta misogínia, perquè té aquesta energia com de mascles units fent d'orangutan, escoltant una cançó escrita per una dona i feta per dones, enteneu-me.
1: Que en fan mofa, vull dir, per l'actitud.
2: I en fan mofa. És una mica com quan vas a una boda i sona Wannabe, o vas a una verbena i sona Wannabe de les Spice Girls, i els tios sempre s'enfoten d'aquesta cançó i comencen a fer com moviments amanerats, com a fer de maricón, en un sentit pejoratiu.
1: Com si no es pogués gaudir aquesta cançó.
2: Per mi és terrorífic.
0: Situant-se per sobre des d'aquesta perspectiva misògina d'aquells és de baix nivell i ells no disfrutaran d'aquesta cançó.
2: A part, en el vídeo també sabeu com simulen que no se saben del tot la lletra i és en plan, amor, te saps la lletra perfectament com tot el planeta Terra, saps?
0: O sigui, com no l'has de saber?
2: Bé, no sé quin punt estava de rànquing, però jo el tornaria a col·locar en el topo de pitjors sets de la cultura pop. I des d'aquí li anem també a cantar 6 de febrero, la pròxima vegada, que és una cançó dedicada a ell com a exnòvio porquíssim que és, no?

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 20 de juny del 2026. Avui El Suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
2: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. Sí, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
1: No sabem... Tu confies que la sabràs?
2: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera, però si no, bueno, ja tenim prous elements com per fer-nos una idea bastant precisa. Que
1: aquesta setmana hem anat fins a Mataró al Suplement per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell. En un cas encara per jutjar, fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, Joan Jubany i Char, el pare de l'Helena, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui una conversa reposada al voltant de la família Jubany amb el Joan Jubany i Lorente. A les 11 vindrà el Xavi Aldecoa, avui ens porta fins al riu Congo, avui que també el desenllaç del Sabadell el comentarem amb el Toni Padilla, un gran arlequinat. A les 12, Pantalles i Cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui sumarem també Mercedes Milà, tota una icona televisiva, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia. I avui comencem anant cap a Tarragona perquè un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític en una platja de Tarragona, concretament la platja de la Rabassada. Formaven part d'un grup de 6 nois que eren en una zona de roques. El socorrista ha donat l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apuntaven els equips d'emergències, els nens eren a la zona de roques de la Cova del Gos. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han pogut sortir sense ajuda finalment, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: És la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Més coses. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Recordem que demà comença l'estiu. És el solstici d'estiu. L'episodi començarà justament demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent. La situació preocupa especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. De fet, en els últims 2 dies s'han produït una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
5: Fem un dispositiu potent, a més també de forma proactiva, com que tenim el risc més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, a Terres de l'Ebre, també fem aquests moviments del dispositiu, si cal, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
3: Al Regne Unit, 2 trens han xocat aquest divendres a la tarda a Bedford, al nord de Londres. De moment es desconeix quants passatgers hi anaven a bord i quin és el seu estat de salut. Un dels 2 trens s'hauria aturat i l'altre l'haurien vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Sembla que hauria mort el conductor d'un d'aquests trens i hi hauria també més de 80 ferits. De la crònica política, Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol prometisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. Ho deia entre rialles a la sortida del Consell Europeu a Brussel·les.
6: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
3: Els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura que el fundador de Mango estava aturat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic, el seu fill, el dia de l'accident. I avui és l'última jornada del Sónar que encapçalen els veterans Prodigy com a caps de cartell. Serà l'endemà d'una jornada amb ball, reivindicació i creativitat amb artistes com Skepta, que sentim ara de fons, o An In The Hall, i també Charlotte The White, que ha protagonitzat el gran concert de la segona nit del Sónar 2026 amb una sessió de tecno hipnòtica i contundent que ha fet saltar milers de persones que l'esperaven ja a entrada la matinada. L'artista belga, que ja havia visitat el Festival d'Electrònica a Barcelona en anteriors edicions, ha tornat al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat amb un nou show audiovisual completament nou. Es titula The Resistance. I en esports, el Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora, la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens, i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada, amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno. A segon, el Sabadell s'hi trobarà el Girona, i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona. En futbol també, al Mundial dels Estats Units, el Brasil s'ha imposat a Haití per 3-0. Abans, Escòcia-Marroc, amb victòria pels marroquins 1-0, i Estats Units-Austràlia 2-0 a favor dels nord-americans. En hoquei patins, a l'hoquei Lliga, l'Igualada ha forçat el quart partit de la final, han derrotat per 5-2 al Liceo de la Corunya, el tercer enfrontament amb remuntada inclosa. I ahir va arrencar la Volta Ciclista Catalunya femenina. La guanyadora de la primera etapa va ser Ninkerenhoven, dels Països Baixos, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana al Maresme.
0: El suplement amb Roger Escapa.
7: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
8: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
9: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
10: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1:00 PM, amb Paula Molés.
0: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
0: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
0: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: El suplement de Catalunya Ràdio, quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllant. Som-hi!
14: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
15: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme, com sempre, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui un programa molt marcat per les tradicions, una de les tradicions més compartides i estimades en el nostre calendari festiu, la festa de Sant Joan amb revetlla inclosa, diada compartida a tot el territori dels Països Catalans. A les portes de la revetlla de Sant Joan seguirem el recorregut de la Flama del Canigó, que aquests dies baixarà del cim del Canigó per escampar-se arreu del país i encendre centenars de fogueres, mantenint viu aquest símbol de llengua, cultura i comunitat.
16: Convertir la festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans.
15: També coneixerem tots els detalls del proper aplec internacional que ve aquest agost i que viatjarà fins a Estocolm, a Suècia, que enguany batrà rècords amb la participació de 1.200 actuants i desenes d'entitats de cultura popular d'arreu del país.
17: Els grups és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups, perquè si no això no seria possible sense ells.
15: Ens acostarem a diverses festes majors que ompliran places i carrers aquest cap de setmana. Visitarem la Festa Major de Sant Pere de Reus, al Baix Camp, la Festa Major de Palamós, al Baix Empordà, i també les celebracions de Valls, a l'Alt Camp, amb el seu ampli programa d'activitats tradicionals, familiars i festives.
18: I a més, com que tenim la Societat Vallenca, que té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies, que porten a fer més gran el nostre programa.
15: Tot plegat sense oblidar les fires, trobades, aplecs i activitats de l'associacionisme que omplen el territori aquests dies, amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllan, qui us parla. Aquest és el Mans, sou a Catalunya Ràdio.
10: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllan.
15: Doncs vinga, que arriba Sant Joan. I començarem anant de concert. Primeres notes d'aquest Mans d'avui. Divendres i dissabte que ve arriba una nova edició del Desfolca't, el Festival de la Música Tradicional i Popular a Calaf i l'Alta Segarra. Entre els que accionaran, els Hidra, Random.

0: Marc del Pino, Josep Vilarrubla i Elias Porter són els Hidra, que actuaran aquest proper cap de setmana a Calaf, a la 34a edició del Desfolcat.
1: Mans, cultura popular sense filtres ni intel·ligències artificials.

0: Entrem en temari. Aquest agost, la cultura popular catalana tornarà a sortir a les nostres fronteres amb una nova edició de la Plec Internacional que enguany viatjarà fins a Estocolm, la capital de Suècia, i que es presentava, de fet, el darrer cap de setmana amb totes les entitats a falset. La cita, organitzada per l'Associació per la Difusió del Folclore, arriba amb xifres rècord. 42 agrupacions, més de 1.200 actuants que participaran en una mostra que convertirà la ciutat sueca en un gran aparador de la cultura popular catalana. Un creixement que destaca el director de la Plec, en Joan Fuentes.
1: Correcte, xifra rècord, 42 grups i 1.200 actuants. Bueno, se podria alçar fins uns 1.300, depèn de, també dels acompanyants que poguessin venir, però no, la veritat que és una molt bona xifra.
0: La Plec formarà part del Kulturfestivalen, el gran festival urbà d'Estocolm, que cada any reuneix fins a milions de visitants. Durant 4 dies, els carrers, places de la ciutat acolliran aquests castells, gegants, bestiaris, sardanes, balls populars, música tradicional i tota mena de manifestacions del patrimoni festiu català. De fet, si hi ha un element que ha despertat especial interès per part dels organitzadors suecs, és el món geganter. L'any passat van visitar la Plec de Bàstia, a Còrsega, per conèixer de primera mà la proposta catalana i van quedar impressionats per aquestes figures festives.
1: Bueno, ells mos van dir que volien moltes figures. Bueno, els hi van pressionar. L'any passat els vam tenir a Bastia, així d'incògnit, perquè volien saber doncs, el que era. I especialment doncs, els hi va impactar molt el fet de les figures gegants, inclús també el bestiari. I ens van dir que volien tot molt gran. Els gegants, és veritat que sí, van dir volem gegants. Hem fet el que hem pogut, també tenim una logística també una miqueta limitada amb el tràiler, per tant, ojalà poguéssim portar 50 colles geganteres.
0: Entre els actes destacats hi haurà la nit de foc, les cercaviles, les actuacions de música i dansa tradicional, una gran diada castellera amb 3 colles participants, els castellers d'Estocolm, els saballuts de Sabadell i els bordegassos de Vilanova. Un esforç col·lectiu que recorda Joan Fuentes només és possible gràcies al compromís de les entitats participants que any rere any assumeixen una part important del cost del viatge per portar la cultura popular catalana arreu d'Europa.
1: Sí, les entitats, bueno, primerament han de posar els diners, és un esforç molt gran per cada entitat, i després, bueno, tenen les subvencions de la Generalitat, de diputacions, els mateixos ajuntaments, patrocinis, si fan activitats, o sigui, al final els grups, és un esforç molt gran que fa cada un i de veritat que moltes gràcies a tots els grups perquè si no, això no seria possible sense ells.
0: A Plec Internacional Estocolm se celebrarà del 13 al 16 d'agost. Reuniràs representants de pràcticament tots els àmbits de la cultura popular catalana en una de les edicions més multitudinàries de la seva història. I canviant de tema, canviant fins i tot de calendari, ens anem amb una activitat d'aquest mateix cap de setmana perquè, coincidint amb el diumenge previ Sant Joan, se celebra arreu del país el Dia Universal de la Sardana, una jornada que vol reivindicar la dansa nacional de Catalunya i fer-la visible més enllà dels cercles estrictament sardanistes. L'acte central serà avui mateix al Parc d'Atraccions del Tibidabo a Barcelona amb la participació de la Cobla Verga Jove. Enguany comptarà amb el manifest, que s'encarrega cada any i que aquesta vegada va a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina. El Dia Universal de la Sardana, però, va molt més enllà de Barcelona. Durant aquests dies, desenes de poblacions han programat ballades, concerts, aplecs i activitats amb objectiu de celebrar simultàniament una mateixa diada arreu del territori. I com és tradició, totes aquestes activitats tenen un element en comú, la interpretació d'una sardana unitària. Enguany és Petita Ofrena, de Francesc Marrós, una elecció que coincideix amb els 125 anys del naixement d'aquest compositor. I què és aquesta?

0: La sardana escollida per la celebració del Dia Universal de la Sardana, Petita Ofrena, de Francesc Masirrós, l'hem sentit amb la Copla Moga, en un enregistrament dels anys 80.
1: Tota la festa al Mans.

0: Aquesta setmana arriba Sant Joan i entre moltes coses, això vol dir que és un dels moments àlgids a les falles del Pirineu. Les tradicionals baixades de foc, vinculades al solstici d'estiu, que continuen omplint muntanyes i pobles d'una de les celebracions més antigues i espectaculars del nostre patrimoni cultural. I recordem, a més, patrimoni immaterial de la humanitat des de fa 11 anys. Després de les primeres baixades celebrades els darrers dies, avui dissabte és torn de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que encendrà la seva falla coincidint amb la festa major del municipi. I amb la nit de Sant Joan arribaran dels moments culminants de la temporada. El 23 de la nit, les falles baixaran simultàniament a diversos municipis de l'Alta Ribagorça, Boí, Pont de Suert, Vilaller i Casós, així com Ísil, el Pallars Sobirà, una de les baixades més emblemàtiques, de fet, i multitudinàries del país. I enguany cal destacar especialment també Andorra, on la tradició continua ben viva. La nit de Sant Joan hi haurà falles a Andorra, la Vella, a Sant Julià de Lòria, Escaldes d'Engordany en Camp Canillo i la Massana, demostrant la força d'una celebració compartida a banda i banda dels Pirineus. Foc, muntanya, comunitat i tradició que es tornen a donar a la mà en unes festes que, molt més enllà de l'espectacularitat visual, continuen simbolitzant aquesta renovació, purificació i el vincle entre les persones i el territori. I parlant de Sant Joan, aquest cap de setmana també és temps de festa major a Valls, a l'Alt Camp. Al quilòmetre zero del Mont Casteller viu aquests dies la festa de Sant Joan, que enguany arriba amb diverses novetats, al seguici cerimonial i amb la voluntat d'adaptar la festa als nous temps sense perdre en essència. Uns canvis que són fruit del treball conjunt de les entitats i l'avaluació, que es fa cada any una vegada acabada la festa, tal i com explica la regidora de Cultura de Valls, Rosa Rovira.
1: Com que el seguici festiu de la Festa Major és un esperit viu, doncs de tant en tant requereix canvis per adequar-los al públic, a les condicions climàtiques, a les necessitats dels diferents grups. I per tant, cada any quan acabem la Festa Major fem avaluació de com ha funcionat i allí comencem a treballar aquelles coses que pensem que són de millora. I així ho vam fer l'any passat i els canvis que hem treballat els posarem en pràctica aquest any.
0: Entre les novetats destaca la transformació de l'anada al pregó avui mateix. Aquest any hi participaran els gegants de la ciutat que habitualment no formen part del seguici cerimonial. Una manera de donar protagonisme a les figures molt estimades pels vallencs i que culminarà amb diverses cercaviles simultànies pels carrers del centre històric.
1: Com que l'any passat vam fer una exposició de tots els gegants de la ciutat i vam veure que en tenim molts i que la majoria no surten al seguici, vam decidir que aquest acompanyament al pregó, l'anada al pregó que en diem, doncs hi surtin aquests gegants que no surten al cercavila del seguici. I per tant hi surten els gegants de la Central Cultural, els gegants de la UAF, els gegants de la Colla Pessigolla, del Calçot, diferents gegants que són a la ciutat i que també tenen moments de protagonisme i que volem que tinguin aquest paper dintre la Festa Major. I després, a l'acabar el pregó, hi havia la patada de globus i quedava una mica com tancat en fals. I llavors el que farem, aquests gegants que s'hauran quedat baix a la plaça esperant el pregó i la patada de globus, quan s'acabi això faran un escampall de la festa pel centre històric i per tant marxaran en diferents direccions amb els acompanyaments musicals per fer això, doncs escampall de festa per la ciutat.
0: Una altra de les apostes d'enguany és la recuperació de la plaça de l'Oli com a espai musical amb concerts de format més proper i una clara aposta per grups i creadors de la ciutat. Però més enllà dels canvis concrets, la Festa Major de Valls, aquesta Festa Major de Sant Joan, continua sent, pels vallencs, el gran moment de la trobada col·lectiva que marca l'inici d'estiu i mobilitza bona part del teixit associatiu del municipi. I, a més, amb tots els actes gratuïts.
1: La Festa Major de Valls té un valor afegit, que és que obre l'estiu. És una manera de començar les festes majors, però per la ciutat també és s'acaba l'escola, comença l'estiu i a més, com que tenim la societat vallenca que té aquesta capacitat organitzativa molt important, la majoria d'entitats culturals hi participen en la Festa Major amb activitats pròpies que porten a fer més gran el nostre programa i a fer-lo inclusiu i per tothom.
0: La Festa Major de Sant Joan continuarà els propers dies amb actes tradicionals més esperats com la rebuda de la Flama del Canigó, la nit de completes, les diades castelleres dels xiquets de Valls i tot el seguici cerimonial que converteix la capital de l'Alt Camp en una de les grans referències festives del país, com ho és Reus, que també arriba tot just després.

0: al Baix Camp, per tant, la seva capital. La Festa Major de Sant Pere, una festa que enguany arriba marcada per dues efemèrides destacades: els 700 anys de la celebració del Corpus a la ciutat i els 400 de l'arribada de les relíquies de Sant Pere. De tot el calendari d'activitats de la Festa de Reus, hi ha un element que simbolitza com cap altre aquesta festa reusenca, és la tronada. Abans que res, però, la Festa Major de Reus és sobretot una festa construïda des de les entitats i la participació popular, com destaca el regidor de Cultura, en Daniel Requesens.
1: Doncs mira, la Festa Major de Reus el que té és que és una festa absolutament popular, és a dir, no existiria sense les entitats. Tota ciutadania agrupada en diferents entitats, que no només, diguem-ne, els col·lectius del bestiari o de portadors o de balladors, sinó tot de col·lectius abocats a la Festa Major i, per tant, farcint un programa espectacular des del minut zero. I aleshores, a més, el que té és que és una festa absolutament patrimonial. És a dir, hi ha un protocol increïble amb un bestiari, una coordinadora de danses, i tot està absolutament cuidat, tant quan passa com passa. I després hi ha un element, diguéssim, central, capdavanter, que és la nostra tronada.
0: Precisament enguany la ciutat ha ampliat el nombre de tronades per commemorar aquestes efemèrides històriques, un dels moments més esperats per una ciutat que viu intensament la seva Festa Major.
1: Pensa que sí, és essencial que aquest any que fem 700 anys de Corpus i 400 de l'arribada de les relíquies a la ciutat, què és el que es fa a la ciutat quan passen coses extraordinàries? Doncs una tronada extraordinària, i per tant, a diferència de cada any que tenim quatre tronades, aquest any hem tingut sis. Una per als 400 anys de Corpus, que l'hem tinguda, i la de 700 anys, de 700 anys de Corpus i els 400 de les relíquies. Per tant, la tronada és aquell element central a la plaça del Mercadal, amb tothom atapeint-la i amb aquelles ganes de viure la festa absolutament des de dins.
0: Durant aquests dies Reus viu cercaviles, concerts, barraques, vermuts, populars, castells i tots els actes tradicionals que giren al voltant d'un dels seguicis festius més complets del país. Una festa que s'estén per tota la ciutat i que busca arribar a tots els públics amb mesures d'accessibilitat i espais adaptats perquè tothom en pugui gaudir.
1: Jo crec que la Festa Major és un d'aquests espais que és de tothom. Igual que abans parlàvem de l'accessibilitat, és de tothom en tots els sentits. I, per tant, malgrat que Reus és una ciutat que és molt concèntrica i, per tant, així com altres ciutats parlen del centre i els barris, per entendre'ns, i que entenen, doncs, per exemple, la població nouvinguda molt allotjada en els barris, això no passa a Reus. És una ciutat molt concèntrica i, per tant, diguem-ne, tothom viu a tot arreu. I és una festa que està molt abocada amb les entitats, com us deia abans, no? Les entitats ja han fet des de sempre aquest paper integrador i, per tant, en qualsevol dels elements, en qualsevol dels col·lectius de danses, el que hi trobem és tothom integrat d'una manera natural.
0: La Festa Major de Sant Pere continuarà tot el cap de setmana que ve i culminarà els propers dies amb actes solemnes del calendari reusenc, que entre els quals hi destaca les completes, el seguici festiu, el pilar caminat dels castellers i la gran celebració de Sant Pere, patró de la ciutat. I ara ens n'anem fins al Baix Empordà, a Palamós. El patronatge, en aquest cas, també és Sant Joan. Ja ha arrencat a motors la festa d'aquesta població, que fins al dia 26 de juny desplegarà una setantena d'activitats per tots els públics. La festa ha començat aquest divendres amb la primera nit de barraques, correbars i la posada en marxa de diferents espais festius. Però per als palamosins la Festa Major és molt més que un programa d'actes, és també l'arribada d'aquest estiu.
2: Home, jo penso que arriba l'estiu i arriba la Festa Major de Palamós, llavors, no? Aquesta fusió ens agrada a tots, que tots volem, no?, amb el solstici d'estiu, que ja veiem que ve el bon temps, que ja ens anem a banyar a la platja, i la Festa Major de Palamós és una festa que passa a la platja, al costat del mar, i arriba amb el bon temps, amb la nit més llarga de l'any, i per tant té un component molt màgic.
0: La programació combina activitats de cultura popular, concerts, barraques, actes familiars i propostes lúdiques. A més, enguany destaca la recuperació d'algunes activitats històriques gràcies a la implicació de les entitats locals.
2: Enguany hi ha una entitat, que és l'Ateneu de Palamós de Sant Joan, que havia desaparegut i ha tornat a renéixer, i, per exemple, avui, just a les 11, recuperen la baixada de carretons. Era una activitat molt típica que s'havia fet fa molts anys aquí a Palamós. Demà també encapçalen una primera fira de barraques que faran i que culminarà amb un sound system. per exemple, avui també es recupera una altra colla que surt al Show Boys, a recuperar la remullada, que durant dos anys no s'havia pogut realitzar degut a les restriccions d'aigua, i també és una celebració molt, o sigui, per a tota la família, i que és una de les més actives.
0: La celebració oficial començarà dimarts amb el pregó, coincidint amb el 25è aniversari de l'Associació Fibromiàlgia de Palamós, que és qui se'n farà càrrec. La jornada inclourà l'arribada de la Flama, el Ball de Gegants a Pere i Constança i l'encesa de la Foguera de Sant Joan. Si una cosa defineix la Festa Major de Palamós és la capacitat d'implicar tota la població i oferir activitats per a totes les edats.
2: Moltes ganes de celebrar-ho amb moltes activitats que no hem pogut comentar i que n'hi han de molt divertides i que també s'ho podrà passar molt bé tothom. I això, amb ganes de rebre els visitants que vinguin, però sobretot també que la gent de Palamós i Sant Joan gaudeixi de la seva festa.
0: La festa s'allargarà fins al 26 de juny, culminarà amb el tradicional castell de focs artificials a la Platja Gran.

0: I tanquem amb més festes aquests dies. A l'Ampolla, al Baix Ebre, continuen les festes majors de Sant Joan, que s'allargaran fins al 25 de juny amb actes populars, música, activitats per a tots els públics. Demà diumenge, Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, hi ha la Fira del Solstici a la Pineda de l'Espai Ridaura, amb un mercat artesà, tallers, contes, plantes silvestres i propostes vinculades a la natura i a l'arribada de l'estiu. A Altafulla, al Tarragonès, escalfen motors per la 26a nit de les Bruixes. Se celebrarà els dies 26 i 27 de juny. Una proposta que combina màgia, misteri, tradició i ambientació popular. I a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, la festa major arriba del 25 al 29 de juny amb més de 200 activitats entre cultura popular, concerts i propostes familiars, amb cites destacades com el Seguici de Sant Pere, el Pagalí Joan i el Castell de Focs.
1: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio i aquesta és la setmana de la Festa Nacional als Països Catalans. La nit de Sant Joan és a tocar. Un any més, la Flama del Canigó recorrerà centenars de quilòmetres per arribar a pobles i ciutats d'arreu del país. Una tradició que va molt més enllà de l'encesa de les fogueres, que s'ha convertit en un símbol de continuïtat cultural, de llengua i de comunitat compartida. Per parlar d'aquest significat de la Flama d'avui i com es prepara aquesta nova edició, saludem el president d'Òmnium Cultural, en Xavier Antic. Bon dia, Xavier.
2: Hola, molt bon dia, Quim.
0: La Flama cada any surt del Canigó, arriba a centenars de pobles dels Països Catalans. Què representa per Òmnium avui en dia aquesta flama compartida en un territori tan ampli i tan divers?
2: Representa l'ocasió de renovar un esdeveniment que, de fet, té més de 60 anys d'història. De fet, ara fa exactament enguany 60 anys, perquè el 1966 va ser el primer any que la Flama del Canigó va passar pel Coll d'Ares, la frontera que separa la Catalunya del Nord. Uns quants anys abans ja passava que la flama encenia les fogueres de la Catalunya Nord, però des d'aleshores es distribueix a totes les fogueres dels Països Catalans. I jo m'he implicat des del principi, fins a l'accident, que per nosaltres és un dels projectes històrics de l'entitat.
0: Cal dir una mica els tempos, no? La Flama del Canigó arriba el 23 arreu del país, però el 22 ja s'està preparant i fins i tot ja tot aquest cap de setmana hi ha tota una sèrie de preàmbuls. Però això, el 22 es renova la flama, es baixa i el 23 s'escampa arreu del país. Una de les grans forces, i que de fet és un testimoni del que passa a aquest país, és aquest gran teixit de voluntariat d'aquesta xarxa social que fa possible la renovació de la flama.
2: Tot comença el 22 al matí, quan grups excursionistes de Perpinyà recullen el foc que està encès tot l'any a la cuina del museu de la Casa Pairal al Castellet de Perpinyà. I aquell matí ja inicien la pujada al Canigó fins al cim de la muntanya, quan a mitjanit encenen una nova foguera, en l'acte que es coneix com de renovació de la flama, i inicien de matinada el descens fins al Coll d'Ares i després fins al Parlament de Catalunya, des d'on milers de voluntaris, de centenars d'equips, fan la distribució per tots els Països Catalans. Efectivament, això seria impossible si no hi hagués aquest teixit associatiu realment meravellós i molt emocionant cada any, perquè jo que al principi era una colla d'amics de Perpinyà als anys 60, ara s'aplega moltíssima gent, fins i tot en l'ascens al Canigó, per al moment de la renovació de la flama. I per suposat, a mesura que va baixant el Coll d'Ares i allà grups de tots els Pirineus que comencen a distribuir-ho, i al Parlament de Catalunya, on se fa la recepció, podríem dir-ne, i el lliurament de la flama oficial a la institució que representa la sobirania popular del poble de Catalunya, hi ha representants d'Acció Cultural del País Valencià, d'Obra Cultural Balear, i fins i tot representants del Pol Taranel Alguer, que es distribueix una mica per tots els territoris i a tots els racons dels Països Catalans.
0: Una que és una gran celebració d'aquesta festa nacional dels Països Catalans compartida, no oficial, però sí de facto, no? Sí. D'alguna manera.
2: Sí, aquest també és una mica el sentit, no? De que és el convertir la festa de Sant Joan per tot allò que representa la festa al voltant del foc, i aquí la flama del Canigó té un paper essencial en la Diada Nacional dels Països Catalans. S'ha de recordar que, entre molts altres, per exemple, el Joan Amades explica amb molt detall una cosa molt maca de la que n'heu parlat molt sovint, que és com les festes de Sant Joan a la mitjana es distingien a Europa per tres costums principals. Un és el més conegut, que és l'encesa de les grans fogueres, el que la Mades en deia els focs d'alegria. Un altre, que són les processions pels camps i prats i boscos amb torxes i falles enceses. I una tercera no tan coneguda, que és fer voltar grans rodes amb sarments i boscatges encesos. Amades deia que aquests tres costums, que són comuns a tots els pobles de la vella Europa, són molt presents en la història recent dels Països Catalans, sobretot les fogueres i les falles. I en aquest sentit, una mica, la flama del Canigó és la que ho emblematitza tot, no? Alimenta l'imaginari compartit. Al mateix vespre del 23 i al matí del 24, a la platja de l'Alguer se'n fa una celebració també, eh? Mm-hmm. I, per tant, és una mica com un territori molt comú a tots els països de parla catalana.
0: I una de les coses que passa, sí, i sobretot en aquest àmbit de l'associacionisme, és també un relleu assegurat. Detecteu que hi ha... Vaja, que es va passant la flama d'un any a l'altre també amb noves generacions que van assumint la responsabilitat d'actes d'aquestes
2: sí, característiques. Sí, completament. I aquesta és una de les coses més maques que han passat en els darrers anys, perquè, efectivament, la flama, en minúscula, la flama de la flama, l'han mantingut gent molt gran, excursionistes històrics, de tota la vida, però en els darrers anys, i això passa en tots els trams del recorregut de la flama, veiem gent jove implicada des de l'ascens al Canigó per al moment de la renovació i totes aquestes fotografies que ens arriben en l'àmbit del 22 al 23 fins a la baixada del Coltares i fins a la distribució arreu del país. L'acte del Parlament és molt maco perquè ja des de canalla de 7 o 8 anys, per entendre'ns,

0: I enfilem ara la recta final del programa amb dues propostes de festival musical per aquesta setmana que entrem. A Calaf a la Noia, que tornarà a omplir-se de música d'arrel els propers 26 i 27 de juny, amb una nova edició del Desfolca, del Festival de Música Tradicional i Popular de Calaf, a l'Alta Segarra. Durant dos dies el nucli antic i les places del poble acolliran concerts, ball folk, tallers, cultura popular, amb una programació que vol acostar artistes, sons i instruments que sovint queden fora dels grans circuits convencionals. Ens ho explica la Berta Serret, una de les responsables d'aquest Desfolca't.
1: El Desfolca't és el festival de música tradicional i popular de Calaf i l'Alta Segarra. Durant dos dies, el 26 i 27 de juny, la música d'arrel, el ball folk, els tallers i la cultura popular donen vida al poble. És una oportunitat per descobrir artistes, sons i instruments que sovint no trobarem als circuits més convencionals.
0: El cartell d'enguany combina tradició i innovació amb noms com, per exemple, Tàpia Leturia, referents de la música tradicional basca, Alosa, una de les formacions destacades de la nova escena d'arrel catalana, així com sonoritats irlandeses, escoceses i d'all-time.
1: Un dels grans noms és Tàpia Eta Leturia, autèntics referents de la música tradicional basca, que tenen una trajectòria de dècades i que ens portaran instruments tradicionals com la triquitixa, l'acordió diatònic basc. També destaquem a l'Osa, que és una de les formacions que creiem més interessants de la nova fornada de música d'arrel catalana. Elles tenen un so molt, molt propi. Combinen la tradició i la contemporaneïtat, però ho fan amb una sensibilitat molt especial que creiem que farà que sigui un concert on hi connecti a un públic molt divers.
0: El Desfolca't s'ha consolidat amb els últims anys com una cita destacada dins de la música tradicional catalana, amb una aposta especial per tallers d'iniciació de ball folk i per crear comunitat al voltant d'aquesta música i dansa.
1: El que sí que tenim clar, que no volem canviar, és la nostra essència. És un festival de cultura popular, gratuït i de plaça, fet amb la implicació de voluntaris i les entitats del poble, i pensat perquè la cultura sigui realment de tothom.
2: La rama de Barcelona i està molt bona i està molt bona. La rama de Barcelona i està molt bona i està molt bona.
0: Aquest que sentim és Kiko Veneno, un dels caps de cartell de la programació de la Fònica Banyoles, que arriba dijous a la capital del Pla de l'Estany i que converteix aquesta capital en la gran seu de les veus, un certamen que va néixer l'any 2004 i que més de 20 anys després continua explorant totes les possibilitats de la veu i la polifonia, des de les músiques populars fins a les propostes més experimentals. Ens ho ha explicat el director artístic del festival, en Francesc Viladiu.
3: Bé, la Fònica és un festival que neix l'any 2004, fruit de la capitalitat de la cultura catalana a Banyoles, i que veu de tota la tradició coral i que hi havia a la ciutat de Banyoles, i a partir d'aquí neix un festival amb la voluntat de poder fer arribar propostes de veu a tothom que s'acosti aquí a Banyoles.
0: Enguany, el festival torna a apostar per una programació eclèctica que té la veu com a fil conductor, però que abraça estils molt diversos. Entre les propostes vinculades a la música d'arrel, hi trobem els Vocal Birken, una formació que porta a Banyoles les polifonies tradicionals de Geòrgia, reconegudes per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial.
3: A través d'aquesta excusa, que és la veu, que és el fil conductor, intentem arribar a tot tipus de propostes que van des del pop, el rock, també, evidentment, doncs, amb la música d'arrel. Sí que és veritat, doncs, que potser en els últims anys, també per diferenciar-nos de la multitud de festivals que hi ha arreu, doncs hem incorporat, doncs, moltes més propostes en aquest sentit d'arrel.
0: Més propostes singulars en aquesta edició que recupera una de les experiències més recordades del festival, els concerts a bord de les barques de l'Estany. Ho faran artistes com Raquel Luà i Quim Carandell en un format íntim i molt especial.
3: Primeres edicions del festival, tenim un dels espais que la gent encara recorda moltíssim, que eren aquestes vols amb la barca a Tirona al voltant de l'Estany. I ara ja feia des del Covid, des de l'època del Covid, doncs, que no els havíem repetit per qüestions d'aforament, i teníem moltes ganes de poder repetir l'experiència. I en aquest cas, doncs, el que fem són dues propostes, la de Raquel Lua i la de Quim Carandell, que faran cada un d'ells dues sessions al voltant de l'Estany. Amb en Quim el que vam estar parlant era la possibilitat, doncs, de parlar una mica del seu repertori

0: i també del seu imaginari, d'alguns dels artistes doncs, que l'han inspirat, i és aquí on estarà fent algunes d'aquestes cançons, acompanyant només de la seva guitarra.
1: La Fònica omplirà Banyoles de concerts, espectacles i activitats de dijous fins diumenge, consolidant-se un any més com una de les grans cites de referència del calendari musical estiuenc a les comarques de Girona.

Aquestes eren les filles de Cassandra. N'hem sentit tertúlia, que seran també el proper cap de setmana a la Fònica de Banyoles. I així tanquem el Mans i hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i qui us parla, Quim Rotllant. Marxarem amb la sardana de Francesc Amorós, Balaguer, cel de la terra ferma. És amb la Bellpuig Cobla. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà i el proper cap de setmana aquí mateix al Mans, a Catalunya Ràdio, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu una bona festa de Sant Joan.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, Lluís Pasqual va parlar en exclusiva al suplement per donar explicacions sobre la polèmica que l'ha esquitxat les últimes setmanes, acusat per l'actriu Judit Martín d'haver suplantat la identitat de Montserrat Caballé el dia del seu homenatge al Liceu l'any 2019. Aquestes són les seves explicacions.
5: No, suplantar és una paraula molt grossa. Després, a peu d'escenari, ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i aquesta entrevista no es va emetre mai perquè tenia molt de soroll de fons. El dia de l'homenatge jo volia incloure l'entrevista on ella em demanava que jo li fes l'homenatge, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir: Carles, necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. La Judit Martín va venir al Liceu, va gravar la veu de la Caballé d'aquell tros d'entrevista que hi havia molt de soroll i no se sentia res, i naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família Caballé, i em van dir: endavant, fes el que vulguis.
3: Ho tornaria a fer tot igual?
5: Sí, oi tant, jo no vaig fer res il·legal.
3: No et penedeixes de res?
5: No.
4: També ens va visitar l'actriu Aina Clotet, que ahir tot just va estrenar la pel·lícula Viva, un film que posa el desig femení en primer pla i on la protagonista és la Nora, una dona que acaba de superar un càncer de pit. Aina Clotet és l'actriu que l'interpreta i ens va explicar com ha estat el muntatge i la gravació, i també la pròtesi que va haver d'utilitzar.
6: Sí, era una pròtesi que
3: molt
6: era
3: real,
6: molt exigent. Sí, de fet ens ha passat que internacionalment ens han trucat, abans d'anar a Canes, per exemple, ens van trucar perquè volien saber si era veritat o no, per com es dirigien a mi.
3: I ha passat com bastant la confusió. Si realment havies passat un càncer de pit o
6: sí,
3: una operació,
6: sí,
3: es pensaven alguns dels crítics
6: sí.
3: que...
6: No, que em sorprèn molt, perquè jo segueixo veient a moments les fissures de la pròtesi, però no, crec que sí que s'ha fet una gran feina. Era una pròtesi, doncs, que primer aixafàvem el pit i després col·locàvem la pròtesi, la maquillàvem, i després amb efectes especials hem acabat de polir, doncs, aquests brillos que poden sortir més del plàstic, però sí, estic molt contenta de que quedi amb aquest nivell de realitat, perquè per mi, o sigui, que hi hagi aquest grau d'exposició és perquè s'està parlant d'això, no? Si no hi hagués una noia que ha passat per això, no m'agradaria gens mostrar el cos.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam analitzar els missatges que es van recuperar del mòbil de Jonathan Andic, uns missatges entre pare i fill mesos abans de la mort del fundador de Mango, i que ara la defensa intenta argumentar.
7: Jonathan envia el seu pare en els mesos anteriors a la seva mort, estem parlant de 3, 4, 6 mesos abans, i fins i tot àudios de veu que Isaac Andic li envia amb aquesta terapeuta a la que tots dos anaven en els últims temps per ajudar a reconduir la relació paterno-filial. I els missatges, és veritat que, ostres, sobten. Un d'aquests missatges, amb el que hem fet servir tots per titular, és...
3: És un missatge llarg que envia Jonathan Andic al pare Isaac Andic, que diu textualment: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te.
7: Aquest és un missatge llarg que li envia el 6 de juliol, estem parlant de aproximadament 6 mesos abans d'aquest passeig i aquest amor a Montserrat, que Mossos ha estat investigant i continua investigant, per la que va ser detingut Jonathan Andic.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat, i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Amb la Marta Ferrer, bon dia.
8: Bon dia.
4: Als cinemes, les joguines tornen a la càrrega a Toy Story 5. It's been too long, Woody. Came here as fast as I could after Jesse called for help. Oh, thank you, thank you. We've got it handled. Look, Star, Deputy, me, no Star. Oh, hey, Buzz, what is that? What, where? Ow. Hey. Woody, Buzz i Jesse es retroben anys després d'haver-se separat per fer front a una nova amenaça tecnològica, una tauleta educativa que posa en perill la seva estreta relació amb la petita Bonnie.
9: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
10: Jo ho vaig notar com electricitat.
11: Tengo mucha ansiedad.
4: Ara ho dèiem, una entrevista que vam escoltar al suplement encara als cinemes, Viva.
8: És el debut a la direcció d'Aina Clotet, que és la història d'una jove que, ara ho dèiem, acaba de superar un càncer de pit i que té ganes de menjar-se el món. Però la seva retrobada a Joie de Vivre causarà estralls en la seva vida personal.
4: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
8: La dramaturga Lluïsa Conilla i la directora Carlota Subirós s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui a funció a les 8 del vespre.
4: Bon dia, Sònia Dolofeu.
12: Bon dia, Marina.
4: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Vallès Occidental. La primera, la tercera, Xargallada, Sant Llorenç Savall.
12: Una trobada artística i poètica en homenatge a l'artista palamosina Esther Xargall a l'espai cultural de la Païssa del Marquet, ubicat al cor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. La proposta combina poesia, música, cant, dansa, vídeo i debats en format viu, experimental i poc convencional. No és un recital clàssic, és una celebració creativa en què les paraules es canten, es ballen i es transformen en acció. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una visita guiada a les exposicions actuals i a les 6 s'iniciaran les accions de participació amb visionats, poesia a la fresca, amb microobert i una sopa de carbanyola. L'accés és gratuït.
4: I podem dinar o sopar al celler de Matadepera.
12: Situat al carrer d'Antoni Gaudí, número 2, davant del passeig dels Rabassaires i al costat de l'administració de loteria, un restaurant de cuina casolana i cuina honesta, sense artificis, sense invents, però que et fan gaudir com mai d'una experiència gastronòmica de sensacions i de records. Va obrir portes l'any 1968 com un modest establiment de pollastre l'art i a poc hi van anar afegint taules i es va omplir de gent. Ara, en Pau i Enriqui, la tercera generació de la família Bernils, són els que porten la batuta i podem tastar la sopa de ceba, el carpaccio de gambes, l'arròs de costelló i calamar, els canelons de rostit amb beixamel de ceps, l'albergínia a la brasa amb cansalada ibèrica o el garrinet confitat cruixent amb compota de fruits secs. De postre, pa amb xocolata, pastís de figues o flam d'ou. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert tots els dies, menys dimecres, al migdia i dijous, divendres i dissabtes, també a la nit.
4: Música. Música.

0: Perquè si som pel Vallès, podem acabar el dia al concert de Sau, a Sabadell.
1: A les 6 de la tarda, al Teatre La Faràndula, la llegendària banda catalana ha tornat als escenaris amb una gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. Un homenatge en forma de concert amb Pep Sala al capdavant i la nova incorporació d'en Frederic, un artista emergent amb gran projecció que potser us sona el nom perquè va ser finalista d'Eufòria. Aquesta proposta artística combina imatges inèdites, fragments exclusius de la pel·lícula i, per descomptat, els grans èxits que van marcar una generació. Avui, un concert emotiu a Sabadell, queden molt poques entrades, es poden comprar per entre 28 i 38 euros a la web de Sabadell Cultura.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Percentatges del grup Sau, que avui actuen a Sabadell. Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
0: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo d'escrivir, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
0: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger.
0: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
3: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
0: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
3: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
0: També ens farem ressò de l'anèssim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després d'un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni, que no s'ensorra ni s'emponsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
3: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
0: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
3: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara, entre les opcions que es debatran ja la vaga indefinida.
0: I una notícia que ens fa especial la il·lusió d'explicar.
4: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol! Eneco! Eneco!
0: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
5: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
0: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giner. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Totgira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio pel primer canal. I escolta'm, Sabadell que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars. Albert, un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa al Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil.
5: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular. Solar.
0: L'Igualada força el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins.
5: Victòria dels igualadins contra el Liceu de la Corunya, el tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, bona hora.
0: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
6: Primer de tot, felicitats pel...
0: Moltes gràcies, Jofre. Sí, sí.
6: Calor intensa. La primera onada de calor de la temporada i, a més, arriba justament amb l'arribada de l'estiu astronòmic demà, gairebé migdia. I bé, doncs, els termòmetres que tiren cap amunt. Avui un grauet o dos més respecte ahir, i es va el termòmetre situar el més elevat, a prop dels 37. Avui n'esperem 39, a les zones més càlides, en general entre els 30 i 35. Però la calor que es va intensificant, prova d'això és aquesta bombolla d'aire càlid d'origen africà, novament, que envaeix tota l'Europa occidental i a nosaltres ens afecta de ple, i ja notem el cel, doncs, amb aquest color terrós, grogós que, o taronjós, que anirà més perquè la pols sahariana ha d'anar continuant arribant i generant, doncs, aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
2: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i després...
1: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
0: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecó amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà, i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
2: L'informatiu del suplement.
0: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca, i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada, i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Boigues.
7: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
8: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
7: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada llunejava la bandera groga.
0: Gràcies, Ricard Boigues, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
3: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país, i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal. en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari, el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
9: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, doncs, d'enviar més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: De la crònica internacional, diversos focus oberts, un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
10: Bon dia. El concepte d'alto el foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto el foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
11: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto el foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
10: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
3: I en les últimes hores Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
12: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
3: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
0: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
13: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
3: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
0: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
0: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
17: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
16: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna a les joies.
0: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política, avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís, que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
3: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
0: València, Alba Barbosa.
18: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
19: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
18: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
20: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
18: El públic ha aplaudit a Oltra dempeus i amb crits d'alcaldessa i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
21: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
22: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
23: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
21: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
24: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
21: I l'advocat Joan Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
25: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
21: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
0: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
3: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que en la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
0: Ha estat una nit llarga a Sabadell i ha estat una nit llarga també per tots aquells que han anat al Sónar. Avui, última jornada del Sónar, que encapçalen els veterans Prodigy. Com a caps de cartell, serà l'endemà d'una jornada amb ball, amb reivindicació i amb creativitat, amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
1: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic Subtract li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Zonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial que feia música basada en l'estil de Zonneveld. Les armes, el

d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una

0: informació a capravo.com.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar.

0: 5 minuts per 8:15 del matí. El nom propi és el Sabadell.
1: Encara no serà abans. Compte! La rematada del pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
2: Pica el corna Estals, el fa en curt. Aviam la jugada.
1: Gol! Gol! Però què fas? Però
0: un golaç descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
1: 5 anys després.
2: Recupera la pilota, Quadri!
0: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos. En qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
2: Arribarà el quart, Xavi! Gol!
0: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
4: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
3: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
5: Solo nosotros sabemos lo sacrificio y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. O sea, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
3: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
6: Sí, no sé què em fotin fora.
7: No, segur que no.
6: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
3: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha, i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
8: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí.

0: Avui, els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora,
2: bon
1: què
2: dia,
1: tal?
2: Bon
0: la mentida que després de ja algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és
0: no
1: que és
0: li
1: hagués
0: sigut dedicat cap reverència com la que mereix, eh?
1: És potser el primer gran ídol, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans d'Elvis hi havia hagut mini-ídols.
2: El gran, no, però... el primer fenomen fan, diguem, és, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot, eh?
1: Molt fort,
2: sí, sí, sí. És
1: que és
2: d'aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria, eh?
1: Sí, però avui, doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem
2: correcte.
1: Algunes anècdotes, influències, escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, eh? A la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és sí, que Elvis segueix viu. You ain't love.

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí, com el vau descobrir vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo que sempre...
1: I era tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. No, tinc la sensació que sempre he anat sentint les seves cançons. Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor, però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump. És la pel·lícula que més vegades he vist a la vida. I vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit amb Elvis Presley, que està a casa seva i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran de la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ell.

0: Amb quina us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia.
0: De fet,
1: era... Bueno, diguem que va despertar... moltes, és que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts atractors, també.
1: Tenia molts atractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història, i a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi han hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després, al principi, sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música ja els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó Blue Moon of Kentucky forma part d'una actuació mítica també d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, o aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocant,
0: sí,
1: rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem. Doncs d'aquella allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir, ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que saps, presento
2: això, que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos, és una de les primeres gravacions de Miguel Ríos, fent una versió de Jailhouse Rock, i perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans, no.
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Peret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir, doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tot la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Peret, però la teoria, el Peret és el muerto vivo, sí, sí, Peret és el muerto vivo i Elvis està vivo. El

0: veure, tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament, que és Elvis Presley.
1: Jo he fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si no, anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fer tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te l'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no? També, Elvis Presley, vull dir que era un home... Això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va. Suave.

0: Sou fans d'Elvis Crespo?
1: No, particularment no, però
0: doncs,
1: segurament els seus pares deuen ser fans d'Elvis, no?
0: Home, sí,
1: perquè
0: els
1: van posar Elvis,
0: van posar
1: no?
0: Van posar en homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
1: No.
0: Té una semblança molt, molt boja.
1: Vaig a buscar-ho ara mateix. Ho dius
0: Rosalía.
1: De veritat?
0: Sí, sí.
2: És un misteri, no, el pare de Rosalía?
0: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre a tot arreu, el pare sempre ha estat com...
0: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament al seu pare que fos allà i tot això.
1: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure...
0: Mira.
1: Té una retirada, mira.
2: Home, carai. No, una retirada no, són clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
1: Potser és Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
0: No, és la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, va, acabarem amb Elvis.
1: Sí.
2: També un clàssic, avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement, per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols, amb el Blai Mercè i l'Olga Balós.
1: Uau! És que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis al Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure l'actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai, ja a buscar si Elvis està viu, eh?
0: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
0: I vas anar expressament per reveure, per conèixer la història?
2: No.

0: Vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, tot això. Del que m'agrada menys, Memphis va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Era una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
1: Blai, Mercè, Olga Valós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
2: Bon dia.
0: Adéu. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
10: Trescents grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
8: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
12: Contes, novel·les, poemes, cançons...
8: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
13: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
14: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
13: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
14: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
13: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents a aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
14: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
13: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
14: Un tren de llarg recorregut i un de rodalies van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
13: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
14: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
13: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
14: Una votació on s'hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
13: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
14: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran tant, a partir d'ara, entre les opcions que es debatran, hi ha la vaga indefinida.
13: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
14: Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat.
13: I aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona,
14: on hi actuarà The Prodigy després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daito Manabal i Annie in the Hall fessin ballar al públic de la Fira Gran Via.
13: Els esports...
15: S'ha rematat el pal! Gol!
13: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
14: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
13: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
16: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sonar, que enceta nova etapa i veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kellys, la gran festa del sonar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia en titular també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel i a sota la fotografia central en aquest cas és per al rei Felip VI i també la princesa Eleonor amb el vestit militar tots dos abraçats còmplices després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió de al carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
13: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
16: I pel que fa als titulars del País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo i al Mundo la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
13: Anys per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
17: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
18: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé 2 anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
13: 72 espelmes, Anna Rosa Sisquella.
19: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic...
18: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
13: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
20: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.
18: És una de les actrius més prestigioses de Hollywood. Va guanyar l'Oscar a millor actriu quan va interpretar l'escriptora Virginia Woolf a la pel·lícula Aleshores. També està nominada per altres papers com el de cortesana al musical Moulin Rouge o de mare amb problemes emocionals a Rabbit Hole i Lion.
13: Vida social. Putrum, putrum. Marta Ferrer, última nit del Festival Sónar de Barcelona.
14: Sí, ara ho dèiem, el festival tanca una nova edició amb actuacions d'artistes com The Prodigy, que són els caps de cartell i debuten per primera vegada al festival. Serà avui a la Fira Gran Via a partir de les 5 de la tarda. Encara es poden comprar entrades per 99 euros.
13: Els catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
14: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la Revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
13: avui demà estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui Batalla de Galls.
14: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que convertiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
13: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
14: La dramaturga Lluïsa Cunillé i la directora Carlota Subiró s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses, tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui ja funciona a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
13: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
14: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica Llatina, el Carib i la literatura catalana. Aquest any, sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, el festival posa el focus en la literatura com a forma de resistència davant la violència i la incertesa del món contemporani. Es pot consultar tota la programació a través del web.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Ètica i estètica.
1: Més enllà de ser un home blanc i heterosexual, el Valentí va néixer amb el privilegi de la bellesa. A casa, de ben petit, li deien: amb aquesta cara tan bonica que tens, t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí hauria tingut prou col·locant-se rere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes, i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esguerrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula, i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
13: Música.
21: Et tenim més curta d'estany, com un anunci d'estrella, amb un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
13: Vinga, sort que ja estem benvinguts desperts de casa. Blaine, està, què tal? Bon dia.
22: Bon dia, Roger.
13: Amb què arribarem avui a les 8?
22: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triguell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
13: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triguell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
22: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026. Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla a Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 2 de desembre de l'any 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que a l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que d'alguna manera ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
0: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo d'escrivir, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
0: A mi l'amor no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Ja fa calor, però és que encara en farà més. Som a les portes d'una onada de calor, teòricament ha de començar demà. El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts, amb temperatures que poden superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Calcem-nos. El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides, amb temperatures de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Jofre Genué, comencem per aquest dissabte. Bon dia.
2: Bon dia. Doncs, mira, aquest dissabte ens aproximem a aquesta situació. Per tant, tindrem temperatures que encara no arribaran al llindar, que ja comencen a definir aquesta situació d'onada de calor, però s'hi aproximarà molt. Traduït, avui esperem ja valors que arribin als 39 graus, sobretot al Pla de Lleida, Segrià, Pla d'Urgell, Noguera. En aquestes àrees, avui és molt probable que el termòmetre pugui fins i tot pujar una mica per sobre d'aquests 39, però no arriba als 40. Estarem a les portes, per tant, d'aquest llindar. I en general, a la resta notarem doncs, que la temperatura puja 1 o 2 graus respecte a ahir, que la calor es va intensificant entre els 30 a 35, amb un panorama de cel serè, d'alguns núvols prims. D'aquesta pols segariana, la qualitat de l'aire doncs, cada cop més pobre, va empitjorant, amb aquest to terrós del cel per la presència d'aquesta pols segariana, que també va a més, demà, entre demà i demà passat arribarà al seu màxim. A partir de demà comencen ja a poder superar-se aquests llindars, sobretot entre el Segrià, Noguera i Pla d'Urgell, on ja n'hi ha alguns avisos ja demà de calor perquè es podria arribar a tocar els 40 fàcilment. I sembla que entre dilluns i dimarts doncs, tindrem aquesta possibilitat de superar els 40 en aquestes àrees i en general arribar als 33 a 35 graus en molts sectors del litoral, prelitoral. Per tant, són zones on es poden superar els seus llindars, cada àrea té el seu llindar definit en funció de les característiques geogràfiques i en definitiva tindrem moltes temperatures que superin els 35 a l'interior del territori. Un episodi que sobretot serà característic per la persistència. Són temperatures de canícula superant aquests llindars de calor, però sobretot és la persistència dilluns, dimarts, dimecres i després podria afluixar una mica, però encara en situació de temperatures molt per sobre del que seria habitual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan amb un risc d'incendi elevat, per tant, tota precaució és poca i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys continuen en estat crític després de banyar-se ahir en aquesta platja i trobar dificultats a l'hora d'intentar sortir de l'aigua. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Els detalls del que va passar des de Tarragona amb el Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
4: I són moments de molt dolor, consternació i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
3: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents quan han passat els fets a la Rabassada i onejava la bandera groga.
1: Es tracta de la primera víctima mortal des que justament aquest dilluns va començar la temporada de bany. A partir de les 9 parlarem amb l'Imma Solens, acompanya avui a la tertúlia, la subdirectora de Protecció Civil, sobre aquesta qüestió i sobre moltes altres perquè estem a les portes de la primera onada de calor de l'any amb un avís de perill per temperatura elevada que podria superar, com explicàvem, els 40 graus en alguns punts del país i que, a més, tot això coincideix amb la revetlla de Sant Joan, amb els petards, amb les fogueres, etc, etc, etc. Per si tot això no fos prou, també coincideix amb la campanya de sega del cereal, per tant, és un caldo de cultiu perfecte per extremar qualsevol tipus de precaució. Tot plegat és una combinació que, evidentment, pels incendis doncs, és un risc afegit. Aquests dos últims dies ja hi ha hagut una desena de focs en diversos punts del país, a la Segarra, a les Garrigues, a la Noguera. Els bombers han reforçat el dispositiu preventiu justament en aquesta zona. El Claudi Gallargo és cap de suport dels bombers.
5: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
1: A les portes d'aquesta onada de calor tornem a parlar d'un clima cada vegada més extrem i noves dades confirmen que la MOC, un corrent oceànic que garanteix el clima temperat del nord d'Europa, s'està alentint. Aquest alentiment, segons els especialistes, podria trastocar el clima del continent i fer-lo encara més extrem. Sovint, però, quan es parla d'aquesta corrent, es fan també previsions catastrofistes com que podria provocar una glaciació sobtada a Europa. A veure, el nostre cap de verificació, Carlos Baraíbar, què hi ha de ser en tot plegat?
6: La MOC sovint va acompanyat de titulars com catastròfic, glaciació o narracions que s'assemblen més a pel·lícules com El dia de demà que a la realitat. Segons Santiago Giral, investigador i director de Geoscience Barcelona del CSIC, els efectes catastròfics que pot provocar l'alentiment de la MOC són reals, però no els terminis.
7: Que a mi és una pel·lícula que m'agrada especialment perquè la física que estan ensenyant és correcta, vale? L'únic que la velocitat a la que concorreixen els processos no és la correcta, però clar, si tinguéssim que fer-ho a escala temporal que toca naturalment, no? La gent, els protagonistes no viurien el suficient. La física és correcta, però el temps no.
6: Dit això, sí que és cert que en els darrers mesos han aparegut noves dades recollides sobre el terreny que confirmen els pitjors pronòstics, que la MOC s'està alentint i està transportant cada cop menys aigua calenta i, per tant, menys aire calent sobre la superfície. Aquest alentiment pot generar, com dèiem, un refredament progressiu d'Europa, però els experts no es posen d'acord si seria a partir del 2100 o si ja seria en les properes dècades.
1: De la crònica internacional, pendents de l'alto al foc al Líban, on aquesta nit han mort 5 persones pels bombardejos d'Israel. Per tant, una treva molt fràgil forçada per la jornada mortal de divendres que va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto al foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto al foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justifica així.
9: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
8: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto al foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
1: Doncs, mentrestant, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
10: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
1: Donald Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat, atenció, Qatar. Aquest era el moment en què Trump baixava per l'escalinata del nou Air Force One per inaugurar-lo després d'arribar de la reunió del G7 encara amb l'antic. El nou avió està valorat en 400 milions de dòlars i ja va aixecar molta polseguera fa un any quan l'emir de Qatar va fer-li el regal en un viatge oficial de Trump. Polèmica sobretot pel conflicte d'interessos que pot comportar aquest regal i pels dubtes que genera també sobre... Un segon, perquè hem tingut un problema amb el programa. Aquest avió, dèiem, 400 milions de dòlars que ha costat. Polèmica, sobretot, pel conflicte d'interessos que pot comportar el regal i pels dubtes que genera també sobre la seguretat del país. En tot cas, Trump ha agraït de nou a l'emir el regal i n'ha cantat les excel·lències.
11: Està considerat l'avió més luxós del món. Probablement no n'hi haurà cap altre d'igual.
1: No tan amable ha estat Trump amb Giorgia Meloni en unes declaracions que han desembocat en una crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. Atenció, tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana, profundament molesta, l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
12: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
1: El rebombori ha estat tan gran que el ministre d'Exteriors italià ha cancel·lat un viatge oficial previst a Washington per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia fa uns mesos i compartien una mateixa línia en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen més desavinències entre els Estats Units i els italians. A la primavera, el president nord-americà va criticar Meloni per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Pedro Sánchez ha aprofitat també aquesta oportunitat per solidaritzar-se amb Meloni davant d'un atac de Trump, segons ell, inqualificable. Ho ha dit en una roda de premsa després de la reunió del Consell Europeu, on ha aprofitat per carregar contra la norma europea que va entrar en vigor fa uns dies per reforçar les fronteres i el retorn de migrants en països de fora del bloc comunitari.
13: Nosotros consideramos que esta solución no va a traer ninguna solución. En primer lugar, pues simplemente va a malgastar recursos económicos y no son muchos los que tiene Europa. Y en segundo lugar, porque traslada un mensaje, a mi juicio, erróneo hacia aquellos países de origen y de tránsito con los cuales lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar.
1: Més qüestions. Notícia de fa pocs minuts. Bolívia ha declarat l'estat d'excepció. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país. L'emergència obre la porta a desplegar els militars pels carrers on les protestes dels últims dies han bloquejat les carreteres i han deixat una dotzena de morts. Tot plegat l'endemà que Rodrigo Paz i els manifestants hagin signat un acord per pacificar el país. El president s'ha compromès a complir les exigències dels treballadors, farts de l'augment del cost de la vida, i també es manifesten contra la benzina adulterada que l'Estat va distribuir i que ha malmès molts cotxes. Un xoc de dos trens al nord de Londres ha deixat almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que ha mort és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir per darrere. Des de Londres, Quim Olivares.
14: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
15: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames, i hi havia fum per tot arreu.
14: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
1: Un quart de nou del matí, els Mossos d'Esquadra descarten que Isaac Andic estigués distret quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial contradiu Jonathan Andic i apunta que el fundador de Mango estava aturat i no feia servir el telèfon mòbil abans de caure, tal com va assegurar la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar que el seu pare s'havia quedat enrere perquè s'havia aturat a fer unes fotos i que va sentir un soroll i en girar-se ja no el va veure. Però els Mossos apunten que Andic mai va treure el telèfon de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar la versió i va assegurar que el seu pare només havia fet fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori. A partir de les 10 avui al suplement, com sempre, Maica Navarro. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
16: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
17: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026,
13: y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
16: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE.
1: Gràcies, Àngels. Pedro Sánchez, per cert, que haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb aquesta imputació de Zapatero, com dèiem, a qui ha tornat a fer costat pel que fa a la imputació per les joies.
13: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó.
1: I és que va ser Zapatero qui, precisament, va regularitzar per llei els regals als presidents i li correspon a ell, segons Pedro Sánchez, decidir si torna a les joies. Qui ja es va preparant per un avançament electoral, o per quan arribin aquestes eleccions, és Gabriel Rufián. Ahir a la tarda va fer un acte a València, al costat de Mònica Oltra, en una crida a la unitat de les forces progressistes, diu, per frenar la dreta i l'extrema dreta. Des de València, Alba Barbosa.
17: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
18: Li demano a la Mònica, perquè ho pot fer, que ens uneixi. Perquè València pot ser el reflex de moltes coses. Perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
17: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
19: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
17: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
1: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable a la ciutat. Una votació on s'hauran de decantar per un dels quatre aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
20: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
21: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima.
22: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Ens l'hem de guanyar.
20: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
23: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
20: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
24: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i si guanyo us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
20: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
1: Doncs qui ja té alcaldable a Barcelona és Aliança Catalana, serà Jordi Aragonès, l'escollit, 33 anys, ideòleg del partit d'extrema dreta, exmilitant d'Unió Democràtica i cosí de l'expresident Pere Aragonès. Sílvia Orriols, l'escollit després d'haver sondejat sense èxit altres cares conegudes.
25: No necessitem ningú mediàtic, necessitem algú valent.
1: Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
26: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
1: Amb el curs escolar ja acabat, avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, en què participaran docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu del país. La reunió, que comença a les 10 del matí a Barcelona, ha de servir per decidir quins passos faran els docents a partir d'ara, després d'haver tombat l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats. A l'Assemblea es debatrà, entre altres coses, com s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs que ve. Entre les possibilitats hi ha una vaga indefinida, vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, i també altres accions de pressió. Recordem que l'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del mes de maig signat pels sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, i al qual es va sumar professors de secundària. L'USTEC, en canvi, el va acabar refusant després que en la consulta els docents guanyés el no. Mentrestant, el govern recomana facilitar el teletreball precisament als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
0: Hi ha altres empreses que el que fan és, durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles, compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
1: Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegurava que el món laboral ha canviat i cal adaptar-s'hi.
2: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
1: Les propostes de l'executiu van dirigides a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el màrqueting o el de les tasques administratives que tinguin tots els processos digitalitzats. La digitalització als llocs de treball té moltes coses bones, però també en té algunes de negatives. Per exemple, la intel·ligència artificial en destruirà molts. Ho ha recordat aquesta setmana a Barcelona el Nobel d'Economia, Philippe Aguillon, que alhora ha defensat els beneficis que pot aportar l'economia a l'economia, la intel·ligència artificial. Lluny de criminalitzar-la, creu que aquesta tecnologia és un dels motors de la innovació que permet fer créixer la productivitat. La nostra companya Núria Har ha pogut entrevistar-lo. Bon dia, Núria.
3: Bon dia. L'economista francès, que l'any passat va guanyar el Nobel, és optimista pel que fa a la intel·ligència artificial. Explica que la tecnologia destruirà llocs de treball, però també en crearà de nous. Segons Philippe Aguillon, el que té més futur són els oficis i la gent neurodivergent, que pensa diferent de la resta.
4: Hi haurà espai per les persones capaces de pensar de manera disruptiva. També hi haurà demanda de feines manuals. Es pot arribar a ser un excel·lent lampista gràcies a una formació tècnica molt especialitzada i després complementar-la amb estudis més generals o superiors.
3: Socialdemòcrata convençut defensa que els governs regulin els mercats perquè els treballadors es puguin adaptar als canvis. Ara bé, hi ha coses que no substitueix la tecnologia.
4: La capacitat de treballar amb altres persones, de liderar equips i de dur a terme iniciatives. Aquestes són les habilitats que hem de reforçar.
3: Philippe Aguillon ha estat aquesta setmana al Cercle d'Economia, també ha rebut el Premi Europeu de Ciència i Pati a l'Ajuntament de Barcelona.
1: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. El motiu és que la majoria dels usuaris no es poden permetre accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, poca broma. Una xifra que converteix les Balears en la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Caterina Carmany Jaume, bon dia.
5: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer.
6: Y nosotros lo único que pedimos es... no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: A Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso.
5: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord responen que serveis socials hi està a sobre.
1: 4 minuts per 8:45, és l'hora de la cultura, avui marcada pel Putrum Putrum. Segur que ho sabeu, però per si de cas, això que sona és Skepta, que ha fet ballar el públic del Festival Sonor de Barcelona aquesta nit passada. Un festival per on també han passat artistes com Daito Manabe o Annie in the Hall, i que avui posarà el punt final d'aquesta edició amb el debut de The Prodigy. L'Hospitalet, donant-ho tot, Marc Ruiz.
27: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. Un altre britànic Subtract li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe, amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre, l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el tecnom més inclement. I tecnom majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi i a omplir-te vessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
1: Gràcies, Marc. Ara una proposta musical ben diferent. Home, cadascú es quedi amb el que vulgui, eh? Ha aparegut una partitura inèdita de Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, que tenia, quan tenia només 22 anys, i conté 7 peces curtes per flauta i per arpa, una combinació poc habitual en el músic austríac. El descobriment es va fer el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins ara, que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria Antonieta, decapitada durant la Revolució Francesa. Aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primera vegada a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. El Teatre Acadèmia estrena La Ruta, una obra de Lluïsa Cuniller escrita per la companyia teatral de La Ruta 40. Carlota Subirós dirigeix aquesta història de tres homes a la quarantena que es busquen en plena incertesa vital, que s'emmarca en la programació del Festival Grec Marta Vives.
8: El 2019, la companyia La Ruta 40, que enguany celebra 15 anys, va encargar-li a Lluïsa Cuniller un text. Ella no només els va entregar una obra, sinó dues. Els Subornats es va presentar a la Beckett el 2020 i ara, dins la programació del Grec 2026, s'estrena aquesta La Ruta, una obra sobre tres homes al voltant de la quarantena que, travessats per silencis, enigmes, ferides i dubtes, s'enfronten a una pregunta essencial: quin camí han fet fins ara i quin els queda per recórrer? Albert Prat, juntament amb Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, són els actors que comparteixen amb els protagonistes la mateixa edat. Albert Prat.
9: Tenim la sensació que la comparem molt, l'obra i la crisi que tenen els personatges dins de l'obra, o sigui, gairebé una comunió entre nosaltres i el conflicte de l'obra.
8: A La Ruta, els personatges viuen en la incertesa, però la combinació Subirós-Cuniller i La Ruta 40 assenyala el camí de l'èxit. Al Teatre Acadèmia fins al 5 de juliol.
1: Segur que molts encara teniu al cap la imatge d'Antoni Gaudí fet amb drons mirant-se a la Sagrada Família la setmana passada durant la visita del Papa. Doncs bé, l'empresa que va crear la figura de l'arquitecte Flock Drone Art Studio ha establert a Portugal un nou rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats a Porto. També ha establert el rècord Guinness de la fase més llarga escrita amb drons. Flock Drone Arts to the whole team here today. 3.097 drons, fins ara el rècord europeu era de 3.050 drons sincronitzats i es va batre durant la celebració del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de principis del mes de juny. També han aconseguit el rècord Guinness de la frase més llarga escrita amb drons i es converteix en la primera empresa europea a assolir aquestes dues fites, per tant, l'enhorabona. Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, James Burroughs, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers. La carrera televisiva de Burroughs és extensa, inclou títols com Will I Grace o The Big Bang Theory, Taxi i també Friends, de la qual va dirigir fins a 15 capítols, entre ells el primer. De fet, Burroughs va arribar a dirigir més de 1.000 capítols de diferents sèries de tele i va guanyar 11 premis Emmy per la seva feina. De seguida els esports, el Sabadell ja és de segona, ascens aconseguit després de golejar el Zamora per 4-0, remuntada, bogeria a la nova Creu Alta amb invasió de camp abans d'hora. El Sabadell torna al futbol professional 5 anys després.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Adeu, Andreu, toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
12: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
14: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
16: Líder és el supernúmero 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49 €, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25 €, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
17: Anys i anys.
18: Ho veus?
17: Okay.
18: L'anys i anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
18: Tant nostre com dir posarem llum
19: a la foscor.
18: O com dir aventureres, aventurers.
21: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
21: Saps que és molt nostre, també?
22: Sou molt bona gent!
18: Silenci.
28: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
29: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
18: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
28: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
18: Molt nostre.
30: Benvinguts a la millora del dia.
31: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
30: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
32: Hola.
30: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
32: Suposo que ve mare. Hola, mami.
33: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions, i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
32: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
31: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
30: Anem a repartir berenar.
31: A la tarda de Catalunya Ràdio.
34: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
35: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
36: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
37: Les joguines?
36: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
37: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
36: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
37: A la botiga web i app.
38: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
31: Catalunya Ràdio.
39: Som 3CAT.
31: Som 3CAT.
40: Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
41: De fet, no sóc catalana.
40: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
41: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
40: La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
41: Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, d'on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
42: Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
31: El suplement

0: El Sabadell jugarà la temporada que ve a la segona divisió de futbol.
1: Encara no serà abans, compte! La rematada del pal! Gol!
0: El Sabadell és de segona després de golejar el Zamora per 4-0 la Nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0, el gol que feia possible ja la remuntada, el que evitava la pròrroga, amb la narració fantàstica del Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, el Tot Gira. Gran decisió ahir de fer aquest partit al canal principal, a Catalunya Ràdio, no a través de l'exclusiu, perquè és que el seguiment era total. El feien també per Esport 3, el podíem sintonitzar a Catalunya Ràdio, però, evidentment, avui també volem recuperar els gols. Com es van sentir a Ràdio Sabadell el company Sergi Garcés? Atenció.
2: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca, Escudero, el pal, el rebot, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Felicitats al Garcés per la part que li toca, l'Adrià Arroyo, el Pau Vituri i tota la colla, perquè realment el dia d'ahir devia ser espectaculars la nit i segur que aquesta hora encara no han anat a dormir. Els anirem despertant i saludant al llarg d'aquest suplement. Així vivíem l'1-0 a Catalunya Ràdio.
3: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada,
1: el xut!
0: Golaç descomunal des de fora l'àrea, minut 18, i així el vivien a Ràdio Sabadell.
2: Llançament obert, pilota per Javi, prova el xut, Javi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I atenció al descompte, comparem l'estat de les veus i de l'eufòria. Dos gols més per evitar ensurts, el 3-0.
1: 5 anys després,
3: recupera la pilota, Quadri, Quadri, Quadri, Quadri, gol! Ara sí! Ara sí! Ara sí!
0: Quin gran descobriment el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio amb aquesta narració meravellosa. A Ràdio Sabadell, el 3-0 es va viure així.
2: La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol! Que se'n va sol! Quadri contra el porter! Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Aquí s'estaven fotent gin tònics, ja. El 4-0.
3: Va arribar al quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol! El quart del Sabadell!
0: Això va ser després de la invasió de camp, que el partit es va aturar durant 10 minuts. Vestidors, nervis, que si es cancel·lava, que si s'anul·lava, els jugadors del Zamora ja plorant perquè ja veien que no tenien res a fer. I el 4-0 va arribar doncs enmig d'aquest estat d'eufòria, de nervis, del Zamora ja arrossegant-se pel camp. A Ràdio Sabadell el colofó va ser així.
2: La pilota cap al cel, la lluita a la defensa del Zamora, la vol dormir amb el cuixa, ara s'equivoquen, li regalen la pilota a Xavi Moreno, sol Xavi Moreno! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: És que m'està escrivint la meva dona, això ho explico, perquè que diu que té la pell de gallina de sentir-nos i sentir els gols. Jo he de dir que, a veure, és que jo ara quedaré com amb molt mal sabadellenc, perquè la mitja part vaig anar a dormir, perquè sóc una persona molt responsable. El que passa és que a les 3 del matí els veïns han fotut un xivarri, un terrabastall tan descomunal que m'han despertat i petards tota la nit a Sabadell. En fi, una cosa desmesurada. Avui, al llarg del programa, d'aquí una estona, el president del Sabadell, que m'han dit que no ha anat a dormir, a veure si l'alcaldessa també la podem despertar i saludar. I després, més tard, més a l'hora del magazín, cap a les 12, el Toni Padilla, el Carles Fiter, la Rosa Rodón, tres amics arlequinats que fa una pila d'anys que viatgen junts amb l'excusa gastronòmica pels camps de l'Estat, fent-se homenatges gastronòmics i, evidentment, animant el Sabadell. D'aquesta manera, el Sabadell aconsegueix l'ascens a segona 5 anys després, Albert Benet.
4: I el resum seria que a Sabadell tothom sense dormir, menys Roger Escapa, que se'n va dormir, no, escolta'm, com les gallines, bueno,
0: Com les gallines. És que, a veure, 7 hores de programa, si no, no les aguanto,
4: Tothom a la Nova Creu Alta, menys Roger Escapa. 12.000 aficionats que van impulsar el Sabadell en una nit per al record. Aquest gran gol de Javi López Pinto a la primera part, minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar aquest 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneco Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, aquest 3-0, un gol de Quadri amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts, i després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0 definitiu al minut 110, i la Nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
5: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club. que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
4: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
6: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir este momento. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. O sea, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
0: Tu diràs Bonaldo, el bo d'en Bonaldo, amb la veu més que emocionada.
4: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
7: Sí, no sé què em fotin fora.

0: A la rua avui o no?
1: Sí, estic per rua, sí. Avui a les 7 als carrers de Sabadell, evidentment, l'ofrena a l'Ajuntament, suposo.
0: A partir de les
1: 7,
0: eh?
1: No, és que l'any passat em van dir que la rua aquesta va ser... És que m'han... no, bueno, que els, evidentment els jugadors tenen ganes de celebrar-ho i quan arriben ja a saludar i fer l'ofrena a l'alcaldessa, doncs n'hi ha més d'un que hi veu doble ja. I tens alguna urgència, estàs en algun lavabo...
0: Sí. Doncs això serà a partir de les 7, eh? A partir de les 7 Sabadell...
1: Regues les plantes... Saps? Aprofites, dius, mira, aquest gerani.
0: Exacte. Suposo que ja hi has caigut, però l'any que ve hi haurà un Sabadell-Girona
1: sí.
0: A la segona divisió. I hi ha una notícia al voltant del Girona. La va avançar la cadena SER, la va poder confirmar també Catalunya Ràdio. Tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la temporada que ve. Mm.
1: Rafinha, notícia de matinada. S'ha lesionat al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció caraninha ha acabat guanyant per 3-0.
0: Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una lesió muscular a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Tot plegat ha fet que s'hagi perdut uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i havia tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha al camp, guanyava per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití.
1: Notícia d'aquest mateix matí, la Turquia d'Arda Güler eliminada del Mundial.
0: En queda fora després de perdre també el segon partit contra el Paraguai per 0-1. També aquesta nit passada, Escòcia 0, Marroc 1, amb un altre gol d'Ismael Saibari, el mateix jugador que ja va fer el gol contra el Brasil.
1: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins.
0: Després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit i amb remuntada inclosa per dia al descans per 0-1.
1: I el Barça de bàsquet juga avui el segon partit de la final de l'ACB contra el València.
0: Recordeu que el Barça l'afronta amb un 1-0 a favor, que li fa recuperar el factor pista després d'aquella victòria tan gran a la pròrroga en el primer partit. D'altra banda, us hem d'explicar que finalment el base Mike James no reforçarà el Barça de bàsquet la temporada que ve. El mateix base nord-americà ha trencat el preacord que tenia amb el club.
1: Joan Anton Català, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
2: Quan s'amagui el sol, sobre l'horitzó de Ponent, continuem tenint els molts brillants Venus i Júpiter, amb Mercuri, que ja és molt difícil de veure, anem aterlant, i a l'alba, el pàl·lid Saturn, que cada dia s'eleva una mica més, sobre l'horitzó est. Recordem que demà, diumenge, a les 10:25 arriba l'estiu astronòmic.
1: A quina hora ha sortit el sol? Avui a Almenar, al Segrià.
2: A les 6:22.
1: I a quina hora es pondrà?
2: A les 21:35.
1: Gràcies, Joan Anton.
2: A tu.
1: Temperatura al Manà a aquesta hora, Jofre Genoé.
3: Bon dia, doncs ara mateix tenen 18 graus, el termòmetre que toca a fons a la matinada, encara amb valors bastant agradables en molts indrets de l'interior del país, però de fet cada dia hi ha més valors tropicals que no baixen dels 20, i a Barcelona, al cor de la ciutat, al barri del Raval, que el termòmetre doncs, ja queda a les portes del que en diem nits tòrrides, és a dir, que el termòmetre no baixa dels 25. Avui, 24. Aquests valors arribaran al llarg d'aquests propers dies de manera puntual, però sobretot aquests valors tropicals per sobre dels 20 en moltes poblacions, no només de la costa i el peritoral, sinó també de l'interior. Bé, la primavera astronòmica s'acomiada avui i ho fa amb un ambient de ple estiu, amb unes temperatures que guanyen alguns graus més respecte a ahir, i amb un termòmetre que, si bé el valor més alt d'aquest any són aquests 39,5 de finals de maig a Vinebre, doncs avui tornarem a acostar-nos en aquesta xifra, a prop dels 39, 39,5, puntualment almenys cap al Pla de Lleida, i a les portes dels 40 graus que sembla que arribaran al llarg dels propers dies a partir de demà, sobretot amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta bombolla d'aire càlid, que a més amb persistència pot durar fins Sant Joan, almenys amb aquests valors extrems que superin els d'una de calor en moltes poblacions, i també els de 40 graus, com dèiem, al Pla de Lleida. Tot plegat amb bonants núvols prims, ambient enterbolit, pols sahariana, que també va arribant cada cop més, obrint més la qualitat de l'aire, i només en el Pirineu s'esperen algunes nuvolades. De moment, poca cosa, potser guanyin una mica més de terreny amb la mateixa calor a partir de demà i entre dilluns i Sant Joan.
1: Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. I una actuació

0: Jo sorpresa de la bomba.
1: Bomba.
0: Ha arribat l'estiu. Ara. Bé, ja en tindríem prou.
2: Cada vegada que Infantino ha visitat el Trump de manera servil a la Casa Blanca, crec que aquesta parella, que jo anomeno Trumpfantino, ha protagonitzat les escenes més amoroses al despatx Oval des de la beca d'una tal Mònica Lewinsky durant el mandat de Bill Clinton.
0: No saps el que t'estàs perdent a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, Pep.
3: Bueno, no sé, perquè estàveu parlant de blanquejaments anals i de no sé què. Jo aquí vinc a parlar d'orxata i no sé què, saps?
4: Llavors, quan un pensa que rodarà un anunci amb Estrella Damm, pensa que allà hi haurà Los Hijos de Dennis Hopper. Tot el rodatge era super saludable, que és una cosa que em va impressionar i cosa que trobo que va ser molt positiva, perquè a mi si em donen xispa, soc metge curta.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 20 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Rodrigo Paz.
1: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción.
2: El president de Bolívia ha decretat l'estat d'excepció a primera hora d'aquest matí, després de setmanes de protestes. Rodrigo Paz i el principal sindicat havien signat un acord per pacificar el país, però el moviment indígena dels pagesos, afins a Evo Morales, mantenen els bloquejos de les principals vies.
0: Més noms propis, Pedro Sánchez.
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver.
2: El president espanyol insisteix que pot avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve, ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les. En tot cas, descarta un superdiumenge electoral coincidint amb les municipals i autonòmiques del 2027.
0: James Burroughs.
2: Ha mort als 85 anys un dels grans directors de sitcom nord-americana, conegut sobretot per ser un dels co-creadors de la mítica sèrie Cheers.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera, el 55.
2: Les mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat del govern, i una d'elles és facilitar el teletreball. Mentrestant, el govern recomana facilitar-lo justament als empleats amb fills durant les vacances escolars, ara que ja han començat.
0: 1.700.
2: Euros, el cabal de mitjana un lloguer a Balears i que la converteix en la comunitat més cara de l'Estat. Per això es multipliquen els assentaments de caravanes per viure-hi.
0: 3.097.
2: Drons. És el rècord que ha assolit l'empresa que va dissenyar els drons amb la imatge d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família durant la visita del Papa. Doncs bé, ha assolit el rècord europeu de vol simultani de drons sincronitzats que l'han superat aquesta nit a Portugal.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 20 de juny, però en aquest cas de l'any 2011, Ricky Rubio va explicar al Catalunya Vespre per què deixava el Barça de bàsquet per començar una aventura als Estats Units. Va posar rumb als Minnesota Timberwolves de l'NBA.
4: M'han dit en tot moment en què compten amb mi, en què volen que estigui allà per ser una peça important en aquest projecte que tenen, i jo estic agraït.
0: Ricky Rubio es va convertir en el cinquè català a debutar a l'NBA. El primer fer-ho va ser Pau Gasol i li va dedicar aquestes paraules.
5: El canvi va ser bastante, bueno, de contraste. Creo que no está acostumbrado a una ciudad como Minnesota, pero bueno, como he pasó una vez cuando fui a Memphis, allí vas pues para perseguir un sueño, una aventura.
0: Ricky Rubio va debutar a l'NBA el 26 de desembre del 2011, va ser escollit segon millor rookie de l'any. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des de la platja del Masnou, des del Pavelló Olímpic de Badalona o des de la benzinera que regenten els vostres cunyats, els germans Gasoil.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Estem de vacances ja, pràcticament. Diari Ara. La Núria Oriols analitza quins escenaris electorals té el cap Pedro Sánchez, que s'ha obert per primera vegada a no esgotar fins al final aquesta legislatura. Marina Laminos.
7: Sí, tres escenaris, bàsicament. El primer, que és presentar uns pressupostos expansius amb molta despesa social com a carta de presentació d'alguna manera a l'electorat, bàsicament per poder dir això és el que vull fer, però de moment no puc. Segon escenari, convocar eleccions generals després de les municipals i de les autonòmiques perquè la campanya enganxa així el PP fent pactes amb Vox per governar, per exemple, a municipis i d'aquesta manera doncs, poder-se erigir ell com l'alternativa a un govern de dreta i extrema dreta. I tercer escenari, convocar els comicis 4 anys després de les eleccions del 23 de juliol del 2023 amb la data màxima del 19 de setembre del 2027. Són bàsicament les tres alternatives que s'han obert després que el president espanyol hagi admès que presentaran pressupostos el 26 i que hi haurà eleccions el 27.
0: Un futur electoral el marcat pels casos judicials que envolten el PSOE i Pedro Sánchez. Sobre un d'aquests casos, el cas Plus Ultra, escriu Isabel García Pagán a La Vanguardia.
7: El PSOE conté la respiració perquè Zapatero demana confiança i temps, però el ritme del jutge i les estratègies dels investigats imposen uns terminis incompatibles amb les necessitats polítiques de Pedro Sánchez. I tot això, quin panorama electoral deixa, es pregunta? Doncs, més enllà de tots aquests moviments que pot fer el president espanyol i que ara repassàvem, el PP, per la seva banda, busca fórmules per castigar-lo sense jugar la carta de la moció de censura perquè és una carta perdedora. Junts i el PNB demanen eleccions però ho fan amb tacte. Això sí, Junts pot castigar Sánchez i impedir que els pressupostos arribin al Congrés i els juntaires, de fet, ja han tomat les previsions del govern espanyol 2 vegades aquesta legislatura. Per tant, els terminis s'escurcen per a un Sánchez, escriu Pagán, que necessita que José Luis sigui fort, encara que no vegi la llum al final del túnel judicial.
0: El Nació Jordi Bianchotto analitza un dels fenòmens musicals del moment. Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón empeñado. És Quevedo, el cantant canari que aquesta setmana ha venut totes les entrades dels 8 concerts que farà l'any que ve al Palau Sant Jordi. Bianchotto es confessa sorprès.
7: Sí, diu que no hauria pensat mai que el canari tingués aquest poder de convocatòria, però que s'estan veient coses que fins ara no havien vist mai. Les promotores han aconseguit que comprar entrades sigui una qüestió de vida o mort, fent jugar a favor seu aquest concepte del FOMO, que és la por de perdre's alguna cosa. Doncs sobre això, Bianchotto reclama que no s'infantilitzi els espectadors, que la gent ha de ser lliure d'escollir si compra o no unes entrades, que la gent, de fet, ho és, i que si decideixen comprar entrades per al Palau Sant Jordi i no per a sales petites, el que no podem fer simplement és culpar el sistema, perquè això seria tenir, diu, una noció infantívola de la vida. Llegeixo. Són persones fetes i dretes, reclama, i si tanta gent ha comprat entrades per a un concert de Quevedo, potser no és perquè són tots un ramat de béns, sinó per altres raons que hauríem de procurar entendre si no volem que la realitat ens passi per damunt.
0: Al The Economist, Albert Postils es pregunten quina és la fórmula de l'èxit per guanyar un Mundial, una anàlisi que va més enllà del futbol.
3: Des del 1930, més de 80 països han participat en 22 Mundials, però només 8 han aconseguit aixecar el trofeu. En la seva anàlisi, el diari descobreix que els factors més influents són 4. La riquesa del país, la població, l'estatura, de fet l'alçada òptima és el 1,81 m, i la geografia. Cap factor és decisiu per si mateix, tot i que el més poderós és la geografia i la cultura esportiva que això comporta. L'anàlisi també explica que el camí més ràpid per millorar com a selecció és la importació de talent. Per exemple, al voltant de la meitat dels jugadors del Senegal són fills d'immigrants senegalesos principalment nascuts a França, i el 96% dels integrants de Curaçao són nascuts a l'estranger. A propòsit d'això, una part del fracàs de la selecció italiana, que no s'ha classificat pels últims 2 Mundials, podria atribuir-se, llegim, a les estrictes lleis de ciutadania que impedeixen a molts migrants jugar amb la selecció.
0: Obrim també els diaris esportius, avui en portada mercat de fitxatges en clau Barça.
3: A Mundo Deportivo titulen "Jo fitxaria Julián Álvarez". Diversos jugadors del Barça veuen l'argentí com el reforç ideal perquè portaria un plus de qualitat a la plantilla. A l'esport, segon fitxatge. El diari assegura que Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander de 19 anys, firmarà pel Barça abans del 30 de juny. A Madrid, portades en clau mundial. Cuidadito, exclamen el Marca, fent referència a l'Aràbia Saudita, la selecció a la qual s'enfrontarà Espanya demà en la segona jornada de la fase de grups. I a l'AS llegim "Sensació mundial", acompanyat de la imatge de Michael Olis, futbolista pretès pel Madrid i que, segons el diari, és el jugador més desitjat del Mundial.
6: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, a les portes de Sant Joan, amb onada de calor en marxa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, i just després...
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat. Sí, per nosaltres el cercle es tancarà el dia que puguem saber la veritat.
0: No sabem... Tu confies que la sabràs?
8: No sé si ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Ens hi acostarem tant com puguem. Espero que sí que l'aconseguim sencera. Però si no...
0: Aquesta setmana al suplement hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, és el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. Avui un retrat de la família a través de la veu del germà de l'Helena, del fill del Joan Jubany i Char, Joan Jubany i Lorente, avui al suplement. A les 11 vindrà el Xavier Aldecoa, que avui ens porta fins al riu Congo amb les seves aventures. De l'ascens del Sabadell, de seguida despertarem alguns sabadellencs il·lustres, però és que més cap al migdia també tres amics de tota la vida que s'han passat els últims anys voltant per l'estat, seguint el Sabadell i fent grans àpats. Toni Padilla, Rosa Rodón i Carles Fiter, avui aquesta passió, però ara a aquesta hora em consta que estan dormint. També coneixerem la història del president del Sabadell. A les 12, pantalles i cor amb el...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui us parlarem de disciplina, memòria, estratègia, tàctiques, coneixement i concentració, tauler i peces. Però si us dic chaturanga, sabeu de què parlarem avui? Avui estem amb l'Eduard Pagès. Bon dia, Eduard.
5: Bon dia.
4: Formes part del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç.
5: Exacte.
4: Ets veí del barri del Gall?
5: Era veí del barri del Gall, vaig néixer allà, ara visc a Sant Feliu, bueno, ja fa anys que visc a Sant Feliu.
4: Però la teva relació amb Esplugues no s'ha aturat mai?
5: Mai, mai, mai. O sigui, visc a Sant Feliu i hi ha un club d'escacs molt potent, però jo sempre he vingut aquí. L'arrel tira.
4: Amb tu parlarem de dues coses, tant del club d'escacs d'aquí del Centre Cultural de l'Avenç com de la crònica de la vida d'Esplugues per tots els articles que has fet. Uh-huh. I jo crec que ara estem parlant amb una persona que per mi aquí a Esplugues és la que coneix millor la història dels escacs, però no solament a Esplugues, sinó a nivell mundial, perquè hauríem de parlar com comencen els escacs, com s'inicien. Hi ha una llegenda de que un savi va voler donar una lliçó amb un sobirà de la Índia, perquè es veu que era molt orgullós. És una fàbula, és real?
5: No, és una fàbula que és maca, perquè aquest sobirà li va dir que volia, i ell va dir que un gra d'arròs al primer quadre, i després anar doblant simplement els grans d'arròs en els 64 quadres. I resulta que hi havia havia de posar tants grans d'arròs que no els tenien tot l'imperi. Ah, però és una fàbula, esclar. Però bueno, jo t'he de dir que potser sí que sóc el que més sap del club d'escacs Esplugues, l'Avenç.
4: L'Avenç, sí.
5: Ja a nivell mundial ja seria una miqueta massa.
4: Però a nivell mundial
5: m'interessa, però sí.
4: Doncs amb aquesta fàbula tan bonica, ara no començarem a descriure com és un tauler d'escacs, perquè jo crec que tothom ja sap que és un tauler, ni les figures. Uh-huh. Però una pregunta, les figures dels escacs es corresponen a la vida real?
5: Sempre s'ha dit que els escacs és la representació d'una batalla, no?, en un tauler d'escacs, no? I algú havia dit que tant de bo les guerres es resolguessin en els taulers d'escacs, no? Però, bueno, l'alfil és el bisbe en un primer moment, la dama és la reina, el rei, els peons són els soldats. Si vols fer una comparació, el que sí que et puc dir és que els escacs és un joc, digue-li un esport-ciència, que no te l'acabes. És la fàbula aquella de les grans d'arròs, en el fons és veritat. Tot just ara els ordinadors més potents poden abastar moltes de les possibilitats que té els escacs, però encara no totes.
4: Déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm. No poden abastar encara totes les possibilitats.
5: És que els escacs té, no sé si és, ara mentiria, però no sé si a la jugada 6 o 7 o 8 ja hi ha milions de combinacions diferents de jugades possibles en els escacs. Per això és tan maco, perquè els escacs, ningú és perfecte jugant als escacs. Ningú ha arribat a saber-ho tot, home, jugant als escacs.
4: I en la vida real els escacs han incidit molt, perquè des de la infantesa hi ha escoles d'escacs, a les mateixes escoles també s'ensenyen escacs, a la vida real, al cinema. Moltes pel·lícules fan referència als escacs, de vegades hi ha pel·lícules que simplement hi ha una imatge que es veu un pare o un avi amb un fill o un net o una neta que estan jugant, i aquella imatge ja et diu molt.
5: Sí.
4: No cal explica absolutament res, perquè és una imatge familiar.
5: Uh-huh. Sí, darrerament hi ha hagut la sèrie aquesta, Gambito de Dama.
4: Que me la vaig empassar de seguida.
5: I sí, sempre que hi ha algun esdeveniment o alguna pel·lícula així que impacta una miqueta més, també creix l'interès pels escacs, no? Els escacs als Estats Units van créixer moltíssim quan a Bobby Fischer a l'any 73 va guanyar el campionat del món, 73-74, ara no et sé precisar, va guanyar el campionat del món guanyant a Spassky, el rus, que els russos eren els millors del món. I aleshores allò va créixer els escacs a nivell dels Estats Units increïblement, i a nivell de tot el món, aquí a Espanya també. Vull dir, de vegada en quan els escacs, per algun esdeveniment concret o alguna pel·lícula o alguna sèrie o algun... Bueno, doncs creixen, eh? Tothom parla dels escacs durant una temporada, després torna a baixar una altra vegada, és un esport minoritari per això.
4: Les elites mundials dels escacs són molt competitives, però a nivell local o a nivell comarcal, com funcioneu els clubs?
5: Bueno, nosaltres pertanyem a la Federació Catalana d'Escacs. Aleshores, la Federació ara mateix estem jugant en la Lliga Catalana, que la Federació organitza, i hi ha també competicions individuals, val? Però bàsicament la competició més important és la Lliga Catalana d'Escacs, i tots els clubs de, diguéssim, de Catalunya, jo no crec que hi hagi cap club que no participi en la Lliga Catalana, és la competició més important. I bàsicament és això, hi ha diferents divisions. Nosaltres, per exemple, el club d'escacs Esplugues l'Avenç, tenim dos equips, l'equip A, que juga en una divisió, que és la preferent, diguéssim que de la província de Barcelona és la més alta, i l'equip B, que està jugant a segona provincial, dos categories per sota. Per sobre nostra també hi ha més divisions encara, eh? No som l'elit, eh? Però bueno, juguem en una categoria que està força bé, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
4: Doncs va, ara anem a explicar que el club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no. Explica'm tot això.
5: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana, passa que com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
4: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. Mm-hmm. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
5: Allà tota la vida. Jo no recordo un altre lloc. Penso que des de... Jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... que el meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai, havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
4: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Mm-hmm. Doncs anem a parlar una mica de la història del club d'escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. Mm-hmm. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
5: Sí.
4: Us ha tingut.
5: Sempre m'ha interessat, i amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat les dues de les meves tres grans passions, no?, que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
4: Ja estem veient el que
5: ja
4: passa, sí.
5: Doncs vaig començar primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó bueno, articles sobre el club, sobre els escacs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avens.
4: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggròs va fer un llibre parlant.
5: Ah, exacte, sí. Sí. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avens d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-la-Vens, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica ja a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Aleshores vaig anar a buscar vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs en el número d'abril del 31 va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs Avens d'Esplugues, val? I bueno, a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser, com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del Club Excursionista Germanó, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
4: Una vida curta.
5: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la directiva, la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carçaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no et destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i bueno, i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un, ja et dic, un himne. No?
4: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanor, o amb el Jordi Udina...
5: Jo he dit Josep Maria Puiggròs
4: sí,
5: i sí, Joan Maria.
4: És Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, uh-huh. La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
5: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda. I fins i tot, quan s'està acabant el club, s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes, la qual cosa és molt, molt curiós també. Però no sé què passa l'any 35 que se'n va en orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanor i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat de l'any del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia només, en aquest campionat només va participar la penya d'escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'escola de declamació Miquel Roixas de Sant Feliu i el club d'escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers, a més fan moltes activitats, a més conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, hi ha molta... Per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar. No sé quin...
4: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó sí. Simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix sí. Amb el grup Germanor i tot això sí. Que estaves dient
5: sí, sí, abans. Sí. Jo crec que lo del Club d'Escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president. Quan era president, de cop i volta, deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen. I al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el Club d'Escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, bueno, està allà. El Club Excursionista Germanor sí que després també es baralla amb l'Avenç. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al Grup Excursionista Germanor, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avenç, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avenç es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
4: I quan es reinicia la segona fase?
5: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és la Frente de Juventudes, ha canviat tot, hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato, i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no hi localitzat si era aquí a l'Avenç o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avens es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 al Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
4: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
5: poc a poc
4: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així, fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
5: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
4: Doncs el meu pare i el meu tiet.
5: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
4: Doncs ara descobrim que tenim un vincle, sí, paternofilial, que els nostres pares ja es coneixien. Exacte.
5: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i sí, va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
4: Sí, que jugava molt bé, i sí, els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
5: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
4: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà jugar-hi.
5: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brilles, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any. Podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
4: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
5: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
4: ens... Sou pocs, som...
5: Ara serem uns 25 jugadors. 25...
4: No està malament, 25 jugadors.
5: Sí, però en una població que té
4: 47.000 habitants,
5: sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més, bueno, de un club amb una trajectòria de molts anys, pues és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, i va bé. Hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
4: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
5: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
4: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
5: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
4: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
5: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
4: Buscant a internet, en una pàgina de Sapiens, diu que la paraula escacs prové del llatí escacus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtac, algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
5: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs de, en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
4: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
5: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
4: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella ja em puc creure tot el que em diguis.
5: Exacte.
4: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues...
5: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, a Tesis en Xarxa, aquí si no la vulgui mirar.
4: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'enclaver i tot això està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
5: Sí. Els cors d'enclaver surten en la tesi.
4: A la teva tesi.
5: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues, i ara els articles que estic fent a la, ja des de fa ben bé un any i mig, a la Crònica de la Vida d'Esplugues, són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, estic... I penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me ningú, el grup d'estudis...
4: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple...
5: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, Però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho. I la forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada 2 mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar i investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines, i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses, i que el tema se't va fent gran, gran, gran, gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo, quan vaig començar a fer la tesi, em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I... Perquè el tema es anava fent immens. Però, bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder, i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada 2 mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
4: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, perquè vinguis, i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico d'anys. Ja, vull dir, ara en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, No hi ha pressa amb les tesis.
5: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007, la vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat, i era perquè jo vaig fer història, i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses, se m'havia acabat la carrera, dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta a l'altra, i fins que vaig acabar.
4: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
5: Potser sí, mira. Tant.
4: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Avent Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació, i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la Crònica de la Vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs, convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs escacs d'aquí de l'Avenç, o si també us voleu fer socis de la Crònica de la Vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
5: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avenç perquè estem dintre de l'Avenç i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
4: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
5: Correcte.
4: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la Crònica de la Vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
5: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
4: A tu, una abraçada.
6: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Qui en vive? Amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avens.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut les plugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè sí,
0: molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa... No me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·laboro amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquesta, faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema de, en aquest cas, de gènere, de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també. Són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a dues setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants jocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quién vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses, que passa que, com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar amb una amiga, i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un... no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè no, és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblant d'una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, m'entenia de posar a dins seu i quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser, però bueno, continuant endavant i mira, al final una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent.
1: Correcte.
0: I que ets una persona que si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és que sí, que es diu ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu...
0: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu,

0: curiós al llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
1: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història?
0: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc, ni ho seré.
1: Ah, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
0: Em fico dins del personatge, no? I ja dic, jo me'n feia creus, diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
1: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que ens explica només d'entrada.
0: És totalment cert, sí.
1: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes de dir.
0: És totalment correcte, és tot inventat.
1: I la història on passa?
0: I que quan
1: passa?
0: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
1: D'entrada, com que ets d'Esplugues, di que el trobarem a la llibreria Esplugues.
0: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
1: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel, malvat...
0: A veure, és que mira, precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40-50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. També s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
1: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
0: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó, que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que ultrapassa el que és l'amistat, no?
1: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges? O,
0: no.
1: O hi ha referències externes de la societat en què en aquell moment s'estava vivint?
0: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre. I jo crec que estan ben dibuixats, perquè, ja dic, no volia que s'allargués molt, perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
1: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
0: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos.
1: En redactar-lo, començar
0: i acabar, com si diguéssim. Després, hi ha alguna petita correcció, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes, els capítols, posa jornada, està dividit per jornades, i al costat del número hi ha un cercle.
1: Val.
0: Si t'hi fixes,
1: ara buscaré els capítols.
0: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però una amiga em va dir, escolta, doncs deixa'l.
1: Jornada 1.
0: I sí. Un cercle al costat.
1: Després, perquè he vist un poema.
0: Sí.
1: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
0: Manuel.
1: Manuel.
0: Manuel.
1: Perquè he vist un poema, una carta que posava querida, o sigui, Marta.
0: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant, escriu com un petit conte també, bueno, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit, té coses tendres i que dius, com pot ser que sigui un home d'aquesta manera, tan dual, no?
1: El darrer capítol és jornada 23.
0: Sí.
1: Passen 23 dies aquest llibre?
0: No.
1: No?
0: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
1: Ah, per tant, 23 setmanes.
0: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar.
1: No l'expliquis.
0: Que s'allarga una mica més.
1: Quan un escriptor comença a

0: escriure un llibre de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
1: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en tres pàgines.
0: Vale.
1: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
0: Vull dir, no podem dir que és un gènere de ficció.
1: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
0: Pel cinema, per tot el que has tocat.
1: I deien que no encaixava. I llavors, bueno, el vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè va dir...
0: Sí, m'interessa molt que m'ho expliquis.
1: Pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i bueno, allà coneix molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixíem un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
0: Ah, sí.
1: El va llegir dues vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir. I tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i d'aquí ve la història.
0: I tu publica Terra Ignota.
1: Terra Ignota.
0: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar per moltes editorials.
1: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació i jo encantat, de veritat.
0: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
1: D'entrada, el títol.
0: El títol.
1: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hosti, li tinc de posar algun nom, no?, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
0: M'encanta.
1: Doncs la última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li, que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que han parit. Hi ha altres que estan més amagats.
0: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making of, em vaig comprar que eren dos CDs. M'agrada molt.
1: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
0: O sigui, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
1: Wow. Tranquil, i te faltaria temps, eh?
0: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
1: O inclús, no només de Blade Runner, ja, sí. Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores. Aquesta de Blade Runner.
0: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
1: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
0: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
1: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
0: Michael Haneke, és
1: un director austríac...
0: De cinema de terror, també?
1: No, a veure, un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, ha fet unes pel·lícules. Bueno, no sé si ho coneixes, per exemple, Caché,
0: no,
1: Funny Games,
0: sí.
1: La Cinta Blanca...
0: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica i de Blade Runner que no pas de cinema de terror.
1: No, aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. Molt interessant perquè érem 5 autors... I eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu va Austrian Natal, i després va fer la versió a Estats Units amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I són, les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
0: Una anàlisi, sí, una feinada, total, una anàlisi comparatiu.
1: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat. La veritat
0: que és bé, que sí. Molt interessant, eh? Mm. Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, eh? I que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
1: Saps de què ve això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. La cosa es va així, eh? No. I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquet portal, sí, d'internet, sí. I em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea. Perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo que la d'Eli, que era Confessions, una pel·li japonesa. Que me la vaig mirar, li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito, podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I va, la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
0: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, me habría agradado llegir algún trozo del libro. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són els, aquells punts tendres.
1: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
0: Pues fa riu el que ve després, diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos quan moro.
1: Ara ja veuràs.
0: Doncs, recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive... que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia, eh?
1: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai, d'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
0: Sí, seguirem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: Són les 10 del matí.
1: Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc Comunicació Social.

0: Hola, som els alumnes de 6è de l'Escola Isidre Martí d'Esplugues de Llobregat i estem a Esplugues FM. En el programa d'avui, amb Joan Valls, pediatra de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat i violinista, venim a fer-li algunes preguntes sobre el seu treball, les seves aficions i més coses. Nosaltres som el Roc, l'Aitor, la Emma, el Pablo i la Mira. I amb això dit, comencem amb l'entrevista. Hola, Joan.
1: Hola, què tal? Bon dia.

0: Per començar l'entrevista et farem preguntes relacionades amb la teva vida personal.
1: On vas néixer?
2: Vaig néixer a Barcelona.
1: I quan vas néixer?
2: Vaig néixer el 4 de març de 1996.
1: Per últim, què fas en el teu dia a dia?
2: Ui, moltes coses. Però sí, treballo. Ara actualment estic treballant com a pediatra a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que estic treballant a la planta d'hospitalització, a vegades també una mica urgències, i ara em formaré en dermatologia pediàtrica i també a un hospital comarcal a la Cerdanya, a la muntanya.
1: Molt bé.
0: Vale. Tens fills o parella?
2: De moment ni fills ni parella. Estic solter i tranquil.
0: Vale. I quin és el teu esport preferit?
2: El meu esport preferit, et diria que vaig molt a córrer i m'agrada molt, però potser m'agrada més jugar a esports com d'equip i llavors et diria el pàdel.
3: Quin tipus de música t'agrada escoltar?
2: M'agrada escoltar música molt diversa, perquè m'agrada molt la música clàssica, però també m'agrada molt la música pop, m'agrada el jazz, m'agrada la música més com de cantautor. Així que depèn una mica del moment del dia, però diria que o música clàssica o música més aviat pop.
3: Perfecte. I quin tipus de música t'agrada tocar amb el violí?
2: Doncs amb el violí, clarament, la música clàssica m'encanta i una de les coses que més m'agrada és també tocar bandes sonores. M'agrada molt, penso que les músiques de les pel·lícules són supermaques i és molt xulo poder tocar.
4: On va ser el concert que més gent hi va anar?
2: Bona pregunta. Doncs el concert que hagi fet on més gent hagi anat, et podria dir que probablement va ser un concert de música clàssica que vam fer fa molt temps amb l'Orquestra Nacional de Catalunya, que era un auditori força gran. I si no, també et podria dir que hem tocat a la sala Razzmatazz, aquí a Barcelona, amb un grup de música així més modernet, que va venir molta gent i va ser un concert benèfic que va ser molt xulo.
4: Vas tenir alguna ocasió que un nen estava a punt de morir i el va salvar?
2: Podríem dir que, dit així, sona superbé, la veritat, però és veritat que en certes circumstàncies, si no hi ha un metge a prop, un nen és més difícil que sobrevisqui. I sí que he tingut, durant aquesta època que he treballat com a pediatra, situacions així una mica crítiques on era important que jo estigués allà i comencés a fer alguna cosa. I ara també fa poc, per exemple, estan treballant, va néixer un nen a l'hospital on treballo a les muntanyes, que va néixer amb quasi bé un quilo, molt petitó, molt abans del que tocava, i que sí que necessitava ajuda just al néixer perquè per ell sol, doncs probablement no hagués pogut tirar endavant. I aquell dia em va tocar a mi estar. Per tant, podem dir que el vaig ajudar una mica a adaptar-se i a viure una mica més.
4: Gràcies.
5: Quin va ser el teu cantant preferit de petit?
2: Ui, el meu cantant preferit. He de dir que de petit escoltava molt Rosana, que és una cantant que ja ara és una mica més gran, potser no coneixeu, després La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Alex Ubago, o sigui, no, artistes que per vosaltres ara ja són més papis, no? Però per nosaltres en aquell moment era el hit del moment.
5: De petit, què volies treballar?
2: Doncs de petit volia... Tenia bastant clar que volia ser un músic o... Bueno, metge vaig descobrir-ho quan anava a la secundària, no? Una mica més gran. De petit sempre deia que volia ser músic o que volia ser actor de teatres musicals. O sigui, m'agradava molt anar a veure els musicals i quan veia la gent allà, jo li deia a la meva mare, jo també vull. I em deia, bueno, pues, has de començar a fer teatre, has de començar a cantar i al final ha sigut una cosa que no ha sortit tant, però que també m'ho hagués passat molt bé, segur.
5: Gràcies per fer la nostra entrevista. Fins aquí la nostra entrevista. Ara passem al segon grup.
2: Perfecte, gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu.

0: Hola Joan, bon dia. Ara ens agradaria fer-te algunes preguntes per conèixer les teves aficions. El grup està format per Carlos, Isa, Isan i Lia. Joan, què acostumes a menjar durant el teu dia a dia?
1: Doncs... en el meu dia a dia intento menjar una mica sa, a sobre com a metge, no? He d'intentar predicar amb l'exemple i llavors, això, al matí intento esmorzar alguna torrada o una mica de flocs de civada amb llet i amb una mica de fruita i després dinar i sopar una mica equilibrat, no? Una mica de proteïna, de carbohidrat, de... un plat d'aquests que diem que ens agrada, no? un plat verd així ben proporcionat, i de tant en quant sempre cau, no? Algun sopar fora o alguna coseta on mengem algun extra que de tant en quant no passa res.
0: Què acostumes a fer durant el teu temps lliure?
1: El meu temps lliure m'agrada dedicar-lo a la música, que, com bé sabeu, m'agrada molt. Intento fer diferents projectes i diferents coses. I a part d'això m'agrada molt fer esport i també el tema de cultura. Llavors intento també trobar temps per anar fent esport, perquè a mi tant físicament com mentalment em va molt bé. I el tema cultural, llegir, veure pel·lícules, anar al teatre, veure un espectacle de dansa, anar a veure una exposició... són coses que m'agraden bastant.
2: Hola Joan, jugues videojocs o veus sèries molt sovint?
1: Doncs videojocs no he jugat massa a videojocs. Quan era petit sí que tenia una PlayStation i sí que jugava amb els meus germans a vegades. Ara d'adult no jugo massa a videojocs, però sí que de tant en quant veig algunes sèries. Sí, això sí que m'agrada més.
2: I qual és la teva sèrie preferida? No, cançó, perdó.
1: Ah, cançó. És difícil, trobar-ne només una de dir la meva preferida. Diria que d'aquest últim temps hi ha alguna cançó de John Mayer i alguna cançó de la Sílvia Pérez Cruz, justament, que he estat escoltant bastant així en bucle, i diria que un d'aquests dos artistes seria alguna de les cançons.
2: Quina és la teva afició preferida?
1: Doncs la meva afició preferida 100% la música, però si no... diria que últimament m'està agradant molt anar al teatre. O sigui, és veritat que és una cosa que per anar al teatre no podem anar sempre, és una obra, s'ha de pagar, no? Llavors ens hem de pensar una mica quan podem anar i quan no. Però si fos algo que es pogués fer més així, aniria molt al teatre, crec.
2: Quin és el teu menjar predilecte?
1: El meu menjar... mira, la truita de patata amb ceba m'agrada molt. I també m'agraden molt les creps, m'agrada molt el sushi. Et diria que aquestes tres coses m'agraden.
3: Moltes gràcies per la teva atenció. Hem après moltes coses sobre tu. Ha estat una experiència inolvidable. Esperem que t'hagi agradat aquest moment amb nosaltres. Et deixem amb el tercer grup.
1: Perfecte. Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Hola, Joan. Nosaltres som...
1: L'Alba,
2: la Dunia,
3: el Mateo
0: i jo, l'Àlex. Avui et farem unes preguntes relacionades amb la teva formació, els estudis, quan eres pediatre i etc.
4: Perfecte. Estupendo.
0: La primera pregunta que et volem dir és on vas estudiar violí.
4: Doncs mira, vaig començar a estudiar violí amb 6 anys a una escola que es diu Virtèlia, que segueix existint aquí a Barcelona, i després vaig anar al Conservatori del Bruc, que és el Conservatori de Barcelona.
0: Vale, gràcies.
1: Joan, a part del violí, toques algun instrument més?
4: Doncs sé tocar 4 coses amb el piano, perquè en el Conservatori del Bruc fèiem segon instrument i jo vaig escollir el piano. Sí. I alguna cosa de la guitarra, 4 acords per tocar 2 cançons justes, però sí, principalment el violí.
1: Joan, a quina escola vas anar?
4: Jo vaig anar a l'escola dels jesuïtes de Sarrià i després al batxillerat em vaig canviar a una escola que es diu Institut Escola Artístic Oriol Martorell, que és una escola específicament per fer el batxillerat musical o artístic, on anaven músics i ballarins.
1: I amb quants anys vas començar a tocar el violí?
4: Doncs vaig començar que tenia 6 anys. Sí, en aquesta escola que us he dit, i ara en tinc 30, o sigui, ja em porto 24. Sí, tota la vida, quasi.
3: De petit tenies clar de què volies treballar?
4: No, segur que no tenia clar. És veritat que de petit sempre deia que seria violinista i seria músic, i una mica ho soc, però no pensava tant en el tema de metge. Inclús hi havia alguna època d'aquestes que deia jo vull treballar al zoo amb els animals, una altra època jo vull ser astronauta, o sigui, no? Una persona molt somiadora.
0: Anaves canviant, no?
4: Sí, anava canviant una miqueta, però és veritat que això, a partir de la secundària, quan ja era una mica més gran, amb 13-14 anys, crec que vaig començar a descobrir el món de la medicina, tot i que a casa meva ningú és metge, i vaig pensar que era algo que em podia agradar molt.
1: I quina era l'assignatura que més costava a l'insti?
4: A l'institut? A veure, jo era una mica empollón, o sigui, jo estudiava molt, però diria que potser de les assignatures que més em costaven era les llengües, o sigui, se'm donen bé parlar altres llengües, però se'm donava millor el que era potser mates, física, biologia... esport m'encantava, llavors potser diria que així, que alguna llengua, potser inicialment anglès, després també feien francès al meu col·le, i potser era el que havia d'estudiar més.
1: Vas estudiar alguna altra cosa a part de pediatria?
4: Doncs no, o sigui, per ara he fet pediatria i ara justament estic fent un màster amb una beca d'una societat europea de dermatologia pediàtrica. És a dir, m'estic formant una mica més en el que ve a ser malalties de la pell dels nens. Així que, per ara, els nens, i ara una mica més específic.
0: Joan, ens podries dir amb quants anys vas començar a treballar a l'hospital?
4: Sí. Vaig començar amb 25, perquè la carrera de medicina ja sabeu que és llarga, són 6 anys, com a mínim, si tot va perfecte, i després un any de preparació d'un examen per triar què vols fer.
0: I quants anys tens ara?
4: Jo ara en tinc 30. Sí, o sigui que ara fa, això, quasi 5 anys, aquest juliol farà 5 anys que vaig entrar a treballar a l'hospital.
0: Gràcies.
1: Gràcies per escoltar-nos, Joan, i respondre a les nostres preguntes. Ara et passarem a l'altre grup.
4: Perfecte. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Gràcies.

0: Hola Joan, som el grup 4 i avui parlarem de la música com a instrument terapèutic. Aquest grup està format per
1: Noa,
2: Arlet,
3: Sofia,
4: Lucía
0: i jo, Tiago.
5: Hola Joan, sóc la Noa i et faré dues preguntes. La primera és que m'agradaria saber com vas descobrir que la música serveix com a eina terapèutica.
6: Doncs això probablement ho vaig descobrir una mica quan jo era més jove, més petit. Anava amb orquestres, amb diferents companys que feien música, i en una d'aquestes orquestres ens van venir un dia un equip de musicoterapeutes, que són les persones que han estudiat específicament la musicoteràpia, que és la ciència que ajuda a través de la música a curar i a millorar una mica les condicions de diferents infants i de pacients més grans, i ens van explicar una mica de com anava això, i jo em vaig fer una idea una mica de com funcionava, i després va ser a base d'experiència. O sigui, de començar a tocar a l'hospital, de veure que això tenia com un impacte i de veure que això em generava curiositat i informar-me més sobre això.
0: I què sents tu quan veus que la teva música ajuda un nen a somriure o a oblidar que està malalt?
6: Doncs jo em sento perfecte. És una satisfacció personal molt gran, perquè al final els nens que estan a l'hospital estan moltes hores allà ingressats, que estan molt avorrits també perquè estan acostumats a estar a casa, a jugar, a fer activitats, no? I de sobte estan en un llit, en una habitació, sols, que tampoc es troben bé, i hi ha nens que a vegades són molt petits i no poden entendre què els passa, només que estan en una habitació que es troben malament, no? Llavors, poder fer alguna cosa per ells i veure que això fa el dia una mica millor, tant per ells com per les famílies, és super reconfortant.
1: Hola Joan, jo sóc l'Arlet i aquestes són les meves preguntes. La primera, quina cançó és la que més et demanen que toquis?
6: Doncs et diria que de les que més em demanaven que toqués era La Sirenita i El Rei León i Frozen. Let It Go és... És veritat que ara està canviant, tenim noves pel·lícules, tenim noves sèries, el Bluey, La Patrulla Canina, tenim altres coses, La Vaca Lola, però sí, a poc anem actualitzant el repertori.
1: Vale. I la segona és que quina cançó toques habitualment?
6: Doncs habitualment em demanen moltes cançons de Disney, perquè són pel·lícules que els més petits han vist, probablement, i a vegades les famílies demanen alguna cançó que els fa il·lusió també a ells, i llavors el nen a vegades és molt petit i no pot saber quina cançó és, però els pares sí, i també els fa il·lusió a ells.
1: Vale.
7: Hola, jo sóc la Sofia i aquestes són les meves preguntes. Com ajuda la música a les persones a sentir-se millor?
6: Doncs la música s'ha vist que és un dels estímuls a nivell artístic, és a dir, incloent ball, incloent anar a veure una exposició, una escultura, la pintura i tot. La música s'ha vist que és un dels estímuls artístics que més àrees del cervell pot activar a la vegada i que activa molt tant la part dreta del cervell com la part esquerra del cervell, on sabem que cada part del cervell té diferents compartiments, petitons, que s'encarreguen de diferents coses. Llavors, l'estímul de tot això genera tantes hormones, tantes connexions i tot, que és similar a fer altres coses que ajuden molt al cos, com fer esport, com menjar alguna cosa que ens agrada molt, haver fet una activitat que ens ha donat com molta bona energia. Llavors, l'escolta de música, en general, a la majoria de gent s'ha vist que té efectes molt beneficiosos.
7: I l'altre, què ha estat el més bonic que has viscut gràcies a la música?
6: Ui, he viscut moltes coses boniques, gràcies a la música. Diria que, clar, el poder tocar en un hospital per gent que, sobretot per nens que estan malalts i famílies que ho estan passant malament, és una de les coses més boniques, perquè hi ha gent que pateix molt i el fet de poder acompanyar-los i veure com que són famílies que s'emocionen molt, que dies o setmanes més enllà a vegades te'ls creues per l'hospital i encara se'n recorden d'allò i et diuen ai, me'n recordo que vas venir a l'hospital a l'habitació i ens vas tocar, en plan quina il·lusió, moltes gràcies. És com algo molt bonic. Sí, moltes gràcies.
0: Hola Joan, jo sóc el Tiago i et volia fer dues preguntes. La primera és, com saps quin tipus de música necessita cada nen segons si està trist, espantat o té dolor?
6: Això és una molt bona pregunta perquè justament la musicoteràpia, no, s'encarrega una mica d'això, d'intentar veure segons la patologia que té o el moment en el que està un pacient, veure quin tipus de música en concret li pot anar millor o pitjor. En aquest cas jo em guio una mica veient el que em diuen les famílies, veient el que els pares diuen, li agrada molt aquesta música, si fem una cançó d'aquest tipus segurament li va bé. Llavors, aquesta és una mica la manera que tinc de triar cançons.
0: I la segona és, creus que tots els hospitals s'hauran de tenir metges que sàpiguen tocar un instrument?
6: Home, seria un molt bon requisit, perquè llavors jo segur que em quedaria treballant en un hospital si el criteri per contractar algú fos que sàpiga tocar un instrument. O sigui, el que penso que s'hauria de demanar una mica en general a tothom en totes les feines és el fet de que, a part de fer la teva feina estrictament, no?, de fer de metge o estar en un supermercat treballant o estar en una oficina, tinguis la possibilitat d'aportar una mica més, no?, i cadascú amb el que té. Jo, en el meu cas, toco el violí. Si un altre té capacitat de fer alguna altra cosa que pot ajudar els altres, també és xulo que ho pugui fer.
1: I només has anat a hospitals d'Esplugues?
6: Doncs, clar, el meu hospital on treballo actualment és l'Hospital de Sant Joan de Déu, que està aquí a Esplugues, però també he anat a l'Hospital de la Maternitat, que està al Clínic, que està a la zona una mica de les Corts, i Maternitat, i després també havia tocat a Vall d'Hebron, que està a la zona de Vallcarca, a l'Hospital de la Cerdanya, que també treballo, que està a la zona de les Muntanyes, així que, bueno, a poc he anat tocant on he pogut.
1: I per últim, jo sóc la Lucía i la meva única pregunta és, creus que qualsevol persona es pot beneficiar de la música?
6: Jo crec que hi ha gent que es pot beneficiar més o menys de la música, però crec que tothom algun benefici en pot treure. Al final s'han fet molts estudis molt diferents que segons el tipus de malaltia que tens o el moment en el que estàs, cert tipus de música pot provocar com més milloria que altra, però tots els estudis que s'han fet a nivell de musicoteràpia han demostrat que amb la música es redueix el consum a vegades d'alguns tipus de fàrmacs quan hi ha gent que té dolor, els dies d'ingrés quan hi ha gent que pateix una malaltia greu però està en música i la música li condiciona una milloria. O sigui, diria que sí, que tothom hauria d'escoltar música, hauríem de veure quin tipus de música.
1: Doncs fins aquí ha estat la nostra part de l'entrevista. Gràcies, Joan, per estar aquí. Ara segueix el següent grup.
6: Perfecte, que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Hola, Joan. Som el grup 5, que està format per...
1: Dana,
2: Unai,
3: Antonella,
4: Martina
0: i jo, Carla. Venim a fer-te unes preguntes sobre la teva feina com a pediatra.
1: Hola, Joan. Què és el que més t'agrada de ser pediatra?
5: La veritat que el que més m'agrada és el poder treballar cada dia amb nens. A mi els nens em donen molta vida, em donen molta, molta felicitat. El treballar també amb famílies que en general són molt agraïdes quan les coses van bé i que en general tots els pediatres i les pediatres, no? Som gent que, com tenim molta paciència, ens agrada molt el tracte amb els nens, som en general gent molt simpàtica. Llavors, l'ambient de la feina és molt bo.
1: I quan vas tindre clar que volia ser pediatra?
5: Doncs això durant la carrera, quan fas la carrera de medicina vas veient diferents especialitats, no?, per intentar anar entenent una mica com va això de ser metge, i quan vaig passar per pediatria ja em vaig enamorar molt, ja vaig pensar, ostres, a mi el tractar amb els nens, el tipus de patologia, no?, veus des d'un nen molt petit, des d'un nen que acaba de néixer a un nen que té 16 anys, llavors, no?, és molt ampli i és molt interessant. Llavors allà ja se'm va ficar una mica com aquesta mosca al cap i vaig dir ui. I després, quan vaig fer l'examen com per poder triar especialitat, em va donar la nota com per poder fer-ho i vaig dir, sempre he dit això, així que triarem això.
6: Hola, jo sóc l'Antonella. Et volia preguntar, quina ha estat fins ara l'experiència més positiva de ser pediatra?
5: Ui, és que experiències positives moltes. He de dir que l'experiència més positiva, crec que per qualsevol pediatra, és el fet de que un nen malalt es recuperi. Això és algo molt bonic. En general, quan els nens estan malalts, estan molt xafats i la majoria de nens són molt vitals, tenen molta energia. Llavors, jo crec que aquestes petites experiències de o nens molt malalts que s'han recuperat o nens que no estan tan malalts però que no els veus molt bé i el dia següent vas a treballar i entres a l'habitació i veus el nen somrient, jugant i tot, dius, ai, que bé, no? I la família també respira, els veus amb un altre color de la cara, que estan tranquils, i dius, això jo crec que és el més reconfortant.
6: I l'experiència més negativa de treballar com a pediatra?
5: Jo diria els moments que són més durs, no? Quan has de fer diagnòstics de malalties que poden ser per tota la vida o malalties que poden ser molt greus o situacions encara pitjors com d'una situació, no?, d'un nen que ha tingut un accident de trànsit molt greu i que són situacions una mica que estan en el límit allà de la vida i la mort, és el que probablement és més difícil de viure-ho i de pair-ho i de saber gestionar-ho.
2: Hola, Joan, em dic Unai i et volia preguntar, què et va motivar per ser pediatra?
5: Doncs crec que em va motivar molt veure com treballava la gent que feia pediatria quan jo feia la carrera, no? Jo quan vaig anar a rotar a Vall d'Hebron, que vaig estudiar allà, en el servei de pediatria vaig veure que tothom, bueno, que hi havia molt bon ambient, que tothom estava molt content, que la manera en com tractaven els nens i, bueno, les dinàmiques del servei eren molt xules. A casa meva no tinc ningú metge més gran que jo, o sigui que no va ser inspiració de el meu pare o el meu avi eren metges, no, era algo que em va néixer una mica així i això és el que més em va motivar.
2: I què t'agrada més, ser pediatra o ser músic?
5: Mira, jo sempre dic, no sé si vosaltres coneixeu a un personatge que es diu Hannah Montana, sí, us sona, no? Que a vegades és la Miley i a vegades és la Hannah, no? Pues jo dic una mica que sóc Joana Montana, sempre fem la broma així, perquè, no, els meus amics sempre em diuen, estàs aquí fent la carrera i de sobte a la tarda estàs assajant amb una orquestra i fent un concert aquí i el dia següent vens aquí. Crec que el Joan Valls, no? No pot ser músic sense ser metge i no pot ser metge sense ser músic. O sigui, em seria molt difícil escollir.
4: Hola, Joan. Jo sóc la Martina. I et volia preguntar si alguna vegada has pensat en deixar de ser pediatra.
5: No. O sigui, pensar de veritat, vaig a deixar de ser pediatra, no. És veritat que hi ha hagut èpoques més complicades, de molta feina, de, no? Nosaltres els metges encara fem, que ens estem reivindicant molt, com els mestres, que també els hi hem de millorar les condicions, pues estaria bé que en el sector d'educació i de salut, que és molt important, les coses puguin millorar una mica i llavors fem torns a vegades molt llargs, de 24 hores seguides treballant, Llavors, quan fas molts torns de 24 hores amb una feina que ja emocionalment és molt intensa, on tens molta responsabilitat, són èpoques on a vegades, no, ve aquest pensament de potser podria haver triat una altra cosa i seria més feliç, però després ja està, se't passa i et dones compte que tens una feina que t'agrada molt.
4: I com descriuries la pediatria? Què espera tu?
5: Home, per mi és una de les especialitats més boniques que... Bueno, per això l'he triat, no? Però perquè penso que és molt bonic veure a l'inici de la vida, no? Hi ha gent que es dedica a altres especialitats que també estan molt bé, però crec que no hi ha moment com més maco que tu estàs en una sala de part on hi ha una parella superemocionada per conèixer el seu fill i de sobte el fill neix, no? Comença a plorar, la família està super emocionada, super feliç, i tu ets la persona que està allà supervisant que estigui tot bé, però viure aquest tipus de moment, no, és com molt màgic, i igual que vius aquest moment veus el creixement dels nens, no? I si et dediques a ser un pediatre d'atenció primària, no, que fas una mica el seguiment del nen, veure un recent nascut de 2 mesos que al final tu li fas seguiment i als 14 anys li has de dir adéu perquè ja li farà el seguiment un altre, i veure com ha crescut, és molt bonic, penso.
0: Jo sóc la Carla i m'agradaria saber quina és la teva sensació al veure la reacció de les famílies quan toques el violí.
5: Doncs és una satisfacció superplaent, la veritat. O sigui, és molt reconfortant veure que alguna cosa que tu pots fer, i sobretot que jo he tingut la sort de que els meus pares, no, m'han pogut donar una educació musical, m'han pogut en el seu moment doncs comprar un instrument, apuntar classes, no, i m'han donat una formació. Això que he après ho puc aplicar, no, en un lloc que m'agrada molt, que és la meva feina, i això fa més felices a les altres persones. Jo sempre penso que si tothom intentés fer una mica més feliç el que té al costat, la societat seria una mica millor.
0: I quins aprenentatges t'has emportat de la pediatria?
5: Moltíssims. Els nens, penso, mira, igual que avui que portem una estona fent entrevista amb diferents grups, penso que treballar amb nens sempre et fa créixer, perquè al final, no? Els nens són molt intel·ligents, teniu moltes coses al cap, sabeu... Bueno, teniu molts dubtes, sou molt curiosos, teniu molts pocs prejudicis, no? És la societat i a vegades les persones adultes les que, explicant coses o dient coses, us fem com, ai, això que no t'agradi, ai, això que no sigui així. Però en veritat la puresa del nen és que està obert al món i que per ell tot és nou i és molt excitant i és molt xulo. Llavors jo al costat dels nens sempre, a vegades entro en una habitació i el nen em fa alguna pregunta i dic, però tu diràs que aquest nen té 5 anys i m'ha deixat aquí. I sí, o sigui que penso que la pediatria t'ensenya cada dia. Agraeixo molt tota la feina que heu fet a l'escola i a casa per poder preparar tot això, i penso que no té molt sentit acabar una entrevista així sense portar una mica de música a l'entrevista, no? Hem fet música a l'hospital, però com us deia, és xulo poder fer música en directe en altres llocs, així que he portat el violí i aprofito que sou l'últim grup i que estem acabant l'entrevista per tocar-vos una de les cançons que més em demanen a l'hospital, i així posem un tancament una mica diferent.
0: Vale.

0: És la música de la Sirenita?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí. És la cançó que es diu, bueno, en anglès es diu Part of Your World, que és, no?, part del teu món, i és el moment una mica de la Sirenita, no?, de transformar-se i de dir, sí, pues puc tenir cames, puc sortir al món exterior i puc ser una altra persona del que sóc aquí sota el mar, no?
3: I aquesta cançó és la que més et demana, no?
2: I aquesta és una de les cançons que més em demanen, sí. És una de les cançons que vaig començar a tocar perquè m'agradava molt, i arrel d'això, moltes famílies em diuen, té una mica aquestes dues parts, té una part així més tranquil·la, però a vegades una cançó que té el seu punt animat, i sí, i aquesta cançó la vaig tocar un parell de cops al quiròfan, amb nens que s'anaven a fer una cirurgia i estaven molt nerviosos, i els hi va agradar molt. Llavors, ja està, és un top hit.

0: Doncs moltes gràcies, Joan, per escoltar-nos i respondre a les nostres preguntes. Joan Valls, pediatre i violinista. Hem fet l'entrevista al grup de 6A de l'escola Isidre Martí d'Esplugues de Llobregat. Estem molt contents per poder parlar amb tu, Esplugues FM. Adeu.
1: Adeu, que tingueu bon dia.
0: Adeu. Adeu.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Bon dia, som el grup de 6è B de l'Escola Isidre Martí Espluga de Llobregat. En el programa d'avui entrevistarem el Joan Valls, un pediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu que toca el violí. Estem a Esplugues FM i això està a punt de començar.

0: Hola, Joan. Som el primer grup de 6B, format per la Perú, l'Andrea, la Lucía, la Julieta i jo, que em dic David. I avui et farem algunes preguntes sobre la teva vida personal i la teva infància. Començaré preguntant-te quin és el teu millor consell que t'han donat per tocar el violí i qui va ser?
1: Probablement el millor consell que vaig tenir és quan vaig començar a tocar el violí. Jo vaig començar quan tenia 6 anys i vaig començar una escola que es diu Bertèlia, que encara existeix, i la meva primera professora va ser la Cecília Llongueras. I crec que és molt important quan comences a tocar un instrument que la persona que t'ensenya a tocar-lo et transmeti com molta passió, no? Que et faci, que t'agradi estar aquella estona practicant. I la veritat que crec que el millor consell per tocar alguna cosa és intentar-ho fer amb passió i amb amor.
2: Vale. Com vas passar la teva infància?
1: La meva infància en relació a la música crec que va ser una època molt, molt feliç. La meva mare tocava el piano quan era petita i, aprofitant que jo vaig començar el violí, va tornar una mica amb el piano, llavors m'acompanyava a les classes, a casa doncs ella m'acompanyava amb el piano les cançons que jo tocava amb el violí, i era molt xulo també poder compartir la música amb altra gent que tocava altres instruments. I a nivell de fora, no?, de la música, diria que estic molt content amb la infància que vaig tenir. Era una persona molt creativa ja, i a part de la música, feia teatre musical, ballava, havia fet algunes classes també d'interpretació, així que tot el món aquest artístic ja era alguna cosa que m'agradava.
2: Quants amics vas tindre de petit?
1: Ui, amics... Un, quan es fa gran, veu que probablement els amics de veritat arriben, no?, fins a l'edat adulta i són menys, però és veritat que jo sóc una persona molt extrovertida i social, per tant, et diria que jo intentava parlar amb tothom i tenia forces amics o almenys em divertia amb molta gent.
2: I viatjaves molt de petit?
1: De petit... Alguna escapada intentàvem fer amb la família per poder anar tots junts. És veritat que quan érem molt, molt petitons, el que sí que habitualment fèiem era l'estiu, ens intentàvem escapar uns dies amb tota la família a Menorca, que ens agrada molt la platja, que els meus avis van viure una època allà, i era la manera de poder coincidir amb tota la família i estar uns dies junts. I allò ja era l'escapada més xula de tot l'any.
3: Si poguessis tornar a veure el teu jo de nen, quin consell li donaries?
1: Si pogués tornar a veure el meu jo de nen, li diria que faci el que vulgui, que no pensi una mica en el que diran els altres, no? El món està canviant una mica a positiu, però jo en aquell moment, quan era més petit i em vaig apuntar a classes de ball i tot, era com estrany per alguna gent del meu col·le que un nen doncs anés a classes de ball, que... No? Perquè eren coses que en teoria els nens no feien tant, no? Els nens jugaven més a futbol, les nenes sí que feien més ball, i això és una cosa que crec que és xulo, de que ara tothom pot fer una mica el que vol. Però li diria al nen, o a qualsevol nen, li diria que persegueixi els seus somnis i que faci el que li vingui de gust, independentment del que la gent digui.
3: I com recordes la teva llar principal i quin ambient se l'inspirava?
1: Doncs la veritat és que jo crec que sempre m'he criat en una llar on hi ha hagut molt respecte, molt amor, molta capacitat com d'escolta, i sempre m'he sentit molt a gust a casa, i ha sigut una llar com molt amable per poder créixer i desenvolupar-me com a nen, com a germà dels meus germans i també com a fill amb els meus pares. Així que ha sigut una llar amb molt amor.
3: I per última pregunta meva, quins eren tus millors referències musicals quan vas empezar a tocar i quins te mires més en l'actualitat?
1: Doncs, mira, quan era tan... Clar, quan vaig començar tenia 6 anys, que era molt petit. Llavors, probablement les referències musicals que tenia eren referències dels meus pares, de la meva mare, la música que li agrada a la meva mare, pensava també una mica, no? Doncs també m'agrada a mi. La música que li agrada al meu pare també m'agrada a mi. I llavors potser eren artistes una mica més grans, música una mica més clàssica. En canvi ara, en l'actualitat diria que hi ha alguns referents de música clàssica com el Joshua Bell, la Janine Jansen, que són grans virtuosos del violí, però també m'agrada molt el que ve a ser la música pop, la música

0: per l'aniversari, per Reis, per tot, un gos, però el gos no semblava que tingués molt èxit a casa. Llavors vam tenir dos hàmsters, vam tenir dos tortugues, vam tenir algun peix d'aquests de la fira. Bueno, en el seu moment, fa temps, podies guanyar peixos a la fira si jugaves alguns jocs, però sí, aquests van ser les màximes mascotes.
1: I com es deien les teves mascotes, si te'n recordes?
0: Doncs et diré que no me'n recordo molt com els deien. Imagina't, ara sembla que les estimés molt poc, però perquè jo era bastant petit, perquè el meu germà gran té 9 anys més que jo, llavors eren mascotes que en el seu moment jo era el més petitó en jugar amb elles, i eren això, dos hàmsters i dos tortugues. Et diria que potser les tortugues els hi vam posar algú tipus Hansel i Gretel o alguna cosa així, una mica en referència a la pel·lícula, però no t'ho sabria dir exacte.
2: Doncs gràcies, Joan. I ara li passem el torn de paraula al grup 2.
0: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.

0: Joan. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Som el grup 2 i està format per Marc, Aran, Josep, Chen i jo, Manel. A continuació et farem unes preguntes que hem preparat prèviament a la classe. A part de la música, tens alguna altra motivació?
1: Sí, sí, sí, sí. Alguna altra motivació tinc. M'agrada molt l'esport en general. M'agrada molt, molt córrer. Des de fa uns anys que entreno bastant i faig, bueno, alguna mitja marató i alguna... Ara m'he apuntat a la marató de l'any que ve de Barcelona, a veure si som capaços d'acabar-la. I també m'agrada molt jugar a pàdel. M'agrada molt la part cultural també del cine, el teatre... Et diria que aquestes són com les principals motivacions. I passar temps amb els meus amics i fer plans així.
0: I de totes les cançons que tu toques amb el violí, quina és la que més et motiva? Per què?
1: Bona pregunta. Et diria que una de les cançons que més m'agrada tocar és una cançó que es diu My Way, que és del Frank Sinatra, que la traducció una mica seria, no?, a la meva manera, que és alguna cançó que he tocat a l'hospital en situacions una mica més com delicades, de nens que no estaven molt bé, de famílies que necessitaven, com en aquell moment, una mica de música i de tranquil·litat, i que és una cançó que crec que sempre m'ha emocionat molt, perquè el significat de la cançó i com queda també tocada amb el violí és molt maca.
0: Doncs moltes gràcies. Ara li passo el torn de paraula al meu company Aran.
1: Perfecte.
2: Hola, Joan. Soc l'Aran. Ara tot seguit et faré una pregunta que he preparat a la classe i que té a veure amb les teves motivacions, també.
1: Perfecte.
2: La primera pregunta és, què et va motivar per començar a tocar el violí i a entrar al món de la música?
1: Doncs la meva motivació principal van ser les meves cosines. Jo tinc dues cosines segones que les dues han tocat el violí. Una té una escola de música que es diu Sumi aquí a Barcelona, que és fantàstica, i l'altra és, bueno, violinista en una orquestra i amb altres projectes que viu fora d'aquí de Barcelona, viu a Alemanya. I la veritat que una mica la motivació va ser anar a concerts seus que la meva mare m'hi portava i pensar, bueno, anava als concerts i deia, que xulo això, m'agradaria fer això. I llavors la meva mare va dir, i el meu pare, ens van portar un dia a l'escola de música i ens van dir, vinga, anem a fer una roda d'instruments i veure una mica si hi ha algun instrument que li agrada més. Però jo tenia molt clar que volia tocar el violí.
2: Vale, molt bé. Ara et faré la segona i última pregunta per part meva, que serà, què et va motivar per començar a ser pediatra?
1: Ui, també molt bona pregunta. O sigui, per ser metge et diria que em va motivar que a l'època una mica de la secundària vaig veure alguna sèrie de metges d'aquestes, que Anatomia de Grey, Hospital Central, bueno, algunes sèries que ara també n'hi hauran altres, que ja em motivava una mica veure en una sèrie, no?, el paper del metge i tot, i que és veritat que jo sempre he sigut una persona molt curiosa i tot el tema de la salut, de com funciona el cos i tot, era algo que

0: m'agrada molt. I el tracte amb el pacient pediàtric, és a dir, amb els nens, sempre m'ha agradat molt. Penso que els nens són molt intel·ligents, tenen molt pocs prejudicis i es pot aprendre molt d'ells. Llavors, a l'hora de triar què volia fer com a metge, és veritat que tenia bastant clar que fer pediatria era una molt bona opció, i que estar cada dia rodejat de nens era un bastant bon pla.
1: Molt bé, ara li passo el torn de paraula al Marc.
2: Hola, Joan. A continuació et faig la següent pregunta que he preparat sobre les teves motivacions. Què et va fer començar a tocar música dintre dels hospitals?
0: Doncs això va ser una mica espontani. La cosa és que amb una amiga que també tocava el cello vam decidir un dia, quan jo estava estudiant la carrera, fer una actuació, perquè era l'època del Nadal i ens feia com una mica de pena que els nens i les persones que estaven ingressades durant el Nadal passessin el Nadal en un hospital i no poguessin com celebrar una mica dates que eren, no?, xules. Llavors vam fer un concert arrel d'això amb la meva amiga, que va ser molt ben rebut, que una família ens va demanar que toquéssim a la seva habitació, i arrel d'aquesta experiència, quan vaig ja començar a fer pediatria en el meu hospital, vaig pensar que era una molt bona opció intentar trobar temps per acompanyar els pacients i a les famílies en moments que tothom està molt preocupat, que està tot el dia ingressat en un hospital, és molt avorrit, són moltes hores, un es troba molt malament, no? Llavors, al final, doncs, fer una petita actuació de música, doncs potser és el més diferent que has fet en el dia, i ho agraeixes.
2: I toques la música dintre dels hospitals perquè t'agrada, o per relaxar els infants i alhora les famílies, o també pot ser pels dos motius?
0: Et diria que pels dos motius, no? O sigui, hi ha una part possiblement altruista, en el sentit de crec que és una motivació important tocar-ho per saber que el nen estarà millor, la família estarà millor, però a la vegada fer això que fa que tota aquesta gent estigui millor també em dona a mi com una satisfacció personal de dir estic fent alguna cosa per aportar també un granet de sorra a que la vida d'aquestes persones siguin una mica millor, no? I a sobre ho puc fer perquè amb tots els anys que porto estudiant música, per mi tocar no em suposa ara mateix una preparació molt important, perquè ja he estat tants anys tocant que ja està una mica preparat. Llavors jo et diria que pels dos motius.
2: Molt bé, ara li passo el torn de paraula al Chen.
3: Hola, Joan, sóc el Chen i aquestes són les meves preguntes. Quan eres petit, tenies alguna motivació, a part de la música?
0: Quan era petit, sí, quan era petit jo era un cul inquiet. O sigui, la meva mare no em podia apuntar més als extraescolars. O sigui, cada tarda feia alguna cosa. Feia música, també feia esport, vaig fer uns anys futbol, vaig fer atletisme, em vaig apuntar després a ball, a teatre musical... Sí, la veritat que tenia moltes motivacions i la meva mare sempre em deia has d'escollir, no pots fer-ho tot. Per tant, si ara estàs fent atletisme, no pots fer futbol, teatre musical i músic, no. Hem d'intentar. Llavors vaig provar moltes coses diferents.
3: Bé, i quina va ser la teva cançó preferida?
0: De petit?
3: Sí.
0: Ui, molt bona pregunta. I complicada, perquè de petit... És veritat que hi ha moltes cançons d'una cantant que possiblement no coneixeu perquè és una mica més gran, que es diu Rosana, que a la meva família li agradava molt, i llavors en el seu moment, en vez d'anar, no?, amb els iPhones i a l'Spotify i amb tot això, anàvem amb els CDs o amb la ràdio i posàvem el CD al cotxe, que sempre el teníem al cotxe, i escoltàvem molt. Llavors, cançons de la Rosana m'agradaven molt, i també d'un grup que aquest potser sí que us sona, que el diu L'Oreja de Van Gogh.
1: Sí.
0: També teníem un disc i també el posàvem sempre al cotxe.
3: I per què t'agradava aquesta cançó?
0: Diria que m'agradava el fet també de que la cançó era un moment on estàvem al cotxe, la cantàvem tots junts com a la família, molts cops era fent algun viatge a algun lloc, sigui a veure els meus avis, sigui a passar el dia fora, però era com un moment xulo de dir m'està agradant aquesta cançó més del que em podria agradar si l'escoltés a casa, pel context, no? Perquè estem aquí tota la família i ens estem anant a fer un plànxol.
3: Molt bé. Ara li passo el torn de pregunta al meu amic Josep.
4: Hola, Joan. Ara et faré les dues últimes preguntes d'aquest grup.
0: Perfecte.
4: Què et dona el biòlic que no et dona la medicina o a l'inrevés per trobar l'equilibri a la teva vida?
0: Superbona pregunta, la veritat. Sí, o sigui, molta gent a vegades es sorprèn, no?, del mix una mica entre el violí, no?, entre la música i la medicina, però sí que penso que són coses en cert punt complementàries. La part artística com de la música em dona potser aquest plus de sensibilitat de que quan tracto un pacient intento veure, no?, com un conjunt del pacient, la família, amb un punt més de sensibilitat i empatitzo una mica més amb ells. I la medicina, a la vegada, em dona una mica, en cert punt, la racionalitat, és a dir, poder pensar més objectivament, més teòricament, que la música a vegades com és un art i hi ha un punt també més subjectiu i més abstracte, potser no el tinc tant.
4: Molt bé. La segona pregunta és: per estudiar medicina s'han de memoritzar molts llibres i per tocar el violí moltes partitures. Creus que la música et va ajudar a tindre un cervell més entrenat a la teva carrera?
0: 100%. Això és una cosa que sempre ho he dit a casa, als meus pares. Sempre els dic, dono les gràcies a la música que m'ha posat el cap com molt ben posat a l'hora de poder recordar coses, de poder memoritzar coses i de poder treballar, perquè la música, també tots els que hem practicat algun cop la música o algun altre tipus d'art així, per millorar bàsicament has de practicar i repetir, no? Llavors aquest tipus de patró de repetir i aprendre-ho fa que després, el dia de demà, quan tens un examen, quan has d'estudiar molt temari, el teu cap també té molt clar que estudiant-ho, repetint-ho, ho acabarà, no?, memoritzant. I com jo ja des de molt petit memoritzava partitures i cançons i tot, crec que el meu cervell, en el sentit de la memòria, s'ha desenvolupat a que sí que tinc bastanta memòria. I això s'agraeix quan has d'estudiar moltes pàgines.
4: Ja. Moltes gràcies per contestar les nostres preguntes, Joan. Ara et quedaràs amb el grup 3.
0: Perfecte. Que tingueu bon dia.
1: Gràcies. Igual.

0: Bon dia, Joan. Nosaltres som l'Eliam, el Miguel, l'Eric, el Víctor i jo, el Marcel. Ara et preguntarem sobre la teva vida laboral com a pediatra. Per començar, què t'ha inspirat a ser pediatra?
1: Doncs, inspirar a ser pediatra principalment ha sigut que tota la meva vida he tingut molt bon tracte amb els nens. Sempre m'ha semblat una persona molt ingènua, molt fàcil de tractar, que és molt curiosa i que és interessant. I el tracte amb les famílies també m'agrada molt. És a dir, crec que se'm dona bé parlar amb els pares, explicar coses i calmar-los en el moment que els seus fills estan malalts. I llavors pensava que poder tractar, no?, amb patologia dels nens i que el meu dia a dia estigués envoltat d'ells era una molt bona opció.
0: Vale. Quina carrera escolliries si no fossis pediatra ni músic?
1: Doncs mira, sempre he pensat que el tema d'educació m'agrada molt. O sigui, possiblement podria haver fet educació infantil, primària o una altra carrera així. O tema d'educació social, també periodisme, em sembla bastant interessant.
2: Per què has volgut fusionar la teva carrera de música amb la de pediatra?
1: Mira, l'he volgut fusionar i ho he fet probablement quasi sense voler, perquè quan jo estava estudiant batxillerat, que ho vaig estudiar en una escola que era una mica especial per músics, no tenia gens clar si volia dedicar-me realment a la música i fer la carrera de violí i tot, o fer la carrera de medicina. Llavors, en aquell moment que tenia tants dubtes, al final vaig acabar escollint medicina, però vaig pensar, espero a veure si no puc deixar mai, no?, el tema de la música a part, perquè m'agrada molt. Llavors, a través d'això, vaig intentar trobar el recurs, no?, de portar la música a l'hospital i d'aquesta manera, no?, fusionar una mica això en el que molta gent em diu, no?, el pediatre violinista, no?, perquè toco el violí sobretot fora de l'hospital i dins de l'hospital, que potser és el que és una mica més original.
2: Per què t'agrada la pediatra?
1: La pediatria és que crec que és una especialitat increïble. Penso que és una especialitat mèdica que és molt àmplia, perquè tens des d'un recent nascut, no? O sigui, en el moment que neix un nen ja forma part de la teva responsabilitat, i en el meu hospital fins als 16-18 anys també fem seguiment del nen. És a dir, que són molts anys en etapes de vida molt diferents i molt importants, on el creixement i el desenvolupament dels nens suposa, no?, un gran tema. Llavors penso que és una especialitat molt àmplia i molt completa.
3: Quants anys vas tardar en fer la carrera de medicina?
1: Doncs vaig trigar, en veritat, els anys com que estan proposats per la carrera, que són 6 anys. La carrera de medicina ara són 6 anys i després de la carrera la majoria de gent estudia durant un any a l'examen, un examen que es diu MIR, no?, per treure plaça i poder escollir després l'especialitat amb la qual vols formar-te en concret.
3: Ja que és la professió que jo vull estudiar.
1: Ah, super.
3: La meva segona pregunta és, què va ser el més difícil de la teva carrera?
1: Jo crec que el més difícil de la nostra carrera, com a metges, et diria que és molt temari que has d'estudiar. Llavors, no és tant la dificultat en concret que potser altres carreres puguin tenir. Per exemple, jo sempre penso que alguna enginyeria aeroespacial, matemàtiques i física, no? Veig que aquest tipus de coneixement a vegades pot ser més tècnic i més complicat, i el de medicina el que necessites és molta dedicació, molt estudi i moltes hores pel temari que has d'estudiar. Llavors jo diria que el més difícil, sobretot, és el volum de coses a memoritzar i a estudiar. Però bueno, a poc a poc, segur que si algun dia ho vols fer, ho faràs.
4: Ara et preguntaré dues preguntes en relació al tema. Uh-huh. Quin consell donaries a algú que vol estudiar pediatria?
1: Doncs diria que l'especialitat de pediatria, com us deia, és una especialitat que és molt maca. Diria que has de pensar que t'agradi el tracte amb el nen i que també t'agradi tractar amb les famílies, que al final és una cosa que fem molt, perquè hi ha nens molt petits on la principal informació que et dona per saber què li passa al nen t'ho dona a la família, i són el principal focus a parlar amb ells, intentar, no?, explicar-li bé les coses, perquè són els que pateixen més. I la part bona que diria perquè ho feu és que en general tothom que ens dediquem a tractar amb nens som gent que tenim molta paciència, que estem en general de molt bon humor, i llavors sempre hi ha molt bon ambient en els equips formats per pediatres.
4: Vale. Quina va ser la carrera més difícil per tu? La de músic o la de pediatra?
1: Complicat. Clar, és que són coses com molt diferents. Sí que penso que per fer la carrera de medicina probablement, encara que no tinguis una mica de talent especial o més capacitat per memoritzar, si li poses temps, li poses hores, li poses dedicació i tot, has de fer molt esforç, però és algú que probablement puguis treure endavant. Mentre que sí que penso que en el terreny de la música, com és un món molt competitiu, on també poder viure d'això és complicat perquè no hi ha tantes oportunitats, sobretot en el nostre país, hi ha molta gent que ha d'anar fora per poder dedicar-s'hi. A part de molta dedicació, has de tenir com una mica un talent especial que a vegades ho complica una mica més. Llavors, jo et diria que potser trobo més complicat arribar a ser molt bo o tenir una bona carrera com a músic que com a metge.
5: Hola, Joan. Et faré les últimes preguntes d'aquest grup. Alguna vegada has pensat dedicar-te només a la pediatria?
1: Sí que he pensat a vegades a centrar, no?, com tota l'atenció en això, però no ho puc fer per ara, perquè deixar la música de banda per mi és una cosa que des dels 6 anys ho faig, és a dir, ara ja fa 24 anys que toco, i que em dona algunes coses que la medicina no em pot donar perquè són coses molt diferents, i que justament el que em dona la música em motiva a seguir treballant i a seguir sent pediatra.
5: Ok. Quin altre tipus de professió t'agradaria fer?
1: Doncs la veritat que sóc una persona molt oberta de ment, o sigui que penso sempre que podria fer altres coses. A nivell artístic, doncs fer alguna cosa tipus actuar en un musical, si sabies cantar bé, ser cantant també m'agradaria molt, actor de teatre, tota aquesta part seria interessant. I per l'altra part, sí que és veritat que el tema d'educació m'agrada molt, educació tipus infantil i primària, secundària, m'agrada també la part de psicologia, la part d'arquitectura, periodisme, és a dir, que tindria altres opcions a veure què fer.
3: Doncs bé, espero que t'hagin agradat les nostres preguntes. Ara passem el torn de paraula al grup 4. Adéu! Adéu.

0: Bon dia, Joan. Som el grup 4 i ara parlarem de la teva relació amb la música. Aquest grup està format per Noa, Nayara, Luciana, Bianca i jo, l'Alma.
1: Perfecte. Benvingudes.
2: Hola, Joan. Ara et faré dues preguntes que he preparat sobre la música. Amb quins cantants i grups has tocat el violí?
1: Amb quins cantants i grups? Et diria que el meu grup de tota la vida, que el diu Ad Libitum, que està format per la Irene, la Maria, el Ramon i el Joel, que durant molts anys hem estat allà, i on la seu era la Colònia Güell, que hem estat molts anys tocant. I a part d'això, també vaig tocar en el seu moment a Operación Triunfo i en algun altre programa així de televisió. I així com a grup, com a tal, també alguna actuació puntual amb Los Amigos del Novio i amb moltes orquestres. O sigui, a nivell de música clàssica sí que he tocat amb molta gent.
2: Què vas sentir en tocar el violí per primera vegada?
1: Suposo que em va agradar moltíssim. He de dir que el primer cop que vaig agafar el violí tenia 6 anys. Llavors, no me'n recordo molt bé, però sí que sé que els meus pares em van dir que el primer cop que el vaig agafar i vaig tocar, vaig dir, vull tocar això. O sigui, que devia tenir molt clar que la sensació de tocar el violí i de tenir un violí a les mans m'encantava. O sigui, jo diria que al Joan petitó li agradava molt, molt, molt això.
3: Hola, Joan, sóc la Noa i m'agradaria fer-te algunes preguntes sobre l'instrument que toques. Quan portes tocant el violí?
1: Doncs mira, vaig començar quan tenia 6 anys i ara en tinc 30, o sigui, 24 anys fa ja.
3: Molt bé. Per què vas escollir aquest instrument?
1: Vaig escollir aquest instrument després de provar diferents instruments, perquè crec que era un instrument que m'agradava molt la manera com es tocava, la manera com sonava, i les meves dues cosines grans també tocaven el violí, i no sé si quan era petit jo tenia molta enveja de les meves cosines o alguna cosa, però jo les veia tocar i deia, jo també vull. I llavors, entre una cosa i l'altra, vaig acabar escollint aquest instrument.
3: I què et va inspirar?
1: Doncs diria que les meves cosines principalment van ser la meva inspiració i sobretot la inspiració a poder començar a tocar i a enamorar-me del meu instrument va ser la meva professora, primera professora de violí, la Cecília Llongueras, que encara em porto avui dia molt bé amb ella, que va ser la que em va inculcar com aquesta passió cap a la música i cap a l'instrument.
4: Hola, Joan. Jo sóc la Luciana. A mi també m'apassiona la música i m'encantaria fer-te dues preguntes. Si poguessis robar-li el talent a qualsevol músic de la història, a qui triaries?
1: Una pregunta molt interessant. Et diria que possiblement li robaria a Paganini, que és un violinista que, com sabeu, és molt, molt, molt prodigiós i que es van escriure unes peces que els diuen els capritxos de Paganini, que són molt difícils de tocar perquè tècnicament són molt difícils. O Isaac Pellman, que també és un altre violinista que m'agrada molt. Et diria que potser Paganini perquè jo, en general, tinc aquesta vessant com musical, de musicalitat que em surt més natural, en canvi a nivell tècnic potser no sóc tan bo, i llavors li voldria robar la tècnica.
4: Creus que la música té el poder de canviar el món o només reflecteix com la societat?
1: Crec que pot canviar una miqueta el món. Sempre penso que l'art en general, no? El teatre, el cinema, el ball, l'escultura, o sigui, a molts nivells, els artistes tenen una mica la capacitat de canviar el món perquè poden expressar d'una forma diferent com està la societat, com ens agradaria veure la societat d'una altra manera, i és la manera en com de formes diferents podem fer petits canvis. No sé si tenim la capacitat només amb un art, no, de poder canviar el món, però sí de que si tothom tingués la capacitat de captar aquest art i veure una mica la vida diferent, ens ajudaria a tots a ser millor persones, que no hi haguessin tants problemes i que fóssim un món millor, no?
0: Hola, Joan, sóc l'Alma i m'agradaria fer-te algunes preguntes. Quin consell donaries als joves que volen començar a fer música?
1: Jo a tothom li dic que la música és una de les millors coses que m'ha passat a la vida. Penso que al final és un art que involucra moltes coses, no? A nivell musical, però també a nivell tècnic, de coordinació, et dona molta disciplina per estudiar, et dona molta satisfacció de poder connectar amb altres persones quan toques en un grup de música, pots tocar en un grup de música modern, en un grup de música no tan modern, no? En orquestres i en grups clàssics. Si t'agrada després ensenyar, pots aprofitar tot el que has après i ensenyar-ho a altres persones. I els hi diria, els animaria molt, molt, molt a apuntar-s'ho, a provar-ho i a gaudir-ho.
0: Hi ha alguna decisió important a la teva vida que hagis pres gràcies a la inspiració d'una cançó?
1: Sí, i potser masses. No. Sí, a mi m'agrada molt escoltar música i sempre penso que hi ha moltes cançons que són com les bandes sonores, no?, de moments. A vegades estem tristos i hi ha certes cançons que ens reflecteixen o ens ajuden a entendre coses, i a vegades que estem molt contents, molt alegres, hi ha cançons que relacionem amb aquests moments, no? Sí que és veritat que a vegades escoltant significats de cançons i lletres de cançons, no?, un es pot envalentonar més a prendre una decisió en un sentit o en un altre. No n'he pres tantes importants, però a vegades microdecisions d'aquestes d'escoltes alguna cosa i dius, per què no? Anem a fer-ho.
0: I una altra pregunta. Hi ha algun instrument musical que no sàpigues tocar però que tinguis el somni d'aprendre algun dia?
1: Sí, sí. Sé tocar una mica el piano, m'encantaria saber tocar molt bé el piano. Sé tocar algunes peces perquè en el conservatori vaig fer un any de piano, però sempre he pensat, m'encantaria, o sigui, quan veig un pianista tocant com molt bé, em fa molta enveja, penso, I també el cello és un instrument que m'encanta, té un so com molt greu, molt maco, i sí, serien aquests dos instruments.
4: Hola, Joan, sóc la Bianca, i parlant una mica més de la teva vida, m'agradaria preguntar-te si has tocat algun altre instrument més enllà del violí.
1: Doncs sí, com li comentava ara la teva companya Alma, el piano. Sí que vaig poder fer un any de classes, feia poquet, feia mitja horeta a la setmana, però em va ser suficient com per poder-ho fer. I després la guitarra, bueno, la meva mare sí que sap tocar una mica la guitarra, el meu germà també va començar com a autodidacta una mica, i és algo que sempre fa curiositat provar una mica. Però la part bona que diré és que quan saps tocar un instrument és més fàcil aprendre un altre instrument, perquè hi ha moltes coses de la música que ja has entès. Llavors, es fa més fàcil. Per tant, sempre estem oberts a intentar aprendre un altre.
4: Molt bé, Joan. Moltes gràcies per la teva col·laboració i per la teva atenció. Li passarem el torn de paraula al grup 5.
1: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Adéu. Adéu.

0: Hola, som el grup 5, format per Kendra, Carla, Laia, Alba, Didac i jo, que sóc el Jan. I et farem unes preguntes sobre algunes altres curiositats que tenim.
1: Hola, Joan, jo sóc la Carla. Ara et faré dues preguntes que hem preparat amb el grup. Quin és el teu somni més emocionat i quan serà el teu pròxim concert?
2: Doncs un dels meus somnis probablement seria poder tocar en un escenari així molt gran. Si algú algun dia em convidés a tocar el Palau Sant Jordi, doncs jo estaria molt content de fer-ho. I tot i que m'agrada molt la música clàssica i tocar en algun teatre també m'agradaria, o en algun auditori així com europeu m'agradaria molt, poder tocar amb algun artista així una mica més modernet en un escenari gran, sigui Sílvia Pérez Cruz, sigui l'Aitana, sigui l'Oreja de Van Gogh, amb la Leire, no amb la Maya, doncs m'encantaria. I el meu pròxim concert així programat com que es pugui venir a veure és un concert que faig el 22 de juny al Palau de la Música, que toco amb la Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya i toquem com versions de cançons que tenen a veure una mica amb el mar, amb un cor i amb uns cantants i tot, i al Palau de la Música sempre és molt xulo poder tocar.
3: Hola, Joan, sóc la Laia i a continuació et volia fer unes preguntes. En quins artistes famosos has col·laborat i com et sents fent música amb ells?
2: Doncs així com artistes famosos he tingut l'oportunitat de tocar amb uns quants d'ells perquè vaig estar un parell d'anys tocant a Operación Triunfo. Llavors, allà una de les primeres actuacions i la que més em va fer il·lusió va ser amb l'Aitana, que sí, que a mi m'agradava molt l'Aitana d'Operación Triunfo. Jo vaig penjar un vídeo en el meu Instagram tocant una cançó seva i arrel d'això em van contactar com des d'Operación Triunfo per anar a tocar a Operación Triunfo i poder fer una col·laboració amb ella. I llavors conèixer-la en directe i poder fer una cançó amb ella va ser molt xulo.
3: I quina cançó vau fer?
2: Vam cantar la de Teléfono, que era una dels seus primers singles.
4: Hola, Joan, sóc l'Alba i et volia preguntar si alguna vegada has anat a un concurs de música com, per exemple, Got Talent o La Voz.
2: Doncs, mira, Got Talent m'han escrit un parell o tres de vegades per anar-hi, però sempre m'ha fet molta por anar-hi i que el Risto Mejide em pegui bronca o em digui que no ho faig tan bé com ho faig. I llavors és una cosa que sempre he tingut allà i m'he pensat molts cops anar-hi, però no hi he anat. I La Voz m'encantaria anar, però no canto bé. És una de les coses que m'agradaria cantar millor del que ho faig. Llavors, per ara, no hi puc anar.
3: A part de la música i la medicina, tens alguna afició més?
2: Sí. M'agrada molt llegir, anar al cine, m'agrada anar al teatre, m'agrada molt fer esport, sobretot córrer, jugar a pàdel, jugar a vòlei. Aquestes serien com les principals aficions que tinc.
3: I quant temps la practiques a la setmana?
2: Aquestes aficions? Doncs mira, fer esport intento una 3 o 4 cops a la setmana i llegir o anar al cine o al teatre alguna estona a la setmana sempre trec per fer alguna d'aquestes coses.
3: I la fas amb algú?
2: Doncs el tema d'esport, quan vaig a jugar a pàdel sí que sempre vaig amb tres persones, amb amics. A anar a córrer, en general, m'agrada anar sol amb la meva música i a la meva bola. I activitats culturals les puc fer o sol o amb algú. És veritat que cada cop tinc més amics que els agrada anar al teatre, anar a veure un espectacle de ball o així. Llavors, si puc anar amb algú sempre és més divertit, però si no, vaig sol.
4: Què és el que més t'agrada de ser pediatra i el que menys?
2: Bona pregunta. El que més m'agrada és, diria, el tracte amb els nens, que la majoria de nens que estan malalts, per sort, es posen bé, és a dir, que es recuperen, i veure el canvi d'un nen que està malalt a un nen que s'ha recuperat és molt bonic i fa molta il·lusió. I el que menys m'agrada, diria que podria ser el fet de que a les guàrdies, que a vegades no, els metges treballem 24 hores a vegades podem dormir, però a vegades no podem dormir i estem 24 hores seguides treballant. Treballar tantes hores dormint poc és una cosa molt, molt cansada, i a vegades quan un nen, pel que sigui, no va molt bé o té una malaltia molt greu o té un càncer o són situacions així complicades, això és la part com més dolenta de ser pediatra.
5: Hola Joan, jo sóc la Kendra. Ara et volia preguntar sobre la teva alimentació. Tu menges saludable?
2: Ho intento bastant, la veritat. Potser quan era més petit m'agradaven més les coses dolces, les xutxes i aquestes coses. Ara que sóc una mica més gran i després d'haver fet la carrera de medicina, sí, intento menjar més equilibrat, menjar fruita, verdura, peix, no? Una mica els esquemes recomanables. En general, sempre ens podem donar algun capritxo i menjar alguna cosa d'aquestes que no es poden menjar tant, però és una cosa que intento fer de forma més puntual.
5: Quin seria el teu menú ideal?
2: Molt bona pregunta. A mi m'encanten les creps. O sigui, no seria un menú ideal perquè no podria dinar i sopar això tot el dia. Però m'agrada molt. Tot i que si hagués de fer un menú tipus més menú, potser et diria una truita de patates poc feta amb ceba. M'encanta. I un primer que també m'agrada bastant podria ser una lasanya o un plat de pasta. Els gnocchis m'agraden molt, gnocchi amb alguna salsa així bona.
5: I t'agrada cuinar?
2: M'agrada cuinar, no et diria que és la meva principal afició, però sí, m'agrada, l'únic que no tinc massa temps i tampoc li dedico massa temps. I la veritat que fins ara he estat molt content de que la meva mare cuini bé i que cuini ella, però en un futur em tocarà cuinar.
3: El Ramon ens ha dit que no cuines molt bé.
2: Escolta, Ramon, m'apanyo, la veritat que ara he viscut sol uns mesos, que això no ho sap el Ramon, i he fet un upgrade i ara ja tinc més qualitat amb les meves coses.
6: Hola Joan, jo sóc el Didac. I ara et farem preguntes ràpides amb l'ajuda del Jan i l'Alba i has de contestar el que prefereixes.
0: Què prefereixes, la medicina o la música?
2: Ai, és molt complicada. Vinga, va, diré la música.
0: Què prefereixes, el Barça o el Madrid?
2: No sóc molt futbolero, però vaig al Barça.
3: Bien.
6: Què prefereixes, la muntanya o la platja?
2: Diria que la platja.
4: Què prefereixes, estar al quiròfan o a la consulta?
2: Consulta.
6: Què prefereixes, parlar català o castellà?
2: Parlar català.
6: Què prefereixes, la paella o la fideuà?
2: La fideuà.

arribat el moment de finalitzar aquesta entrevista. Però abans et volíem agrair tot el teu esforç, col·laboració, participació i amabilitat. Moltes gràcies, Joan. I per vosaltres, espectadors i espectadores, ens volem agrair la vostra atenció. I recordeu que el pròxim concert del Joan serà el 22 de juny. I ara sí que sí, és el moment de dir adeu. Però abans, recordeu que això ha sigut Esplugues FM amb la col·laboració de Joan Valls, pediatre i músic, i de Cisebe de l'Escola Isidre Martí Esplugues de Llobregat. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.

Us estem oferint Les Escoles a la Ràdio, una col·laboració d'Esplugues FM amb Com Soc Comunicació Social.

0: Bon dia, oients. Benvinguts a la ràdio de quarta de l'Escola Prat de la Riba. Poseu les orelles ben obertes i apugeu el volum, perquè avui tenim una entrevista molt especial amb una persona que ens explicarà coses superinteressants. Es tracta de la Marta Hereu, la vetlladora de la nostra escola. Preparats? Doncs som-hi!
1: Bon dia, Marta. Benvinguda a Esplugues FM. Preparada per respondre a les nostres preguntes?
2: Primer de tot, bon dia, un plaer d'estar aquí amb vosaltres i estic superpreparadíssima.
1: Doncs endavant. On et vas criar amb la teva família? Un exemple, on passaves les teves vacances? D'estiu, Nadal...
2: Doncs a la meva infantesa les vacances les passava sobretot a Banyoles. Sabeu on està Banyoles?
1: No.
2: No sabeu el llac de Banyoles?
1: No.
2: Doncs l'heu d'anar a veure, que és molt bonic. Està a Girona. Val? Allà vivien els meus avis paterns i sempre anàvem allà de vacances mentre els pares treballaven.
3: Jo tinc una amiga allà i un amic.
2: Ah, sí? A Banyoles?
3: Sí.
2: Molt bé. Us ho recomano, d'anar a veure'l.
1: Vale.
2: Alguna cosa més?
1: Anem amb la següent.
3: Tens germans o germanes?
2: Doncs sí, tinc un germà que és un any i mig més gran que jo i després tinc una germana que és 9 anys més petita que jo.
1: Nou?
2: Sí, sí.
3: Et portaves bé amb ells o elles?
2: Bueno, amb la meva germana petita sí, perquè a més m'encantava com ens portàvem, tanta diferència d'edat, era com si fos la meva nena, saps? Però amb el meu germà no, i amb un any i mig ens barallàvem una miqueta de tant en tant.
1: Normal,
2: bueno,
1: normal,
2: sí. Sí. Sí, sí.
3: A mi també amb el meu germà.
4: Com es deien les teves amigues o amics?
2: De la meva infantesa?
4: Sí.
2: Parlem de l'escola, per exemple?
4: Sí.
2: Doncs, bueno, tenia la meva millor amiga, la veritat és que era una cosina germana meva, que es diu Gemma.
1: Ah.
2: Val? Anàvem a l'escola i ens anàvem també a la classe juntes. I després havia l'altra cosina, que també anava a la mateixa escola, que es deia Rosa, i tenia la més amiga era una noia que es deia Carmen.
1: Bueno, la meva germana i la meva cosina també, perquè van a la mateixa classe, al mateix col·le, i també van juntes, també els passa això.
2: Sí, doncs per això al final és com si fóssim germanes, perquè a part d'anar a l'escola juntes, vivíem al mateix edifici.
1: Ah.
2: Vull dir, sempre estàvem juntes.
1: Ah, vivíeu al mateix
2: edifici. Sí, al mateix edifici.
4: I continues la relació amb ells o elles?
2: Amb la Carmen, no. Ja quan vam sortir de lo que era abans l'EGB, sabeu
4: sí,
2: lo que és l'EGB?
4: Sí. Sí, sí.
2: Doncs ja vam perdre el contacte. Amb la meva cosina Gemma, sí, perquè a part jo sóc la padrina de la seva filla. I amb la cosina Rosa, de tant en tant. Però dels amics de l'EGB, no, ja hem perdut el contacte. Penseu que fa molts, molts anys.
1: Ja.
4: Sí.
3: I com eren els telèfons en aquella època?
2: Grans, vale? El primer era, havies de despenjar aquí una cosa així gran i havies de marcar els números amb una roda que havia.
1: Sí.
2: Doncs així era. Després van fer uns que es deien góndola, vale? Que perquè tenien forma de góndola, d'una góndola. Aleshores aixecaves la part de dalt i també tenia els... La rodona allà enganxat.
1: Em sona.
2: Doncs jo en tenia un de color vermell.
1: Vale.
3: Jo he vist aquests telèfons en joguines.
2: Ah, claro.
4: Doncs jo també.
2: Sí.
4: Els meus avis tenen un penjat a la paret.
2: Veus? Sí, sí. Però era molt xuli, fer així amb la roda. Gairebé més que ara amb els botonets. Sí, sí.
5: Tenies algun somni de petita? S'ha complert? Ens ho vols compartir?
2: Aviam, somni, la veritat és que no he sigut una persona de dir, de gran vull ser milionària, avui no. L'únic que sí que tenia clar és que m'agrada molt treballar amb nens. I això al final s'ha complert.
1: Ah.
2: Sí, de ben petita.
1: Però tu volies ser com professora o et donava una mica igual?
2: No, aviam, quan ets molt petita, normalment sempre tothom diu el mateix, o no? No deia vosaltres, vull ser mestra,
1: Sí,
2: i després,
1: sí.
2: Quan creixes, canvies d'idea. Vale. Sí. Doncs jo, mestra, mestra, no. Jo volia ser mestra, però d'educació infantil.
1: Ah, vale.
2: Inclús a escoles bressols.
1: A nens
2: petits. És això el que volia ser.
1: Ah, vale.
2: M'encanten. Sí, m'encanta treballar amb nens. M'encanta treballar amb... No, no m'encanten els nens. M'encanta treballar amb ells i estar amb ells.
3: Com a la nostra escola.
2: Ah, això mateix. Sí, disfruto molt.
5: Bueno. Moltes gràcies, Marta.
2: De res.
5: Per nosaltres, per compartir amb nosaltres.
2: De res, ja sabeu que és un plaer per mi.
1: Bueno, doncs el següent grup, no, ara?
2: Doncs vinga, esperem.

0: Hola,
1: bon dia, Marta.
2: Bon dia, Marta.
3: Molt bon dia.
4: T'ha agradat alguna experiència de la teva vida, Marta?
3: A veure, una experiència bona. Uf, sí. És que la que tinc ja no sé què d'experiències. A veure, una experiència bona. Uf, que difícil m'ho poseu això, eh? Bueno, mira. És que, mira, gràcies a Déu, les experiències, les que he volgut fer en tema feina, amistats i tal, les he aconseguit, o sigui que us puc dir que amb tot gairebé he tingut bona experiència. He tingut molt mala experiència amb altres coses també, eh? Però les coses positives i tal, ha sigut bona experiència el conèixer amics, la feina que he tingut, vull dir, sí. Okay. Ho heu entès? Potser no m'he explicat gaire bé.
2: Sí.
5: Sí,
3: sí, m'heu entès? Sí. Vale, vale. Perfecte.
5: Has tingut alguna experiència difícil o que t'hagi ensenyat alguna cosa?
3: Mira, per desgràcia, experiències dolentes, abans hem parlat de les bones que n'he tingut, de dolentes, per desgràcia, n'he passat unes quantes. Però suposo que voleu saber quina és la que pitjor?
2: Sí.
3: Va.
5: Sí.
3: La meva pitjor experiència va ser quan va néixer la meva filla petita. A més, va ser molt... Uf, perquè, clar, el naixement d'una filla és molta felicitat quan va néixer, però, per desgràcia, al cap d'unes hores em van venir dient que la nena havia nascut amb l'esòfag malament i se la van haver d'endur al Vall d'Hebron per operar-la. O sigui, jo acabava de tenir la meva filla, no la vaig poder gairebé ni agafar en braços i se la van endur. Llavors, ja us podeu imaginar que això ha sigut una molt mala experiència.
5: I et vas posar trista?
3: Home, i tant, perquè tu pensa que un recién nacido no el pots agafar, no pots estar amb ell. L'endemà vaig demanar l'alta, me'n vaig anar corrents a l'hospital mentre l'operaven, esperar l'operació, veient que tot vagi bé, per sort va sortir bé l'operació. I, bueno, vam estar allà 34 dies, a la Vall d'Hebron. Sí, molts dies.
5: Sí.
3: Però, bueno, gràcies a Déu, va anar tot bé, i ara està ella superbé. No li han quedat seqüeles.
2: Molt bé.
3: I, a veure, el bo, dintre de cometes, d'aquesta experiència és que vaig estar tan de temps a aquell hospital i vaig veure tantes coses de nens, pares, que vaig dir, és que dintre de la mala sort que hem tingut bona sort. Vull dir, sempre al final hi ha gent que està pitjor i hi ha gent que està millor que tu. Però hem de... I que s'ha de ser molt valent en aquestes situacions. Tirar endavant sempre.
5: Sí, d'acord.
2: D'acord.
3: Alguna pregunta més?
5: Sí.
6: Com has passat... Com has passat la teva vida, bé o malament?
3: Bueno, la meva vida l'he passat per etapes. Etapes molt bones, etapes normals i etapes dolentes.
2: Com quines?
3: Bueno, la primera ja us l'he explicat. Després hi ha hagut etapes de gent o nens que coneixia i es van morir. Però bueno, em quedo amb les bones, a l'haver conegut molta gent a la meva joventut, en què ara tinc una família fabulosa.
2: Sí.
3: I la veritat és que dintre del que cap estic contenta.
2: Molt bé. Tu diries que tens un caràcter fort o fluix?
3: Vosaltres què creieu?
2: Que normalment.
3: Normal?
2: Més o
6: depèn,
2: menys.
6: Depèn.
3: Doncs mira,
6: que... depèn.
3: Del que parlàvem de les males experiències, saps què també he après?
2: El què?
3: De que tinc un caràcter fort. Sí, sí, gràcies a aquestes coses descobreixes que tu penses que ets més dèbil, perquè sóc una persona molt sensible, però ser sensible no vol dir ser dèbil.
2: Però del 1 al 10, què tan fort ho tens?
3: Jo diria que un 8... Ben bé. Però ja et dic, no dic caràcter fort d'enfadar-te i de fotre un cop a la taula. No, no. Et dic de quan tens un problema, si t'ensorres molt aviat o ets capaç de tirar endavant. Okay. I això m'ha ensenyat totes les males experiències.
0: Una altra pregunta, eh?
3: Sí, sí, clar.
0: Si poguessis convertir-te en un animal, quin series?
3: Un animal, quin seria? Potser un gat.
0: Per què?
3: Jo no he suportat mai els gats. Però ara la meva filla fa un any va adoptar un i ara estic molt contenta de tenir-lo. I potser un gat perquè jo crec que els gats quan tenen fills són molt protectors, vale?
0: I valents, no?
3: Valents, però després necessiten també el seu espai.
0: Bueno, això és veritat.
3: Sí, potser tiraria per un gat. I quan sóc forta, doncs potser seria un lleó, un tigre o alguna cosa.
0: Bueno, doncs moltes gràcies i hem acabat.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Et deixem a l'altre grup.
3: Perfecte.
0: Adéu.

0: Bon dia, Marta.
1: Bon dia, Liam.
0: Mira, avui et farem algunes preguntes i la primera és, si la vida és un camí, com la descriuries?
1: Uf, doncs la vida és un camí amb muntanyes, baixes la muntanya, puges una muntanya més petita, baixes una altra vegada, és així la vida.
0: Molt interessant.
1: Ho has entès?
0: Sí.
1: Vull dir que a vegades vas recte, va bé tot, de vegades tens que pujar una muntanya i costa, però pots tornar a baixar i tornar a agafar un camí pla.
0: O sigui, a vegades és més difícil, però després ja és més fàcil.
1: Bueno, perquè has de posar voluntat amb el que vols fer.
0: Sí.
1: Val?
0: Sí.
1: Doncs això per mi és la vida així.
2: Bon dia, Marta.
1: Bon dia, Eric.
2: Tens algun lema que et diguis a tu mateixa?
1: Un lema. El lema que em dic jo i sempre li dic als altres és respecte per poder ser respectat.
3: Una pregunta. Què significa lema?
1: Professora, on ets? Lema, bueno, és una ideologia que tinguis al cap, no? De dir, bueno, què puc fer per estar bé? Pues el meu lema és que si jo vull estar bé, que la gent em tracti bé, pues jo penso que perquè els altres ho facin amb mi, primer sóc jo la que ho he de fer pels altres. Ho has entès ara, Ethan?
3: Sí.
1: Sí, segur, eh?
3: Sí.
1: Val.
4: Hola, Marta, com estàs?
1: Hola, Ethan, estic molt bé. Digue'm.
4: Tens alguna meta?
1: Alguna meta?
3: Sí.
1: Bueno, sóc una persona bastant senzilla, la veritat. Jo m'he conformat en tenir la meva família, viure dignament i veure tota la meva gent feliç i contenta. Aquesta és la meva meta, la veritat.
0: Marta,
1: digue'm.
0: Què és dignament?
1: Bueno, poder viure sense, per exemple, no poder menjar, no tenir on viure, no tenir amistats. Saps el que et vull dir, Liam?
0: Sí.
1: Pues això.
0: Vale.
1: Vull dir, amb això em conformo jo. Sobretot que la gent que està al meu voltant sigui feliç, tiri endavant i si pot ser que visquin molts anys.
0: Vale.
5: Hola, Marta.
1: Hola.
5: Ara et faré una pregunta, vale?
1: Vale.
5: En quin país t'agradaria viure?
1: Jo aquí, a Catalunya, ho tinc claríssim. Jo aquí, d'aquí no em moc.
5: Per què?
1: Pues perquè aquí tenim de tot. M'agrada la meva llengua, m'agrada la meva cultura, m'agrada tot, el paisatge, tot.
5: Però país.
1: Bueno, aquí entraria un conflicte, o sigui que... Bueno, vinga, direm la part d'Espanya, que es diu Catalunya. D'acord? Sí? Vinga, ho deixem així.
5: Ara, Marta, et puc fer una pregunta?
1: I tant, i dues, si vols.
5: Vale. Ens podries donar algun consell?
1: Bueno, el consell que us puc donar a l'edat que teniu ara és, sobretot, no enfadar-vos per coses tontes. De que, ai, aquest m'ha tocat això, l'altre m'ha tocat allò, nye. Vale? Sobretot, diàleg. Val?
0: Val.
1: Abans d'enfadar-se un, de donar-li un cop, anem a parlar-ho tot. Parlem-ho. Que sabeu que es pot solucionar les coses, oi que sí?
0: Sí.
1: I que el que tingueu al cap, que voleu ser això, lluiteu per això. Lluiteu. Però com sempre dic, amb respecte i educació.
5: No tenim que ser com els països que es barallen per tot.
1: No. És que si els polítics dialoguessin més, potser no hi haurien tants problemes ni tantes guerres.
2: És que és com barallar per una cosa, o sigui...
1: Bueno, el que volen és...
5: Més
1: terreny, més clar. Tot,
5: territori tot,
1: territori.
5: I petroli.
1: Això mateix. Tots són diners. Al final és diners.
2: Llavors, moltes gràcies, Marta.
0: Moltes gràcies. Adeu,
1: Marta.
0: Adeu, Marta.
1: Vale, Ethan, ja està.

0: dia, Marta.
1: Com estàs? Bon dia, estic molt bé.
0: Marta, tu ets la vetlladora de la nostra escola. Com explicaries la teva feina?
1: Doncs la meva feina és poder acompanyar i ajudar a nens que potser tenen algun problema.
0: Molt bé.
1: Ja està, no vols que te digui res més?
0: Sí. Endavant, endavant.
1: Tenim nens, bueno, com sabeu vosaltres, que són autistes. Sí. I aleshores sempre necessiten un recolzament perquè, clar, estar a la classe amb ningú, ells no poden seguir una classe. Val? Llavors hi ha nens que també tenen una capacitat més baixa d'aprenentatge i els hi va bé que hi hagi una persona al seu costat ajudant-los.
0: Molt bé.
1: Sí?
0: Sí.
1: Val.
0: Interessant.
2: T'agrada el teu treball?
1: M'encanta.
2: La feina i tot?
1: M'encanta. Com he dit abans, sempre volia treballar amb nens i encara que vaig arribar tard amb treballar amb nens, estic supercontenta.
2: La meva mare també volia treballar amb infants.
1: Sí? I no ho va poder fer?
2: No.
1: Bueno, a mi em va passar també, això sí que no us ho he dit, perquè jo quan vaig acabar l'EGB, jo volia estudiar el que es deia abans puricultura, que és, diguéssim, per treballar en una escola bressol, val? Però quan vaig anar a fer la sol·licitud, no hi havia places. I vaig dir, i ara què faig? Què faig un any? I bueno, vaig decidir fer una altra cosa que es diu d'alineació, perquè sabeu que m'agrada molt dibuixar, oi?
0: Sí.
1: Vale, doncs vaig estar fent 2 anys fent d'alineació. Però clar, a mi el que m'agrada és dibuixar, no fer ratlles i contes i coses d'aquestes.
0: És que dibuixes molt bé.
1: Sí, i ara ens ho vaig deixar. Però potser hauria d'haver dit, doncs mira, aquest any em dedico a fer idiomes i el proper any torno a provar per fer allò de puricultura. Però bueno, gràcies a Déu he acabat treballant amb nens.
0: Molt bé,
3: molt bé. Com et sents

0: Ha quedat una mica cursi, però és veritat. Vinga.
1: Has estudiat a la universitat?
0: No, ja és el que t'acabo de dir, potser m'he adelantat a la pregunta, però com que no sé les preguntes que em feu, doncs, bueno, contesto com crec. No, no, no, no, ja us ho he dit, que vaig estar volent estudiar una cosa, no vaig poder, vaig estudiar una altra, vaig veure que no era el meu i, bueno, ja de joveneta em vaig posar a treballar.
2: Molt bé, no la meva.
0: O sigui que he tingut sort perquè he fet feines molt bones, però us recomano que estudieu el que vulgueu estudiar.
2: En quants... Una pregunta.
0: Digue'm.
2: En quants anys vas començar a treballar?
0: Pues pensa que jo devia tenir 17 anys o així.
3: Sí. Mare
2: meva.
0: Sí. Sí, perquè clar, quan vaig deixar el curs de delineació va ser a segon o tercer grau. I jo tenia ja 17 anys. Vaig començar treballant amb la meva mare, que tenia un taller de costura. I després vaig estar cuidant un nen. I als 19 vaig trobar una feina d'una empresa familiar petita que fabricava roba i tenien botigues. I així vaig estar 17 anys. La veritat és que em va encantar. És que a mi treballar cara al públic, amb gent, és lo mío. És el que m'agrada. I després de tenir els fills, les nenes, doncs vaig decidir canviar de feina pel l'horari. Vaig començar als menjadors, de monitora, i ara porto 5 anys fent de vetlladora.
2: Molt bé.
0: Valen?
3: Vale. Una cosa, si hubieras estudiat a la universitat, què hubieras estudiat?
0: Doncs mira, el meu avi em va dir, Marta, vinga va, que et pago la carrera de Belles Artes. Perquè, bueno, que veia que pintava i dibuixava bé. Però no, no ho vaig, no, no vaig voler fer-ho.
4: Belles Artes?
0: Belles Arts. Que bueno, de tot. Vull dir, dibuix, pintura, escultura, sí, tot això així. I ja et dic, si hagués fet, hagués fet universitat, hagués fet magisteri.
2: Hola.
4: Magisteri?
0: Magisteri, és sí, per sí, ser mestre. Però de tot, no només d'escoles bressols.
4: D'infants, tot.
0: Això, des de primària, secundària, universitat.
3: Mm-hmm. A què et volies dedicar de petita?
0: Bueno, ho he comentat abans.
4: Sí.
0: De petita a petita, la veritat és que no tenia cap ideal. Quan va passar el temps, doncs sí, ja ho he comentat abans, que volia treballar amb nens. Alguna coseta més?
3: No, gràcies per estar aquí i deixem amb l'altre grup.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres també.
3: Adeu!
0: Adeu, patufets!
2: I gràcies a tu.

0: Marta.
1: Hola, Marta. Bueno, és perquè es diu Marta, ella, eh? Digue'm.
0: T'agrada anar de compres?
1: Doncs sí. Sí que m'agrada anar a compres quan puc comprar. M'explico? No m'agrada anar a veure botigues així perquè sí, no, no. A mi m'agrada anar quan puc comprar, m'encanta.
2: A la meva mare també.
1: Això de dir, me voy a ver escaparates, no. No, perquè si en aquell moment no puc comprar-ho, llavors m'enfado.
0: Sí, com jo.
1: Ah, que sí? Sí.
3: Poses música en el teu temps lliure?
1: Sí.
3: Quin tipus de música t'agrada?
1: A mi m'agrada molt la música dels anys 80, 90, sí. Queen, bueno, mis ídolos. Bueno, poso la música a la cuina mentre cuino o quan netejo.
3: Sí, el meu pare quan es dutxa.
1: Ah, quan es dutxa. Quan em dutxo, canto jo.
2: Jo la dutxa canto.
1: Això, no cal posar la ràdio.
0: Yeah. En el teu temps lliure, t'agrada descansar o aprofites per fer altres coses?
1: Bueno, amb el meu temps lliure, la veritat és que... Si parlem d'un cap de setmana, pues depèn. A vegades aprofito quan podem, ens anem a Roses, que és on viu el meu pare. I ara, sobretot, amb el bon temps, vamos. Bueno, ara quan tinc

0: vacances, ja me'n vaig directament cap allà fins al setembre.
1: Jo a l'estiu me'n vaig al poble de la meva àvia.
2: Ja, pues, i jo també.
0: Claro. I bueno, l'únic que faig és, m'encanta cuinar, això sí. Aleshores, clar, com que les meves filles els he de fer menjar, el diumenge al matí el dedico a cuinar per uns quants dies a la setmana. Però m'encanta. El que no m'agrada és netejar. Però cuinar m'encanta. Jo em poso la cuina el diumenge, amb la música o la tele, allà a la cuina... m'obro una cerveseta mentre cuino i m'encanta.
1: A la meva mare és al revés, no l'agrada cuinar, però sí netejar. Pues
0: mira, faríem bona parella ella. Has vist? Ja parlarem. Què més?
3: Marta, sabem que tens dues filles grans. Quan les teves filles eren petites, t'agradava jugar amb elles i ara comparteixes temps amb elles?
0: Bueno, quan eren petites, sí, sempre. Sempre jugàvem, vull dir, era anar a buscar l'escola i al parque. Del parque a casa a les 8 de la nit. Sempre. I a casa, si et demanaven, sobretot els agradava molt jugar a mestres, i ara ens, pues, em deien, mama, jo estaré a l'habitació i tal, però quan piqui tu ets la directora i et portaré un nen que està castigat, ¿vale? I sí, jo
2: també, amb una amiga jugo a professora.
0: Sempre jugava.
2: I la meva mare és la directora.
0: Sí, va molt al parc.
1: Jo, amb la meva germana, juguem a professores perquè claro. M'encanta i a mi també m'agrada.
0: El típic de petits, que tothom vol ser mestre. Sí. O sigui, i anàvem molt al parc. Encara que fes fred, vull dir, parc. Jugar amb els amics, amb els companys... I si arribàvem tard a l'hora de sopar, doncs sopàvem més tard, no passava.
2: Sí.
0: I ara de grans, doncs, no, quan aprofito amb ells, bueno, estan a casa, perquè la veritat és que són bastant caseres.
1: Jo també.
0: I bueno, doncs aprofitem això a vegades. Mama, anem al Finestrelles, que he de comprar roba. O vinga, anem a donar la volta per aquí, anem a prendre alguna cosa. I això és el que fem amb elles.
1: A mi no m'agrada molt el carrer, jo soc més a casa.
0: Ja et dic, les meves, que tenen 18 i 28 anys, arriba un divendres, un dissabte, estaré a casa i dic, mare meva, si jo amb 18 anys no trepitjava la casa. I és que vosaltres no em moveu, sortiu poquíssim. I entran, diuen, és que l'època teva no és com la d'ara, ara dic, també
1: tenen... Sí, ara tenen més pantalles i més...
0: Bueno, no, i l'ambient, una miqueta tot. Sí. Però vull dir, a mi ja m'agrada que estiguin caseres. Jo, mentre siguin felices, em dona igual que estiguin a casa o no estiguin a casa.
2: Sí.
0: Això és el que interessa. Estiguin felices, el que fan, estigui bé.
1: I avui, en el teu temps lliure, què faràs?
0: Què farem al meu temps lliure?
1: Sí, avui.
0: Avui, doncs mira, avui... quan tornem a l'escola i quan pregui, doncs aniré cap a casa, hauré de fer dinar... descansaré una miqueta i faré una mica de mimitos al gatet i a la tarda, doncs no sé, si el meu marit no ve tard, doncs a vegades anem a donar la volta perquè es prugues, anem a una terrasseta,
1: bueno.
0: I així, hi ha dies que sortim i hi ha dies que ens quedem a casa, depèn de la feina que tinguem també a casa o de lo cansats que estiguem.
2: Una pregunta, el teu gat com es diu?
0: Blue. Sí.
1: Jo a la meva mare de petita tenia un gat que es deia Blue.
0: Blue, doncs mira.
2: Jo també tinc un gat a casa.
0: Sí, però no, Blue és perquè és azul amb anglès, oi?
1: Sí.
0: Vale,
1: sí.
0: Doncs no, la nostra es diu Blue, sense la E. Sí.
2: I com és?
0: Com és? És gris, d'aquests de carrer. Sí, el típic de carrer.
1: Marta, jo tinc una pregunta per dir. El teu gat, amb quants anys més o menys ho vau comprar?
0: No el vam comprar.
1: Bueno, el vau adoptar.
0: El vam adoptar, sí, perquè la meva filla gran, quan va estar a Canadà, convivia a moltes cases que hi havia gats, gossos, i quan va tornar aquí va dir, vull adoptar un gat. I va estar un any o dos dient, vull adoptar un gat. I vam dir, agafa'n diumenge, i va estar anant posto aquests a buscar un gat. I va tornar amb un gat. I això que ella era la primera que deia, aquí a casa no entrarà cap bitxo.
1: Mare
0: meva. Imagina't.
2: Quants anys té el teu gat?
0: Doncs pues, mira, no fa gaire, va fer un any. Sí, un anyet.
1: Que mono.
0: Sí, molt mona. Bueno.
1: És una nena.
0: Sí. Alguna cosa més?
1: No.
0: Ja m'ha
1: pagat. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tots vosaltres. Ho he passat superbé.
1: Sí.
0: Sí.
2: I fins aquí el nostre programa. programa d'avui. Moltes gràcies, Marta, per haver vingut i compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Ens ha encantat escoltar-te. Gràcies també a tots els oients per acompanyar-nos i presentar-nos les vostres orelles.
1: Esperem que us hàgiu passat tan bé com nosaltres. Fins a la propera emissió. I recordeu, no deixeu mai d'aprendre, de somriure i d'escoltar la ràdio. Adeu!
0: Adeu!
4: Adeu!
5: Adeu! Adeu!

0: Hola, hello. Som els nens els alumnes de 4B de l'Escola Prat de la Riba, els reis i les nens i les reines del Mambo.
1: Hem vingut a la ràdio per fer una entrevista al nostre mestre d'anglès, el Xavier.
0: Hello, Xavi.
1: Estàs preparat?
2: I'm ready. Good morning.
3: Let's go!
0: De petit, volies ser mestre d'anglès o tenies alguna altra idea?
2: Doncs, de petit, sé que és la clàssica pregunta de què vols ser de gran. Doncs, jo només recordo una feina a l'escola, quan feia primer, i hi havia el típic dibuix amb la unitat dels oficis, i vaig pensar, i vaig posar taxista. Però mai més, després em vaig anar fent gran i mai més vaig pensar, doncs ho aniré decidint a mesura que em conegui a mi mateix.
0: O sigui, de petit t'agradaven els cotxes i...
2: Sí, m'agradava molt jugar amb els cotxes de joguina, amb l'isca elèctric i els cromos de cotxes i tot això, sí.
1: Com el nostre company Eric.
2: Sí, també.
4: Sí. Explica'ns com vas aprendre anglès.
2: Ostres, doncs mira, això és una pregunta. Primer de tot diré que mai s'acaba d'aprendre, que sempre s'ha d'anar seguint aprenent. Jo vaig començar perquè jo, clar, tinc ja una edat i a l'escola començàvem a sisè amb la llengua estrangera. Vosaltres heu començat a infantil i nosaltres a la meva època començàvem a sisè i fèiem francès. I després llavors els meus pares em van apuntar a una acadèmia quan ja era adolescent i vaig anar i seguia estudiant francès com a llengua estrangera a l'institut i anava fent anglès a una acadèmia per les tardes. I després, quan vaig començar la carrera de mestre, vaig dir, mira, és una bona oportunitat per consolidar l'anglès, i em vaig apuntar a la carrera de mestre d'anglès. I llavors, doncs sí, vaig aprendre molt fent redaccions amb un diccionari i després, doncs, amb una beca que vaig tenir, que vaig anar a Escòcia, que parla d'anglès, i allà doncs em vaig adonar doncs que era competent.
4: I et va ser difícil?
2: Sí, tot el que, com es diu en castellà, el saber no ocupa lugar, però emplea tiempo.
5: T'agrada donar classes d'anglès?
2: Sí, en general ho poso a la balança i sí. I dius, per què m'agrada? Doncs mira, m'agrada perquè és creatiu. No sempre el mateix. M'agrada també perquè amb els alumnes, amb els nens, les nenes, doncs aprenen i veus el progrés. Amb adults a vegades és més difícil, però els nens que encara teniu encara el cervell aquí com una esponja, doncs es veu molt el progrés de principi de curs, de final de curs, d'uns alumnes que coneixes quan tenen 4 anys i es van fent grans i tots aprenen. I aquesta és la cosa més satisfactòria.
0: Ja t'has divertit, no?
2: No, només que divertit és donar satisfacció. I hi ha moments que sí que es pot fer, que pot ser més divertit o més broma, però sobretot això, doncs que és creatiu, que cadascú pot aprendre de la seva manera, que hi ha activitats doncs que veus doncs també la creativitat dels alumnes, també s'aprèn doncs dels alumnes i de les relacions, que no estic sol fent una cosa, sinó que em relaciono amb altres persones.
6: Has tingut una altra feina a part de mestre d'anglès?
2: He tingut altres feines a part de mestre d'anglès. I la més així destacada era amb un magatzem tèxtil que feia comandes, doblegava caixes de cartó, descarregava i carregava camions, i també tinc un bon record, doncs, és una experiència també, i n'he fet altres també, com doncs amb feines de seguretat o també alguna d'hostaleria i no sé, hi ha altres més que no, ara mateix no em ve el cap.
1: No t'era passat fer tot això?
2: Bueno, la feina és la feina i jo m'ho prenc amb esportivitat, vull dir que si un vol guanyar-se la vida doncs ha de... crec que totes les feines són dignes i que cadascú doncs, bé, té de buscar el seu lloc, i em va semblar una bona experiència en el seu moment.
0: Però t'ha agradat més ser mestre anglès o aquelles coses que vas fer, aquells treballs?
2: Doncs mira, doncs ara mateix doncs estic satisfet sent mestre d'anglès, però no és que renegui doncs aquelles experiències, i vaig ser també amics, vaig conèixer altres sectors i em va semblar interessant.
1: I continues tenint les relacions amb aquells amics?
2: Ara mateix no. Però estic segur que si ens trobéssim, doncs, com que vam compartir una època, doncs segur que sortirien les batalletes i riuríem molt, segur.
1: Estàs d'acord amb la vaga dels mestres i els drets dels mestres?
2: Jo estic d'acord amb que els treballadors tenen dret a fer vaga i cada persona, doncs, a través dels sindicats, doncs, té, quan es convoca una vaga, té dret a defensar els seus drets, sí? I em sembla no crec que és una cosa ni a favor ni en contra, sinó que és un dret que han guanyat els treballadors al llarg de la història.
1: Tu creus que els nens estan d'acord?
2: És una cosa de, no és de nens, dels alumnes, sinó que és una, jo crec, la meva opinió, que és una cosa de treballadors, amb el, en aquest cas amb el patró, que en l'escola pública és l'administració i amb escoles privades, doncs, els gestors de les escoles.
1: Vale, molt bé. Ara passarem amb el segon grup. Adéu, Xavier.
2: Bye, bye.
3: Bye, bye.
1: Bye, bye.
6: Bye, bye.

0: Hola, Xavier. Et volia preguntar, què t'agrada fer en el teu temps lliure?
1: Doncs mira, el temps lliure, a mi m'agrada molt el futbol. I sempre, quan tinc el cap de setmana, sempre miro els partits, quin horari puc veure, on anar al camp a veure el canvi de led, on anar a veure algun altre equip, i és el que més m'agrada. Sí?
2: Bueno, però t'agrada veure o també t'agrada jugar?
1: M'agrada jugar, el que passa que ja no tinc el cos i per jugar necessito una organització molt grossa, que és trobar 15 amics, quedar que tots ens vagi bé, i això ho feia quan era més jove, però m'he anat fent gran, i al final nos amics tothom també entre tots, tenim coses a fer, i ja no ens trobem, i la veritat que he deixat de jugar.
0: Xavier, d'aquí poc havies jugat? Com amb els amics d'aquí poc has jugat?
1: No, fa temps que no, li estava comentant a la Maria, a l'Emma. Fa temps que no jugo, sobretot arran de la pandèmia, que vaig deixar fer moltes activitats amb el coronavirus i després ja m'ha costat de tornar a agafar el ritme de l'exercici físic. I potser és una cosa que, mira, que ara que ho estic parlant, doncs hauria de fer.
0: Xavier, una pregunta. Jo sóc l'Emma. Quin és el teu restaurant preferit i què demanes quan hi vas a menjar?
1: Doncs no tinc restaurant preferit. A mi m'agrada menjar i depèn del que sigui el restaurant. El que vaig més així pel barri és una pizzeria. I normalment em demano una pizza amb formatge de cabra i amb ceba.
0: A mi m'agraden els bufets lliures perquè et pots pedir el que tu vulguis.
1: Ah, també. El que passa que els bufets normalment per atipar-se d'arròs al principi et posen les amanides i l'arròs perquè t'atipis, i a mi m'agrada més, doncs, no sé, la carn o el peix.
2: Bueno, a mi la veritat és que m'agrada... O sigui, no soc molt de provar restaurants nous, però m'agrada provar coses noves.
3: Bueno, a mi m'agrada molt el sushi perquè, no sé...
1: Jo tinc una anècdota amb això, amb el japonès.
0: Sí? A veure...
1: Tenia un amic meu que es casava.
0: Vale.
1: Això parlem de potser fa 10 o 15 anys. I a la boda sabeu que sempre hi ha menjar especial, no? Una mica, a les bodes.
2: Sí.
1: I aleshores, doncs, a aquest amic meu sempre li agradava tot el món del Japó i aquestes coses. I van portar una cosa que es diu wasabi, que és com de color verd.
2: Ah, sí, a mi em sona molt d'haver-lo vist a una sèrie.
0: Jo tinc un joc de taula que es diu Shushiko i surt el wasabi així.
3: Sí.
0: Jo, quan... em pido sushi, de vegades em ve el wasabi, que sí que pica molt. O sigui que els meus pares em diuen que no em posi molt.
4: A mi a vegades també m'agrada el bufet lliure perquè pots agafar i demanar el que tu vulguis i també està bo.
1: Sí, però acabo d'explicar això del wasabi. Estàvem a la boda i jo no soc gaire de provar coses noves, soc de menjar bastant tradicional. I pensava que era com una espècie de crema de formatge o un paté, una cosa com per untar. I em vaig agafar una llesca i em vaig posar ple de wasabi. I imagineu-vos, doncs vaig plorar del que em picava la boca, en què hi vaig aprendre aleshores, i mira, ja quan he tornat a tastar el wasabi, m'he agafat una quantitat allò petita.
2: Però pica tant.
1: Pica molt, plorava, em sortien llàgrimes i vaig estar mitja hora amb la llengua cremant.
0: I d'aquesta aventura ja no has menjat més?
1: No, sí, m'agrada una mica el picant, el suporto una miqueta.
2: Sí, no és d'aquests que menja molt picant.
1: Una miqueta, a vegades li poso un toc només per donar gust.
4: A mi, Xavier, m'agrada jugar al futbol. A ti, quan esport t'agrada?
1: A mi m'agrada també, com deia abans, m'agradava jugar, però ara sóc més de veure per la tele o veure el camp en el canvi de led en el barri. I de vegades també, doncs, així com esport, doncs m'agrada també la bicicleta.
2: Però també fas alguns esports, tipus piscina, waterpolo, o no, feies?
1: Anava molt en bici, quan estudiava anava molt en bici. I m'agrada la bicicleta, el que passa que com que tinc una casa que és petita és un rotllo, això de les bicis ocupa molt espai i a més les que teníem les van robar, o sigui que ara no tinc bici, però sí que m'agrada la bici. Sí.
2: Jo tampoc tinc bici.
1: Mira.
0: Xavier, alguna vegada has anat a mirar un partit de futbol en directe?
1: Sí, moltes vegades, sí, sí.
2: Ets molt fan del futbol.
1: Sí, sí, sí, moltes vegades.
0: I de vegades vas a veure algun partit de futbol a l'Espluguen?
1: A l'Espluguenc no acostumo, com que sóc de canvi de led, acostumo a anar a veure el canvi de led, però vaja, que si es dona l'oportunitat no em passaria res per anar-hi. Sí, sí.
4: Has anat alguna vegada a algun partit del Barça o del Madrid o de...
1: Sí, també he anat d'aquests, molts.
3: Només t'agrada veure el canvi de led?
1: No, m'agrada l'esport en general, però sí que quan a prop de casa, com que és el que hi ha l'estadi que hi ha, doncs m'agrada, doncs, a vegades el diumenge, al matí, com dèieu abans, el temps lliure, doncs després d'estendre la rentadora, doncs mira, si juguen a casa i fa bon temps, doncs acostumo a anar-hi durant la temporada, perquè l'estiu s'acaba ja.
2: Xavier, jo sóc la Maria. Mires pel·lícules a casa teva molt sovint?
1: Sovint? No, però de vegades sí, de tant en tant, sí. Sí que les miro.
2: I quin és el teu gènere preferit?
1: A mi el gènere que m'agrada són normalment les de suspens, els thrillers que es diuen.
2: A mi...
1: Que hi ha misteri per aguantar, no sé, les de Hitchcock m'agraden molt, ja que si em preguntes un director, doncs m'agraden molt les de Hitchcock.
2: A mi m'agraden molt els musicals i les sèries de comèdia, o les pel·lícules també.
4: A mi, Xavier, també m'agraden les pel·lícules de tràiler. I, pues, no sé si has vist Off Road o una pel·lícula així.
1: Doncs no ho sé, últimament... Doncs mira, aquesta setmana justament han dit un director que m'agrada molt, que és Clint Eastwood, que té quasi 100 anys, que ja no farà més pel·lícules.
0: Xavier, a mi m'agraden molt les pel·lícules que duren un munt, com 3 i mitja d'hora, perquè així puc estar al sofà i puc estar com tenint un... així com unes... com... vull... que duri molt perquè després em toquen com coses i m'avorro, llavors em quedo amb les pel·lícules llargues, llavors així.
1: A mi més que el temps m'agrada que mantinguin l'atenció, perquè a vegades si m'expliquen una cosa m'agrada estar atent a la pel·lícula, llavors si aconsegueixen, a vegades hi ha pel·lícules molt llargues que aconsegueixen i altres, doncs, si són més curtes també poden aconseguir, però m'agrada que em donin atenció, que em tingui l'atenció permanent amb la pel·lícula.
3: Xavier, jo sóc l'Alicia, i quina pel·lícula recomanaries?
1: A veure, per nens de 10, 8, 9, 10, 11 anys, una pel·lícula de... Mira, abans que parlàvem de Hitchcock i de Clint Eastwood, mira, us recomanaria una que és La ventana indiscreta, amb James Stewart i Grace Kelly, que és... va de, no us ho explico, al final va d'un senyor que és el James Stewart, l'actor, que té la cama trencada i viu en un apartament, i llavors tota la pel·lícula passa en aquell apartament i ell, mirant a través de la finestra, veu què passa a l'altra banda de l'edifici, i llavors hi ha com tota una trama amb un misteri, i si us ve de gust, doncs la podeu veure.
0: Divertit,
3: sí. I per què t'agraden tant aquesta pel·lícula?
1: No, m'agraden aquest tipus de gènere, com han preguntat abans la Maria, perquè, no ho sé, perquè més són així, m'ho quedo atrapat sempre amb la trama i fins al final vull saber com ho resol el protagonista.
2: O sigui, t'agraden les que mantenen l'acció més forta, no?
1: Sí, més que l'acció, les emocions que transmeten. Sí.
2: El misteri.
1: Uh-huh.
0: Xavi, a mi m'agraden també molt les d'aventura.
2: Sí.
0: Això em quedo amb les ganes de saber què passa i al final ja de la pel·lícula ja em quedo més tranquil·la perquè com ja he vist una pel·lícula nova i ja sé l'aventura que passa.
1: Sí, les aventures és el gènere normalment que en els nens els agrada més, que són uns personatges que en un lloc els hi passen coses i han de resoldre un problema, no? Ja sigui amb la batalla final o amb el... o aconseguint allò que els hi feia falta en la seva aventura. Sí, és un gènere que també està bé.
0: A mi m'agraden els animes i també una mica els de romans, perquè com entretenen molt.
1: Sí, són gustos. A mi no m'agrada tant el que és el manga o els anime, però perquè potser segurament perquè no m'he ficat mai en aquest tipus de gènere.
4: A mi, Xavier, també m'agraden molt les pel·lícules, per exemple, les de detectives, que tens com intriga per saber el que passa.
1: Sí, sí, a mi aquestes també, mira, jo coincideixo amb
0: tu. Són molt divertides.
2: Sí. A mi m'agraden també.
3: Xavier, i a mi m'agrada una pel·lícula, bueno, és una sèrie que es diu Los Protegidos, perquè, no sé, és de drama i a mi m'encanta.
1: Molt bé.
3: Gràcies, Xavier, per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres, per convidar-me i fer-me aquestes preguntes.
0: Doncs moltes gràcies. Adeu.
1: Bye, bye.

0: Hola, Xavier.
1: Good morning, Efren. Què tal?
0: Tenim unes preguntes sobre de les relacions i aquesta és la primera pregunta. Quines han sigut les teves amistats més importants a la teva vida?
1: Doncs... mira, amics, doncs en tinc molt poquets. I són de quan era, quan anava a l'institut. Ah. Alguna relació que encara ens anem trobant de tant en tant. I són els que constituïen, doncs, allò, els amics de veritat. I després, al llarg de la vida, doncs he anat coneixent persones, doncs allà a la feina o als llocs on he anat vivint, i també he anat ampliant, doncs, el cercle. Llavors hi ha gent, doncs, que potser he conegut més tard, però també poden ser bons amics. Però els que aquella gent que encara que faci temps que no ens trobem, doncs són els de l'institut, sí.
0: De l'institut. I algun del parc?
1: Del parc? No, jo no anava gaire al parc de nen, anava... Però sí que amb el compartir experiències i vivències amb els amics de l'institut, doncs és el que fa que, doncs, que després hem mantingut l'amistat.
2: Hola, Xavier, jo sóc el Leo i tens algú que admiris de la teva família?
1: Algú que admiri? Home, doncs... sí, doncs, diguem que la meva mare, el meu pare, doncs, han fet coses, doncs, que per mi doncs m'han donat educació i m'han donat, doncs, valors i moltes coses que han fet, doncs, més que res, doncs, agrair-los, no? Doncs el que han fet per mi, doncs, perquè ells han viscut perquè jo tiri endavant. I sí, m'han ensenyat moltes coses. O sigui, que són les persones més importants, sí.
3: Quina és la persona amb la que més temps passes en el teu temps lliure? Amics, família...
1: Doncs ara, la meva edat, doncs, és amb la meva parella, amb qui passo més temps lliure. És, doncs, això, doncs, que poc que tenim, perquè després el dia a dia és intens i al cap de setmana, doncs també s'han de fer moltes coses, que si la compra, que si rentar la roba, netejar la casa, etc. I després, doncs, jo tinc, abans comentava amb els teus companys, les aficions al futbol, a ell ja no li agrada tant, i amb ell, doncs, anem a passejar, anem a prendre alguna cosa i ho mirem alguna pel·lícula de tant en tant, també.
3: Qual és el teu equip preferit?
1: El meu equip preferit de futbol?
3: Sí.
1: Mira, dels de primera divisió és l'Atlètic de Bilbao, i dels així de divisions més baixes, el Canvi d'Alet.
4: Hola, Xavier, sóc la Zoe.
1: Good morning.
4: Qui és el teu record preferit en la teva família i els teus amics i amigues?
1: Un record amb la família. Deixa'm pensar. Mira, en tinc dos. Explicaré un, que va ser una excursió que vaig fer quan va néixer el meu nebot, que ara tindrà 15 anys, o que els acaba de fer. I vam anar tota la família al Delta de l'Ebre. Vam fer una excursió cap allà, vam dinar, vam passejar. I recordo perquè era el meu nebot, era molt petit. I amb els amics, m'has dit?
4: Sí.
1: Un record? A veure, deixa'm pensar. Doncs recordo també un Sant Joan que vam anar a Palamós. I vam també de fa més de 20 anys. Vam passar un cap de setmana que coincidia amb Sant Joan i el vam passar a Palamós i vam estar a la platja i ens ho vam passar molt bé.
5: Hola, Xavier, jo em dic Mia. I com has fet els teus amics a l'escola, al parc, al teu veïnat?
1: Ho estava explicant abans amb l'Efren. Un es va fent gran i va coincidint amb gent, doncs, primer a l'escola, després a l'institut, després, doncs, als llocs on va, o ja sigui en el lleure, o sigui a les feines, i va entrant gent a la teva vida. I alguns, encara que et portis molt bé amb ells, després van sortint perquè anem canviant de feina, anem canviant d'entorn, i perds el contacte. Però si les relacions han estat intenses i heu compartit molt, després quan et tornes a trobar, doncs de seguida torna a haver-hi aquesta química, no? I això, doncs jo bàsicament amb els amics de veritat són els de l'institut i després alguns doncs, també del barri o de les feines que he anat tenint.
5: Tens algun amic d'Anglaterra o amb qui parlis anglès?
1: Ara mateix no, però fa uns anys tenia un amic que no era d'Anglaterra, era de Belfast, d'Irlanda del Nord. I amb ell vaig continuar una època que doncs, quedàvem molt amb ell. Però parlava castellà, ell, eh? Parlaven, entre nosaltres parlàvem en castellà. Però era, sí, sí, m'explicava moltes anècdotes del seu país, era molt divertit, aquest amic, el grec, es deia.
5: Bueno, ja hem acabat amb totes les preguntes. Seguim amb el següent grup.

0: Hola. Hola, Xavi, sóc la Valentina i et volem dir unes preguntes. Per tu, què és el més important de la teva vida?
1: El més important de la meva vida? Diríem que la salut.
2: La teva família.
1: La família.
0: Sí, per mi és la meva família.
2: I... els meus amics.
3: Sí, la meva també.
1: I jo diria aquestes dues, la salut i la família, sí.
2: Molt bé.
3: Sí. Jo opino sí, el mateix.
2: No? Sí.
1: Sí. Tinc una anècdota amb això, eh?
2: A veure.
1: Me'n recordo fa molts anys, com a professor d'anglès fèiem la unitat dels festivals.
2: Sí.
1: Sí, Halloween, Christmas, etc. I la unitat que em tocava aquella setmana era el Valentine's Day, el Sant Valentí. I me'n recordo que començava la classe d'aquesta manera. Nois, què és el més important a la vostra vida? I anàvem dient, per tu els diners, per tu els amics, per tu les creences.
2: Vale.
1: I al final deien, doncs, evidentment també, doncs dir les persones que estimem de tant en tant, dir-los, sí, doncs també és important. I llavors fèiem la nostra feina de...
2: dir que s'estimeu.
1: De Valentine's Day. Sí.
2: Vale. Vinga. Hola, sóc la Tanit. I a veure, quina cançó es representa o t'anima quan estàs trist?
1: Una cançó, doncs... vale. No sabria dir-te ara mateix. Jo amb la música... mira, m'agrada escoltar, sentir, però no sóc d'aquestes persones que estan sempre, a la meva època, comprant discos o molt fan d'un grup. No em molesta la música, crec que és un art que és molt bonic, però no tinc una cançó així favorita o que em representi en moments.
2: I no t'agrada algun grup de música o algun cantant que t'agradi molt?
3: Sí, no?
1: Sí, sí que em poden agradar molts, però no, és, no, no tinc allò un preferit o allò que dius, no, que ve tal cantant a Catalunya, a Barcelona o a Esplugues i aniré al concert.
2: No escoltes música molt
1: sovint? Sí que escolto, però no sóc tampoc tan fanàtic. Sí. L'últim, mira, me'n recordo, l'últim concert que vaig anar, sí, va ser el dels, sí, Tiets.
2: Vale. Jo també vaig anar.
1: Que sonava,
3: sí, jo també.
1: A la festa major d'Esplugues de, sí, 2024, crec.
2: Sí, crec que sí, vam anar a la Maria, la Nàlia, sí, totes aquestes.
1: Que feien allà en aquells jardins a prop de Sant Joan de Déu.
2: Sí.
1: Amb els molins.
3: Sí. Sí.
2: Molt guai.
3: Sí.
4: Hola, em dic Naya, i què li diries a algú quan està passant per un moment difícil?
1: Què li diria a algú en un moment difícil? Doncs depèn del moment, no? I depèn de la, sí, confiança que hi tingui. Si és algú molt pròxim, doncs acompanyar-lo i veure quines són les possibles solucions.
0: Sí. Alguna, sí, cosa bonica.
2: Sí, algun...
1: també potser veure què és el que necessita.
2: Una frase.
1: Perquè potser si necessita, com dius tu, doncs, acompanyament, o si necessita, doncs, més doncs ajuda d'algun tipus o acompanyament, no ho sé. Seria escoltar-la i veure què és el que està al meu abast per ajudar-la.
2: Molt bé.
5: Hola, sóc la Cataleya. Quin és el teu lema?
1: El meu lema, en anglès es diu el moto.
5: Moto.
1: Doncs tampoc en tinc un que em digui que el tingui així molt diguem a la tauleta de nit, però jo diria que ja n'hi ha un que em recorda una pel·lícula dels anys 90 que és de Do the Right Thing, i dius, haz lo que debes, fes el que toca. Sí, crec que és un que potser que crec que està bé, una pel·lícula de Spike Lee. Do the Right Thing, fes el que toca.
0: Ah, vale.
3: Sí.
6: Hola, sóc el Maer. Quin ha sigut el teu any preferit de la teva vida?
1: El meu any preferit? Doncs no, sí, tinc una llista... jo no vaig fent una llista a la llibreta d'anys favorits, sí, i tampoc soc d'aquests que fa molts propòsits per any nou, doncs no, en aquest sentit no soc d'aquestes persones, però no ho sé. No ho sé, anys bons.
2: Sí. Per alguna cosa que t'ha passat o alguna anècdota?
1: Doncs... per exemple, professionalment, doncs, quan vaig acabar la carrera, doncs va ser per mi va ser una fita important, perquè vaig dir, ostres, ja he acabat la carrera, ara puc ser mestre, va ser important això.
2: Sí.
1: Quan vaig començar a treballar també va ser important de mestre. I després amb els temes familiars, doncs, quan han nascut els meus nebots, o quan ha, o quan he viscut en parella al principi, no ho sé. Penso que són les noves importants.
4: Sí.
6: Moltes gràcies, Xavier, per tot.
1: Doncs a vosaltres per convidar-me aquí a Esplugues FM.
2: Gràcies.

0: Hola, Xavi.
1: Good morning.
0: Som el cinquè grup, l'últim grup, dels Reis i Reines del Mambo. Tenim unes quantes preguntes que fer-te, així que endavant. Quin va ser el moment més vergonyós de la teva vida?
1: El moment més vergonyós de la meva vida? Ostres, doncs... No sabria dir-te, ara mateix m'has agafat... Sí que recordo, mira, vosaltres feu quart, oi?
0: Sí.
1: Doncs jo recordo quan feia quart un dia que li vaig demanar a la professora doncs, d'anar al lavabo i no hi havia paper. Llavors em van venir a buscar perquè no estava tornada a la classe i me'n recordo que un company em va dir Xavi, estàs bé? I dic, sí, és que no tinc paper. I llavors em va passar per dalt del lavabo el paper i vaig poder solucionar el problema.
2: A mi també me passo.
1: I recordava doncs, aquesta anècdota ara mateix, no? I dic, mira, coses que passen a les escoles a vegades.
3: A mi m'ha passat moltes vegades.
0: Escola Prat de la Riba o...?
1: No, era una escola a Barcelona quan era petit.
2: Quin va ser el moment més divertit de la teva vida?
1: El moment més divertit? Què vols dir, divertit?
2: Que...
3: El que millor te'l vas passar.
1: Doncs, jo, mira, me'n recordo una època que els he comentat als grups d'abans, que m'agradava jugar a futbol i vaig aconseguir doncs, muntar un grup de companys i d'amics i anàvem els divendres al vespre a fer partits de futbol sala amb amics de l'institut i ostres, com que no, ja no estudiàvem junts perquè ens havíem separat, cadascú feia els seus estudis o la seva feina i ens trobàvem els divendres per fer un partit i després preníem un entrepà i alguna beguda i me'n recordo doncs, aquella època doncs, doncs molt divertida. Arribava el divendres i anàvem a jugar a futbol i després a aprendre d'entrepà i ho recordo doncs molt bé aquella època, molt divertida.
2: Quina és la paraula que més et costa en anglès i tens alguna anècdota relacionada amb l'anglès?
1: Mira, una paraula que sempre m'ha costat és beautiful, que abans d'escriure ho he de començar a mirar lletra per lletra perquè és una mica complicada. Beautiful, què vol dir? Ja sabeu què vol dir, no?
2: Sí, bonic. Bonic.
1: Doncs beautiful és una paraula que em costa l'espelling, m'he d'aturar i amb calma, vinga, lletra per lletra, B-E-A-U-T-I-F-U-L. I llavors em surt beautiful. I una anècdota amb l'anglès, sí, tinc una anècdota molt, molt graciosa. Això farà com uns 15 anys. Estava a l'època de vacances, a l'estiu, i anava caminant per Barcelona, per la Diagonal, carrer Balmes, més o menys, no sé si ho coneixeu.
4: No.
2: Sí, em sona.
1: L'Avinguda Diagonal, us sona, de Barcelona?
2: Sí, a mi em sona.
1: Doncs anava per l'Avinguda Diagonal i vaig veure una famosa casa de roba, que es diu Zara, i posava Zara Home. I dic, mira, em falten uns mitjons, m'aniré a comprar uns mitjons aquí que diu Zara Home. I quan vaig entrar només veia tovalloles i estovalles i draps, i és que era Zara Home, era en anglès, i vaig pensar, ostres, dic, no era home, era home, que vol dir llar. I llavors no venien samarretes ni pantalons ni mitjons, sinó que venien roba de la llar, llençols, tovallons i draps. I em vaig quedar, doncs mira, les anècdotes que tinc amb la llengua, quina casualitat, no?
3: Clar, perquè home i home té les mateixes.
1: S'escriu igual, però clar, a Catalunya tot el món és home de la llar, però a Catalunya home, doncs pensava que sí, que en trobaria els mitjons.
0: Zara és una marca inglesa, no?
1: No, jo crec que Zara és una marca espanyola.
3: Sí.
1: Crec.
3: Al meu pare li va passar el mateix. Anava a comprar alguna cosa i després no veia res. Li va preguntar a la dependenta i va dir que no, que aquí no hi havia això.
1: Doncs mira, no sóc l'únic, mai són aquí. Com a mínim és un consol.
2: El meu primo, o sí, és molt fanàtic del Barça.
1: Sí.
2: I quería una samarreta i va anar cap a la tenda del Barça. Però va encontrar
4: samarreta del Real Madrid, d'Espanya, i se va equivocar, i ahí ponia totes les samarretes menys les del Barça, i el meu cosí se va quedar, perquè a mi.
1: Sí, sí, de vegades són coses que poden passar.
5: Quin va ser el dia que millor ens van portar a classe i el que pitjor?
1: Ah, no ho sé, ara mateix. No, jo, com deia abans els companys, vaig fent rànquings del dia de millor, el dia pitjor. Jo crec que són moments. Doncs a vegades jo crec que quan tot funciona bé i la classe, diguem, me l'he preparat bé i el que volia que aprenguéssiu veig que tothom ho aprèn, és quan estic satisfet. I quan és al revés, doncs és potser bons perquè no he tingut en compte algun aspecte i penso, vull dir que les classes quan a l'escola s'ha d'aprendre i respectar-nos tots, i quan falla alguna cosa, l'aprenentatge o el respecte, és quan no funciona bé. Però quan funciona bé és quan estem, ens respectem i aprenem.
5: Quin és el millor i el pitjor somni que has tingut?
1: Somnis? Mira, a mi em passa que quan em desperto m'oblido dels somnis, però suposo que aquells de alguna vegada que potser no em trobo bé de salut i tinc aquests com uns somnis repetitius i em fa dormir malament.
5: Jo també.
1: Són el que, sobretot però quan no estic bé de salut, que jo crec que és una cosa que passa, no? Llavors és com uns bucles amb els somnis, però no sabria explicar-te l'argument o el contingut. Són com sensacions de que no dormo bé i són en aquests moments, però normalment em ve acompanyat, doncs, això de mala salut.
2: Saps a mi el que em va passar un dia? Que estava somniant i jo somniava que em despertava i després pensava que era un somni, i llavors em vaig adormir. Era repetitiu, no podia despertar. Parecia que podia despertar, però no podia despertar.
1: Sí que em va passar una vegada, és una altra anècdota, si voleu, que és que un dia, doncs, en una altra escola fa molts anys, que treballava, i vaig arribar a casa, i a vegades un està cansat, era com la tardor, l'hivern, que es fa fosc abans, i aleshores, doncs, em vaig posar a berenar un entrepà, i vaig posar una mica la tele, i em vaig quedar adormit. I llavors em vaig despertar i vaig veure que eren com les 8:15, 8:20, i em vaig despertar pensant que era el dia següent. I vaig anar tot atabalat a rentar-me la cara. Ui, que arribo tard, a rentar-me la cara. I vaig estar uns segons fins que em vaig adonar, però sí, que és el vespre, no és el matí. I llavors vaig anar més amb calma, però el primer moment va ser veure l'hora i pensar que arribava tard a la feina. Però després ja, però em vaig arribar fins i tot a rentar la cara. Després ja vaig deixar-ho i vaig dir, ostres, aquí, del cansat que estava, no? I això que passa a l'hivern, que es fa fosc tan aviat, com que era fosc, pensava que arribava tard.
4: Gràcies, Xavier, per haver vingut. Gràcies, Esplugues, a FM, per aquesta oportunitat.
1: Gràcies a vosaltres, també.
0: Gràcies a Comsoc per acompanyar-nos a fer aquesta feina. Gràcies als i les ullens per escoltar-nos i riure amb nosaltres. Gràcies a l'Elisabet per acompanyar-nos també en el viatge.
1: Bye, bye. Bye.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugas FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
7: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
8: Perquè quan parles, fas màgia.
9: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
10: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari, i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
11: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora, que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art. Crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també. Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
10: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reunir-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes. És així?
11: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui la fe... per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
10: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi ha unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
11: Sí. Bé, nosaltres Facebook... tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, on de, enviem informació.
12: Clar, és grups de WhatsApp.
11: És el cercle, grup de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
12: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem... Isabel. Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse Cruce, la Egui. clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, que m'interessa saber què feu, pues l'afegim al grup i rep tota la informació que
11: fem. Hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, eh? Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes, que són les que han tirat això endavant.
10: Les deesses del món.
11: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
12: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
11: Val més, bueno, ara però sí. Bueno, l'any passat no estava encara, em sembla.
12: Sí, no, sí que sí, estava. El que passa que com està estudiant Història de l'Art, pues, ja està pues, ahí aficionat.
11: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després hi ha el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres no hi volem entrar.
10: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
12: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
10: Correcte.
11: De fet, l'agenda a l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
10: que funciona és el boca a orella, oi? El boca a orella,
11: bueno, clar,
10: de la gent que coneixes i dels teus contactes.
12: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la masterclass va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, que era de protecció protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps? O sigui, has treballat tant perquè surti bé. I és una llàstima.
11: Per això pensa que en la societat que anem endavant la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, eh? A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no. Vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses. Ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan. Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes. Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no.
10: Correcte.
11: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé, que raro que estigui aquest senyor aquí, i en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
12: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, al millor n'hi ha un que diu, sí, ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
11: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació. Jo dic creació perquè
12: sí,
11: en crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, ho agafa un artista i

0: per l'endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
1: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest endoll?
0: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, pues, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara pues, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
1: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
0: Sí, sí, sí, de fet, aviam, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
1: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
0: Sí, sí, sí, és així, o sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues, costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
1: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
0: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí pues, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part pues, l'únic requeriment que
1: demaneu
0: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, eh? I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
1: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment, bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que potser diu mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
0: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
1: acaba sent professional
0: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
1: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
0: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc però ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, pues, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
1: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
0: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'Endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps

0: els deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
1: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre et pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades, aquest enfrontar-se a un públic que potser et ve a escoltar per fer una ponència, no sempre és fàcil.
0: No, de fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha, i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
1: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera, o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
0: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per el que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per el que he vist i per l'experiència, és en un minut que estàs a l'escenari, això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió, ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
1: L'energia que et pot transmetre als companys.
0: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
1: ajuda els altres.
0: I això els acompanya, no? I això és d'agrair, no?
1: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
0: Bueno, jo, val a dir que porto molts anys amb el món, que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida, no? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
1: Quan, de grups,
0: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o no volen tenir tanta feina, pues bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'endoll i ja porto, pues, forces anys.
1: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
0: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. Uh-huh. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? Clar. I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O
1: sigui, però gent, que li agrada el món del
0: però
1: teatre.
0: Que li agrada el món del teatre.
1: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
0: sí,
1: que hi ha,
0: sí,
1: molta...
0: Hi ha molts, molts.
1: Moltes tecles a tocar.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
0: Sí.
1: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
0: Sí.
1: I que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
0: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
1: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són les dues del migdia. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folky Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola.
1: Bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era, ell sí que pot dir que hi era, jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir: què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem, sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99... decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, dos que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat, i a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar i tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir: ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cas, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent, llavors t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any. i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de Pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vingut, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de Pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100% perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues, del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar, en total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla?
3: Sí, sí. És fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí, eh?
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena o norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no? com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Bueno, dic Gemma, ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val, sí, petita, clar, però... i el seu pare estava a la coral, per tant, però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Sisco ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi ha petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, saps? Tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem adaptat tots els anys, i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, teníem el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, i aleshores aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs, totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenia allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs, sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets.
1: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir ens podem fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es va engranant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Te cometes.
3: Sí, sí, no sé, si ara... No, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats, que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
3: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que... també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre, acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta, sí. molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
3: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final, i segur que ens tornarem a retrobar perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
3: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer, per
1: a vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ve en representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també el Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir 2 puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cas va ser el Toni i va ser la Maribel, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir-ho d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la Festa Major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Ho sabem.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, I sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit que on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: a Esplugues. Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebren és la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar superbé.
0: Ho recordo perquè, clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, vull dir, pel sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: I
0: poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser supermonial.
1: Però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, bueno, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona
1: molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, vaia ja.
1: Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites.
1: Sí.
0: D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Ball de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Ball de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del Ball de Bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Vull dir, perquè demanaven allà que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del Ball de Bastons. De fet, el Ball de Bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, bueno, és molt, molt, molt, d'una manera que es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, uh-huh, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant, sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes, almenys. Sí.
0: Intrínsecament.
1: Sí.
0: I a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla Bastoners, tot i que es diu colla Bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista per profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i de
2: sí,
1: més.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I de sort, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el ball de bastons sense música no seria com a tal. Vull dir, uh-huh, que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament, que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues, per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val, i després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres i per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: mestre,
1: de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, uh-huh, que no ens oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també, uh-huh, forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, uh-huh, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època, perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut, sí, i va ser, bueno, tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues, i, sí, quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint,
1: va ser
0: impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va bloquear, de fet tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, bueno, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata, mm, per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015,
1: uh-huh,
0: però finalment no vau ser finalistes.
1: No vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari, a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla Bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. L'Avens, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avens Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avens Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
4: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
4: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
4: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig, no. Aprendre la lletra...
4: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no

0: a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat i volem recordar que aquesta activitat de FemCan es fa aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
0: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10 per poder després anar a sopar i sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants. I sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de FemCan amb aquesta clau feminista, femenina.
0: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
0: I tant,
1: prova,
0: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
0: I queda't.
1: Doncs, FemCan. Gràcies.
0: Gràcies, Carla. A vosaltres.
2: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Veïna del barri del Centre.
2: Sí.
1: I quan vas venir, vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
2: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona, i després al cap d'un temps ja vam agafar el pis on estem ara. Bueno, on estic ara.
1: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
2: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
1: possible
2: que
1: sí?
2: A Cuiblanc. Vull dir, tant el meu marit com jo vam néixer a Cuiblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Cuiblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
1: Curiós, eh?
2: Sí, ara és al revés.
1: Exacte.
2: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar. Ens vam sentir ben acollits pel barri. Sempre ha sigut el barri Centre. I un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
1: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa. I no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet. Però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
2: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga. I el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
1: I així comenceu.
2: I així vam començar.
1: El gimnàs Esplugues.
2: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir: què et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
1: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
2: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir, busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
3: Saber controlar aquestes emocions.
2: Controlar l'emoció. Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò, niña, tu vale mucho. Vale? I em va dir, nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
3: Dona el pas, creu en tu mateixa.
2: Exacte.
3: I empodera't.
2: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
3: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
2: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
3: Sempre en positiu.
2: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de que diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Pues és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
3: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
2: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
3: Al llarg d'aquests anys, fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carmofeu a l'Associació de Dones.
2: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
3: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al
2: carrer Bruc 40.
3: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
2: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo hi he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
3: Timidesa i també manca d'autoestima.
2: Sí, sí. Llavors, així per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe, us preparo un petit guió i farem una representació per totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar, perquè bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
3: T'ajudava en tot?
2: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, a ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir el taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
3: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
2: Exacte, que n'hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller, ja procuràvem que n'hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
3: I obres que fossin per dones, tampoc.
2: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertia el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les vam fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també i la volem fer aquí. Saps? Perquè també, durant la pandèmia, hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
3: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
2: Exacte.
3: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
2: Sempre.
3: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
2: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més. Llavors, agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell et surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc 7, va, ja són 7, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
3: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
2: Total, total.
3: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat, sí, sí, sí, de no fallar els dijous.
2: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen, és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operació Triunfo, allò de competir. Nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del llop,
3: sí,
2: de l'Àngel Llàcer,
3: sí,
2: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir, mireu-lo, mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
3: En els personatges que s'han anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
2: Molt, molt.
3: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
2: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients, i cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo... Amb una amiga li va passar això. I deies, vale, vale, amb una amiga, d'acord, d'acord.
3: Amb una amiga la conec molt, eh?
2: Exacte, fem-ho, ho adaptem. I llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
3: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
2: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar, ai, què passarà, ai, què passarà. I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar, i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
3: Fent exercicis i musculant el cervell.
2: Exacte.
3: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
2: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
3: Sí, sí,
2: només
3: sí.
2: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres... Jo segueixo sent positiva.
3: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara el mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol. Clar. Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys, doncs que també hi havia moltes rates. En canvi, ara és un mirador preciós que podem asseure doncs, i contemplar...
2: És una gran millora.
3: Molt,
2: eh? Sí. Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa, jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Màrtir, des de casa, fins podies apreciar quan hi havia aquell tinglado d'Espluga City, que des de casa es podia inclús veure, i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot. Hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però en aquests pisos n'hi ha molta gent que viu.
3: Sí, clar. Sí, sí, sí.
2: Són llars que s'han creat.
3: Vides que tenim noves, que ens donen... Doncs...
2: Gent que ha vingut a Esplugues i... Fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
3: M'han posat una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
2: No. Aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls, a vegades, no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit... i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll? Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti. Està bé. Aquestes petites coses, Isabel?
3: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
2: Clar.
3: I no ho mirem en negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
2: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
3: Doncs, com que
2: no sé quan, però el tindrem.
3: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo, en el futur auditori, li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
2: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem. No sé quan.
3: Visualitzem-lo.
2: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
3: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
2: Digues.
3: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
2: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
3: Què dius ara?
2: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu. Els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
3: I és molt sana.
2: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme. Pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen, Mari Carme, el teu pit arrebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el arrebossava d'una manera que el pa... la farina de pa,
3: sí.
2: I barrejava nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
3: Sí, amb la galeta picada picava nous,
2: exacte.
3: Ho provarem.
2: Llavors ho rebossava, i escolta, el meu marit ho deia moltes vegades, fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
3: Has parlat de la muntanya, t'ha agradat sempre l'excursionisme?
2: Sí. Sí, tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. Els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya, excursions, muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
3: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
2: Era la tresorera del grupet.
3: Veieu? Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
2: Sí, així mateix.
3: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
2: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar, i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien, nena, com és?
3: He trigat una hora.
2: Si només has dit que anaves a buscar el palo millor. I dic, sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar. M'agrada.
3: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent i tothom saludant-te. Carme, com estàs?
2: I a vegades, si la distància és per fer-la en 10 minuts, conto sortir amb més temps, perquè no m'agrada plantar a les persones, perquè quan et saluden amb la mirada de satisfacció, de que els hi agrada saludar-te. I llavors, això em satisfà també, em sento a gust.
3: Sí, perquè tu transmets tranquil·litat, tens un somriure, aquests ulls que tens sempre de benvinguda, perquè ja només amb els teus ulls, però sempre has parlat molt amb els ulls.
2: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia, quins ulls que tens, mama, només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust també.
3: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
2: sí,
3: que ja no està amb nosaltres, malauradament la Covid se la va emportar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que més, què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada? Però tot això ja ho hem aclarit, ho hem
2: anat dient.
3: Ho hem anat dient.
2: Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir, sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla.
3: Moltes.
2: I no tot arreu n'hi ha,
3: Tenim un teixit associatiu
2: molt, molt gran.
3: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
2: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se en la vida social.
3: Exacte. A Esplugues jo crec que som molt afortunats, perquè, clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat. No som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
2: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
3: Exacte. Oi? Estem entremig.
2: Sí.
3: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, perquè no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem massa a prop de Barcelona, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
2: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
3: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
2: Sí,
3: perquè
2: exacte.
3: Tots tenim la nostra vida, portem la nostra motxilla i desenvolupem la nostra vida.
2: I també va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
3: I amb el Pere també.
2: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Que el Pere era una persona encantadora amb tot.
3: On
2: s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dóna salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes inquietuds. I després, la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també, després amb la coral de l'Escola de Música, i tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera,
3: sí,
2: que em sembla que tothom el coneixem,
3: sí,
2: també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta en el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
3: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després la Carme,
2: sí, sí.
3: I també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
2: Que ara el troben a faltar molt, eh? Perquè ell era un divulgador.
3: Sí.
2: Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
3: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
2: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica a la música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Durant.
3: Sí.
2: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
3: A mi passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
2: Aquí està.
3: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
2: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà,
3: sí,
2: amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Cília Pérez Cruz i té aquesta peça que és Vestida de nit,
3: preciosa,
2: amb lletra de la mare i música del seu pare,
3: sí,
2: que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia. N'hi ha moltes,
3: sí,
2: però bueno, més o menys...
3: L'univers musical és molt
2: per
3: gran.
2: Això.
3: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem estendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
2: Sí, clar.
3: I has de ser molt bona gestora del temps.
2: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'm poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
3: I concentrada.
2: I concentrada en allò. Vull dir, si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
3: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
2: No.
3: Tu necessites temps, no. El teu espai, tranquil·litat.
2: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats, i normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què
3: sí,
2: farem?
3: Perquè en les errades
2: s'aprèn.
3: Exacte,
2: sí.
3: És com tirem endavant i aprenem.
2: Sí, sí, sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem ens hi entreguem al 100%.
3: És important ja la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest sí. grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i veu començar de zero.
2: Sí, vam començar amb tres tallers, tres professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
3: Carme, ja hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
2: No, mira, jo sóc molt, molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida, i dono les gràcies a l'Avens. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vidu al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
3: A tu, Carme. A més, des de l'Avens es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'Avens està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'Avens també endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
2: I tant.
3: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
2: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
3: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'Avens, perquè tu no et perds ni una activitat de l'Avens, ja sigui un concert, una obra de teatre.
2: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
3: Així és. Gràcies.
2: Anna, tu.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, dels seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Vàries generacions juntes compartint.
1: Clar, jo a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol, i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, em vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que hi veus un cop, i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda.

0: que viu el futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en, en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia pel 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
1: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
0: Història de la penya,
1: imatges, imagino.
0: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
1: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en Aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
0: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
1: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part. A veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
0: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
1: Fer amics.
0: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... Quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre. I,
1: bueno, és millor en companyia.
0: Sí.
1: I una curiositat, feu travesses o no?
0: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí. Ja no conec molt poca gent que faci...
1: Juguen per internet i aquestes coses, no?
0: Aquestes coses jo crec que fa... A mi no m'agrada, però crec que...
1: Però fer una travessa així en comú...
0: No.
1: Seria complicat, potser, no? De poder triar...
0: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, pren el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
1: Moviment.
0: Sí.
1: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
0: Gràcies a vosaltres i fins aviat.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
6: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista?
7: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
1: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Si us dic paisatge, agricultura, història, de què penseu que parlarem avui?

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida a Esplugues quan tu vas néixer, doncs, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla, sí, que en aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes.
0: Sí.
1: Però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,
1: i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent, no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que l'has campanat.
1: Sí, vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florensa Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies i vivíem allà. Llavors jo en aquella època de petit no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors quan tenia 33 anys vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa. Vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'una Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, i un altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer, El primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3. Els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida d'A4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts amb aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i i trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors, és una agricultura de secà, no hi ha riu. Per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous. I llavors, bé, bàsicament, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a principis del segle XX quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins a la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa amb una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues, el 1950 ja ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires
1: anys. No fa gaires anys, és a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i teníem una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podien bé vendre'l o l'altre consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí,
0: però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. es venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Perquè, no,
0: això em passa pel cap a mi, no és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, serà un debat.
1: I llavors, bé, vull dir... les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
0: sí, que són més humides.
1: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
0: sí.
1: Tot
0: allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera, no passa.
1: I avui en dia encara, és el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On està la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Viladir i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall. I els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
1: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però segurament que són anteriors, eh?
0: Val.
1: La de Can Vidal i Ribes és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua, allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora? Entre el 1820 i el 1840, que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment el 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
0: Aigües
1: de Barcelona.
0: Per això, no fa tants anys, jo de petita, anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua a Sant Just.
1: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona. I per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua. del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
0: Sí.
1: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
0: I dona pas a un altre tipus d'economia.
1: Exactament.
0: A la nostra ciutat.
1: Exactament.
0: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? Però n'hi ha moltes, moltes que no les conec absolutament per res.
1: No, perquè no existeixen ja.
0: Ja no existeixen. Han estat enderrocades o...
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
1: Sí.
0: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
1: sí,
0: hi ha allà.
1: Sí, sí.
0: Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. Cases de pagès, no?
1: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple, sí. I després les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers, sí. Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
0: Can Ramoneda també és una de les grans.
1: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
0: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església,
1: és a dir,
0: perquè la gent que ens escolta
1: a la Sagrera, sí. al voltant de l'església hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis, i és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges, el convent de Montsió, Campi, que és potser una, és més petita,
0: sí.
1: I després baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Canteio, però això és el cantó de la Sagrera. I després fora d'aquesta zona, el que tenim la principal casa més gran i més espectacular és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem. Uh-huh. I després hi ha cases del segle, construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres,
0: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
1: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes. Can Esteve, Cal Esteve, que també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
0: sí.
1: És a dir, el que hi ha és, hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les enderroqui, l'aigua, els agents, els
0: sí,
1: agents,
0: l'erosió, els agents naturals,
1: els agents naturals ja fan la seva feina.
0: Exacte.
1: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
0: sí.
1: I llavors aquesta gent amb el seu carro i se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la Via Augusta Romana, i la Via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
0: no,
1: perquè el riu se l'emportaria.
0: Uh-huh.
1: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres, potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
0: Els romans eren molt savis.
1: Van fer créixer Europa, i llavors,
0: sí.
1: Bueno.
0: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
1: sí,
0: per l'inici del teu llibre.
1: Sí.
0: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
1: Sí.
0: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
1: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el mosover de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès, i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguem pagès. La Neit Hernández, també de Cal Carboner, dels Camp Preciós. La Roser Llorenç, com a carreters, com eren els que eren carreters. I el Puig, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases. Ells coneixien en tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
0: Clar.
1: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
0: Sí. O algunes recent mortes, sí. Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
1: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
0: Uns quants, oi?
1: Uns quants.
0: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
1: No, perquè tot això està escrit.
0: Ja està recollit.
1: Aquí. Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
0: Clar.
1: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí. Contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
0: Clar.
1: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
0: Doncs, Josep, moltes gràcies
1: a tu,
0: per haver estat amb nosaltres.
1: Sí.
0: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florensa, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
1: Moltes gràcies, Isabel.
0: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom,
1: gràcies,
0: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més. Així que, atents. Bon dia, Marçal.
3: Bon dia.
2: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
3: Això mateix.
2: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
3: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
2: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica. I, per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
3: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum, en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social. Es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
2: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
3: 100%, sí, sí.
2: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara et plantejaré un fet. Jo a la meva escala ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt a la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
3: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
2: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
3: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire. No? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi. Vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
2: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
3: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
2: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
3: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
2: més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació, també toqueu aquesta vessant?
3: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió. No? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments, tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
2: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora, depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
3: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no?, tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre, això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant?

0: És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal.
1: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
0: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
1: Bona pregunta. Precisament, crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no? Que representa el canvi de model, no? De passar d'un model centralitzat d'energia, no? En el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny de la nostra casa, no? Del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlant d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendir cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot en base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
0: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de keleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
1: Gràcies, Isabel.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 5 de la tarda.
1: A continuació, Esplugues FM us oferim l'enregistrament del concert L'Avenç Canta del passat 6 de juny. Enguany, L'Avenç commemora els 120 anys de vida i implicació cultural, i aquest concert esdevé un punt de trobada entre generacions, estils i sensibilitats diverses, totes unides per la passió per la música i el cant. Un concert que és una invitació a descobrir i compartir la música feta a casa i reconèixer el talent local. L'Avenç Canta és la celebració col·lectiva per emocionar-se i sentir la força de cantar plegats en un ambient proper i acollidor.
2: Molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a l'Avenç Centre Cultural. Avui ens reunim per compartir una nit i una tarda molt especial. L'Avenç Canta, un concert que posa veu a totes les formacions corals que actualment donen vida i fan vida en aquesta casa. Una trobada musical que celebra la força del cant col·lectiu, del paper imprescindible que tenen les corals dins de la vida cultural i social. Aquest concert s'emmarca dintre de la commemoració del 120è aniversari de l'Avenç Centre Cultural, una entitat que al llarg d'aquest segle ha estat un espai de cultura, convivència, participació i que d'alguna manera ens celebra, ens ajuda i ens convida a aquesta festivitat. La millor manera de fer-ho i de celebrar-ho és el concert que avui estem compartint. Un concert en el que farem sonar totes aquestes veus de diferents generacions, estils, sensibilitats, unides per una mateixa passió, que és la música. Avui tenim a 4 formacions corals, les diré per ordre d'actuació. La primera serà Estel de Mar, de nova creació, ja us aniré explicant cadascuna d'aquestes formacions. Després cantarà Cor de Cors, Fem Cant i la societat coral La Coloma. També volem donar les gràcies a les persones que des d'Esplugues FM ens estaràs seguint en aquests moments i també les persones que posteriorment puguin seguir aquest concert. I ara sí, ara us vull convidar a que apaguem el soroll del dia a dia que tenim a fora, el soroll que tenim a fora d'aquesta sala. Deixem a fora tot allò que ens fa neguit i ens destorba. Tanquem les portes i les finestres de la sala de manera virtual, en el nostre imaginari, tot i que ja estan tancades. El que sí farem és obrir les nostres orelles, obrir el nostre cor, els nostres sentits, i deixarem que aquestes veus que avui ens acompanyen ens parlin i ens arribin fins al nostre cor. Així que disfrutem aquest concert perquè comença L'Avenç Canta. Començarem amb Estel de Mar, és una formació d'havaneres que assaja a l'Avenç cada dimarts al matí i que avui ens cantaran diverses peces. La balada d'en Lucas, de Josep Lluís Ortega i Monasterio, és una havanera que ens explica la història d'en Lucas, un pescador de Palamós que es va enamorar perdudament d'una noruega, i això ho sabem, els de la Costa Brava, molts mariners de la Costa Brava es van enamorar de dones que venien del nord. Però em va tornar totalment desil·lusionat i totalment abatut, i es va adonar que ho havia perdut tot. Amb aquesta manera es va popularitzar a Menorca, i a l'any 62 es va presentar al Festival de la Cançó del Mediterrani, però resulta que va ser desestimada perquè era en català. Això ens sona, 62, estem al 2026, encara ens sona això del despreci a la llengua catalana. Ens interpretaran La Barca Xica, és una havanera que és un himne a la nostàlgia, va ser estrenada l'any 97 a Portbou, i parla de la vida marinera i de la senzillesa. Vestida de nit, popularitzada per Sílvia Pérez Cruz. La van composar el seu pare, en Càstor Pérez, i la seva mare, Glòria Cruz, l'any 88. Ens parla d'una oda a la calma, a la nit del mar, a imatges poètiques que barregen la natura i els sentiments més profunds. I quan l'escoltem, ens hem de deixar emportar per aquests sentiments i hem de somiar totes plegades. Canó de Palamós, també de l'autor de la primera habanera que escoltarem, és una peça d'un cant a la pau, un cant a la justícia i al genocidi. Amb aquesta cançó trobem que és totalment necessària en els temps que estem vivint, amb aquestes guerres que estan provocades per gent que està molt boja i que també hem de dir que som incapaços de poder aturar. Estaria molt bé que tots els canons fossin com aquesta manera. Així que amb tots nosaltres un fort aplaudiment per Estel de Mar.

Yeah.

0: Estel de Mar.
1: Estel de Mar està composat, com heu vist, per 7 cantaires. Estan dirigits per en Xavier Ardèvol i també els acompanya a la guitarra. Ells formen part de la cultura musical de la nostra població perquè ells venen d'altres grups d'aquí d'Esplugues, tenen la seva història com a coral individualment. El que sí podem dir és que Estel de Mar és l'entitat més jove que avui participa amb nosaltres. El 2024 es van constituir com un grup i es van acollir a dintre de l'Avent Centre Cultural com una de les seccions. No han passat ni 2 anys i ells han cregut que són majors d'edat i ara ja són una entitat pròpia amb el seu propi NIF, com solen fer les entitats. Segueixen venint aquí a l'Avent, segueixen assajant, però ja han considerat que han fet aquest pas i són totalment independents com a entitat. Són una entitat pròpia i qualsevol altra entitat que vulgui que vagi a participar o a fer una actuació, doncs estaran molt contents. També us volia dir que ells tenen una vessant social, perquè van a residències de la gent gran per acompanyar-los, per fer-los passar una bona estona i perquè aquesta gent gran doncs, no se senti tan sola, que això la veritat és que fa molta, molta falta. Estel de Mar és un grup jove, de jove creació, com us he dit, però que ells són molt veterans i ens transmeten aquesta tradició de les habaneres i també de la música de taverna. I ara hauríem de donar pas a una nova actuació que serà Cor de Cors. Ens cantaran diverses peces. Si em permeteu, m'estalviaré de dir els noms dels compositors en anglès, perquè l'anglès no és el meu. Jo parlo en català, em sento més còmoda, en alguna ocasió també em puc entrebancar, però si m'equivoco en anglès i dic malament el nom, doncs no queda gaire bé. Així que tenim la participació de Cor de Cors, és un grup de gospel que està dirigit per Joan Gas. Ells assagen aquí a l'Avent Centre Cultural els dilluns al vespre. Coincideixen amb una altra entitat que després també pujarà a l'escenari. Per tant, aquí, els dilluns a la tarda vespre, és un moment per venir, per passejar-se per dintre de l'Avent i escoltar música per qualsevol racó. Cor de Cors ens interpretarà 5 cançons. Meredith, you know. Aquesta cançó, que es va composar l'any 1984, va ser pensada inicialment per fer-li preguntes a Maria. El seu autor el que va fer és un guió nadalenc i el que fa és preguntar-li a Maria com si fos una amiga, tot prenent un cafè, i volia reflexionar sobre la encarnació de Déu, sobre Jesucrist. Més tard, uns 15 anys més tard, se li va posar una música i es va composar la seva melodia, donant forma a aquesta cançó que avui escoltarem i és tal i com la coneixem des de l'any 1991. The Jungle. Aquesta cançó de la jungla o el lleó l'haureu escoltat moltes vegades. Ens convidarà també a claquejar amb els peus, a ballar i a seguir el ritme. És una cançó africana de l'any 1939. I quan la sentiu ja veureu que es va fer molt i molt famosa. Ens cantaran la cançó, després la cançó Otis Jesus. Oh, d'acord, em corregeixen, però sóc incapaç de pronunciar-ho. També és molt coneguda com una cançó cristiana. La lletra destaca la presència de l'impacte de Jesús en la vida dels creients. És una cançó tradicional de l'Evangeli, del gospel. Que tinguem sort. Aquesta és nostra. Aquesta és de Lluís Jac, també la coneixem. No sé si claquejarem amb els peus, però la podem seguir amb el ritme del nostre cos i del nostre cor. En Joan ens diu que sí. Que tinguem sort, doncs és una cançó catalana que parla dels camins i de la vida que que pren a vegades comiats i esperances, però s'ha convertit també una miqueta en un símbol de que els camins s'han de reprendre i que hem de tenir sort i hem de continuar caminant. I per finalitzar, Thank You Lord, és una cançó icònica d'adoració que es caracteritza pel seu missatge de gratitud incondicional cap a Déu enmig de qualsevol circumstància, enfocant-se sempre en l'adoració i en la presència divina. En tots nosaltres gaudim amb tot el cor d'aquest cor de cors gospel.

Glory nos deleitará con Oiri Jesus, Julio.

Aquesta és una cançó amb sentiu, sense micròfonos. Sí. És un cant a l'amor, a l'amor gratuït, a l'amor sense reserves. No és un gospel, però què seria un gospel si no és un cant a l'amor?

Flip.

0: dedicar aquesta cançó a la Gemma, que és una de les persones més veteranes de Cor de Cors, que està una miqueta perjudicada al coll i tenia que cantar aquesta cançó i no l'ha pogut cantar. Però que ens l'estimem igual.
1: Moltes gràcies per totes les vostres cançons. Ens han fet ballar i ens han fet ampliar el nostre cor. Cor de Gòspels és una idea que sorgeix de la necessitat de crear un gran cor de gòspel a Barcelona. No passa res, no passa res si seguiu parlant a la sala, perquè jo el que estic fent és acompanyament ara per la ràdio. Per tant, a la sala, no us preocupeu a la sala, val? Bé, el que hem fet és reunir diferents veus, cadascuna dintre de la seva pròpia identitat, i cap d'elles ha perdut la seva essència. Per tant, aquest grup de cor de cors forma part d'una gran família i que el que els uneix és la música gospel. També hem de dir que durant tots aquests anys i aquest temps han desenvolupat un mètode molt innovador per aprendre a cantar, i molt especialment per a aquelles persones que el que volen és disfrutar amb la música i no tenen pretensions musicals. Però això de fet passa a gairebé totes les formacions locals de cant coral. La gent el que vol és ser feliç i passar-s'ho bé, perquè està demostrat científicament que cantar dona uns grans beneficis a tots els nivells, i per tant qui no formi part d'una coral que ho intenti, i si no que reuneixi amb les seves amigues i amics i que cantin, perquè ho sabem que científicament està demostrat que cantar ens amplia no solament la capacitat pulmonar, sinó que ens fa fluir més la sang i ens fa viure d'una altra manera. El que els ha oferit amb aquest gospel és tota una sèrie de sensibilitats que ja coneixem, que el gospel ve de l'esclavitud dels Estats Units, i que el que volien era d'alguna manera elevar el seu esperit i elevar el seu crit d'un cos que estava totalment humiliat. Ara que ja estem gairebé a la meitat d'aquest concert, el que volem fer és dir als nostres oients d'Esplugues FM que estem escoltant el concert de l'Avenç Centre Cultural, l'Avenç Canta, que podrem tornar a escoltar el proper dissabte i diumenge a partir de les 5 de la tarda. Entra en formació Fem Cant. Fem Cant és un col·lectiu feminista que està dirigit per Carla Jovert i que porta a terme els seus assajos aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, al mateix temps que també ho fa Cor de Cors. Ens interpretaran diverses cançons. Lluna. Aquesta cançó és una mirada íntima i delicada sobre la fragilitat emocional i la calma i la necessitat de trobar la llum en moments difícils. La lluna hi apareix com una figura protectora i com una figura inspiradora, que gairebé és aquella companya silenciosa que molt de nosaltres necessitem quan ens sentim perduts. És una peça que transmet tendresa i proximitat. Una altra de les cançons és Si algun dia me toca a mi. És un crit contra la violència masclista i el feminicidi. Parla de la por que hi ha entre les dones quan viuen situacions quotidianes. Caminar pel carrer soles, per exemple, es fa sentir-nos vulnerable, perquè ens fa pensar que em podria passar a mi. És un missatge molt directe i emotiu de la cançó, i una cançó que demana empatia i que reivindica els drets de les dones per sentir-nos lliures i sense por. L'Eva i Jana és una cançó que ens interpreta d'una manera molt especial i que és d'en Ginesta. Ens fa connectar amb una història molt concreta i que transmet que és un missatge totalment universal. Mujer contra mujer de Mecano. Aquesta jo crec que de les que estem a la sala l'hem ballada gairebé totes, Mujer contra Mujer, l'hem ballada i l'ha encantada i ens la sabem totes. També serà una cançó que ens convidarà a moure el cos a la cadira, ens podem aixecar de la cadira si volem. Estem aquí, com hem dit, hem tancat portes i finestres i ara estem en un espai molt segur. I després de Mujer contra Mujer ens interpretaran Cançó de fer camí. És un poema de la Maria Mercè Marçal, és un poema que ens fa i ens convida a caminar totes juntes per construir col·lectivament allò que volem superar. Val? És una cançó, és un poema que després va ser posada la música per Mireia Vives i per en Borja Penalba. Amb aquesta cançó el que ens fa és reforçar el sentiment de la lluita compartida i del camí fet en companyia. Així que ja estan en formació les nostres companyes de FemCant.

FEMCAN, grup col·lectiu feminista. Es va fundar l'any 2021 com un taller de l'Avent Centre Cultural i, per tant, no és considerat com un grup coral, sinó que és un col·lectiu feminista en el que fa diverses tasques. A més de fer el taller, fan aquests concerts que de tant en tant podem gaudir. Hem de dir que el projecte de FEMCAN va més enllà de cantar, perquè busca conscienciar a les participants i al públic sobre el paper de les dones al llarg de la seva història, per la lluita feminista, per la lluita dels drets socials i civils. I tot això ho aconsegueixen a través de l'ajuda de la transmissió de la cultura i dels valors de la cançó. FEMCAN és un projecte molt fresc, en el que voles compartir uns espais de coneixement i de creació. També us vull dir que el proper 26 de juny aquí a Esplugues podrem gaudir d'un concert que ens oferiran als Jardins de Can Tintorer a les 9 de la nit. Mireu, FEMCAN el que volen no solament és emocionar-nos, sinó que el que elles fan és crear un espai de complicitat. El que creen és un espai de seguretat, perquè són dones diverses que tenen les seves històries, que tenen la seva vida, i amb aquest espai el que volen és ser, dir i trobar-se com a dones. Si els hi preguntem a elles mateixes què és per elles FEMCAN, ens han dit que és vida, restauració, riure, sonoritat, amistat, complicitat, connexió, acolliment, reafirmació, teràpia, germanor i unitat. Imagineu-vos per elles mateixes el que significa aquest espai. Aquest espai també és possible perquè hi ha dues vessants. Hi ha la vessant de cantar i hi ha aquesta vessant que omplena la dramatúrgia, perquè elles estudien les cançons, li busquen un sentit i fan un treball de totes aquestes cançons i el que implica. I aquesta part més especial, aquest fil conductor, està a càrrec de la Montse Gatell Pérez. D'aquesta manera també en els espectadors, quan anem als concerts de FEMCAN, ens ajuden una mica més a entendre tot aquest missatge. I estem arribant a la recta final d'aquest concert. Com veieu, ja està entrant en formació la Coloma. Direm que la Coloma no solament és l'entitat més antiga d'aquí d'Esplugues, sinó que podríem dir que una de les més antigues de Catalunya. Actualment està dirigida per en Juan Carlos Márquez Carrillo. El mestre Josep Ansel Clavé va venir a Esplugues a la inauguració d'aquesta coral, i d'això ja fa molt de temps, ja fa molts anys. Totes aquestes persones no solament formen part de la nostra vida perquè són d'Esplugues, sinó que també elles formen part de la nostra història perquè coneixen molt bé els nostres carrers, la nostra vida i la gent que ha passat per aquests carrers que envolten l'Avent Centre Cultural. Hem de dir que la coral també ha passat moments difícils, i fins l'any 71 no es va incorporar una coral mixta en el que van entrar els infants, però no seria fins l'any 76 que no entraria a formar part les dones. I ara, actualment, i demano un fort aplaudiment per la Joana i la Carmina, perquè són la presidenta i copresidenta d'aquesta coral que ha hagut de lluitar el machisme que la nostra cultura ens ha portat. Així que, Joana i Carmina, moltes gràcies per portar endavant la Coloma. Ens cantaran La calma de la mar, que ja l'hem escoltada amb la versió de les Habaneres amb Estel de Mar, però que ara escoltarem una altra versió. Yesterday, d'en John Lennon i en Paul McCartney. La bella ciutat de Justin Hurwitz. Nabucco,
de Giuseppe Verdi i la Maria de les Trenes d'en Josep Saderra Puigferrer. La Maria de les Trenes també ens sona, o sigui que jo crec que acabarem també movent-nos una miqueta. Doncs vinga, benvingudes i benvinguts a la Coral La Coloma.

0: Moltíssimes gràcies, bona tarda, i un plaer per a la Coloma estar aquí present en aquest concert de les agrupacions que som de casa. I bueno, com heu vist i sentit, hem fet un... ens ha tocat fer l'última intervenció, però és un recull, no?, del que hem sentit en tot el concert, perquè hem fet també una versió de la Calma de la Mar, que aquesta versió és la primera recopilació que es va fer per la senyora Sara Llorens de Serra a Pineda de Mar al final del segle XIX. Després hem fet dues cançons en anglès, alguna que és relacionat també a això amb el estil de gospel, i hem fet òpera també, i ara farem, tancarem amb una cançó tradicional catalana. I en especial aquesta cançó és molt especial perquè aquí amb nosaltres tenim el senyor Guillem Eastaway. On és?
1: Guillem.
0: Allà el tenim, i és molt especial, i aquesta cançó se la volem dedicar perquè el senyor Guillem s'ha dedicat gairebé tota la seva vida a la sardana, i ara ha arribat el moment ja que, bueno, que ara deixa, i espero que no deixis el ball, no?, perquè, bueno, que ho deixis així institucionalment, no?, però que no ho deixis de ballar. Així que per ell, i moltíssimes gràcies per tota la difusió de la sardana i de tot el que és la música tradicional catalana, i per això et dedicarem, i a tots vosaltres també, i agraïm la vostra presència, i us dedicarem la Maria de les Trenes. I per la nostra part de la Coloma, moltíssimes gràcies i fins la propera.

0: La Vens canta per commemorar aquest 120è aniversari aquestes corals Estel de Mar, Corta Cors, Fent Cant i la coral La Coloma ens han acompanyat. Moltes gràcies a totes les persones que heu estat avui aquí amb nosaltres. Gràcies i bona nit.
1: Us hem ofert el concert La Vens canta amb les corals Cor de Cors, Fem Cant, Societat Coral La Coloma i Estel de Mar. Desitgem que us hagi agradat i si voleu cantar i participar a qualsevol de les corals que avui ens han acompanyat, trobareu tota la informació a Secretaria de La Vens, Centre Cultural, al carrer Àngel Guimarà 27. Us hem acompanyat a la presentació del concert Isabel Almató, el control tècnic i so de la sala Sergi Vilà, el muntatge i edició Jordi Udina i la qui us parla, Lola Carrasco.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de La Vens, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. La Vens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
9: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Tenim el músic original, el cantant d'aquesta cançó. That lets his feelings show. But sometimes at a party. Sempre és un plaer per Esplugues FM tenir personatges inèdits i desconeguts, però avui el coneixerem. Ingmar Cronenberg, benvingut.
2: Què tal?
1: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, amb Esplugues FM. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte.
2: Sí.
1: Ets veí del barri del centre.
2: Sí, visc molt, molt a prop d'aquí, de l'Avens, realment.
1: O sigui que quan aquí fem festes i festorros, ens sents.
2: Ho noto sempre, sí.
1: No has de tancar la finestra de casa?
2: No pas por.
1: No cal,
2: cap problema. No.
1: Cal. Molt bé.
2: Sempre bé.
1: Doncs, Ingmar, sí. Com arribes tu a viure aquí a Esplugues?
2: Mira, jo sóc d'Holanda, val? Però la meva dona és d'aquí, és de Cornellà de Llobregat.
1: O sigui, com sempre, per amor.
2: És així, sí.
1: Val.
2: Doncs portem 15 o 16 anys ja en Catalunya, inicialment a Barcelona, però ja ara diversos anys aquí a Esplugues, de fet.
1: I què és el que més t'agrada d'Esplugues? Quan vas arribar aquí fa 15 anys, quin record encara et queda?

0: bo d'Esplugues, perquè no tot ha de ser bo, en aquesta vida tampoc, però anirem per les coses bones i positives.
1: No, bueno, a mi m'agrada viure a Esplugues. M'agrada, viure a Esplugues. Doncs el tema és que jo que visc al centre tinc tot a prop, no? Que és molt, molt pràctic.
0: Sí.
1: A Holanda no ho tenia, i quan vivia a Barcelona estava al barri de les Corts, i tampoc... Una pensa que a Barcelona estàs molt millor perquè estàs a la gran ciutat, però si vius a les afores, tampoc tens allà fàcilment la panaderia o coses així. I a Esplugues sí, estic molt content, eh? Tinc tot a prop, tinc el tramvia que em porta a tots costats, i inclús som la meva dona i jo som actius a Esplugues, al... Espluga Viva. Coneixes Espluga Viva?
0: Soc associada de l'Espluga.
1: No, tu també, eh? Nosaltres també.
0: Oh, yeah.
1: Fem excursions. I tu?
0: No, no faig excursions.
1: No t'he vist molt, no? Això volia dir.
0: No, jo soc de la secció de tradicions i costums, de TIC.
1: És clar, sí. Sí, molt bé.
0: I ahir diumenge vaig estar al vermut que es va fer als jardins.
1: Sí.
0: Que es va fer la presentació en llibre. Bé, hem de dir que aquest... programes s'estan registrant un dilluns 12 de maig. Ja escoltareu l'entrevista,
1: Sí.
0: Doncs soc de l'Espluga Viva també.
1: Molt bé, doncs jo també faig excursions a l'alta muntanya i a altres parts de Catalunya, i sí.
0: Sí que vas
1: amb
0: el Jordi, amb el Josep Beas.
1: Exacte, sí.
0: I més colla.
1: La Carme.
0: La Carme, l'Alfredo.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs coneixem la mateixa gent, però tu i jo no ens coneixíem,
1: no,
0: És que Esplugues és més petit del que ens pensem.
1: Sí. Ah, també el que és fantàstic d'Esplugues és que es pot arribar caminant a tots els llocs.
0: Sí, això et anava a dir, perquè clar, nosaltres, tret de la Miranda, que és Collserola, Esplugues és molt planet i es pot anar en bicicleta i anar caminant tot arreu sense esbufar gaire.
1: Sí, és correcte. Sí? Tinc amb bici també, amb bici es diu, la bicicleta del Baix Llobregat, també utilitzo per arribar al Finestrelles.
0: Sí, d'acord. Una cosa, el teu català és també per amor?
1: Per els meus fills.
0: Ah.
1: Tinc també dos fills.
0: Molt bé.
1: I és clar que ells... Com puc ajudar els meus fills si van a l'escola? No? Com podria jo ajudar ells?
0: Clar.
1: Doncs també tenia que saber jo el català, no? I a la feina també ajuda,
0: Sí?
1: Doncs...
0: T'ajuda a la feina, perquè hi ha gent que diu que no serveix a la feina el català.
1: Serveix, perquè hi ha...
0: Hi ha
1: esclar,
0: gent que sí.
1: No! És que tinc companys que són català parlants i altres que són castellà parlants. I és clar, es pot fer tot en castellà, es pot, però per què, no? Que si hi ha gent que es sent més si surt en català les coses, també hem d'entendre tot i parlar amb els companys.
0: I amb els teus fills és allò de no deixar que l'escola sigui l'únic espai on es parla català, que també es parli a casa, no? Perquè si no, hi ha nens que tenen la idea de que només es parla el català a l'escola, ja no el parlen al carrer, ja no el parlen a casa. En el teu cas feu aquest exercici de que a casa també sigui l'espai de l'idioma.
1: No? Per dir-te la veritat, no? Com jo sóc holandès, parlo en holandès amb els meus fills.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè també és un idioma que és important per a ells. Saps que llavors, jo si parlo català amb els meus fills, si són coses de l'escola, coses que passen en català, saps? Has de buscar l'espai per a cada llengua, no?
0: Molt bé.
1: Imagina't que veus una pel·li que passa en català, no? Veus la TV3, doncs parles d'això en català. Però si tens una cosa que és d'Holanda, per exemple, parlo en holandès, no? Perquè les coses hi ha una llengua per cada cosa, i si no, al final els meus fills no poden amb totes les llengües, no? La idea és no més clar i utilitzar la llengua al moment correcte.
0: Doncs, Ingmar, ara si et sembla parlem una mica de la teva producció musical.
1: Sí.
0: Tu vas començar composant en català.
1: Mira, t'explico. Quan vaig arribar aquí volia aprendre català, però és molt difícil ser a casa i aprendre a parlar paraules i la gramàtica, i doncs volia fer alguna cosa amb la llengua, I doncs pensava, jo començo un projecte musical en català, i llavors faré tot en català, escric textos en català, no? I llavors, este ja fa 10 anys, 12 anys, vaig fer cançons en català i molt bé. La música sempre ha sigut la meva cosa, eh? Ja sempre he fet música. Doncs he tingut un temps que feia música en català. Doncs m'ha anat molt bé, però últimament he notat que també tinc molts amics i familiars en Holanda que no entenien molt bé les meves cançons en català. I justament ara que he fet un disc en anglès, no? Que, amb la cançó que escoltem ara, que a veure, és una mica de country aquesta.

0: Doncs, per exemple, aquesta cançó, no?, té una lletra que hi ha gent que li agrada, que parla una mica de en cada part de la teva vida, pot ser que hi ha una cosa que et falta, no? Que pot ser que sempre penses, això és tot? No sé si ja entens què vull dir. Que vull dir que ets jove i jugues molt i penses, això és tot? I després pot ser que comences a treballar i poses molta energia a la teva feina i penses, això és tot? I després tens fills i, bueno, i sempre hi ha moments que poses molta energia en alguna cosa i és molt interessant, però de totes formes al final penses, no podem sempre fer la mateixa cosa, hem de canviar, saps què vull dir?
1: I

0: Hola, una salutació a tots. Els parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
1: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
0: Sí,
1: després menjarem pasta.
0: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
2: Sí, bé, perquè aquest és el segon, ja quan ja ho havia vist ja no hi vaig anar, però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit quan sortíem ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges. Anàvem una colla, el meu cunyà, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors. I no gaire, perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que d'on vens?
0: Sí, era una hora perillosa ja.
2: Sí. I bueno, i anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I bueno, i recordo pues, això, haver vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs vaig amb motiu del 50 aniversari vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò, i la vaig fer, i així vaig repassar tota la història. I bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, no? Sempre recolzada amb imatges.
0: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
2: Sí.
0: Perquè en aquella època em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
2: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
1: Alfredo Sánchez Vella,
2: Alfredo,
1: el ministre
2: Sánchez, sí. Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no ho sé. Esto qué es, esto que se ve por aquí, li van dir, pues esto es un poblado de l'oeste y tal, excelencia li deuria dir. Y va dir, ah, pues esto
0: no
2: da muy, muy mala imagen esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
1: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar sortir el Nodo al poblat d'Esplugues.
2: Sí.
1: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
3: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el nodo i després fos un ministre també que digués això fora.
2: Sí.
3: Verdaderament, el del nodo, només escoltar les paraules que utilitzen et recorda i et porta en una altra època.
2: Sí, perquè
3: verdaderament el vocabulari era especial,
2: Sí. Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família, i hi ha un que amb el látigo li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia El Rancho de los Implacables, es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula tal com va quedar amb colors, i faig el contrast aquest que expliquen que hi ha el que tira el llàtic era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, perquè, clar, per saber utilitzar...
2: Sí,
3: bé,
2: perquè sí. Se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar. Ah,
3: té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns, i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí... És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, és com també hi ha la creença que si va venir el Clint Eastwood, que si va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona, es gravava a Candasnos, em sembla, aquí a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per els Bonegros, allò.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... M'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat, sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fetes, tant pels extras, pels efectes especials, per tot, vull dir que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí. És el que explicava el productor Ercoli, que perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, doncs ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer les pel·lícules, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, Itàlia i Espanya.
0: Coproducido por... italo-francesa, alemana, unes barreges.
2: Sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia a dos o tres països, clar, amb el qual s'asseguraven...
0: Tenies una millor distribució.
2: Una millor distribució amb un preu 3 vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hércoli,
2: la dona, no?
1: Era la dona del productor, eh? I
2: et sembla que també es van conèixer que és Esplugues City.
1: Sí.
2: Vull dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
1: Sí,
2: i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després se la va quedar. El Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
1: Sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany
0: no tenien res a veure una amb l'altra. Això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre era el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí. Va dir, va caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i va fer.
2: I té ulleres, les ulleres se li van clavar.
1: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre.
2: L'extra.
0: És que va ser una professió nova que va sortir, que vaig a Esplugues City, la d'extres, que no n'hi havia.
1: Sí.
0: No hi havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven, en un dels interviews, explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí,
2: i que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i que els deien, bueno, tira't, i es tiraven i feien...
1: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè ja t'he segur seguro que també ja té, ja té,
2: si li passa alguna cosa, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats
2: aquí, va, no passa nada, tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis anuncis per la tele.
2: He vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan era petit, sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia
1: tenia. El ball és tipus West Side
2: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lloi Rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo. És força xulo.
1: Ja, i també vam fer el tocadiscos Coniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady, també. Les noies del Can-Can rentaven els Can-Cans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, potser per això.
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, amb, no, més, més tenia com, tenia aquest punt de substància, de pols, de, de brutícia, de...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava
1: impecable.
2: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, per aquest aspecte.
1: Sí. Ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions, la forca i tal, que...
0: No, i també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: Bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una Grande Libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar, ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda, és el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
1: La torna.
2: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí, sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar a quedar a veure-la perquè ho queres així continuar, el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
1: sí,
2: i quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final, que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I quedava a saber el començament.
1: Jo a aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
2: en una
1: dos tarda. Nodos i...
2: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo, perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te.
0: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de l'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugura empreses de...
2: Sí. Era tot això, la gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones, vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyoro.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat...
1: Del cinema Urgell.
2: Això era,
1: o de l'Aribau.
0: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón a la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el tiburón fotíem uns vots de pànic perquè ens sortia allò a la segona fila que ens mengés de veritat.
2: Sí. Ah, és que...
1: Sí, sí. És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: sent... No, hi ha gent per tot.
1: Sí,
0: però és
1: sí.
0: Que potser com que no han conegut l'altre...
1: Clar.
0: Ja s'adapten a el que hem vist de petits. Bueno, si és una pel·lícula,
2: sí,
0: és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc clar. Ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni no ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Clar, sí, tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tenien que obrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
1: clar,
2: és que no,
1: sí,
2: jo em
1: sí.
2: Nego. De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El fenomen, queda el fenomen, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Però saps què passa? Que també lo del... Tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, sí. Ja vam parlar del tema,
1: sí,
2: vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
1: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí,
0: bueno, però era, sí. Maco, era maco.
2: Però al final tu vas a somiar.
1: Era com una postal. Bueno,
2: però tu vas a somiar, tu vas al cinema a somiar.
0: Vistarama en Technicolor, ja deia, ho veies tot
2: bueno,
0: allà.
2: Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, sí. És així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia,
1: sí.
2: I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni,
1: sí.
2: I jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni.
1: Sí, sí,
2: de totes
1: sí.
2: Maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
1: sí.
2: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
1: Sí, sí, sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
1: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Sí, per això. Sí. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine i jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
1: Sí, es veu que...
0: Si no...
2: No, hi havia traductors també, eh? Hi havia
1: sí.
2: Gent que només traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
1: Sí, però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona sintonia. Home, si van fer 70 i pico pel·lícules amb por.
1: Sí, sí.
0: La cosa devia...
1: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
1: Uns roden aquí, l'altre roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos,
1: sí.
2: El no sé què, de 12 a 4 els italians, no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
1: Sí.
2: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els feien servir per totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: Això...
2: Bueno, el ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
1: Sí.
2: Hi havia unes llistes de mínims. El sindicato. Sí, cinematográfico espanyol marcava...
1: Després jo tinc trobat un tràiler, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I amb aquesta va venir la Anita Ekberg.
0: Hombre.
2: Guapíssima, guapíssima.
1: Sí, sí.
2: Preciosa.
1: Bueno, amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, sí. És preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor xiflado del
0: Jerry Lewis.
2: Del Jerry Lewis, també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
1: Sí, sí, la Dolce Vita era...
2: No, la Dolce Vita no era.
0: No, no era ella, no era ella.
2: No, era ella, no. No, el que passa que la Anita Webber era sueca, em sembla recordar, no?
1: Sí,
2: i,
1: sí.
2: I clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
1: Sí, sí. Sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Heflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
1: Sí, sí, bueno,
0: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
1: El Van Heflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, el, a veure, les... Bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé, que era autèntic.
1: Es veu que era autèntic. Que
2: li agradava...
1: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
1: Paco Marín.
2: Sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
1: No,
0: el problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenia que anar a dormir perquè estava ja... Sí, sí. Ja no podia ni parlar.
1: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar en un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar i... Com un professional.
1: Sí, exacte.
2: Bueno,
1: sí.
2: Bueno, no, ja, almenys ja que bevia, pues almenys que complís la feina.
1: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola para Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, Una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Espluga City.
1: Sí, sí, i després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... és que... s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també en van, no en un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire, i clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí. casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava
0: joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble magicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, el desierto d'Arizona i el desert d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el car aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lit, que diu.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint en els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no hi havia res.
1: No.
0: I era...
2: Bueno, era trecho.
1: Sí, sí, sí, no, les portes del vaivent
0: del salon, sí, això sí.
1: Entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia...
1: I tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corcelles,
0: sí.
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que sí. produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà que era horrorós, que, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets a la veu del Bambi, de la Cenicienta, sí. Blancanieves, en tot sí. aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional, i des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ara també recordo Los largos días de la venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar la noia allà penjada amb el gran, es va quedar com traumatitzat, no? Perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i he trobat la pel·lícula, i sí, l'escena aquesta que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era ja aquesta era un cinemascope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... no podien fer la noche americana, no podien perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí,
1: no es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que bueno, van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que bueno, van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era paisatge natural, no sé, bueno, van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar amb digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres. Però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda la segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
2: I recordem, deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí.
2: Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat super, perquè no es podia veure millor del que es veu.
1: Ja, sí. Ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: Veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
1: Sí.
0: I mira, jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè anaven a menjar els vidres del salon.
1: Trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: Baralles. De què estaven fets aquests vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, i a més... són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, bueno, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau a sobre.
0: Sí, de l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups o les piruletes aquestes, i els sortir...
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
1: Segurament algú es colava, però sí, com que si es rodaven l'escena tres o quatre vegades, es trencava tres o quatre vegades la vidriera, pues no vegis, a base de... els repartien els trossets.
0: Carmelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... Bueno, i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no? Sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, Diu que es trencaven molt i que... en feien quantitats industrials.
2: Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per lo que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer, no es podria fer les pel·lícules.
0: Home, i els seus primers estudis era primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, havia una... No,
2: diuen que portaven cavalls a Madrid, també, perquè no hi havia prous cavalls aquí.
1: No, poder no n'hi havia prous, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, els pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat hi havia una de les casetes, aquestes cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, millor acabaven a les 5 del matí del rodatge.
0: Els cavalls els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils,
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí, sí, els guarda, o sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes, o sigui.
2: I l'altre era tot
1: petits, de petits coses, petits decorats, que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, perquè no sempre rodaven de nit, també per fer els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien el si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia. Què fem? No podem rodar, no podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un paston, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar,
2: i no podien perdre ni el segon.
1: Pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu, i mira, rodaven aquella escena que
2: no tocaves al cap de 3 dies, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí, sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots estan allà, bueno, clar.
1: Ah, clar. Després hi havia també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans i a la una de la nit i aigua, sobretot perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per allà. I bueno, i es quedaven allà, doncs, a veure-ho fins a les 4 o les 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina. Però bueno, són vivències de la gent que he anat trobant, i que bueno, en aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien, vés-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
0: No tot està.
1: Ni a YouTube, ni a... N'hi ha que no...
0: Suposo que... N'hi hauran de descatalogades, i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco, perquè el meu avi matern, m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
0: i l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat. Sí.
0: Escolta una cosa, si has de veure la pel·lícula de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: L'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
0: jo,
2: número 1.
0: Jo me les trego totes. Doncs
1: pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. I bueno, jo l'estic buscant per si de cas el trobés, pues mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol, a veure si així anem més ràpid.
1: A veure,
2: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i per aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, de... 16, còpies de 16 no... No, vaja, no n'he vist cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, i jo me'n recordo a l'escola, quan feien pel·lícules d'aquestes,
0: Salesians
2: i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en sèrie i eren aquestes produccions.
1: Aquells de Sant Pablo Films.
2: Sant Pablo Films, feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16. Ara, quedarà, no quedarà, haver anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
0: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on hi havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent de què és això, no? És que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que Déu-n'hi-do les explosions,
1: sí,
0: que havien els efectes que...
1: Almenys el fum feia
0: molt. Sí,
1: no,
0: i molts efectes de l'oest especials d'aquests així,
1: sí,
0: que es van inventar en aquell moment.
1: Bé, jo no sé, perquè en aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es hauria sentir, clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
1: sí,
2: i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, l'any 73.
1: Primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar, o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set, si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest, el Jaume Deucas, va dir, jo agafo una a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta, la... però que bueno, entre que hi havia una colla de, allò semblava un circ, aquests protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà amb les, entre explosió i explosió, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, a què ve tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan 3 segundos. Suerte, chicos.

0: ¡Tequila, sal corriendo!
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessiti cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí, que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: No, d'una desgràcia treure profit.
2: Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot, aquests Balcázar. Va ser... Tenien una visió que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: En aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar. Explica
2: sí.
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment.
3: Ben pensat.
2: Clar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè... en època franquista gaire visió de futur. No.
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaya una...

0: moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Res,
0: esperem
1: molt,
0: que...
1: molt agraït a vosaltres per haver-me
0: que...
1: convidat.
0: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
2: I una forta abraçada, Jordi.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Coplejant.
4: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
7: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe.

0: La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Wedge Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla,

0: The Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per el que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd. A l'edat de 83 anys, encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest tall amb el Sun Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid, per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let me

John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969, Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants.

o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes. Félix Beriain, moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Ah, però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: El llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

niña de mi voz. Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal, perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

Desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú ho va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Oh.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics i allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bueno, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat, quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, he cobrat exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que sí, no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que, estàs tu, està el Valles, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa la prudència, saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé,
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data
1: de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era, era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: vist amor.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
2: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
2: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio, i a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986, bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les zones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Shanice? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Shanice, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Són les 10.
1: Ruta 66.
2: Hola, família. Aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Raging Heartbeat és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena All the Time.

Shout! Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit d'un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986. És a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86. Continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart i a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

First Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens, que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels White Snake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

It Wants God, Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley, l'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Choosing Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Leave My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la nova etapa de l'Entre Nosaltres. Els que ja coneixeu el programa recordareu que fa uns mesos el vaig suspendre per uns problemes de salut. Per sort, gràcies a l'alt nivell de la sanitat pública que tenim i l'excel·lència dels professionals que hi treballen, tot ha anat perfecte i avui torno a posar-me davant del micro amb moltíssima il·lusió. Ara sí, ens escoltareu des d'Esplugues FM, Ràdio Cultural Associativa, que forma part del Centre Cultural L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. Gràcies a Jordi i Isabel per fer-ho tan fàcil i la bona rebuda que m'heu donat. Estem al 99.7 de la FM i en qualsevol moment podreu escoltar el programa a la plataforma iVoox. Podeu veure el link al perfil d'Instagram Entre Nosaltres Ràdio, al web d'esplugasfm.cat i xarxes socials d'Esplugues FM. I per aquells nous seguidors, dir-vos que aquest és un petit programa que vol entretenir, aportant coneixement, reflexió, fer-nos pensar sobre els temes que hi tocarem. Cada emissió és totalment diferent. Les persones convidades són expertes en el tema que hi parlarem i la seva professió, i amb elles parlarem de salut, d'esports, de ciència, música, d'arts, del món animal, de budisme, d'història, en fi, com veieu, molts temes i molt variats. Hi ha per tots els colors, i encara que algun dia d'entrada us pugui semblar que aquell tema no és del vostre gust, us recomano que l'escolteu, perquè la qualitat humana i professional dels convidats segur que us farà arribar al final del programa. Avui tenim dues persones molt properes a la nostra ràdio, estan físicament a tocar de 100 metres, i amb ells parlarem de fisioteràpia. Farem una incursió a la fisioteràpia. Ho farem amb el Marc i l'Anna Herbàs i el Marc Lladó, i com diuen en aquells concursos antics de televisió de fa molts anys, són parella i residents a Esplugues de Llobregat. Benvinguts. Què tal, Anna, Marc?
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, estupendo. Bé, abans d'entrar en matèria, farem una mica el xafarder, per allò de que jo us he presentat com a parella. No sé quant de temps fa que esteu junts.
1: Aquesta pregunta també ens la fem nosaltres a vegades, sí, no, però des del 2011...
2: Sí, és història de pel·lícula americana. Vull dir, ens vam conèixer a la universitat i
0: sí,
2: a partir d'aquí...
0: Sí, estudiant la carrera, m'imagino.
2: Correcte.
0: Fantàstic. Sí. I a més, anava a dir, clar, no en recordar-se de l'edat exacta ja és un problema. De l'any ja seria un problema més greu encara, eh? Com es porta això de ser parella professional i personal?
1: Bé. A veure, el Marc té la seva activitat principal, ara mateix està en un ambulatori, sí que és veritat que m'ajuda a mi amb els pacients que, no, que demanen per les seves especialitats, i compartim, no, la professió des de que ens vam conèixer a la universitat, i jo crec que molt bé, sempre intentem això, que no sigui el 100%, perquè cadascú també tingui el seu espai, però la veritat que ens ajudem molt, sempre que tenim dubtes, no? Està molt bé tenir a casa una persona de confiança per poder dir, ostres, avui m'he trobat amb aquest pacient i no he sapigut, no ho sé, no? O m'ha semblat curiós la situació d'aquesta persona, i ens ajuda molt a complementar, potser, a tenir un altre punt de vista.
0: O sigui que en aquest cas, diguéssim, no suposa un problema com altres sectors, que sí que realment el millor és no, ni parlar, no?, quan estem. Sí. Escolteu, vosaltres sou força joves, sobretot en comparació amb el que us parla, però teniu una llarga experiència. El 2011 fins avui han passat 14 anys, i a més heu treballat, que després ho anirem desenvolupant, la vostra experiència. Però jo quan he dit que anàvem a parlar de fisioteràpia, sobretot la meva idea és intentar situar els oients del programa en què és la fisioteràpia. Perquè jo crec que moltes vegades es confonen coses, no? Hi ha idees una mica confoses. Llavors, com a punt de partida, podríem dir què és la fisioteràpia.
2: Sí, jo correcte. Com parlem a vegades amb pacients, jo sempre faig el mateix símil, no? Que quan parlem d'un cardiòleg, ningú dubta quina és l'especialitat d'aquest professional, o d'una oncòloga, o de qualsevol altra. Quan parlem de fisioteràpia, ja tenim respostes diferents, tot el cos, dolor, no ho sé, no? Aleshores, per aclarir-ho i fer-ho fàcil, és el fisioterapeuta seria el professional de la salut que tracta disfuncions del moviment. A partir d'aquí, pues, qui ha estat immobilitzat amb un guix tindrà una disfunció de moviment, qui un dia li apareix un dolor a l'esquena pues, tindrà problemes relacionats amb el moviment, i aquí seria el camp d'acció de la fisioteràpia.
0: Aquí ve aquella famosa frase que us agrada tant als fisioterapeutes, que és voy a hacerme un massaje, no? Això és un tema que col·lisiona frontalment, m'imagino.
1: El massagista. Sí.
2: Bueno, jo crec que això potser inicialment a la professió li va servir per fer-se un lloc i per donar-se a conèixer al públic en general, que anaven molt perduts quan senties d'un fisioterapeuta. Fisioteràpia s'estudiava com a complement d'infermeria, o sigui, ni tan sols era una carrera per si mateixa.
0: Perquè actualment, Marc, és una carrera de 4 anys, m'imagino.
2: Exacte.
0: Amb una titulació pròpia, i per tant, això també és molt important, perquè per quan alguna persona s'adreça a buscar algú per fer un tractament, que tingui la certesa que és un professional titulat i reconegut, m'imagino que això és clau, no?
2: Sí, correcte. Si volem aclarir una mica el galimaties que hi ha a nivell de llenguatge, perquè molta gent costa diferenciar quan parlem d'un osteòpata, d'un quiropràctic, d'un fisioterapeuta. Per posar-ho fàcil, és a nivell legal, el marc legal d'Espanya, la fisioteràpia és l'única que està reconeguda com a professió sanitària d'aquestes tres. Aleshores, la quiropràctia també, en altres països s'estudia a nivell universitari, igual que l'osteopatia, però a Espanya no. I a Espanya tenim un parèntesi que vam tenir de 40 anys i a nivell universitari i d'estudis doncs encara no està ben tractat, i aleshores podem trobar a professionals, entre cometes, que siguin vàlids, en altres països tinguin la seva titulació i això ens dona una garantia com a professional, però el que el venir a exercir aquí queden fora d'aquest marc legal i, per tant, la situació, sobretot del pacient, queda una miqueta més en l'aire.
0: Ja. Yeah. I, clar, en aquests casos ja ens has aclarit una miqueta aquestes diferències. Quan seria recomanable, o per quin tipus de dolors, de malalties o de situacions seria recomanable posar-se en mans d'un fisioterapeuta?
2: Bé, jo crec que una mica és quan algú té problemes relacionats amb el moviment que li generin dubtes. Tots hem tingut mal d'esquena, ens hem esperat 2 dies i si s'ha passat, doncs s'ha passat. Ara, si veiem que és algo que es manté en el temps, que em comença a molestar en el meu dia a dia, potser seria el moment de contactar inicialment potser amb un fisioterapeuta, i el fisioterapeuta és el que ha de saber discriminar si allò és feina seva o potser pel que ell observa a la valoració et derivarà un metge per fer més avaluacions.
0: Uh-huh. I aquí imagino, Anna, que també durant la carrera són 4 anys d'estudis, però lògicament aquí arribeu a tenir un coneixement del cos humà i de les patologies i malalties d'una manera bastant profunda, clar.
1: Sí, moltes vegades la tendència, sobretot és a vegades que ens trobem malament, doncs vaig al metge i normalment el que fa és donar-me un ibuprofeno o el que sigui, un antiinflamatori corresponent, durant 10 dies, i si no se't passa, doncs a partir d'aquí, doncs, en tot cas ja et derivaria a anar a un fisio o a un altre tipus de professional. Nosaltres el que ens hem anat trobant al llarg dels anys és que cada vegada els pacients es salten aquest primer pas d'anar al metge i que, no, solen dir és que total, ja sé el que em farà, no? Em donarà, em dirà el mateix de sempre. Llavors ja se salten aquest primer pas i contacten amb el seu fisioterapeuta de confiança, i perquè cada vegada, no, anem tenint més clar que la nostra professió va més adreçada a totes aquestes dolències a nivell biomecànic o a nivell articular, no? Encara hi ha certs dubtes, però sí que ha hagut una evolució, sobretot des del principi, no? Des de fa 10 anys que nosaltres fem el servei de fisioteràpia a domicili, sí que hem vist que hi ha una miqueta més d'informació per part de la gent.
0: Per part del pacient, en aquest cas, seria,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí.
0: Per tot una mica el que esteu dient, entenc que la fisioteràpia és prou àmplia en quant al tractament, i suposo que complementària completament amb qüestions de medicina o tractaments metges, farmacològics, o sigui, no és incompatible.
1: No, i de fet, no, cada vegada s'està veient més que com més fisioteràpia facis, potser menys medicació s'està necessitant, no? Perquè el que diem als nostres pacients que el millor antiinflamatori que podem tenir és l'exercici físic, i això cada vegada hi ha més estudis que ho recolzen i s'està veient, no? Cada vegada més, i la gent ho acaba assimilant i ho acaba entenent, i s'està traient aquesta medicació en excés que estàvem prenent, i que és, no és gratuïta, no? Per arreglar una cosa, doncs potser t'acaba afectant el fetge o t'acaba afectant a una altra part del teu cos, no? Llavors, bueno, bueno, no
0: tot sé, uns efectes secundaris, sí. Que en el vostre cas, de tota manera, permeteu-me una mica la broma, però sempre que vas a fer un tractament de fisioteràpia, que jo en sóc habitual, el fisioterapeuta quan marxa sempre et diu recorda que demà estaràs fotut, et farà mal per tot arreu. Jo sempre penso que això és una mica, ho feu de forma preventiva, però si la cosa no hi do bien,
1: sí,
0: no sé si és el cas, eh?
1: Cada cosa reacciona d'una manera diferent i moltes vegades també el que ens passa, jo sempre li dic als meus pacients, si t'estic fent molt de mal, avisa'm, perquè això de que el dolor cura i tal, no és així, no és tan cert com teníem la creença antigament. I pot ser contraproduent i tot, no? Sempre hi ha... els pacients diuen, ostres, és que és un dolor que m'agrada, no? És un dolor agradable que no toca bastant amb bé. Doncs aquest ha de ser el límit. I la comunicació amb el pacient durant el tractament és superimportant, perquè moltes vegades hi ha gent que per aguantar no diu res i el dia següent diu, ostres, és que estic com si m'hagués passat un camió per sobre, no?
0: Clar, a més, el marge de tolerància al dolor és absolutament de cada persona, no?
1: I depèn de la situació, vull dir, hi haurà dies que el teu umbral del dolor pues, estigui més alt o més baix pel que sigui, no? Per la teva situació emocional o per com hagis descansat aquella nit. El dolor no és algo que sempre està igual, sinó que fluctua, no? I en una mateixa persona, doncs, té alts i baixos, ho tolerem millor o pitjor, sí.
0: I en aquest cas estàvem parlant una miqueta del Marc que ha deixat anar abans una mica una bateria, no?, de situacions amb les que és recomanable un tractament de físio. Podríem ampliar una miqueta això, per exemple, quins casos o quines malalties o patologies són les més eficients en aquest cas, aquesta teràpia?
2: Bueno, aquí depèn molt, perquè nosaltres a nivell de fisioteràpia, dins de la fisioteràpia, estem molt enfocats a la part musculoesquelètica, que seria més a dolències, àlgies, pues a nivell articular pràcticament diria de qualsevol part del cos. Però la fisioteràpia va una mica més enllà i té especialitats que tracten temes respiratoris, que aquestes durant el Covid han fet un boom perquè s'ha vist lo necessari que era dins del sistema públic de salut amb gent que ha estat a la UCI 3 mesos i que necessiten aquesta rehabilitació respiratòria a nivell de cardiologia, de neurologia, de pediatria. Vull dir, tenim una miqueta més encaixonat el tema musculoesquelètic, que és el més habitual, però realment hi ha altres vies o altres especialitats que tenen molta importància i que estan potser ara com donant no les primeres passes, però com s'estan fent al seu lloc.
0: De fet, vosaltres, Marc i Anna, durant la Covid, crec que veu fer una feina quasi de voluntariat, si no recordo malament, i professional amb centres i persones que estaven en aquesta situació, no?
2: Bueno, al març del 2020 a mi em va coincidir, jo professionalment estava treballant en una llar d'avis, en una residència geriàtrica a Viladecans, i pues, ens va pillar
0: de ple
2: i de front, i de fet molt al principi. O sigui, jo sempre recordo que el confinament va ser el 14 de març, que és el dia del meu aniversari, però això és fàcil de recordar.
0: Aquest sí que el recordes.
2: Sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, va ser una mica una pel·lícula de terror que vam viure des de dins una miqueta entre inconscients i incrèduls, i vam anar a fer-hi front pues, amb les mans, perquè realment no, a nivell institucional no hi va haver cap mena de suport. Entenem, per totes les institucions estaven reposades i no donaven a l'abast al principi, però nosaltres vam tenir la mala sort de que ens va, bueno, quan es va fer el confinament nosaltres ja teníem casos positius, que això ho hem sapigut a posteriori.
0: Recordo fins i tot alguna foto vostra amb els tratges epis famosos i allò protegits com si estiguéssim a Marte, una cosa sí. D'aquestes, no? Suposo que, de tota manera, tot i la duresa del moment i sobretot el no saber què passava, m'imagino que per vosaltres també és una part important d'aquesta feina, no? Que veu poder ajudar persones que estaven en una situació molt difícil.
2: Sí, jo no sé, no sabria per on començar, però si a algú se li va fer llarg estar confinat a casa seva durant 2 mesos o així, que pensi en aquest tipus de pacients o persones, perquè alguns no tenen cap discapacitat cognitiva, simplement pues, una falta de mobilitat, perquè tinc 90 anys, van estar confinats en una habitació. No va ser en un pis que encara pots veure gent, no? I qui entrava que semblava un astronauta. Aleshores, això realment crec que pels residents va ser una experiència molt, molt, molt, molt dura. I, bueno, nosaltres ens va juntar aquesta tormenta perfecta, que vam tenir aquests casos inicials, casos que van afectar el personal. El personal, part del personal, també va passar i després de tractament psicològic posterior hem entès que és natural, ja teníem casos de gent que per por, perquè al final jo sóc un professional, però si jo a casa meva tinc fills, potser en un moment pot passar més el fet de que clar, jo tinc una família que no el fet de que jo haig d'anar a la feina.
0: Sí. Comprensible que pugui passar.
2: Sí, aleshores en aquest moment doncs, gent que es va bloquejar i vam arribar doncs, a ser 3 treballadors a càrrec de 45 persones i a partir d'aquí va ser quan el meu cap va obrir les portes a dir, si coneixeu algú...
0: Que vingui.
2: Que era allò de més igual si és fisioterapeuta, si és, o sigui, el que feien falta eren mans.
0: Clar.
2: I aquí va ser quan l'Anna es va incorporar a la plantilla.
0: Molt bé, doncs, bueno, felicitar-vos per aquesta part, que moltes vegades jo conec metges professionals i infermeres i persones també auxiliars que van viure aquesta època i que realment jo crec que a tothom li va agafar una mica contrapeu, però que ens ha donat unes experiències viscudes importants i la satisfacció, com a mínim, d'haver pogut ajudar persones que estaven en aquesta situació tan dura que comentaves, no? Jo sobre el tema de la fisio us he de reconèixer, a mi sempre m'agrada explicar algunes batalletes pròpies, i com m'he dit a l'inici del programa em van operar fa 3 mesos i quan estaven a donar-me l'alta em ve un senyor, se'm presenta i em diu que és fisioterapeuta i clar, jo me'l quedo mirant i dic que em penso que és equivocat de pacient perquè a mi m'han operat un tumor al ronyó i me vull per casa en unes hores i aquest senyor se'm queda mirant i diu no, dic, jo sé a lo que vinc i t'ajudaré a aixecar-te perquè no et faci mal, a no prendre més mal del que ja portes per l'operació, a respirar, com deies tu abans, Marc, a saber controlar els moviments, a saber fer les coses diàries durant les setmanes de la recuperació. I en aquell moment he de reconèixer que em va sorprendre, perquè normalment un sempre assimila, no? Sobretot el pacient que no té més experiència, l'assimilem això, l'assimilem a el que deies abans del dolor contractural, d'alguna situació d'una recuperació més física, d'una caiguda i tal. I em va semblar no solament interessant, sinó molt útil, perquè quan vaig arribar a casa, gràcies a tot el que aquell senyor em va dedicar uns 3/4 d'hora, doncs la meva recuperació va ser molt millor. Per tant, doncs, coincideix una mica amb el que deies abans, no? M'imagino.
2: Sí, i això sí que hi ha molts estudis que venen a dir que la inversió en fisioteràpia a nivell de sanitat pública és la que crec que està que per cada euro que inverteixes són 3 que t'estalvies. Realment, a nivell de sistema públic és un goig invertir en fisioteràpia, perquè al final una persona en què potser se li donen unes pautes, no? Com pot ser el teu cas, evitaràs 2 visites més després per dubtes que et sorgeixen, perquè, ostres, ara em fa mal aquí, si ningú t'ho ha explicat, si no has tingut aquest... que t'ensenyin a aixecar-te del llit o així, doncs tu tornaràs i saturaràs el sistema amb una altra visita, amb una altra consulta... Clar.
0: I a més, corregeu-me si m'equivoco, i torno una mica a l'experiència personal, lògicament, quan tens segons quines malalties, els metges van al seu protocol a solucionar el problema greu i la farmacologia que correspon, etc. Però és veritat que vosaltres ocupeu aquest espai de... Igual ho dic i m'equivoco, però jo crec que no, que és qualitat de vida, no? Uh-huh. És a dir, la causa ja està solucionada, però després queda tota una recuperació que amb aquesta col·laboració vostra realment els pacients suposo que milloren molt en aquest sentit la seva qualitat.
1: Sí, perquè és això, donar consells sobre com aixecar-te per no utilitzar la musculatura potser que tens afectada per la teva operació o no, que a vegades són coses molt senzilles però que necessites que algú te les expliqui perquè no, després t'ho diuen i potser dius ostres, sí, és molt evident això que m'està dient però no havia caigut jo sol, no, en això, i és molt important perquè és el que dius tu, ho vas experimentar, no? I després et va ajudar molt sobretot en els primers dies, no? Amb el dolor que tenies o així, sí. De poder-te desenvolupar millor a casa teva, perquè per molts pacients el moment de donar-se l'alta és dir, ostres, però és que jo a casa meva tinc un tram d'escales, no sé com ho puc fer, doncs que una persona et calmi, et redueixi aquest nivell d'estrès i et pugui ajudar, a tu et fa estar molt més tranquil i de dir, ostres, pues, em veig capacitat i no em sento tan, vinga, per a casa.
0: És un acompanyament al final, no? Del pacient.
1: I ja no només a nivell físic, perquè si no, tot està, no, connectat, i també al nivell emocional i a nivell d'estrès, de mental i tot això, o d'acompanyament a la família, de dir, mira, doncs pues, perquè si ets una persona que està depenent durant un temps, doncs ensenyar als teus familiars o les persones que estaran amb tu a com ha de fer aquestes, no, trasllats de llit a la cadira, coses així, sense fer-se mal, no? Això també ajuda molt a l'entorn de no només al pacient, sinó que arribes més enllà.
0: Mm. A mi m'agradaria tocar també amb vosaltres, perquè us conec de fa uns anys i sé alguna de la vostra trajectòria, però m'agradaria sobretot que expliqueu a les persones que ens escolten. Vosaltres heu fet de físios amb col·lectius, per exemple, com els castellers, no?
1: Mm-hmm. Sí.
0: I, què fèieu aquí?
1: Bueno, sí, jo sempre, quan vaig començar a fer el fisio a casa, no?, que fa ja 10 anys, i bueno, quan estava fent la carrera, jo formava part de la colla dels Castellers d'Esplugues, dels Cargolins, i doncs, bueno, sempre dic, no?, que em van ajudar moltíssim en els meus inicis, perquè quan estava a la carrera sempre demanava qui vol fer-me de pacient, que necessito algú per estudiar aquest
0: aquí
1: examen.
0: Aquí feina no et faltava,
1: aquí
0: m'imagino.
1: Aquí no faltava feina, tothom estava disposat i així. Sí, no? I bueno, doncs sí que és veritat que és una activitat molt característica, que és molt nostra de Catalunya, per, i que no tothom practica, no? I sí que és més típica de la zona de Tarragona, Vilafranca, i aquí ara sí que al Baix Llobregat hi ha moltes colles també. Llavors això fa que potser molts fisioterapeutes no coneguin l'activitat aquesta, i fins i tot de dir, ostres, és que clar, si fas castells, clar que et farà mal l'esquena, o com vols que no està fotut si fas, no?, aquesta activitat tan intensa. Llavors, com hi ha aquest desconeixement també per part dels fisioterapeutes, doncs, doncs crec que era molt interessant, no?, perquè realment no és així, no és més agressiva que qualsevol altra activitat física, no?, i qualsevol que faci esport té risc de lesionar-se o el que sigui. I llavors, bueno, fer aquest treball com més específic, bueno, era una mica de prevenció, sobretot de fer escalfaments, una miqueta per les posicions que tinguis, perquè no és el mateix estar a la pinya, per exemple, que estar al tronc, o dins de la mateixa pinya hi ha diferents postures que potser pots patir més de cervical o pots patir més de lumbar.
0: Clar, és adaptar una mica a cada persona i la
1: exacte
0: posició que ocupa, no? També, també crec que heu fet de físios d'open arms, és possible?
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí, encara, bueno...
0: Què és aquesta experiència?
1: Bueno, mira, jo fa un temps, bueno, els dos sempre hem admirat molt, no?, la tasca que fa la ONG d'Open Arms, i ja ens va ocórrer que potser podríem col·laborar d'alguna manera que no fos només econòmica, i per nosaltres, el nostre punt de vista professional, vam veure com molt obvi, no?, que potser aquesta gent necessitaria algun tipus de recuperació, sobretot després dels rescats, alta mar, perquè, no?, hi ha la vida de mariner de per si ja és molt dura, però a més en aquestes condicions tan dures. Llavors, bueno, ens vam posar en contacte amb ells pensant, bueno, segurament ja tindran algú perquè, no?, són una ONG molt, molt important a nivell nacional. Però, mira, va resultar que no, ens van posar en contacte, superagraïts, i sí, sí, des de llavors, també va ser a partir del 2021 passada una miqueta la pandèmia, i sí, col·laborem com a fisioterapeutes. No som voluntaris a l'ús, no?, de, com la resta, de que pues, fan... Allà es divideix entre voluntaris de mar i voluntaris de terra, i els de terra pues, són els que fan els events o fan xerrades, escoles, coses així. Llavors nosaltres érem com un nen a part per tothom, tots els voluntaris que, o treballadors de la ONG que necessitessin del nostre servei, de poder-los proporcionar de manera gratuïta o a un preu molt, molt ajustat.
0: O sigui que tot ha sigut una excusa per arribar al Richard Gere amb la seva,
1: no
0: amb la seva darrera...
1: No
0: heu arribat a temps.
1: No.
0: Molt bé, doncs amb aquesta petita broma arribem a la pausa del programa i tornem d'aquí uns segons.
3: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, continuem escoltant les experiències de l'Anna i el Marc, que ens estan traslladant una visió, penso que molt realista i molt de dia, de la fisioteràpia, des de la vessant més, diguéssim, de tractament, però també des d'una vessant més humana, que és una mica la que també ells exploten amb tot el que han fet i amb totes les seves experiències. Justament, amb aquesta història de les experiències personals, m'agradaria que parléssim ara d'un projecte que compartiu, que acabeu de celebrar els 10 anys, si no m'equivoco, que és un projecte que es diu Fisio a Casa, sí. I que a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com neix aquesta idea, en què consisteix, qui va ser el precursor dels dos.
1: Molt bé. Bueno, va ser una mica idea meva, per dir-ho d'alguna manera, però per pura necessitat, perquè quan vaig acabar la carrera em va costar moltíssim de trobar feina. Va ser per allà pels 2008-2009, que també una de les moltes crisis que hem patit, i doncs sempre anava encadenant feines, pues, o de substitucions o feines que no eren de fisioterapeuta. Llavors vaig arribar a un punt que em feia por d'acabar com molta, no, malauradament molta gent que estudia una carrera universitària però no pot treballar el que realment del que li agrada, no? I vaig pensar, doncs mira, em tiro a la piscina i que sigui el que hagi de ser. Llavors, bueno, combinant això, no, el que dèiem de l'ajuda de conèixer molta gent d'Esplugues, no, dels Castellers o d'altres entitats que vaig formar part, i el fet de que la idea de fer-ho a domicili no implicava una inversió econòmica molt gran, només una camilla plegable, fer-me una pàgina web, invertir una miqueta en publicitat. I bueno, també gràcies a que, bueno, al principi quan et fas autònom tens l'ajuda aquesta de que la quota és molt més baixa i te la van pujant progressivament al cap dels mesos, doncs bueno, vaig animar-me i vaig provar-ho. Mira, doncs han passat 10 anys i aquí estem, i la veritat que me n'alegro molt. Jo estic molt contenta d'haver-me atrevit i d'haver arribat fins aquí, i amb l'ajuda del Marc, evidentment, que fins a on jo no puc arribar a ell, i això que comentàvem, que som companys, però no al 100%, que cadascú també té els seus espais. I a més, nosaltres tampoc acostumem a compartir pacients. Cadascú té els seus pacients perquè considerem que la confiança que necessites agafar, clar, amb el teu fisioterapeuta i conèixer el teu pacient, ja no només a nivell de la lesió que tingui, sinó pues, el seu entorn, la seva situació, no ho sé, socioeconòmica, tot, clar, això, perquè tot influencia en la salut, no? Llavors, en casos excepcionals potser sí que intercanviem pacients, però intentem, perquè creiem que és qualitat, no? També,
0: I aquest projecte, Anna, quan l'inicieu, almenys la meva sensació és que no hi havia masses coses semblants, no? Masses ofertes semblants.
1: No, així que ofertessin exclusivament a domicili, no. Sí que sempre hi ha hagut d'aquestes empreses que ofereixen servei d'atenció a gent gran, però ja sigui des d'auxiliars o des de qualsevol altre tipus, no? Però a nivell exclusiu, així que no tinguis un centre i a més han vist a persones a domicili, no. Sí que cada vegada doncs n'hi ha més, evidentment, però és això, si passeges per Esplugues, hi ha moltíssims centres o per qualsevol poble, i un tret diferencial nostre doncs és això, el que 100% a domicili.
0: Perquè quines poblacions esteu movent en aquest moment?
1: Bueno, arribem bastant lluny. Mira, ara el més lluny que estem arribant és a Sitges, per exemple. Anem fins a Sant Cugat, bueno, i ara Esplugues, Cornellà, tota la zona àrea metropolitana i Baix Llobregat Sud, més o menys. Les tarifes varien una miqueta en funció de la distància, evidentment.
0: Del desplaçament que feu, m'imagino.
1: Sí, a vegades, no, em plantejo més si per les zones verdes de Barcelona, que cada vegada són més cares, però bueno, ho fem així, pel temps que hem d'invertir en el desplaçament, i tenint en compte que des d'Esplugues és d'on ens movem, i és algo que els expliquem als nostres pacients.
0: Perquè el servei que oferiu és estrictament fisioteràpia, es fan també altres teràpies complementàries o...
1: No, cadascú amb les teràpies, les tècniques que hem estudiat i que ens hem especialitzat, i són les que oferim. Si després algun altre, un pacient necessita alguna cosa que nosaltres no arribem, doncs evidentment n'hi podem aconsellar o derivar. Exacte, sí. Tenim molt clar fins a on podem arribar, fins a on arriben els nostres coneixements, i sempre intentem no extralimitar-nos, perquè no seria bo ni per ells ni per nosaltres.
0: Clar. I una pregunta, Marc, en aquest cas, per exemple, tenir un target de pacient, o sigui, en quant a edat, en quant a patologies, o és també obert completament?
2: No, jo crec que és molt obert, perquè de fet inclús a vegades venen algunes consultes d'adolescents. Sí que diria que l'esquena és el principal mercat.
0: El mòbil té alguna cosa a veure?
2: Segurament, no? I la falta de moviment també, però sí, o sigui, molt variat. No és allò un perfil molt concret de gent, sinó que...
1: Potser sí que és més descartat, per exemple, nadons o alguna patologia que nosaltres no dominem, o pacients oncològics o coses així, que se'ns escapi una miqueta de les nostres competències. Bueno, sempre amb l'entrevista inicial que fem, via telefònica o el que sigui, aquí ja decidim doncs, si el podem atendre o no el podem atendre.
0: Sí, clar, aquí ve una part, crec, molt important de la professionalitat, no?, que és establir fins a on podeu entrar o no per respecte també al pacient, m'imagino, clar.
2: Sí, no ens passa sovint, però algun cop ens ha passat de vine que em fa mal al peu i en 5 minuts d'exploració ves al metge, perquè això, o sigui, no sé què és, però és, no?, i parla amb la persona al cap d'unes hores o uns dies i dir-te, bueno, estic amb antibiòtic, tinc una infecció, tal, i dius, bueno, és, al final també, dins del servei que ofereixes, ajudes una miqueta a això, no?, fer aquest cribatge, dir, preocupa't per això o no et preocupis, esperem 2 dies, ja veurem com evoluciona i, bueno, és part de la feina.
0: De fet, això lliga una mica amb el que dèiem a l'inici de la conversa, que parlàvem de que la vostra formació, al final, sense arribar a ser metges, però sí que és veritat que assoliu, durant la carrera, doncs, estudis i les pràctiques, un coneixement bastant profund, no?, de lo que són les malalties, el cos, etcètera, clar.
2: Sí, totalment. O sigui, és aquesta combinació no només de tractar el dolor, però tenir clar el que en la professió parlem, que es diuen banderes vermelles, no?, que són aquests punts on a partir d'aquí sospita que alguna més s'està passant.
0: I aquí no entrem, sí, aconsellem al pacient. I...
2: Exacte.
0: Llavors, aquesta imatge que ens ve al cap de l'Anna arrossegant una camilla amb rodes, això és absolutament així?
1: Sí, em passejo per tot arreu. Normalment em desplaço amb el cotxe perquè, malauradament, a vegades el transport públic no està prou adaptat, no?, per poder... Ja no parlem de gent que té problemes de mobilitat, i a part la camilla pesa 13 quilets, i sí que si és per Esplugues, amb les rodes que porto vaig molt còmode i no tinc cap mena de problema, però sí, amunt i avall. I de fet, ara fa un temps em van contactar un parell de persones que em van dir que m'havien vist passant per la finestra de casa seva, havien vist la pàgina web i, mira, van decidir de posar-se en contacte amb nosaltres.
0: Perquè suposo que en el vostre cas, a part del web i xarxes socials, que això sempre, evidentment, avui és un motivador de negoci o de contactes o de coneixement, hi ha una cosa que és el boca a boca, no?, que els pacients es recomanen uns als altres i...
1: Sí, per nosaltres és algo molt important, també, perquè el fet d'anar a domicili, clar, estàs entrant al terreny de, no?, la zona més de confort d'una persona, que és casa teva, el teu temple, diguéssim, i jo crec que és per partida doble, perquè no és el mateix que vingui algú que no coneixes a casa teva i diguis, ostres, aquesta persona, a veure com serà, no?, sempre que entrin a casa teva és algú molt, no?, íntim, i per part meva o per part del Marc també ens dona més confiança de que sigui algú, pues, que diguem, vale, pues...
0: Que ja teniu una referència,
1: sí.
0: Perquè clar, amb 10 anys d'entrar a les cases de la gent de manera legal, en aquest cas,
1: sí,
0: i de manera autoritzada, suposo que us han passat anècdotes o tenim alguna cosa una mica fora de puesto?
1: Sí, com per desgràcia, no? Hi ha gent de tot tipus a tot arreu, i per més que tu intentis ser previnguda, pues sempre poden passar coses, i de fet és algo que, sobretot al principi, els primers anys, el Marc sempre em comentava, ostres, però vigila a veure on vas, o digue'm a quina adreça estàs, perquè no li preocupava una mica, fins i tot els meus pares també, de dir, ui,
0: clar, perquè vas començar molt jove també, clar.
1: Sí, pues mira, 29 anyets, sí. I no és algo, pues, malauradament, que sempre en la societat una miqueta més o menys masclista en la que estem, sempre era a mi a qui m'ho deia tothom, no? El Marc no es trobava amb que ningú li digués, vigila on vas, a veure que si et passarà alguna cosa, sempre era a mi, no?
0: Per,
1: sobretot preocupant-se per aquests temes, de que algú es pogués extralimitar a demanar-me o agredir-me o alguna cosa, o incomodar-me a nivell, doncs, de masclisme, no? I de fet, sí, vaig tenir una mala experiència amb un pacient fa molts anys, i que per sort no va arribar a ser
0: res
1: greu, però sí que em va demanar que si li podia fer un massatge íntim, no? I bueno, va ser una situació molt incòmoda, perquè tu estàs a casa seva, ells se senten al seu territori, amb un poder, no?, per sobre del teu, que tu entres allà a oferir un servei, al final ets com una treballadora per ell, i no estàs en el mateix rang, no? Llavors, doncs sí, clar, jo estava amb el meu material, ell estava estirat a la meva camilla, no és algo que puguis agafar i marxar.
0: I marxar ràpid, clar.
1: Era recollir les meves coses i tot això, no? I sí que, bueno, no es va extralimitar, no va intentar res, no em va dir res més, després, bueno, es va disculpar, però va ser molt, molt desagradable. No vull dir que, no vull justificar-ho, perquè és una cosa que no s'hauria de fer, però entenc que aquests serveis existeixen també, no? Vull dir...
0: Bueno, potser la lectura important és que de 10 anys només tens aquesta experiència, per dir algú molt negativa, no? Que en general...
1: Sí, a vegades hem hagut de filtrar per telèfon, alguna vegada hem tingut algun dubte perquè em preguntaven que quina edat tenia, que volien de tot el cos, no era un... que em fa mal una zona, sinó que vull a tot el cos, insistint molt a tot el cos. Llavors, i això ja m'incomodava a priori, llavors van dir, mira, doncs, com no puc demostrar-ho, a aquesta persona li vaig dir al Marc, li diem que jo no el puc atendre i que aniràs tu, que amb el mateix preu, mateix horari, mateix tractament i de més, i com a mínim, si no, si és una mala d'això meva, no perdrem el client.
0: Clar.
1: Però si realment és així, i efectivament, va cancel·lar la sessió i li va dir al Marc que no hi anés. O sigui que...
0: I alguna de divertida, Marc?
2: De divertida? Home, totes.
1: Moltes.
0: Sí. La gent en general suposo que és agradable també quan arribes. És una situació violenta, no? Perquè també quan entres a casa d'algú, sigui el que sigui, m'imagino que és una situació una mica estranya, però en general la gent és, crec jo que deu ser bastant tolerant, no? També bastant amable o...
2: Sí, jo crec que ens trobem de tot, sempre hi ha gent que xerra més, que xerra menys, al final també hem d'entendre que els estem coneixent en un moment baix de forces, no? Perquè algun problema de salut tenen, i quan algú té alguna cosa, doncs ja massa content d'entrada no estàs, però sí que la gent és amable i t'ofereix un cafè i en aquest sentit no...
0: I jo, pensant una mica sobre la conversa d'avui, m'ha semblat que és una solució, que en tot cas m'ho corrobreu vosaltres, és una solució ideal per gent, per exemple, que té dificultats de mobilitat, o gent que no té el millor cotxe, o gent que no es pot desplaçar per si mateixa, no? Ja no solament parlo de gent gran, hi ha persones que o no tenen carnet, no poden anar més enllà sense el transport públic, i potser precisament per la malaltia o l'accident que han tingut no poden, i en aquest cas és una solució molt vàlida, no?
1: Sí, a més que ara avui en dia que tothom treballa tantíssim i que no tenim mai temps per res, doncs és una manera d'optimitzar el temps. Ara que està el teletreball a l'ordre del dia, doncs molta gent aprofita aquests descansos que tenen potser d'una horeta per dinar, i clar, si s'haguessin de desplaçar fins a algun lloc, després tornar, doncs ja has de comptar mínim potser mitja hora per desplaçar-te, més l'hora del tractament, i a vegades això ja et provoca més estrès i més dolor, més mal de caps, que la pròpia sessió, el que pugui ajudar la pròpia sessió. Llavors, sí, abarca moltes coses, des de gent que té persones dependents al seu càrrec i que no pot marxar, o gent que està operada recentment i no, o potser viu en un tercer sense ascensor i no pot baixar perquè no, li resulta incòmode. Bueno, sí, o simplement per plaer, per les d'això, la comoditat de poder-ho gaudir des de casa i després et poses el teu pijameta i ja està. No?
0: Perquè fins i tot, no sé si us ha passat a vosaltres, hi ha empreses que cada vegada més estan posant un servei de fisioteràpia als seus treballadors.
1: Sí, nosaltres hem ofert aquest servei a diferents empreses al llarg d'aquests anys, i cada vegada es veu, no?, se n'adonen més de tots els beneficis que pot tenir. A més, per la part de l'empresa, que tens més cuidar dels teus treballadors, que t'estalvies calés a nivells de baixes, no?, perquè millores el benestar dels teus treballadors, i per ells pues, també se senten més valorats per l'empresa, no?, i optimitzes això del temps. Algunes empreses ho paguen ells, algunes ho fan amb copagament, bueno, això hi ha moltes modalitats de poder-ho fer, però sí que és veritat que l'empresa t'exigeix estar unes hores i potser més de les que et tocaria, amb un nivell de pressió molt alt, que et fa, només per l'estrès i el sedentarisme, no?, d'estar davant d'un ordinador potser, ja et provoca moltes dolències, moltes patologies, o feines de moviments repetitius, per exemple, no? Llavors, bueno, invertir, és invertir en salut.
0: No, de fet, abans el Marc ha donat una dada, si no recordo malament, has dit que per cada euro que s'inverteix en fisioteràpia s'estalvien 3.
2: Exacte, sí. D'altres. I això les empreses que viuen de números doncs també s'estan començant a donar compte i per això gran part de les àrees de prevenció de riscos laborals ho enfoquen i ho justifiquen per aquí.
0: Bueno, és que de fet jo crec que és un dels camps amb els que més capacitat d'inversió hi ha, perquè hi ha moltes empreses, com bé dius, que el tema de prevenció de riscos laborals no existia i ara cada vegada més s'està implementant perquè han vist que és un benefici pels treballadors i per l'empresa al final, no?
2: Sí, sí.
0: I amb aquesta part vosaltres també heu tingut l'experiència que deia l'Anna, amb el teu cas també, Marc, suposo que també has intervingut amb empreses d'aquestes.
2: Sí, amb empreses diferents, però sí, sí, sí. I al final li dona una miqueta al lloc de feina que l'empresa oferta com un plus de valor també. Si jo al final tinc dues ofertes de feina semblants i una em diu, i a més aquí tens un servei pagat de fisioteràpia, doncs home, a vegades són aquests detalls el que fan que un treballador acabi decidint-se per una o per l'altra.
0: Sí, sí, sí, és molt interessant, perquè a més, jo no sé ara realment si és veritat o no, acabo de veure una notícia en xarxes socials que al Japó s'estan començant a desenvolupar malalties cervicals amb gent molt jove degut a les hores, per exemple, que estan en videojocs, alguns per feina fins i tot, no? Gent que està desenvolupant pues, gràfics o dibuix o tal i ho fan a través d'ordinador, passen tantes hores a la màquina, la posició és tan incorrecta des del punt de vista físic que està començant a passar. No sé si és veritat o no, perquè al final en xarxes socials moltes vegades sempre hem de posar el dubte, no?
1: Sí,
0: però heu sentit o coneixeu alguna cosa d'això?
1: Sí, perquè al final les postures mantingudes és el que ens provoca també molt tipus de patologia, no? I això, el sedentarisme, la manca de mobilitat, ja no només la postura correcta o incorrecta, perquè al final la postura perfecta, tu pots posar-te amb la cadira més còmoda, la postura més ergonòmica del món, però si et passes 8 hores així, acabaràs tenint dolor. La clau és anar-te movent, fent canvis posturals i combinar-ho amb alguna mena d'activitat física que trenqui amb aquesta, no? Amb aquest sedentarisme en aquesta posició.
2: Sí, jo trobem des de l'atenció primària, això ho hem vist, que evidentment la falta de moviment ens és molt perjudicial, però en nens o menors de 16 a 17 anys aquest efecte perjudicial es multiplica. I de fet estem trobant casos de nens, nenes de 15 a 16 anys, una persona amb 60 anys que li troben una hèrnia discal, una mica la reflexió és i per què no l'has buscat abans? Perquè segurament ja hi era. Però un nen de 15 anys, diagnosticar-li una hèrnia discal, aquí, clar, no sabem com evolucionarà aquesta esquena amb tots els anys que li queden per créixer, però realment vol dir, és una senyal de que alguna malament estem fent.
0: Clar, perquè a més és que, si veiem realment, suposo que la evolució que està fent totes aquestes situacions de nous costums, nous hàbits, no?, amb tecnologies i tal, tot això és relativament fa pocs anys. Per tant, suposo que aquí també vosaltres, com a professionals, també teniu una, diguéssim, un repte, no?, d'anar seguint tota aquesta evolució per també intentar ajudar a minorar els efectes, o no?
2: Sí, i potser més que a nivell intervenció, et diria més a nivell d'educació.
0: Educació i prevenció, potser,
2: exacte,
0: també, no?
2: Sí, perquè més que, o sigui, pensem que el món ha canviat en 20 anys una barbaritat i el cos, l'ésser humà, per fer un canvi necessita milers d'anys. O sigui, que mai anirà el cos tan ràpid com va la tecnologia.
0: Bueno, no creguis, a vegades la degeneració humana arriba ràpid, sí. Mira'm a mi, és un cas bastant, bastant directe. Escolta'm, jo no crec que en general que hem parlat de la fisioteràpia pràcticament amb tots els camps. No sé si ens hem deixat algun que considereu que és important. Algun aspecte que vulgueu destacar o que vulgueu fer més incís?
2: No, jo com a resum sí que sempre comparant amb medicina, que evidentment fa falta i necessitem metges, vagi pel davant, però sí que una mica la visió de la medicina sempre és, per fer el resum, no?, afegir anys a la vida, o sigui que és com el seu, no?, hi ha una malaltia, hi ha una intervenció.
0: Allargar la vida.
2: Exacte, per allargar, aquí ja podríem entrar èticament o si sí, a vegades massa i tot, però bueno, és com la principal funció. I en el cas de la fisioteràpia sempre és una mica al revés, no? És com que el que afegim més vida als anys. És més igual quants tinguis, el que busquem sempre és la funcionalitat i que et
0: moguis. La qualitat.
2: Exacte. O sigui, més intervenint aquí, no tant al fet d'allargar per allargar.
0: Home, com a objectiu sembla bastant loable, eh? De dir, no sé el que viuré, però almenys que visqui el millor possible. Això és realment important.
2: Sí, sí.
0: Bueno, doncs nosaltres hem arribat a una part de la conversa, no hem acabat, eh? Encara falta una miqueta. El que passa que a mi m'agradaria donar un gir de guió. i llavors vosaltres, jo sé que també teniu una faceta oculta, que és el tema de que sou uns viatgers empedernidos i que doncs, seria difícil trobar en aquest moment, crec, un país més o menys civilitzat que no hagueu estat. Llavors, no sé si us ve de gust parlar una mica d'aquest tema, si recordeu, per exemple, alguns destins especials d'on heu anat de viatge i voleu compartir amb nosaltres.
1: Bueno, sempre és la pregunta que ens fan, no?
0: I sí? Sóc poc original, llavors.
1: No, bueno, els nostres amics de dir, ostres, i algun país que t'hagi agradat més que un altre, depèn molt, no?, del que estiguis buscant o d'en aquell moment en el que et vingui de gust o així. Sempre és algo que ens preguntem quan tornem de viatge, i et quedaries a viure en el país on hem estat o així? I sempre la reflexió és que no, que aquí a Barcelona i Esplugues estem molt bé i que l'equilibri que hi ha aquí a nivell de cultura, de clima, d'alimentació, de tot, estem molt a gust i això, sí. Així com que tenim molts coneguts dispersos per tot el món i que ells, no, són capaços de viure en qualsevol país, per així dir, nosaltres jo crec que som bastant d'aquí. Ens agrada veure-ho, però sempre...
0: O sigui, sou nòmades, però de tornar de casa.
1: Jo sóc d'Esplugues de sempre, no m'he mogut a més de tres carrers de ràdio d'Esplugues. El Marc sí que ha vingut a Castelldefels, però jo la veritat que...
0: O sigui, el Marc l'hem adoptat, diguéssim.
1: És d'Esplugui sí. Adoptat, sí.
0: Molt bé. I de tots aquests destins, una pregunta relacionada amb el tema de la conversa d'avui. Algun cop us heu vist amb la situació de tenir que fer un servei de fisioteràpia amb alguna persona que viatjava amb vosaltres o algun... És una curiositat, perquè...
2: No,
0: allò de, hi ha algun fisioterapeuta en la sala? Típico, no?
1: No, no som com els metges, de moment, encara.
0: Us amagueu, us amagueu.
2: No, per això no, sí que potser que en algun país hem fet de pacients.
0: O sigui, ah, sí?
2: Això sí, però una mica no, per plaer, o per veure com es treballa, no per una necessitat d'aquest moment.
0: Curiositat professional, diguem.
2: Sí, però per exemple a Tailàndia, que és, no, sí, això del massatge tailandès, i es parla molt i així, doncs realment vam anar a l'Escola Nacional a que ens fessin un, a veure com era allò. No?
1: Sí, que ens expliquessin una mica el mètode d'estudi.
0: I com va anar l'experiència?
1: Bé, molt bé, de veritat. A mi em va
0: agradar. És tant com diuen o no?
1: L'únic que allà et posen com tots així en fila, uns als costats de l'altre, no? El tema de la intimitat no és com aquí, inclús es posen a les voreres del carrer, no? Tu vas passejant per Bangkok i veus a tot de gent amb tovalloles o cartrons al terra que s'estiren 10 minutets i pim-pim-pim es fica...
0: Producció asiàtica.
1: Sí, i segueixen amb la seva rutina. Sí, sí. És algo com molt més cultural, molt més del dia a dia.
0: O sigui, que podríem dir que seria fisioalcarrer.com, no?
1: Exacte, en aquest cas, sí.
0: Amb el cartró i sense la, sí, sense la camilla.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Bé, doncs, ara sí que estem arribant al final del programa, queden molt pocs minutets, i llavors, amb aquesta nova etapa, com que no tenim moltes idees originals, jo m'he copiat del Broncano, de la Revuelta, i podeu estar tranquils perquè no preguntaré diners al banc ni coses íntimes, però la pregunta va una mica lligada amb la filosofia del programa, no? Uh-huh. I jo us volia fer posar en una tessitura, que espero que no sigui complicada, tant a tu, Anna, com al Marc. Amb l'experiència d'aquests gairebé 40 anys, no?, que tens ara, també professionals, etc., no vull fer mal aquí, si ara parlessis amb l'Anna de quan tenies 15 anys, mm-hmm, després de tots aquests anys viscuts i aquestes experiències, què li diries?
1: Ui, pregunta filosòfica profunda.
0: No és fàcil. Si fos fàcil no la faríem aquí, la pregunta.
1: Sí, no? Suposo que tiraria una mica a aconsellar-li sobre les seves inseguretats o les seves pors de, bueno, doncs que no es preocupés tant per el que opinin a la resta, de que mentre tu facis les coses amb la millor de les intencions i sense, no, voler fer mal a ningú ni res, doncs que estarà bé, que segueixis la teva intuïció per intentar saber cap a on tirar moments d'incertesa o així, que em considero una persona bastant intuïtiva en aquest aspecte de que si ho segueixes normalment l'encertes. I això, que no pots agradar a tothom i que, no, pues que la vida és així, que hi haurà èpoques millors i pitjors, però això, mentre intentes ser bona persona i oblidar-te tant de les vergonyes, les pors i això.
0: Molt bé, segur que l'Anna d'aquella edat li agradaria tot això. I Marc?
2: Bé, jo una miqueta és això, eh? O sigui, jo veient el resultat d'aquests 40, pràcticament, sí que, doncs, una mica aquesta sensació de dir, fes el que et surti. O sigui, perquè realment en cap moment considero ni que hagi anat en contra dels meus pensaments o dels meus valors, i el fet de ser fidel a això crec que és el que et fa, doncs, anar agafant un camí que després la vida et va acabant de portar. Però bueno, que amb el resultat final estic molt content, amb el resultat mitjà. I això, i potser que he comprès algun bitcoin, però vaja.

0: haver anat a un dels concerts.
1: Exacte.
2: Sempre arribo tard.
0: I va resultar que li va agradar molt i, de fet, aquest any repetim concert a Sant Sebastià, o sigui que...
1: Aneu aquest any també?
0: Sí, sí.
1: Quina
0: sí.
1: Sort, jo aquest any sí que no, eh?
0: Te'l perds, eh? I, bueno, és com un grup que, no?, i amb la E Street Band ens agrada molt als dos i...
2: Sí, i és una mica aquest doble valor, potser, o missatge de veure que és gent de 70 anys, no?, que aparentment, pues, fa 50 anys el que tenia 70 estava allà comptant els dies.
1: Estava acabat, sí.
2: I ara veiem que 70, depèn de la vitalitat que tu tinguis, no estàs ni molt menys acabat. O sigui que,
0: sí, que pots fer 3 hores de concert sense cap problema.
1: Doncs fins aquí la conversa amb el Marc, l'Anna. Gràcies als dos, de veritat. Ha sigut una estona, a part d'entretinguda, divertida, com sempre intentem, jo crec que és molt profitosa des del punt de vista del que vol el programa, que és el coneixement sobre allò que hem parlat. Crec que tenim tots una idea bastant més propera del que és la fisioteràpia i com recórrer amb ella i de quina manera ens pot ajudar. I pràcticament dir-vos que d'aquí 15 dies ens trobarem al nou programa de l'Entre Nosaltres, ja l'estem preparant, us anunciarem de què anirà amb les xarxes Instagram i tant del programa com d'Esplugues FM, i ens quedem escoltant el nou Surrender. Moltes gràcies per venir i gràcies per
0: a
1: totes
0: vosaltres.
1: Les explicacions.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Fins aviat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.

0: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
1: Tota la música. Tots els estils.
2: Tots els estils.
0: Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Allà on siguis.
0: Esplugues FM.cat.
3: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
1: Si vols col·laborar amb nosaltres...
0: Esplugues FM...
1: @gmail.com

0: Són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: L'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: Això que vivia d'abans, no ho recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys, i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs, bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes es treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis.
0: No.
1: O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, doncs, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'has sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por, i ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales. Un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i... Bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, hi vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: les
1: que són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: ja n'hi ha hagut, però
0: sempre.
1: Clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella
1: bé,
0: dècada?
1: Per mi és com si... Tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara, no era l'alcaldessa d'ara, no? Llavors, l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps, després va entrar l'Antoni Pérez, després
1: sí.
0: El Lorenzo Palacín,
1: sí.
0: I ja la Pilar
1: bueno,
0: Díaz.
1: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior, ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no?, doncs que aquell carrer, doncs ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes, i després amb els anys això, doncs gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves abans
1: exacte.
0: Que els cotxes. Eh?
1: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
0: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
1: I la sardina, enterrar la sardina.
0: Exacte, enterrament de la sardina també.
1: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh?
0: Sí.
1: Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el del Pau, que el Plan Caufec, allò és tremendo.
0: Quan
1: és que no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri
1: yeah.
0: I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona perquè hi ha moltes caravanes a l'entrada i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafes l'autobús, o sigui que ho personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver-hi manifestacions, etc etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema, jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, eh? Des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar... Depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda... Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... Vas a que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etc etc etc.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, al 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys, i després, a mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé. Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre clar. A casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses. Vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa. Vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada. I tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs, ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
0: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
1: Ara que ho recordo.
0: No me'n recordo de tu físicament, sí. Haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
1: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
0: Sí, amb la Mònica.
1: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs, vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi, Ara s'ha fet una segona edició i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
0: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
1: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat. I surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envia al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mida que van passant els anys veiem tot el que els hi passa, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
0: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
1: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de din A4 a mà, i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
0: Primer ho fas a mà?
1: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
0: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
1: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
0: A vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
1: també,
0: que et passa.
1: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que ell era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
0: Sí, amb el Pau Murillo.
1: Amb el Pau Murillo, que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes. que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents, i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
0: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
1: A veure, la primera, no, perquè aquests poblets els conec... el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de guanyar la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura, i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir, perquè és una cosa que jo la tenia a dins. I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
0: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
1: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, seria l'olor del sotal.
0: Del sotal?
1: Sí. Saps el que és el sotal?
0: Per rentar la roba, no?
1: No, és per desinfectar.
0: Bueno, sí.
1: Perquè jo, a Sants, teníem un pati, i la meva mare tenia gallines.
0: La meva també. Adeu. A Gràcia.
1: I llavors, per fer fes bona olor, agafava el sotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
0: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
1: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, sí. El barrejava la gallera d'aigua i a vegades la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar, i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
0: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
1: Exacte. Posaven en una capseta.
0: Sí, tens raó.
1: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
0: I un menjar que t'agradi?
1: L'arròs, m'encanta.
0: De qualsevol manera?
1: M'agrada més de peix, que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
0: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
1: Que l'hagi fet ja?
0: Que ja l'hagis fet.
1: Egipte.
0: Sí?
1: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I vam, quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat i ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornés a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir, que és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
0: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
1: Ara,
0: un que no hagis fet.
1: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'hi he fet, no?
0: Clar.
1: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
0: Fa por l'avió?
1: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... Ja sé que et mira. Vull dir, potser pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
0: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
1: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
0: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més?
1: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
0: Per quin motiu?
1: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat, perquè ara no estigui en les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
0: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
1: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me algun altre més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar.
0: Del
1: problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
0: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
1: Sí, només.
0: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
1: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, i em va dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, Portell, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem, de la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
0: Un viatge.
1: Exacte.
0: És el teu viatge.
1: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir, potser amb un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
0: Autoeditant-se?
1: No.
0: Ah, val.
1: No. 5 milions.
0: Ah, 5 milions. Això anava
1: a dir. Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està, és això el que et volia dir.
0: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una empremta,
1: buscar-te una empremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors, ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
0: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
1: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica que havia sigut una fàbrica tèxtil i ara dins hi ha petites empreses petitetes i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Us ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
0: I per tant t'emplaço, una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
1: Molt bé. Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrías. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues. Surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí, sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per lo poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec tot Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues. Són fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar... Estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre. Des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Bé. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre ells, uns més curts, uns més llargs, i vaig fer una autopublicació. Arrel d'aquesta primera experiència em va agradar molt i la gent em demanava que en fes una altra. I llavors vaig publicar El teorema de los sentidos, que ja és un llibre de relats. Ja no són relats que no tenen cap mena de relació, sinó que a través dels cinc sentits, doncs cada un dels nostres sentits té dedicats tres relats que comparteixen situació, comparteixen ambientació, comparteixen personatges i estan lligats entre ells. I llavors també va tenir força èxit, es va vendre molt bé, inclús s'han impartit alguns tallers de lectura sobre aquest llibre, perquè es toquen temes molt diferents però molt interessants de la vida diària, com, no sé, pot ser l'abús d'autoritat, el masclisme, racisme, el desig de llibertat dels joves, l'emancipació, en fi, molts temes. Però jo encara volia una mica més, perquè sempre vols evolucionar, i vaig escriure la novel·la, la primera novel·la.
0: La primera novel·la, que és El pacto de l'hambre.
1: Exacte.
0: I a més està ambientada a Barcelona, just a l'inici o un poc abans de la Guerra Civil. Oi?
1: Sí, està ambientada al barri de Gràcia de Barcelona, del que diríem Gràcia Nova, sí. El que ara és Gràcia Nova, pel voltant del passeig de Sant Joan, que era l'entorn de la fàbrica Elizalde, era una antiga fàbrica de primer automobilística, després es va centrar en l'aeronàutica, feia motors d'aviació, i la història transcorre des de l'any 1935, just abans de la guerra, fins a l'any 42, a la postguerra. És una història familiar, és la història dels avis del meu marit.
0: Sí.
1: Parla una mica de què va succeir en un barri de gent treballadora, de gent obrera, de gent molt normal, què va passar quan va esclatar la guerra i com els hi van canviar les vides a tots.
0: I les pors que tenien, fins i tot les vergonyes percebudes o a vegades no percebudes, de tot el que van viure amb un bàndol i amb un altre, les mateixes famílies, com ho van pair, com
1: sí, sí. Sí, a més hi ha el contrast molt interessant del que eren els treballadors de la fàbrica, però també la família burgesa, una dona de l'alta burgesia catalana, que a més va ser una dona emprenedora, una dona empresària, que en aquella època no és que hi haguessin gaires, i era la presidenta del Consell d'Administració d'aquella fàbrica. Ella portava les regnes d'aquella activitat, participava molt de la vida de la fàbrica i era una mica la relació que tenien amb els seus treballadors i què va passar quan va esclatar la guerra i com va continuar després, com van quedar aquelles ferides sense tancar i com ha transcorregut tot. Pensa que la història està narrada des de l'actualitat, perquè no es pot considerar ben bé una novel·la històrica perquè hi ha personatges vius. Els que expliquen la història, doncs, eren uns nens, era una nena quan va succeir tot, i ara li explica el seu net i s'explica des de l'any 2017, que estava en plena efervescència el sentiment independentista de Catalunya. I llavors hi ha una mica de contrast també de dues situacions històriques a Catalunya i del que es vivia, del que es va viure llavors i el que es va viure ara fa poc, i bé, encara es viu.
0: Si tu vas al barri de Gràcia i parles de la casa Elizalde, encara trobes a persones grans, de 80 i pico d'anys, que encara recorden perfectament aquella fàbrica, els treballadors que hi havia, qui anava a treballar...
1: Sí, a veure, una cosa era la fàbrica Elizalde, i una altra la casa. La casa Elizalde era la casa, el domicili particular dels amos de la fàbrica, de la família.
0: La gent ho associa. Sí. Què era Elizalde? Ah, sí, la fàbrica que hi havia de motors, i ho relacionen amb la família.
1: Va ser una fàbrica molt important a nivell nacional, però a més tenia... va ser ser també un centre neuràlgic importantíssim a Barcelona, no? Al barri de Gràcia, perquè molta gent treballava allà. I, a més, van crear una cosa molt maca, que va ser l'escola d'aprenents, i és que agafaven nanos que tenien 14-15 anys, es formaven allà i ja després tenien feina allà, i la formació que rebien a la fàbrica era molt bona, amb la qual després, quan anaven a altres fàbriques a treballar, també estava molt, molt reconegut això, no? Tenia un cert prestigi. I la casa havia estat la casa dels amos de la fàbrica, però també havien hagut dependències de la fàbrica. També havien hagut els despatxos de direcció i alguna altra cosa de caràcter administratiu que també estava allà.
0: Has parlat, o ens estàs comentant, que és una àvia que li explica al seu net com va ser tot aquest procés que ella va viure. I, per tant, aquí veiem una transmissió generacional i familiar important de sentiments i també de valors i de circumstàncies, no? Com ho reflexes tot això en la novel·la?
1: És la base de la novel·la. De fet, la idea va sorgir perquè... Quan veiem de vegades, o almenys a mi em va passar això, no? Que veus una mica el que passa actualment i veus a nanos molt joves, molt implicats en causes molt nobles i m'agrada que sigui així, no? Però també han de conèixer la història i han de saber el per què passen les coses i què s'ha patit abans.
0: D'on venim.
1: D'on venim. I tenir un respecte especial cap als grans, perquè tot això ho van viure, no? I els hi va marcar molt la seva vida. Llavors jo m'adonava que hi havia nanos joves que els hi parlaves en Franco i no sabien qui era. Això passa. És molt trist, però això passa. Perquè durant moltíssims anys, la Guerra Civil i el que va passar després, doncs es va intentar tapar, no parlar-ne, suavitzar molt... I estem parlant, doncs, de crims de guerra i de repressió, i repressió no de que no et deixessin parlar,

0: feina no solament de transmissió generacional, sinó una feina de documentació i recerca que has hagut de fer.
1: Molt important, sí. Molt important, molt exhaustiva, i de fet em va portar més feina tota la documentació, tota la fase de documentació, que no pas la d'escriptura. Jo vaig estar 2 anys documentant-me i la novel·la la vaig escriure després en 6 mesos o 7 mesos. Vull dir... El que costa més és trobar informacions fiables, contrastar-les, recollir moltes anècdotes, recollir moltes històries personals de gent que fins i tot li ha costat parlar, que no li agrada recordar. Pensa que jo he parlat de la família del meu marit, però també hi ha molts altres personatges. I inclús amb la pròpia família hi ha temes que no els hi agrada rememorar, que no els hi agrada perquè estan associades a èpoques fosques i coses que es volen oblidar. I llavors recuperar tot això, sí, és dur, sí. I costa.
0: Una mica també has hagut de fer com de terapeuta, no?, amb les persones que has hagut de parlar perquè et donessin informació.
1: Sí, a veure, demanar-ho i sobretot fer-los entendre que la novel·la estaria tractada amb molt de respecte. Jo he intentat respectar molt a tothom i mostrar la realitat tal com es va viure perquè les persones que ho llegeixin, que el lector es qüestioni les coses i les analitzi des del seu propi punt de vista, no a través dels meus ulls, sinó dels seus.
0: El teorema de los sentidos i el pacto del hambre la podem trobar a la llibreria Esplugues d'aquí?
1: Sí, sí, a la llibreria d'Esplugues tenen els tres, tenen La pluma del desván, El teorema de los sentidos i El pacto del hambre, i també a la llibreria...
0: L'escriva de l'Avinguda Isidre Martí.
1: Ah, exacte.
0: He vist que ets força activa per les xarxes, estàs a Facebook, a Instagram, i m'estàs parlant d'un blog.
1: Sí.
0: Digue'ns on et podem trobar, amb
1: quina pàgina. Ara el blog el tinc parat perquè hi ha tantes coses, no em dona la vida.
0: Bueno, però si estic... més no, trobarem les teves feines que has fet.
1: Sí, sí, a les xarxes estic a Instagram, estic a LinkedIn, estic a Facebook. A Facebook tinc la meva pàgina d'escriptora, però a més també hi ha una pàgina únicament del llibre del Pacto del Hambre, on vaig penjant totes les novetats, entrevistes i qualsevol cosa que hi hagi. I, en fi, i a més hi ha, a part d'escriure llibres, doncs també hi ha una altra faceta, que és la d'escriptora com a storyteller per internet, i això està obert a empreses també per fer doncs escriptura per encàrrec, per webs, blogs, etc.
0: Perquè calgui. El Pacto del Hambre ha estat llibre finalista del Premi Fernando Lara de l'editorial Planeta.
1: Sí.
0: I te t'esperaves? Perquè, clar, ser finalista de tota la quantitat d'obres que es presenten en un certamen com aquest, dius, ostres...
1: Sí, va ser una sorpresa. Jo, a veure, presentes un llibre en un concurs perquè el vols guanyar, no?
0: Sí.
1: Però hi ha certamens que són molt importants i que és més per l'experiència de presentar-ho i saber a veure com va i com funciona, que no una altra cosa. I també pel fet de que el llegirà gent, saps que el llegirà gent que tenen molt de prestigi i un bagatge important dintre del món literari, no? Aquesta era la meva intenció quan el vaig presentar. Llavors, el Premi de Novel·la Fernando Lara hi ha només un guanyador i 10 finalistes. A la llista dels 10 finalistes, la primera obra que figurava era El Pacto del Hambre, i clar, quan ho vaig veure, allò va ser d'infart. Per mi va ser un orgull enorme i vaig quedar encantada de la vida, només per aquest reconeixement d'haver estat finalista, sí.
0: Explica'ns per què vas triar el pseudònim, perquè jo ho he vist a YouTube i
1: sí.
0: Em va semblar molt entranyable.
1: Sí. El pseudònim, bé, jo vaig pensar, sincerament, de presentar-ho amb un pseudònim, perquè deia, és que si veuen un llibre de Rocío Corriasi i no em coneixen, potser no s'ho llegeixen. després vaig veure que estava molt equivocada, que si el presentes te'l llegeixen, sí. Però jo vaig pensar això innocentment, llavors vaig buscar un pseudònim i vaig posar el nom de la meva mare, Maria, i el segon cognom

0: del meu pare, Campoy, Maria Campoy. I en primer lloc perquè així me'n recordaria, i després perquè era un homenatge a ells també, no? Els feia partícips del que jo estava fent. Els havia perdut i vaig pensar que d'aquesta manera els tindria una mica amb mi.
1: Doncs molt bé, perquè està molt bé aquesta filiació que has fet amb el nom de la teva mare i el cognom del teu pare. Rocío, gràcies per haver estat avui amb nosaltres. M'agradaria seguir tenint contacte amb tu i la ràdio.
0: Encantada.
1: I que ens vagis informant dels teus viatges, de les teves presentacions. Et volem una altra vegada aquí als nostres estudis.
0: Quan vulgueu.
1: Doncs ho torno a repetir. El Pacto del Hambre és un llibre que ens parla d'una família, d'una situació de justament abans de la Guerra Civil. Ens situa en el barri de Gràcia, perquè vivim a Barcelona, però hi ha gent d'aquí d'Esplugues que tenim arrels a Gràcia. Una abraçada. Encantada. Rocío, gràcies pel teu llibre, pels teus relats i per tota la feina que fas.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Aquesta va ser la carta de presentació, el primer single de l'últim disc de la Ludwig pel barri es comenta. Millor amb ell, una cançó que, contra tot pronòstic, es va acabar convertint en una de les cançons de l'estiu. Una altra. Ara ja mirem l'estiu passat, eh? Això són constatacions, ja no són apostes. Doncs Vitamina de l'amor, de Mamaduixa, que repeteix com els Figaflaues, segona vegada que el punxem aquesta matinada.

Avui tenim una matinada de Catalunya Ràdio entre la primavera i l'estiu, perquè, ja us ho hem dit abans, si no canvia res, a les 9:24 del matí, a 9:15, mentre esmorzem, entrarem a l'estiu ja, de forma definitiva. Per això avui ens hem proposat amb en Josep Maria Campillo de buscar cançons estiuenques. Hem presentat un seguit de candidates a la cançó de l'estiu 2026 i ara ja anem a constatacions, a cançons de l'estiu d'aquests últims anys. Hem tirat a la fresca la Marina està morena de Figaflaues, Millor amb ell, de la Ludwig, Vitamina de l'amor, que és aquesta que ara s'ha acabat de mamaduixa, i ens en queden un parell. Poeta modernet d'Al·lèrgiques al pol·len, qui no l'ha cantada, qui no s'ha cascat la coreo.

I si parlem de cançons que hem ballat i que hem celebrat i que hem cantat molt els últims estius, doncs, a veure, Campi, dona'm, tu fas els curts, els llargs, ens donem les mans, fem una rotllana de dos, és trista, com a rotllana, espero que a casa o allà on sigueu ho feu molt millor que no pas nosaltres.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I amb en Josep Maria Campillo, a l'altra banda del vidre, que és en Campi de tota la vida, i avui, com que anem del pal cançons d'estiu, ara ja tanquem el programa, recta final, amb barres. Barrusques com una casa de pagès. Cançons de l'estiu de la vida. Ja no me les feu posar a cap any concret. Per exemple, del disc de debut de Zo, Tempestes venen del sud, en Pancho, rapejant estiu.

0: pel·lícules.
1: Tota la vida, i n'hi ha d'altres, evidentment, en el panorama musical català. Per exemple, Antònia Font, que ja us deia abans, aquest vincle de les Illes Balears amb l'estiu és aquella cosa molt de cliché, molt de tòpic, però que en el fons és un xic així. I de fet és que ells també ho abonen, perquè Antònia Font té una cançó que es diu Ens Estiu.

sí o no, ganes d'estiu molt fort amb aquesta cançó, eh? Estar de puta mare, allà estirat a la barca o on et vingui de gust. Pedalant amb la bicicleta, per exemple, que en aquest programa a l'amplificador de Catalunya Ràdio som molt. Tant amb bicicleta i a l'estiu tens moltes hores de llum i vulguis que no, a la nit, al vespre, al matí a primera hora, tens com molts raconets, molts espais i moltes hores disponibles per pedalar. I pedalant, pedalant, hem arribat al final, ens toca dir adéu, gràcies a en Josep Maria Campillo, gràcies a vosaltres per ser-hi i gràcies a la gent que ha fet cançons de l'estiu, com per exemple Manel, el seu debut, els millors professors europeus i aquella cosa de que tu i jo no hem anat mai junts

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. A les portes de l'entrada de la primera onada de calor d'aquest estiu, Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. En aquestes últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus a la costa central i avís per calor a la nit també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats que fem a aquesta situació.
2: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: I molta prudència també, perquè tenim més de 150 municipis en risc molt alt d'incendi. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: La insinuació del jutge que els escortes de Gómez podrien facilitar la seva fuga també ha encès els sindicats policials que li han demanat una rectificació. L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i també els representants de les famílies. I la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus i afectades